0: I d'això n'ha parlat molt aquests dies. El papa Lleó XIV de dimecres va ser l'encarregat de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. Ja ho sabeu, la darrera torre que faltava per aixecar. Es va inaugurar amb un espectacle que va agradar i molt. Contenia focs artificials, música coral, jocs d'il·luminació i, el més sorprenent, una imatge d'en Gaudí mirant cap a la Sagrada Família des del cel, i per la qual es varen utilitzar gairebé un miler de drons.
1: Un miler de drons.
2: Mm. És espectacular, sí, per aquesta imatge.
1: Realment, sí, tot n'ha parlat, sobretot de l'efecte lumínic que varen aconseguir. Fins i tot el papa, quan va acabar, se va girant al rei i li va dir... Uau, m'ha encantat.
3: És que va ser una imatge... Bravo, Barcelona,
1: no,
3: per
1: així,
3: cert.
1: Però...
3: Bravo, Barcelona.
0: Clar, una imatge molt senzilla. Bé, senzilla, no senzilla de fer.
1: No, d'execució no, però...
0: Una imatge molt senzilla, però molt simbòlica.
1: I molt adient amb la litúrgica del moment.
0: Sí.
3: Va ser una cosa preciosa.
4: Com, Raquel, com experta en Gaudí.
3: No, és que se me posa la pell de gallina. Va ser super emocionant. La missa també havia estat bé, molt bé, jo la vaig seguir, i havia estat bé. No ho sé com explicar-ho, però aquella cirereta final... que això, bé, ha donat ja la volta al món, ja ho varen dir dimecres passat, però les imatges, impressionant l'equip de realització, de direcció d'art, per suposat, havien estat bé, entrenant individualment totes les parts d'aquesta...
2: De fet, aquest espectacle de drons...
0: Allà, in situ.
2: Varen anar...
3: A l'Empordà.
2: A l'Empordà i a un altre poble a fer aquest assaig de drons.
0: Però clar, allà no s'havia fet cap assaig, in situ.
2: Allà no n'havia fet cap.
3: I contava el director artístic que va ser molt graciós.
1: Nígor Cortadell, que va ser professor meu, Nígor. És un crac, Nígor Cortadell.
3: Bé, ho crec, va dir que havien estat...
1: És un realitzador de primera.
3: Clar, durant un any i mig preparant això i que un dia es varen anar de vers les 12:30 del vespre
2: a
3: l'Empordà. És una entrevista que va concedir ahir a la Vanguardia. I va dir que un vespre ho varen provar en Excel i que a una carretera secundària i que uns senyors, un cotxe, va veure els drons...
2: Una aparició, no?
3: I va flipar,
0: al·lucinar.
3: Va aturar el cotxe,
1: i llavors
3: se varen baixar i ells varen dir apagar-ho tot i no va poder fer una foto, i clar, o sigui...
1: Però hi va haver un pot de persecució per trobar aquest senyor.
3: Home, clar.
1: Perquè havia fet un spoiler gros.
3: Clar.
1: Perquè el veritat que ho havia mantingut molt en secret, molt poca gent... sabia allò que passaria.
3: Te dic una cosa, molt poca gent.
0: És que de qualque lloc s'ha de veure.
3: Escolteu, molt poca gent, però en el final no és tan poca gent. És a dir, l'equip de realització... Bé, el manco 100 persones segurament ho sabien, com a mínim.
4: Sí, però una època com la que tenim, on que vivim, en la qual tothom té mòbil, tothom fa fotos, tothom fa vídeos...
3: És molt difícil.
4: Clar, no és el mateix deixar bocabadat el món amb aquest Gaudí fet en drons que se va girar cap a la Sagrada Família, com que ha dit, la meva obra ja, més o manco, ja va agafant forma, ja... El manco, el que és el buc, ja està acabat, encara que falti un pòrtic i encara que faltin les escales, però el cercle dels drons va ser una fantasia. Recordo una mica en els Jocs Olímpics de Barcelona, aquell hola que va deixar tothom flipat en aquells jocs, en aquella cerimònia d'inauguració, doncs torna-se aquest concepte, només una imatge representa tot allò que varen viure a Barcelona en l'inauguració
1: d'aquesta torre. Sí, i també varen posar lletres perquè varen fer aquest lema. Primer l'amor, després la tècnica.
3: Vaig
1: frase
3: flipar...
1: que se li atribueix a Antoni Gaudí.
3: Vaig flipar molt perquè, bé, jo som com en Xisco, que només mir IB3 i a les pauses publicitàries.
0: Mira,
3: altres coses, tu ho saps bé.
1: Però això ho hem dit per xarxes, per tot.
3: Sí. Per tot. No.
4: Mira, hi va haver un oient.
3: Dia...
4: Hi va venir un oient, en Rafael.
2: La història d'ahir va ser espectacular.
4: Que va seure precisament en aquesta que diran jo som ara. Un oient que va telefonar per la pregunta de Santa Maria.
0: A les 3:20.
4: I li van dir, si vols venir, vine. I com que tenia unes gestions aquí de mora,
2: va venir
4: a l'estudi i va seure. I jo li vaig dir, allà no és millor que hi vetres televisió i ràdio. I va dir, no. Jo li dic, tu també mires altres coses durant les publicitats? I me diu, sí, perquè no, tampoc se volia perdre res.
0: Rafael, que segurament m'ho senta.
3: Que maco.
2: I en Celestí, va fer unes preguntes que no.
4: M'estim més no parlar d'en Celestí i la seva actitud d'ahir.
0: Que m'ho puntuàs una mica, perquè...
3: Clar. No, que me va flipar, volia dir, Margalida, que vaig mirar la nostra... Bé, la televisió autonòmica catalana, perquè tenia com curiositat en veure abans de la missa i tot això, i varen posar taules allà en un escenari que era una cosa molt impressionant, i sortien arquitectes i gent especialitzats a l'obra de Gaudí dient que jo és una història que no coneixia, que en Gaudí s'aixaria les mans a la cabeça per
1: se
3: mal...
1: Se'n posa les mans al cap, ho pot dir també.
3: Per mal de que haguessin continuat en la seva obra, no? I me va fer com molta gràcia aquesta tendència. Després ho vaig sentir també a un altre puesto, i per posar un pero. Escolta, jo, els focs artificials, allò és que me fan com a... me peguen un poquet d'ansietat. Però va ser una imatge que jo crec que a tothom li va arribar a l'ànima. Del llum, no? De la llum.
1: Com varen jugar en la il·luminació.
3: Sí, impressionant.
1: Després, aquell llum fantàstic que queda des de dalt.
4: I que gràcies a aquesta torre és l'església més alta de totes. Per tant, ja va bé.
1: Però la cosa no queda aquí, perquè mos queda encara un titular molt gros per donar, que encara no poden donar-lo ara mateix.
0: No, bé, dèiem que l'encarregat d'aquest gran espectacle que comentàvem és el director creatiu i artista visual català Igor Cortés d'elles, que ha explicat als mitjans de comunicació que volia expressar precisament el privilegi que tenen les actuals generacions de veure aquest temple acabat, i agrair a tots els que ho han fet possible. Ara bé, com ja vos explicàvem l'altre dia, la Sagrada Família, i per aquí és per on anem, encara no està acabada. Una de les parts importants que queden per fer és la façana de la Glòria, i un dels tres candidats, juntament amb Cristina Iglesias i Javier Marín, és l'artista mallorquí Miquel Barceló. Just ahir va ser Barcelona, a la galeria Artur Ramon Art, on inaugura una exposició d'obra inèdita. I clar, els periodistes no varen poder evitar demanar-li per aquesta qüestió, per aquest tema del moment. Barceló va explicar que fa mesos va visitar el temple moltes vegades, que no va anar a la missa del Papa Lleó XIV i que encara no ha tingut notícies de la Junta Constructora de la Sagrada Família. El que sí que va endavant, va dir, són els tres tapissos que ha creat per Notre Dame. Un l'estan teixint i els altres estan molt avançats.
1: Quin nervis.
3: Bé, quan se sabrà això?
2: No ho sabem, no ho sabem.
1: Encara no se sap quan se sabrà. Jo ahir vaig poder anar en aquesta exposició a Miquel Barceló, sí. Per això jo no vaig venir ahir a fer feina, perquè vaig anar en aquesta galeria a Tor Ramon. Clar, tothom estava pendent de què passaria. Finalment no ho pot dir, perquè el patronat de la Sagrada Família encara no ha dictat quin d'aquests tres artistes serà finalment qui intervendrà la Sagrada Família. I que, per exemple, Ana Cristina Iglesias, també com a curiositat, la setmana que ve l'entrevistarem aquí a Tendal, perquè inaugures exposició a la House Around Reef, que és aquesta galeria que hi ha a l'Illa del Rei,
3: de Menorca.
1: A Menorca. Veurem, per tant, crec que podrem parlar un poc amb tothom i veurem què passa, perquè aviat ho sabrem.
3: M'agrada aquest coret, aquest coretisme.
1: Sí, coretisme artístic.
3: És coretisme artístic, total, t'imagines.
1: Perquè
3: mos
1: tenen a tots allà. Que, per cert, aquesta exposició de Miquel Barcelona, aquesta galeria Artur Ramon de Barcelona, està molt bé, perquè fa una retrospectiva des de darrers anys de peces de Miquel Barceló, sobretot peces, algunes més figuratives, amb aquests peixos, amb aquests pops, però amb diferents tècniques, que estan molt bé. I després també hi ha una... En aquesta galeria s'exposa una sèrie de dibuixos que són cares de lletraferits. És una sèrie de lletraferits que té Miquel Barceló, que, per exemple, hi ha en Joan Vinyoli, en Miquel Boussà i diferents altres artistes i escriptors que ell ha dibuixat. També hi ha un autorretrat. Bé, vull dir que està molt bé aquesta exposició.
3: No s'atura Miquel Barceló.
2: No.
3: Bé, ja és un artista més que consagrat, no? Però jo suposo que li faria molta il·lusió. Tots volem que li donin aquest projecte.
1: I tant que sí. I tots esperem que sigui així. I ho desitgem moltíssim, perquè ja seria com una congregació d'un artista que ja és totalment de referència, però és que encara ho seria moltíssim més. I no només per la intervenció de la seu de Notre Dame, que aquestes sí que estan confirmades, sinó també per aquest relleu que agafarien Gaudí, aquest diàleg que també va fer a la seu. I ara veurem a la Sagrada Família. De moment no ho podem anunciar.
4: Seria el segon temple cristià on Barceló i Gaudí dialoguin. Perquè sí, ja passa la seu, perquè Gaudí i Jujol varen fer una intervenció després la capella de Barceló. Només per això ja li haurien de donar a en Miquel.
0: Això m'hi batiaren.
1: Ah, sí?
0: Sempre, sempre tenc. Sí. a la capella, en Barcelona.
2: Ah, mira.
1: Quant any tenies?
0: Era petit.
1: Sí. Pobre, perquè encara no hi havia intervenció.
0: No, evidentment. Però bé, està
1: no, perquè ho has dit quan ja hi fos, dic, quant any tenies?
0: Perquè sempre tenc que dir.
4: Anava a dir, o sa vida t'ha tractat molt malament... O no. Les ceràmiques de Barcelona hi eren.
0: Les ceràmiques de Barcelona eren. No. Però ara se me va animar ja.
1: Ai, quin nervis amb aquest tema. Bé, a veure si ho podem contar aviat. Però bé, canviant de tema, i ara hem de parlar de futbol, perquè ahir també es va inaugurar el Mundial de Futbol 2026.

0: L'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic va ser elegit per acollir la inauguració del Mundial de Futbol de 2026. I la primera cançó que va sonar en aquesta gran festa va ser aquesta que ara escoltaven de fons, Oye mi amor, de Maná. Aquest Mundial, però, serà diferent, primer de tot, perquè juga a tres països, a Mèxic, Estats Units i Canadà, que no viuen, han de dir, el seu millor moment d'amistat, i que tindran cada un la seva inauguració, però també perquè aquesta competició té per primera vegada 48 seleccions que hi participen, quan abans n'eren 32. Aquesta inauguració del Mundial de Futbol va ser plena d'actuacions musicals i cantaran artistes com Danny Ocean o J Balvin, qui varen intentar fer una imitació de Bad Bunny a la Super Bowl, enumerant els països que conformen el continent americà més enllà dels Estats Units. Ara en Junques me mira, només és un dels dos que ho va fer, o tots dos junts.
1: Crec que en Balvin.
0: En J Balvin, sí. Idò, va intentar fer allò que havia fet Tenzà en Bad Bunny. Però clarament no hi varen faltar Shakira i Burna Boy per interpretar Dai Dai, la cançó d'aquesta edició del Mundial de Futbol, que, per cert, sona així.

0: I era Shakira a un 95%, perquè recorda'm que les xarxes fa 24 hores que bullen,
1: sí, jo que
0: perquè diuen que podria ser la doble de Shakira i que havia enviat una doble en el Mundial.
2: Escolta, qui diu això?
1: Jo ho he dit també, jo...
0: La gent n'ha parlat i a mi què m'agrada més? Una teoria de la conspiració que menjant sos dits... A mi m'ha divertit. Ara ho he trobat un doll,
1: sí, que
0: però...
1: Jo no miro aquestes coses mai, però també m'ha sortit aquest tuit o no sé què.
0: Perdona, és que s'ha començat a repiular i a compartir per tot. Aquest Mundial de Futbol, però, segurament serà el darrer que jugaran estrelles molt estimades com Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, que va començar ahir després d'aquesta gala inaugural amb el partit que va enfrontar Mèxic i Sud-àfrica i que va acabar la victòria de la selecció anfitriona per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat un Corea del Sud contra Txèquia, amb victòria dels asiàtics. La selecció espanyola debuta dilluns a les 6 del capvespre contra Cap Verd. Veurem com va aquest Mundial, que és llarguíssim.
3: Sí,
0: llarguíssim.
3: Hi ha molt de partits al vespre, les 3 del matí, les 4...
1: Juguen a Amèrica del Nord, horaris d'allà.
0: Això és com els Jocs Olímpics, quan toquen a l'altra part del globus, que t'has d'aixecar de matinada, si vols veure gimnàstica artística o rítmica, o vols veure això d'esbots de natació.
2: Que, per cert...
1: Això dels bots de natació.
0: Bé, ho podeu entendre. Bots.
2: Gràcies, que els bots. No? És que com que xerraves de xarxes i ara dius bots, no, que la selecció mexicana que l'entrena Javier Aguirre, va ser seleccionador, va ser entrenador del Mallorca. I deus, ha sonat també.
1: I si no vaig malament, dins el costa ni té un mallorquí a la selecció de Mèxic. Crec que sí, si no vaig malament.
3: Què trobeu, però, de la cançó de Shakira? Serà un èxit com el Waka Waka o ja no?
2: Jo crec que segurament sí. Segurament sí.
1: Jo el Waka Waka me transmetia una cosa que aquesta no me transmet.
2: Bé, perquè era com... Bé, el Waka Waka va ser el primer que va fer a Shakira, perquè ella
4: no
2: ja ha fet quatre mundials,
4: no?
2: Shakira.
4: No té, no té la mateixa força.
2: Després fan versions.
0: Sí, però no és un poc com abusar. No hi deu altres artistes també internacionals.
2: Si te criden.
0: A qui et fes ganes, fes la cançó dels mundials.
1: Manar mateix podria haver fet la cançó.
0: Per això.
2: Pues sí. El que passa és que és vera que pot ser... A Shakira sí que la coneixen als Estats Units i a Canadà, i pot ser manar. És més... més Amèrica Llatina i més Europa, no? Vull dir, jo crec que segur que han tingut en compte totes aquestes coses. Ara, hi haurà més de 100 partits i 3 inauguracions.
0: 3 països anfitrions i 3 inauguracions, m'ho pareix. També hi haurà altres cloendes.
1: També perquè ahir no hi va anar cap president de cap país en aquesta inauguració.
2: Clar.
1: Ni en Donald Trump, ni la presidenta de Mèxic, ni el de Canadà.
2: No, que... clar, imagina't. Allà cadascú voldrà fer...
1: Sí, cada un va.
2: A la seva, a promocionar el seu país, i segurament que també hi ha una mena d'utilització per part dels països clar,
1: política,
2: evidentment.
1: Això sempre ha passat en els mundials. Sempre.
2: En els mundials i en tots els esdeveniments, com poden ser ara, per exemple, la visita del Papa, que per cert està a punt d'anar-se'n ja. Ha arribat a Tenerife l'avió del rei Felip per acomiadar el papa Lleó de la visita oficial.
3: Que està llarguíssim.
4: Deu estar
2: esclatat. Jo estic empapada de papa, de dir, ja no saps...
3: Imagina't ell.
2: On ets, quin dia, no? De vegades, aquestes feines més de representació, deim... Quina xurra la gent que té feines aquestes de representació, que els vistegen, que, el, que els hi maquillen i tot és guapo. No.
3: Ha de ser preciós,
2: les agendes
3: però ha de ser cansat.
2: Són molt cansades i la feina de representació has de servir per això, Vull dir, i ara ho dic, per exemple, en comparació al papa Francesc.
4: Però vaja, que no ha de córrer, tampoc. És a dir,
2: no,
4: el duen...
2: No, el seu papa mòbil no pot córrer.
1: No pot anar molt ràpid.
3: Però ha
4: tingut
3: coses,
4: una agenda més que intensa.
3: Sí, de matí, dos trellots, o baixa...
2: Ahir de les 11:30 del vespre va sortir a saludar la gent que estava allà fent una espècie de vigília, també, no? I ho deia, en comparació amb el papa Francesc, per exemple, és vera que el papa Francesc no anava tant d'això. Vos recordeu aquelles imatges que no sé qui li va agafar bé com per donar-li una abraçada i el papa Francesc li va caure molt, molt malament, no? Com que li va invair un poc el seu espai. És a dir, has de servir per fer una feina de representació que així com Nadal, per exemple, serviria molt.
1: Sí,
2: jo la veig,
1: sí,
2: com,
1: jo
2: el
1: veig
2: papa.
1: Com el papa.
4: Amb el papa mòbil.
2: Amb el papa mòbil.
3: Donant
0: pesades. El papa mòbil és molt pràctic perquè te deixen, sí, anar per tot.
2: Però vos recordeu quan es varen inventar aquest tipus de papa mòbil nous amb en Juan Pablo II?
4: Sí.
2: Però, jo me recordo que era molt petita.
4: És el mateix?
2: No,
4: és una pregunta que me vaig fer.
2: No.
4: Perquè no ha canviat gaire.
2: No, però ara ho han fet com més lleuger.
3: Sí.
2: Tot i que endavant...
3: Pantones elèctric i tot.
2: No, sí, clar, i darrere hi van equips de televisió, equips de seguretat. És a dir...
3: Sí, Pantura mos ha recordat en aquell maig de Joan Pau II,
2: sí,
3: d'aquesta,
2: sí,
3: cosa com de més entranyable.
2: Sí, sí, i jo crec que també fa que sigui així, que el papa Lleó hagi recuperat tot aquesta tot aquest vestuari, no? Com més, amb més més pompa.
1: Més coses, sí.
2: Que no tot de blanc, com ho va posar lo del papa francès, va ser una cosa com que va tallar molt, no? Mm-hmm. És a dir, cadascú té la seva manera, però és vera que això...
0: Cadascú pontifica la seva manera.
2: Sí, sí, sí, no, però està clar, és a dir, va ser molt diferent el papa francès, el manco a les formes, amb les formes, amb en Benedicto, Benedicto XVI, era?
1: Benet
2: XVI. I després, ara, aquest papa Lleó ha tornat un poquet més a les formes d'en Benet, però sense deixar de banda el discurs, encara com que és un poquet més formal en les coses que diu, si vos fixeu, no és tan directe, per exemple, com el papa Francesc, no? Uh-huh. Que deia les coses així, com que les amollava així, un poquet a lo loco, no? No tan a lo loco, però... No, és una crítica, vull dir, són diferents maneres, i sorprèn, jo personalment me sorprèn molt, com... després d'una cosa tan senzilla com el que havia fet el papa Francesc, en Lleó hagi recuperat tota aquesta imatge com més formal, i tot i així no te deixes de creure que ell mostri que estigui més a prop, no? No sé si m'estic explicant bé.
0: Totalment, com un llibre obert. Com...

0: que va patir exacte. Joan Pau II, varen començar a blindar els vidres.
1: Clar, és que...
0: per evitar ja els disgustos.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, de fet, després varen anar posant...
0: Que el primer papa mòbil de la informació era una furgoneta. Mm. Era una camioneta que varen customitzar una mica pel papa. Després ja sí que la varen començar a blindar.
1: Sí, i més lleugera també, no? No? I amb els materials i tot. Però si vos fixeu...
2: De tota manera està destapat.
1: Sí, està destapat, però cada pic perquè amplien el més el perímetre de seguretat. Mm-hmm. Saps? Mm-hmm. Així com abans te podies apropar d'una manera més... Bé, més fàcil.
0: Però
1: ara,
0: quan de papes
1: no.
0: Has anat a saludar? És que no. Parles amb una convicció.
3: Tots els has saludat.
1: No, és que només basta mirar les imatges. Només basta mirar les imatges. Òbviament, abans no hi havia tanta seguretat com hi ha ara. I dic seguretat perquè és vera que és molt difícil controlar en aquesta gent. El papa va descobert. Tots entenen, eh? En Trump, quan apareix també fent un discurs, té vidres antibales.
4: Tenim una darrera notícia, Raquel, perquè avui hem sabut que 7 de cada 10 metges interns residents a les Balears són dones.

0: El diari Ara Balears publica avui un article sobre la incorporació dels nous metges residents als centres sanitaris de les Illes Balears i asseguren que torna a evidenciar la feminització de la professió mèdica. Dels 152 professionals que enguany han iniciat aquest període d'especialització i s'han col·legiat al nostre arxipèlag, 110 són dones i només 42 són homes. Les dones representen d'aquesta manera més del 72% dels nous metges residents. Pel que fa a la procedència, segons les dades que dona l'Ara Balears, gairebé el 35% dels nous MIR són originaris de les Balears, prop del 37% són de la resta de l'Estat i el 28% són d'altres països. I 132 d'aquests nous metges residents s'han col·legiat a Mallorca, 12 a Eivissa i 8 a Menorca. I també parlen de les especialitats que han triat aquests nous MIR. Les que han tingut més places adjudicades enguany són la de Medicina Familiar i Comunitària, Pediatria i una especialitat nova, la d'Urgències i Emergències, que incorpora només 3 residents a les Balears. Uh-huh.
1: Curiós, doncs, que encara metge de família sigui allò que triem més en l'especialitat, aquest moment d'especialització que tenen els metges, que ja ho sabeu. Després, pediatria i llavors urgències. I aquestes són les dades que trobau, més dones que mai.
2: Més metgesses.
1: Més metgesses.
2: Me'n record quan érem petits que tu deies en el meu poble, per exemple, sempre venia un metge de fora, òbviament, que li havien de donar casa i tot, la casa del metge.
1: Nostre va venir de León, jo me'n record. Bé, encara és a mi nostre.
2: Bé.
1: Alfredo.
2: Clar. En Pep Rullán, per exemple, va ser el metge de Villa Carlos, acá Val Carlos, al revés, i era de Solla.
1: Ah, sí. Ah, clar, per això tu encara tens família de Solla.
2: Exacte,
1: doncs
2: exacte.
1: Que curiós. A veure, coneix molt, això.
3: Sí.
1: Nosaltres també encara tenim amistat amb aquell metge.
3: Clar, jo no la conec, en aquesta història.
0: Clar, el metge de Val Carlos era de Solla.
1: Era de Solla
3: i tu tens família de Solla.
0: No, és ell.
3: No, però no, no, quina relació hi ha amb el metge?
2: Sí, clar, són germans. Són germans, i jo bé, vaig fer d'ocupa i de família externa completament a casa seva.
1: Quan va venir a viure a Mallorca, aquesta gent la va acollir.
2: El segon pic que vaig venir, els hi vaig cridar, els vaig dir, he de començar de ser. I me varen dir, tu aquí en tens un quarto i un bany.
0: I a Solla de muntó, que no te podies queixar.
2: I tira.
3: I vas arribar a Solla.
2: I vaig, el segon pic que vaig arribar aquí, sí. Uh-huh. I ja, això me va permetre que me pogués cercar la vida, un altre pic de nou.
1: I encara anar que el nostre sigui aquí.
2: Clar. Sí.
4: Que quan vas arribar, el túnel encara era de peatge.
2: Pues mira, sí.
0: No fa tant que no ho és.
2: Pues mira, de fet, jo vaig estar empadronada a Solla. I tenia targeta. I me costava 1,05 € en lloc de 5.
4: Mira-la, ella. Ja des del primer dia sabent ses tresques perquè li sortís a compte.
1: Però sí, aquells eren metges i ara tindrem...
2: I me'n record que quan érem petites...

0: dèiem, me'n vaig a la médico, perquè varen venir dones. I la gent deia, no, no, és la médico, no és la mèdica, és la médico. Ara ja se comença a dir metgessa.
1: La médico.
0: Ara ja se comença a dir metgessa, no? També. Bé, clar, jo crec que amb aquestes dades...
2: Ja hem de dir metgessa o no és metgessa.
3: Doctora,
0: sí, claro.
3: A les totes.
4: N'hi ha, però on veieu, no hi ha de per xarxes tot aquest jovent que està fent lo de sa comprovació de notes acompanyat, que mostren... Ai, un vull, que n'hi ha qualcun que són terrorífics. No sé per què comparteixen això, però és divertit de mirar. Si immensa majoria de bones notes són de dona.
0: És curiós.
4: Mires aquests unboxings de notes de joves masculins i flipes en ses notes tan magres que treuen els homos a selectivitat. Ui. En canvi, elles sempre tot són 10, 9, 9, 75, 9, 25. M'ha deixat un poc regirat. Bé, regirat no seria la paraula. M'ha deixat sorprès com elles deuen ser molt més aplicades que no pas ells.
0: Tu vares tenir molt bona nota, selectivitat, perquè jo me pensava que me pujaria la mitjana i quasi, quasi.
4: No, a mi selectivitat me va davallar. Perquè jo tenia, crec que era un 7 en 7 o això de Bupicou, i selectivitat m'ho va deixar una mica més magre.
0: Jo...
4: Nosaltres ponderàvem sobre 10. Ho dic perquè ara dir un 7 en 7 sembla que poc mèrit havien de fer de tot curricular. No, nosaltres era sobre 10, recordem-ho.
0: Jo me vaig quedar de nota final en selectivitat inclosa amb un 5 en 0,27. És ahí, rozando el palo. No, no, horrorós, horrorós.
2: Està aprovat.
0: Compte.
3: Fem un tento.
0: Per favor.
3: Va, un tento.
5: Quin és el teu moment de tento?
6: Soc en Ramon, de Consell, i el meu moment de tento és quan m'aturo a fer una cerveseta en arribar de classe, just abans de dinar.
5: IB3 Ràdio és patrimoni.
7: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
9: I què fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga.
8: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: noms populars de les malalties més habituals. És cert que alguns termes cultes de la medicina ja formen part del llenguatge quotidià, com amigdalitis, faringitis o ictus. Però avui volen recordar noms populars de malalties, alguns encara molt vius, que formen part del nostre cabal lingüístic. Una expressió ben habitual és tenir mal de coll, o, més específicament, tenir angines, tot i que el personal mèdic probablement ens dirà, després d'una exploració, que es tracta d'una faringitis o una amigdalitis. Una altra expressió molt estesa és tenir mal de cap, que en llenguatge clínic es correspon amb cefalea o cefalàlgia. Quan ens fem un cop que deixa marca, en deim un blau, mentre que en termes mèdics se'n diu hematoma. I si aquest hematoma forma un bony, en deim breverol o blaverol, o també nyanyo. Eviteu el castellanisme xixón. Mentre que el personal sanitari parlarà d'hematoma amb tumefacció. La gent gran sovint parla de feridura, per referir-se al que mèdicament s'anomena ictus o apoplexia. Quan tenim mal de ronyons, el més habitual és que el diagnòstic sigui lumbàlgia o lumbago, dolor reumàtic als lloms, i el tractament sol incloure repòs. Tenir miopia és el que popularment coneixem com a ser curt de vista i es caracteritza per la impossibilitat de veure en claredat els objectes situats en fora de l'ull. La presbícia, en canvi, és el que anomenem vista cansada, que és no veure innatament sense fatiga de prop. Per avui ja n'hi ha prou. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Ai, Raquel, Raquel, de què hem de parlar avui?
3: És que, home, cosa. El papa que se'n va, el Mundial que ve, que això ja, alerta, en som Mundial, que hi ha més de 100 partits. Hi ha més de 100 partits.
2: Tu els seguiràs?
3: Pues no espero tot, que no. Però jo sé que qualcú me'n donarà un poquet de matadura en els partits al Manco d'Espanya. És que ho sé, cert. O sigui que hem de cercar altres coses. Espanya acaba verde dilluns a les 6. Crec que serà un dels pocs partits. Bé, no sé si els partits que jugui la selecció espanyola els hi posaran per en horari, diguéssim, d'aquí. O no ho sé.
2: I abans de parlar del tema que vol xerrar avui, també hem de dir que ha mort en David Hockney, aquest artista britànic que tenia 88 anys i que, bé... Doncs...
3: Bé, l'artista de les piscines, sí. Podríem dir, no?
2: Mira, tu li has parlat aquest nom.
3: No, bé. És...
2: Sí, sí, molt colorista.
4: Que una de les edicions del Vell País on els homes desitgen els homes de Biel Mesquida, premi de les lletres catalanes d'enguany, és precisament un quadre de Hockney, d'un jove, de vora una piscina, un quadre que era la Tate Modern de Londres, que jo estaré aquí vaig anar a la Tate, vaig passejar per el recordat de Hockney, i és vera que té un punt com a magnètic, aquest home. Uh-huh. Aquest quadre és que justament hi ha Warhol, Hockney, just a la mateixa sala, i jo vaig estar una hora allà de dins, anant d'un costat a l'altre, perquè mai havia vist el quadre de la portada d'en Biel Mesquida, tenies llibre, però mai havia vist el quadre en directe. I et cert que te posa allà davant...
3: I te va agradar moltíssim, te va atrapar.
4: És com entrar allà. I mira que no està, no és hiperrealista, aquest bon home.
3: No, però sí que arriba molt, no sé si són els colors...
4: És a dir, no és en Hopper,
3: sí.
4: Ni per color, ni per tipus de pintura.
2: L'any passat, una exposició fantàstica a París, que sé que tu que hi vares anar...
3: Ai, sí.
2: A la Louis Vuitton, Fundació Louis Vuitton, i era una exposició increïble dedicada a Hockney l'any passat, que també va agradar molt i moltíssima gent i va passar. I també el 21 també n'hi varen fer, va presentar la Royal Academy de Londres una mostra.
3: Ara, de fet, segur que bé, ja estaven les seves obres a uns preus...
4: Ja no eren barates.
3: No, sí, exacte, per dir-ho de qualsevol manera. Però a partir d'ara es revaloritzarà molt més tota la seva obra, no? Així que...
4: Que ha de ser, doncs, el rumor de que tu tens un Hockney en aquell àtic teu d'Espai Marítim.
3: Xisco Nadal. Ara te vull xerrar d'una casa que està en venda i que amb tots els obvers que has fet tu durant tant d'anys, jo crec que te la podràs comprar.
4: Però és que crec que no puc comprar ni la rajola que tenen a la porta.
3: Ai, rei meu, quina pena.
2: Una casa molt coneguda.
3: Una casa molt coneguda, Margalida. Estem xerrant de la casa de la família Obregón, Bé, la més coneguda de la família és Nana Obregón, Nanita Obregón. Ella sempre feia...
2: Aquests posados
3: del verano, no?
2: Que tot era... i que els feia a la platja, a la costa d'Espins,
3: sí,
2: que
3: veiem
2: sí, aquesta
3: sí.
2: casa.
3: Exacte. I l'han hagut de baixar de preu.
2: És a dir, estava a la venda...
3: Estava a la venda per 35 milions d'euros.
2: És a dir, 35 milions d'euros.
3: Tu dius 35 i no t'assembla un número així molt alt, però dius 35 milions d'euros i ben alerta amb això. Han hagut de fer una petita rebaixa.
2: Home, petita, petita.
3: Per ells pot ser. L'han baixat a 10 milions d'euros.
4: Gairebé un 30%.
3: És que és l'ambaixada de 10 milions d'euros. Ara li venen a 25 milions d'euros.
4: Ja, però això també és que a vegades tenen tendència a inflar el preu i l'assessor immobiliari que ve el dia sempre diu el mateix. Una cosa és el preu de les coses i l'altra és el valor que els hi volen donar.
3: Clar.
4: Segur que la família Obregón la valorava molt en aquesta casa, però el mercat te diu que 35 milions per una construcció com aquesta, que ja té uns anys, també quan tens 35 milions d'euros, te pots fer una casa de nova planta en el teu gust.
3: Sí.
4: No importa que tinguis una cava de puros, un gimnàs i una piscina interior que li passaven a Maria Teresa Campos.
3: Està molt bé conservada, feta, Xisco,
4: sí,
3: no te posis
4: mida,
3: finolis.
4: No me posis ni fi ni res. T'ha dit que quan tu te gastes tant d'euros, optes per comprar-te una casa feta en el teu gust.
3: Òbviament.
4: O tu compraries una casa de 35 milions d'euros per començar després a fer una reforma.
3: Ai, no sé què dir-te. Clar, és que no m'imagino aquestes xifres que són... Així com terribles. Xisco Nadal, te diré una cosa. Jo, en realitat, no he vengut aquí per xerrar ni de la Pantoja, ni de l'Obregón...
4: Ni de ningú.
3: Ni del Papa... Ni
4: pobre
3: de
4: Papa.
3: Pobre Papa, en tots els respectes. Però jo te volia acompanyar en el teu darrer dia aquí a Tèntol i amb la complicitat d'en Miquel Jung.
4: Sí.
2: Que heu fet. Que heu preparat.
4: Bueno.
3: Hem preparat una cosa, mem.
2: S'ha d'escoltar?
3: Jo crec que la podem escoltar ja, no?
5: Farem un qüestionari electrònic en un Xisco.
3: Ah, oïdo, tira.

0: confeccionari elettrònics.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
2: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
3: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
4: Per favor, vostè qui és?
3: Qui
4: és?
3: Com se diu?
4: Vostè qui és?
5: Som en Xisco Nadal.
6: És periodista, vostè?
5: No, vaig estudiar filologia. Sempre ho dic, m'ho consider comunicador i entretenidor, però periodista no.
7: Mai no escolta la ràdio?
5: La veritat és que l'escolt poc perquè faig molta ràdio. No té molt d'estona per escoltar-la perquè fins ara m'ha dedicava a fer-ne de matí cap vespre.
8: Però t'escoltes perquè deus veure
5: sí, que exacte, sí, però escoltar-me a mi mateix consider que és un excés.
9: Dir-ho així. Companys, també.
5: Sí, que ho fan melassa.
10: Què estàs bevent? Em pensava que només t'agradava el whisky amb gel.
5: Me sap greu. Informació aquesta és una mica errònia perquè som abstemi i no m'agrades alcohol gens.
8: I la tassa de cafè avui?
5: Ja l'he fet.
11: Ja l'he beguda.
8: Però no és. Sempre tens una tassa salta d'aigua al cafè.
5: Avui és nírbit, emoció, sabrà que eres meu, de retentol, una llarga temporada. No, les tasses són meves, estimat.
11: Però bé,
5: jo si hagués de... És que no me'n vaig enlloc, jo estic seguint fent les feines. No, és que dones la sensació que m'estàu donant com a s'estrem un
8: però
5: quan en realitat no veres que deixaré de seguir...
9: Els vespre m'has pot deixar les tasses.
5: Clar que sí, tot allò que necessita. Ja ho saps.
12: Mengeu arengades?
13: Bacallà?
5: Ni una cosa ni l'altra, perquè no m'agrada gens aquesta cosa del peix salat.
11: Crec que no.
5: No m'agrada, estimada. Què hi farem? Som més de car.
14: M'escolta, t'agrada cuinar?
9: Aquest és un pot trampa.
5: Més que cuinar, m'agrada menjussar i tothom sap que...
9: I tothom sap que
5: ma mare me fa estàpers. I ara m'he afeccionat a aquest sopar, el fas meu ropit, i ja no he de tocar la cuina per res.
11: És el més listo de la classe.
5: És una fantasia.
15: Sap algun acudit?
5: No, va ser greu, se m'adonen... aquestes coses són fatal. No, és que no en sé. Me sap greu.
11: Terrius, però, dels acudits?
5: Una, sempre. M'agrada molt riure amb els meus companys perquè són divertidíssims. Sobretot en aquesta darrera etapa, en Junquet i en Celestine, que són un duet còmic meravellós.
8: Sí, còmic. Sí. Som un duet. Còmic no ho sé, però som un duet.
5: Còmic involuntàriament, sí, que això és la millor manera de ser còmic. Sí o no?
11: Et cert.
16: I viu sol?
5: No visc tot sol. Tot baleat sac que visc amb mumareta, que és en jo, i també som un ropit, òbviament.
16: Tens temps de fer vida social?
5: He de dir que no gaire, però a partir de dilluns entendré més per poder fer el manco vida social als migdies i podré anar dinant gent, que ja tenc agendat 7 o 8 dinars.
8: Què vol dir? Però te'n vas de viatge ara, no?
5: Me'n vaig de viatge. Me'n una cosa, que se'n va tot a tothom.
11: Sí, clar.
5: Bàsicament, aquest cap de setmana són de viatge en el meu ròpid, però a partir de dimarts ja tornes a estar operatiu a Mallorca. Espero que t'ho deixi Formentera.
17: Tal com els deia, senyors, es tracta d'una pura formalitat. A la senyoreta li agrada que els convidats vinguin abans a fer el programa perquè es familiaritzin amb el lloc i ens diguin de què volen parlar. Hi ha alguna cosa en particular que voldria dir?
5: Que estic molt content d'haver compartit gairebé 4 anys amb tots els oients de Tèntol els cap vespres. Sou un gran públic, de veres.
18: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.
20: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
21: Ja ho tenim tot.
22: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
19: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
23: Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
22: Oscar, qui és?
19: No ho sé. No funciona res. No hi dic res.
24: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat.
11: fins aquí.
8: És bona, aquesta màquina.
11: No,
5: sí. No, no me'n recordava, perquè jo he concursat, quan no hi feia feina, he concursat a Tentol, crec que són 3 vegades. I el qüestionari de Tron, i no me'n recordava de com és de complicat, perquè tens, res, nanosegons, per donar, una resposta una mica...
9: coses de tu.
5: Clar, per donar una resposta una mica enginyosa.
11: Abans havíem xerrat en Celestí, d'en Àngels Barceló, que s'acomiada dels oients.
8: No, no, Miquel,
5: troc, que, troc que sa broma està bé, que la deixem aquí. No, comparar trajectòries, no, m'assembla... No.
11: Però
5: ja,
11: també, aquest dies diu que deixa de fer la part més política del seu programa en Carlos Alsina, de Onda Cero Ràdio, i en Ausina...
5: En Ausina
11: va dir que havia estat com un premi, no? Que hi va demanar la cadena, puc deixar de fer política, per favor? Me deixeu en pau i me deixeu fer entreteniment? I li varen dir, sí. Tu te trobes un poc així com el Carlos Ausina de IV3 Ràdio? Que ara te vas a viure millor, perquè ell se'n va a viure millor.
5: Gent ni mica. T'ho dic el mateix, que aquestes comparacions són odioses, per tant...
11: Però que t'ho estic dient,
5: no, ja ho sé. Amb aquesta feta teu que m'hi entes, però sí, t'ho agradesc. Però aquestes comparacions no... Aquestes no se poden fer. Són dos grans professionals, i és cert que han decidit fer un viratge, o els han obligat a fer un viratge a la seva trajectòria.
11: Sí.
5: Que no ha estat el meu cas, jo m'agafo una excedència, ja ho dic. Ara me sento una mica com en Jorge de Gran Hermano 1. No lloreis, que me voy a casar con ella.
11: No te cases.
0: Raquel, hem de fer una pausa.
11: Sí, només li vull dir, si aprofitaria...
0: Però quedem, perquè després tenim una altra sorpresa. Pots quedar, si vols.
11: Bueno, ja ho veurem. Només te volia demanar una cosa. Si ara aprofitaràs per aprendre a cuinar, que ja has deixat claríssim que no.
9: No, ja ho té tot
5: no
9: fet.
5: Perquè m'ho fan.
9: El menú el té.
11: I si t'ha costat molt prendre la decisió de deixar una cosa que és molt feixuc deixar, perquè són moltes coses en el mateix temps.
5: Està complicat, però a vegades que la vida te du a prendre certes decisions quan a teva te necessiten. Has de saber estar en el moment concret en qui has d'estar. I la feina és molt divertida, està molt bé, però també tenir temps per els teus també és igual d'important. Però crec que la directora deia que havien d'anar a publicitat.
0: No, això estava bé.
11: T'estimem molt, Xisco.
0: Gràcies, Xisco. Després l'acomiadam un poc més, però ara feim una pausa i tornem tot una.
1: IV3 Ràdio és història.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba,
13: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
15: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
25: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio. Tentol, la pausa que necessites a IV3 Ràdio.

0: I de fa dos dies, coincidint amb el 125è aniversari de l'empresa d'embotits Luna, s'ha inaugurat el primer museu dedicat a la sobrassada, situat a la mateixa fàbrica. Un museu que a partir d'ara es podrà visitar cada dia en aquesta fàbrica, que és l'indústria del sector més antiga de Mallorca.
1: I nosaltres volem parlar-ne amb el gerent, que és en Joan Frau. Joan, com estàs?
2: Va bé,
1: molta
2: molt
1: gràcies.
2: Bé, molt content d'estar amb altres.
1: Nosaltres també. Joan, com és aquest museu de la sobrassada? Qui poden veure?
2: Aquest museu és una explicació de què és la sobrassada, quina, si té per la nostra cultura gastronòmica, els seus orígens, explica les matances casolanes, que són per un desconegut en aquesta matèria, il·lustra sobre l'origen d'aquest producte, després com se passa de la sobrassada, de la fabricació casolana de sobrassada a la industrialització, com s'exportava la sobrassada, fabricava de manera industrial fa 50, 100 anys, i bueno, com s'embalava, les maneres de inclús s'envasava el buit, ja tenim una màquina que s'envasava el buit per exportar allà on hi havia mallorquins, que era Cuba, Puerto Rico, França, s'enviava sobrassada a tot aquell lloc. I, bueno, és un viatge sobre damunt s'història d'aquest producte i en concret també de la nostra empresa que té 125 anys.
1: Wow.
2: I que, bueno, va passar de ser una petita carnisseria en el carrer de la Lluna, de Solla, a ser una indústria que exportava arreu de... No del món, però, vaja, a Europa i a Amèrica.
0: La més antiga de Mallorca.
2: Sí, actualment sí. N'hi havia, potser n'hi havia segurament de més antigues que ja varen tancar, varen desaparèixer, i de les que queden són més antics.
0: Fins on heu arribat a exportar sobrassada? És a dir, fins on han pogut arribar a menjar? Ho deies tu, principalment allà on l'heu exportada, però durant aquests 125 anys, fins on heu arribat?
2: El lloc més enfora eren Cuba i Puerto Rico. És allà on nosaltres tenim constància de on arribava. També n'enviaven el G, França, però i arreu d'Espanya.
1: És curiós, Joan.
2: Amèrica, sí.
1: Clar, Amèrica també, no? És curiós això que expliques, que a partir d'un producte com la sobrassada poden conèixer la història, també és una manera de conèixer la història, moments històrics que han passat, com va venir, com vàrem incorporar també que primera blanca llavors fort vermella a partir del descobriment d'Amèrica i tot això. És que és tan interessant el món de la sobrassada que enhorabona per aquest museu, que supos que ja se pot visitar, Joan.
2: Sí, ja està obert. Ara ja ho tenim obert. Encara hi ha qualque detall que l'hem d'afegir, perquè és un projecte que serà, vull dir, serà dinàmic. Intentarem anar afegint coses, però sí, ja se pot visitar, està obert.
0: Clar, si pot veure això, des de la matança tradicional antiga fins a tot el procés de modernització, industrialització i instrumental amb baromatges o amb beines que s'utilitzaven que ja no s'utilitzen.
2: Exacte. El museu està ubicat a l'antiga planta de producció, diguem, dins la mateixa fàbrica, però, clar, mon pare, això va fundar la família Aguiló, i nosaltres som Frau, som una altra família, i mon pare l'any 81 va començar a fer feina en aquesta empresa i després va agafar relleu en els fills del fundador. Van fundar, llavors dugueren els seus fills, després va venir mon pare, i mon pare, clar, en els anys 80 encara feien feina amb aquestes màquines de principis de segle, que eren... I en els 80 hi va haver tot un procés de modernització, ja també per normatives del mercat comú europeu, directrius sanitàries que se van anar.
1: Avui no mos queda més temps i és molt interessant. Te cridarem un dia perquè venguis aquí a la ràdio i dedicarem un programa al Museu de la Sobrassada, d'acord? Molta gràcies.
2: D'acord, encantat. Quan vols, vulgueu.
1: Gràcies. Raquel, gràcies.
3: A vosaltres.

0: Heu de saber que l'economista Toni Timoner i l'inversor Luis Quiroga han escrit l'assaig El ecologista de derechas.
1: Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
0: Moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim amb Miguel Soler, que és en altres el control tècnic, i avui tenim aquí la companyia de l'economista Toni Timoner.
2: No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.

0: L'ecologista de dretxes, de l'economista mallorquí Toni Timoner i l'inversor Luis Quiroga ja va generar debat abans d'arribar a les llibreries. Amb un pròleg signat per l'expresident José María Aznar, els autors defensen una idea que pot sorprendre alguns oients, que la lluita contra el canvi climàtic no hauria de ser patrimoni exclusiu de l'esquerra i que existeix una manera conservadora i liberal d'afrontar la transició energètica. Timoner treballa a la City de Londres com a economista especialitzat en escenaris econòmics i és cofundador del think tank ambiental Oikos. I com que avui era per Mallorca, l'han convidat a xerrar una estona en profunditat d'ecologia, d'economia i de política ambiental.
1: En profunditat.
2: I és aquí, als Estudis d'IB3 Ràdio. Toni Timoner, com estàs?
3: Molt bé, moltes
2: benvingut.
3: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Començarem un poc per perfil biogràfic, per aquella gent que no te conegui. Toni, tu vas estudiar, ets mallorquí.
3: Sí, som de Palma, sí.
2: Exacte.
3: Efectivament.
2: I després vas anar a estudiar d'enginyer de camins a Catalunya, a Barcelona.
3: Exactament, sí.
2: Però finalment acabes fent d'economista a la City de Londres.
3: Sí, és un recorregut un poc llarg, que me vaig anar
2: resumint
3: a l'estranger
2: molt,
3: i vaig estudiar un màster d'economia i ja me vaig quedar per l'estranger, a Washington, a Londres, i des de fa dos, ja 16 anys, a Londres ja.
2: 16 anys?
3: Sí.
2: I en què te dediques exactament?
3: Idò, faig una cosa que és molt peculiar, que és tots els escenaris de que, o sigui, la visió dels pròxims 5 anys o 10 anys que un banc com el que jo faig feina, que és un banc molt gran, ha d'imaginar per pensar com se pot fer, com se pot operar en aquest futur amb escenaris d'estrès i escenaris de resiliència. És a dir, pensar com el món pot evolucionar, però evolucionar en camins molt diferents. I amb això, tomar decisions.
2: Uh-huh. És a dir, diferents perspectives que se poden donar, diverses. Què passaria si passàs això? Què hauríem de fer, sí? Com afectaria l'economia, sí?
3: Efectivament, sí. Si hi hagués una recessió, una crisi, una recessió o crisi pel tema del conflicte d'Orient Mitjà, si hi hagués una altra guerra tarifària entre la Xina i els Estats Units, tot això ho pensam sempre amb nivells d'intensitat molt extrems, perquè hem de pensar com una institució financera ha de sobreviure a una situació com aquesta. Uh-huh. I això ho fan totes les institucions financeres, i jo sóc el que faig els escenaris.
2: I una bona responsabilitat.
3: Sí.
2: Hi ha possibilitat d'una nova crisi econòmica?
3: Sempre n'hi ha, sempre n'hi ha, sempre ho hem de dir, perquè és la realitat, i amb tot el que està passant a Iran, als Estats Units, hi ha molta una possibilitat d'una recessió d'inflació, no?
2: Sí.
3: Que,
2: és a dir, a curt termini?
3: A curt termini, sí. Una sessió global, potser l'any que ve o aquest any, començar, és una realitat que està allà, que pot ocorrir.
2: Mm-hmm. Ens hem de preparar, se pot fer alguna cosa al respecte, com a ciutadà de base?
3: No se pot fer res, en sentit, no se pot parar. No, des de Mallorca no podem fer res, però ens podem preparar per superar aquests cicles econòmics d'una manera que ens sortin bé. Uh-huh. Sabent que quan hi ha una crisi al món, hi ha una crisi a Alemanya, hi ha una crisi a Anglaterra, i els turistes no venen, i els ingressos fan més petits, i tot això té un impacte a l'economia balear, i ens hem de preparar per aquestes coses.
2: Per això sí, podria passar. Clar, en aquest escenari també se parla molt de que la recessió, òbviament les guerres influeixen moltíssim, però també podria venir donada per la intel·ligència artificial.
3: Sí.
2: Podria jugar un paper important d'intel·ligència artificial?
3: Sí, en pot, i hi ha escenaris que estan pensats molt per... S'han pensat tant perquè la intel·ligència artificial pugui fer canvis molt profuns al mercat laboral, amb com funcionem, i que hi ha molta gent que tingui les seves feines amb problemes, fins i tot la meva feina, al banc. O sigui,
2: podria estar en risc.
3: Sí, la meva feina podria estar en risc, i la feina de molta gent. Molta gent, fins al 30-40% de lo que serien les feines avui en dia, podien estar en risc. Però també pot ser que tot el tema de la intel·ligència artificial, potser que al final no sigui res, i al final sigui una decepció econòmica, i pugui causar una recessió perquè hi hagi una la bombolla del mercat financer, tot el tema de la borsa, dels Estats Units, que ara mateix està molt, molt, molt omplida, a pinxi. I se'n vagi tot un poc malament i tindrà uns efectes que comencen als Estats Units, però que després tindrà un efecte a tot el món occidental. Si tot el tema de Wall Street i doncs s'adona que cau molt.
2: Clar, hem d'aprofitar que teníem aquí un economista avui de capçalera per parlar de coses que també ens afecten a tots, Antoni, però Antoni és a Mallorca també, així que per presentar el seu llibre.
0: I sobretot una cosa que ens influeix és el clima, i deia presentar aquest llibre, que és L'ecologista de dretxes, que ja des del títol, Toni, és una declaració d'intencions, perquè vau considerar necessari reivindicar aquesta figura d'un ecologista de dretes. Si parlam en terminologia naturalista, són una rara avis. És a dir, són complicat de trobar aquests exemplars d'ecologistes de dretes que descriviu en el llibre.
3: Sí, bé, aquí tens uns. No, però sí que n'hi ha, però jo ells no ho saben. O sigui, el que dèiem és que s'ha fet molta política ecologista des de la dreta, però la dreta no ho ha dit. I no ho ha dit perquè jo no pensava que ho havia de dir. I el llibre, revisant tots els casos històrics de polítiques ben fetes a Espanya, però també a altres puestos, als Estats Units, començant per Nixon, Reagan, però també Margaret Thatcher, que són polítics típicament de dretes, però que van fer algunes polítiques que van ser fonamentals per fer la lluita contra el canvi climàtic.
2: Per exemple?
3: El Nixon va crear la... I ho ha de dir en anglès primer, sí, que seria The Environmental Protection Agency, que l'Agència de Protecció Medioambiental dels Estats Units, que és l'agència que ha fet tota la regulació medioambiental que ha permès tota la lluita contra el canvi climàtic a nivell industrial, de fabricació de cotxes, tot això ho ha fet una agència que ho va crear el Nixon. I aquesta agència va ser la que va dir que s'hauria de fer una lluita i una descarbonització de l'economia perquè ja hi havia una evidència científica. I amb aquesta evidència científica se va tenir la justificació per fer totes les regulacions. Això és d'una agència que va crear un president republicà. Ara, un altre president republicà, el Trump, és el que se vol cargar l'Agència de Protecció Medioambiental. Però sí que hi ha una història de polítics tradicionalment, convencionalment de dretes, que han fet molt pel canvi climàtic, o sigui, per l'ajuda contra el canvi climàtic.
0: És un poc com aquell mem que de vegades comparteixen, que quan aquests empresaris o magnataris descobreixin que els bitllets no se poden menjar, aleshores serà quan faran qualque cosa. Perquè també de vegades passa, no?, que se posa per endavant l'interès econòmic que no l'interès ecològic, quan en realitat hauria de ser al revés, perquè per poder seguir amb aquesta fàbrica d'economia i sobretot de crear riquesa, si no tenim un planeta mitjanament sa i tots han d'anar a un refugi climàtic minso de cada vegada més petit, arribarà un moment que l'economia no podrà circular per molt que vulguem.
3: Mira, un altre... Precisament amb això, en el llibre, recordem que el primer polític important que va fer una declaració dient que els mercats no funcionen bé perquè realment no estan protegint la naturalesa, la natura, va ser Margaret Thatcher, als anys 80. En un discurs a la ONU que va dir els mercats no funcionen si no donen uns resultats que sigui la protecció medioambiental i l'ajuda contra el canvi climàtic. Ara, la mateixa Margaret Thatcher, 20 anys més tard, va dir el canvi climàtic s'està utilitzant com a excusa per fer altres polítiques socialistes i tal i qual. Però ella ja va dir que s'ha de fer algun canvi als mercats, s'ha d'introduir l'externalitat negativa de les emissions de gas d'efecte...
0: Hivernacle,
3: sí, CO2. Per incorporar amb un preu i amb els incentius d'aquest preu canviar com funcionen els mercats, i els mercats funcionaran de tal manera que se descarbonitzarà l'economia. I això és el que ha fet Europa amb un preu, que és el preu del carbó. El carbó té un preu pel tema de la indústria, pel tema de la producció elèctrica, i ara ho tindrà d'aquí al 2027 cap endavant, amb el transport i els, la calefacció, o el que sigui la calefacció, o el condicionament dels edificis.
0: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb en Toni Timoner, un enginyer de camins que després va transformar-se en economista, perquè de vegades la vida te du per camins diferents, per dir-ho de qualque manera, i és a Mallorca per presentar L'ecologista de dretxes, un llibre que ha escrit a mitges l'inversor Luis Quiroga, i clar, una de les idees centrals d'aquest llibre, Toni, és que la majoria de votants conservadors accepten la realitat del canvi climàtic. Per què creus que sovint s'ha transmès una percepció contrària?
3: Ho accepten, però que hi ha, el problema està en les polítiques climàtiques, o les polítiques climàtiques que tenen la percepció de que són intervencionistes, o que realment no donen les llibertats de mercat quan el mercat ja està amb la correcció del preu del carbó, no donen les llibertats suficients i fins i tot són contraproduents. Perquè el que el llibre diu és que quan a l'economia li poses les traves, li poses problemes per operar, i si opera bé per protegir el medi ambient i descarbonitzar, la gent, primer, pensarà que no estàs fent la feina, i segon, que també estàs fent una feina contra l'economia. És a dir, intervenir l'economia, fer polítiques climàtiques amb l'excusa de que o l'excusa de les polítiques climàtiques fa intervenció, interferència a l'economia, és el que està creant el descontent social i és el que està també creant tot el rebuig cap a les polítiques climàtiques, però són polítiques climàtiques que estan, jo crec que moltes d'elles no estan ben formulades ni dissenyades. Si se formula i se dissenyen de manera diferent, i s'hagués fet fa molt d'anys, perquè el problema és que ja s'ha quedat ja la percepció de que lluitar contra el canvi climàtic és una cosa dolenta, o és d'esquerres, o està malament.
2: Bueno, i aquí també negaven el canvi climàtic, sí, n'hi ha, no n'hi ha. Fa massa. Encara sí. N'hi ha, efectivament.
3: N'hi ha, però curiosament, realment, i això ho hem mirat amb les enquestes que hem fet, realment són molta poca gent. Fins i tot, entre els votants de Vox, hi ha molta poca gent que nega el canvi climàtic. On hi ha aquest missatge té molta força és entre els polítics, d'extrema dreta o els polítics de populistes de dretes. Allà sí que hi ha la percepció de que el missatge és molt fort, però realment el votant no ho pensa tant. Però el votant sí que pensa que les polítiques climàtiques no són realment les polítiques adequades.
0: Clar, vivim un món que cada vegada s'està complicant més existir per un tema de temperatura, això és una evidència. En el llibre tu parles d'adaptació, no tant de mitigació, que seria un altre concepte. Què diferencia la teva proposta de la que s'ha duit a terme fins ara? Per què no mitigar i sí adaptar l'economia?
3: Bé, s'ha de fer les dues coses. Mitigar és reduir les emissions, i ho estan fent, Europa ho està fent, Mallorca ho està fent, però també hem d'adaptar-nos a la realitat que hi haurà un calentament global, fins i tot probablement de 2,6, 2,7 graus de calentament. Ara estem a 1,5. Uf. Però per què? Perquè no depèn de nosaltres. Depèn de països emergents. Fins i tot no depèn tant dels Estats Units, no depèn de Trump. Depèn del que faran Xina, Índia, però també Nigèria, també altres països d'Àsia que estan amb un creixement molt fort, i un creixement molt fort que es basa en emissions. Per això no diguem, bé, ens hem d'adaptar perquè no ho canviarem, perquè no tenim la capacitat de canviar-ho. Europa no té la capacitat de canviar les actituds dels països que volen créixer.
0: És a dir, és acceptar la realitat.
3: Acceptar la realitat.
0: En certa manera.
3: I començar a fer polítiques que també tinguin sentit per l'adaptació. O sigui, pensar que haurem de, millor la península, que haurem de tenir molt, preparar tot el tema dels incendis, també aquí a Mallorca, també preparar-nos per estius que seran més càlids, millor, no molt més, però qualitativament més, en sentit que hi haurà calor, molta calor, millor
2: fortes per onades de calor.
3: Onades de calor, sí, un poc més llargues, millor temperatures de 1, 2, 3 graus més encara.
0: Ja n'hi ha.
3: Ja n'hi ha, però és que hi haurà més. I malauradament és que no podem fer massa.
0: Que en aquest llibre, en Toni Timoner, el nostre convidat, defensa que el capitalisme pot formar part de la solució del problema. I fins ara, allò que havien comprovat era que el capitalisme eres problema. Mm. Com ho expliquem, això?
3: Bé, és que capitalisme no és el problema. O sigui, el canvi climàtic és un problema de modernitat industrial. Perquè hi ha hagut emissions a tots els models econòmics en els darrers 150 anys. El model de socialisme, de la Unió Soviètica, el model de la Xina també, que és híbrid, té emissions també.
0: La contaminació no entén de color
3: polític. No entén d'ideologia política ni tampoc de sistema econòmic en el sentit que és la modernitat econòmica. Però dins la modernitat econòmica se poden fer polítiques per corregir tant el sistema socialista com el sistema capitalista. Nosaltres diem que, a més, el sistema capitalista amb els incentius adequats pot mobilitzar estalvi, pot mobilitzar empreses i pot mobilitzar forces econòmiques per aconseguir la descarbonització. Això requereix inversions en renovables, molts. I les inversions en renovables estan passant a un nivell d'empresa i de càlcul econòmic. O sigui, és una necessitat econòmica, que ve dels càlculs de l'empresa que fa, que vol operar i vol competir. O sigui, les forces econòmiques del lliure mercat funcionen bé si les dones el camí adequat.
0: Clar, en el context en què moltes empreses grans continuen depenent dels combustibles fòssils, això és una realitat, com es pot confiar que el mercat actuarà en la direcció correcta? Perquè si depenen d'això, difícilment optaran per deixar de consumir aquestes energies.
3: Bé, el mercat ja està funcionant. O sigui, una cosa que... A veure, és que les emissions estan disminuint. Estan disminuint a Europa, han disminuït des de fa 15-20 anys i ho estem aconseguint. S'ha de continuar amb els incentius, amb els preus. Ara farem imposar un preu al carbó, a la mobilitat.
0: No, ets més partidari dels incentius que no pas
3: de les prohibicions. Efectivament, sí.
2: Incentius a les empreses que siguin
3: a tots.
2: Més eficiències energèticament, en els usuaris també.
3: A tots.
0: Qui ho faci bé.
3: El que ho faci bé. Qui contamina paga i qui no contamina ha de tenir una recompensa.
0: Entenem aquest concepte. Creus que la gent entendrà que no contaminar podrà arribar a ser més beneficiós? Creus que el manco, sí, per aquesta escletxa de s'incentiu serà la manera que l'ésser humà, que és egoista per naturalesa, massa molt d'aigua, però crec que ja ho tenim tots clar, només reacciona si va en benefici propi, un benefici que ell percebi com a benefici propi?
3: Si poses les regles adequades, sí. S'ha de posar les regles. Els mercats no han de ser salvatges, els mercats han de tenir regles. I posar regles que diguin, o sigui, si contamines has de pagar, és que funciona molt bé. És que ha funcionat. O sigui, hi ha una història d'èxit d'Europa que ha fet, és el continent que ho ha fet millor, i ho ha fet millor posant un preu particular que diu, si contamines, pagues. Empreses, us heu d'adaptar, això? Adaptar i heu de reaccionar en aquest preu.
2: Clar, el problema és que no només som a Europa, perquè, clar, allà va la Xina, va per un altre costat, els Estats Units per un altre...
3: Els Estats Units també van bé. O sigui,
2: sí,
3: Units...
2: en aquest sentit també apliquen...
3: Sí, una cosa que la gent no sap molt és que, malgrat Trump, a passar de Trump, i estan continuant posant renovables, molt. Uh-huh. I, a més, estats que... Estats dels Estats Units, o Texas, o Alabama, que són típicament republicans...
2: Aposten per energia renovable.
3: Estan continuant perquè és que fa té sentit. Té sentit i compensa
2: i
3: econòmicament.
2: Això t'anava a dir, també és un negoci.
3: És un negoci, perquè és que l'electricitat pot ser més barata.
0: Ara que parlam d'electricitat, de fet, en el llibre en parles, el vehicle elèctric és un dels grans símbols d'aquesta transició energètica, però per què creus que les polítiques actuals no sempre estan ben enfocades?
3: En el vehicle elèctric s'ha de dir que realment nosaltres que hem fet les investigacions i que ho passam en el llibre, no s'ha de pensar que ha de ser les famílies que han de canviar el vehicle elèctric, sinó el que és l'ús empresarial del vehicle elèctric. O sigui, per descarbonitzar l'esforç econòmic i descarbonitzar una unitat de carbó, compensa més si ho poses perquè se canvi la furgoneta, perquè se canvi el Kangoo, perquè se canvi tots els tràilers. Compensa molt més que donar ajudes a famílies perquè se comprin el Tesla, que no se compraran el Tesla, no. I que ningú se comprarà el Tesla, ningú, perquè no té dobbes per comprar el Tesla.
2: Ni,
3: I a més
2: ni,
3: a més,
2: no
3: compensa. O sigui, i ho diem, o sigui, el tema del vehicle elèctric, a veure, ho hem de mirar a on t'han sentit, a on té el cost-benefici més eficient.
0: Mm-hmm. Clar, també es de pa nuclear, genera posicions molt emocionals, podríem dir. Quins arguments econòmics i energètics hi veus tu a darrere de mantenir les centrals nuclears, que molta gent diu que a la llarga podria ser una de les solucions, encara que hi hagi hagut desastres com Vandellós, mm-hmm. o, per exemple, tothom pensa en Txernòbil. Encara que això passi, encara és l'energia com a més neta, defensen molt de científics.
3: Climàticament ho és. Però, clar, hi ha altres consideracions medioambientals, que són els residus, i ho reconeixem. Econòmicament, prolongar les existents a Espanya probablement té sentit. Construir de noves ja és un poc ja dubtós. Perquè un reactor nuclear requereix tanta inversió i tanta problemàtica i complexitat que ara mateix construir de noves pot ser problemàtic. Però prolongar les actuals és que té molt sentit. Hi ha països a Europa que estan construint nuclears. Està costant poc de problema, però tots estan pensant ara que varen fer un error tancant les que ja tenien.
0: És que mira la sèrie aquesta de Txernòbil, de HBO, i se te lluen les ganes de tracar-te a una nucleada per vida. També t'ho dic, per això jo a vegades tinc com a sentiment confrontats. Sí. D'una banda, entenc aquests arguments, però per l'altra, si la cosa falla, es desastre, es de proporcions tan gegantines que no sé exactament... Bé,
3: com que... Una nuclear soviètica.
0: Aquesta és apreciació, no? Sí. Nuclear soviètica. Ok. Clar, el llibre està prologat, jo ho he dit, per José María Aznar. No sé com aconsegueixes que, si ets president, vos facis pròleg del llibre. I te volia demanar, ja que tu ets mallorquí, si en tu parlava català en intimitat, si tu vares poder comprovar.
3: No vaig tenir el plaer de xerrar en català amb ell, però ell estava al tanto de la feina que havíem fet en el think tank que han creat, que és un think tank que de la feina del think tank surt el llibre.
0: Un think tank, perquè si en tu entengui, és com un laboratori d'idees, sí, on aneu creant corrents d'opinió, en certa manera.
3: Efectivament. I ho vàrem fer des dels darrers 4 anys, amb aquesta línia de pensament que és de l'ecologisme de dretes. Ell estava molt imprès, estava molt content de la nostra feina, li vàrem demanar i va estar molt encantat. I de fet, és un pròleg que molta gent diu que està molt bé, molt, molt ben escrit, i que fins i tot diuen que pareix que no és de l'Aznar, que pensen que és Aznar, que és una persona polaritzadora i un poc doncs que no agrada molt la gent d'esquerres. Doncs és un pròleg, jo crec que agradarà molta gent, si ho llegeixen.
0: També has parlat de Greta Thunberg, que en els darrers anys la seva figura ha generat admiració en molts sectors, però també crítiques en d'altres, com per exemple a tu mateix. Ara està crítica en determinats discursos climàtics d'aquesta jove. Què és allò que realment et preocupa del seu discurs?
3: Doncs que resulta que al final el que ella vol és decreixement. Ella diu que per lluitar contra el canvi climàtic hem de acabar amb el capitalisme, hem de derogar el capitalisme i hem de decreixer. Jo no estic d'acord.
2: No creus que hagi d'haver una mica de decreixement?
3: No, de creixement econòmic no, perquè és una promesa molt... O sigui, no és atractiva, no és pas atractiva. A més, és que se pot créixer sense... Se pot créixer de manera verda. Se pot créixer amb un creixement sense emissions. Està aprovat empíricament i és una idea que fa...

0: S'arribarà de barcos, s'ha d'abordar, s'ha de fer alguna cosa, i jo crec que ja s'està fent. Però bé, a veure, jo des de Londres me diuen que s'està fent coses, a veure si és veritat.
1: Des de Londres, en Toni, que ha vengut a presentar el seu llibre, però quedaràs uns dies, suposo, a veure la família,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar.
1: No només vendràs a presentar
0: sí,
1: el llibre.
0: Sí, demà tenim dinar familiar i tal, sí, clar. Sí.
1: La presentació és avui,
0: sí.
1: A quina hora?
0: A les 7, a la Biblioteca de Babel. I tothom està convidat.
1: A Palma.
0: A Palma, aquí.
1: Sí, sí, exacte. Molt bé, doncs, Toni Timoner, moltes gràcies.
0: A tu.
1: No acostumam a parlar de temes tan densos d'economia en aquestes hores, però bé, mos ho has fet entenedor.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Gràcies, Toni.
0: Gràcies, adéu.
1: Fem una pausa i tornem tot de nou.
2: IB3 Ràdio és... participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava,
4: sí.
3: Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
7: Bon dia, sona Bàrbara Suau, de Bunyola. Una expressió que jo sentia dir bastant quan era petita i que ara està pràcticament en desús és anar a l'atzeneta. Significa anar vestit amb poca roba o gairebé despullat. I és una expressió àrab que, a més d'aquest significat de dur poca roba, també s'emprava per dir que algú estava desemparat, sense res o que era molt pobre.
2: Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
1: I ja és aquí amb Pablo Sierra. Pablo, com estàs?
8: Molt bé.
1: Hem d'acabar la setmana.
8: Sí, amb,
1: avui
8: amb moltes ganes de fer aquesta secció.
1: Amb motius i especials.
8: Sí, un ara... poc trist, però amb moltes ganes.
1: Sí, sí, ara ho comentarem. Primer posam una cançó, és aquesta. Sí,

0: si amanece y ve...
1: Si sa discografia de Rocío Jurado la reduíssim només en els seus grans himnes, segur que mos quedaria una gran nit de karaoke, però sa seva figura, alhora, doncs estaria incompleta. Així que per entendre sa seva llegenda, han de baixar de cims de sa seva carrera i visitar altres cançons que potser ara no sonen per tot, però que van tenir, que han tingut i que tenen molt d'èxit i que d'alguna forma van construir com a artista aquesta lota que es va criar a la calle Larga de Chipiona. Però per la secció d'avui m'ha agradat molt saber que a Chipiona també hi ha una calle Larga. Jo coneixia Sa de Jerez per una cançó de Los Delincuentes, però és una cosa com molt prototípica.
2: Sí, com el carrer de Selluna,
1: exacte,
2: aquí,
1: sí,
2: com... que n'hi ha tots els pobles.
1: Exacte, sí, sí, sí. A Extremadura, per exemple, on és la meva família, hi ha sempre una calle nueva a cada poble. Així que m'imagino que a Cádiz una calle Larga. Doncs ella es va criar a Sa calle Larga de Chipiona. Allà vivia sa seva abuela. I uns anys després es va fer famosa per èxits com aquest Si amanece.
2: Un al·legat a favor de Desdesig Femení, aquesta cançó, que per cert va escriure-li Manuel Alejandro amb la seva Ana Magdalena a Rocío Jurado en plena transició espanyola.
1: Així que recollint el fil de les cançons dels altres de la setmana passada, Xisco Nadal t'he de demanar, aquesta és una joia amagada d'Ana Rocío Jurado?
3: Aquest Si amanece no està amagada perquè sí que va tenir cert èxit i vendria a entrar dins aquest grup de cançons on Rocío Jurado reivindicava el dret a l'orgasme femení, perquè Si amanece y ves que estoy dormida porque de tu amor aún no estoy llena, dona a entendre que, escolta, potser no m'has donat tota esa gresca que jo necessitava, una mica com el Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido.

0: Idò.
1: Això és com, una espècie de preqüela.
0: Clar, i llavors també Amante Amigo, que és una altra d'aquestes joies amagades, però que també ha tingut cert èxit, diu, però te lo voy a decir, que se'n va amb un amic perquè ja no l'estima, perquè ja no sent allò que havia de sentir. O, per exemple, Se nos rompió el amor, que també parla precisament d'això. Si qualcú ha cantat en el desig femení a un moment en què cantar en el desig femení no era tan habitual, hasta Rocío Jurado, ara tothom està molt en Abaquial, i segon quin tipus de dones que canten una mica en aquesta sexualitat una mica més a flor de pell, però Rocío Jurado, amb les eines que tenia en aquell moment, jo crec que va fer una feina meravellosa, mai prou ponderada, perquè dic el mateix. La seva família ha estat el seu gran enemic per lo que fan el llegat de la Más Grande.
1: És que va deixar un llegat enorme, perquè totes aquestes cançons que tu acabes d'esmentar, Xisco, són més dels 80, de la primera meitat o de la segona, però aquest Si Amanece es publica el 78. O sigui, mentre està redactant la Constitució, la Rocío Jurado està cantant aquesta lletra que li han escrit Purificación Casas i Manuel Alejandro.
0: Sí, sí, mentre els pares de la Constitució eren allà, mentre en Fraga estava intentant pactar articles, Rocío Jurado cantava aquest Si Amanece.
1: O sigui, estava codificant, podem dir, serotisme en la transició espanyola.
0: En les eines que tenia. Perquè després de vegades també, pobra dona, també com a folclòrica, que era molt folclòrica, va picar de carrinclón en segon quin moments, però a mi la Rocío Jurado, no coplera, sinó popera, de clavell i de cançó de Mozart Batzent, per mi és la millor època.
1: Doncs segurament amb la selecció de cançons que hem fet avui, qui no la conegui o qui no l'entengui o qui no l'hagi estudiat o sentit a prou, entendrà o podrà entendre avui un poc aquesta mutació de coplera a popera.

0: Molt bé, Pablo, ara fem un bot en el temps, als anys 90, que som allà, quan es va publicar aquesta cançó, La Séptima Ola, on Rocío Jurado ja era tot un personatge públic.
1: Potser per l'estil de sa cançó hi hagi gent que digui, doncs, no veig molt sa diferència, però sí que la tenim, perquè l'any 94, quan es publica això, Rocío Jurado és, sens dubte, un dels grans personatges, i m'estalviaré aquí potser s'etiqueta temàtica, perquè la transcendència d'aquesta dona, o el que jo recordo de la meva infància, que és més o menys aquesta època, doncs traspassava les pàgines setinades. Tot i que en aquell moment la seva família potser Xisco ja l'estava convertint en el seu principal enemic, perquè un any després es casaria amb Ortega Cano.
2: La família és foc amic. La família de Rocío Jurado és foc amic.
1: Danys col·laterals. Doncs en aquest tema, a La Séptima Ola, que duia la firma de Juan Pardo, la cantant ja no es limita a expressar emocions en primera persona, que és el que fa molts dels seus grans èxits, sinó que narra una història fins que inevitablement apareix ella mateixa en primera persona, que és just a sa tornada, quan arriba sa séptima ona. I no sé, Xisco, si aquesta és una altra de ses joies amagades, si tu la consideries així, més evidents, d'una Rocío Jurado, que en aquell moment ja estava empoderadíssima, perquè un any després d'aquest tema, 95, no només es casa amb Ortega Cano, sinó que és quan li diu a Ana Julia Otero en televisió que ell, que ella era feminista.
2: Exacte, quan el Lourdes Lancho li demana per la talla dels sostens, li va dir els sostens és el que t'hauries de posar en el teu capet per fer-me aquest tipus de preguntes. Però Rocío Jurado ja era feminista avant la let, perquè en els anys de la transició, que tu ara ets comentaves, hi ha aquella entrevista meravellosa en Nermida, que parla precisament del dret de sa dona i que ella reivindica les seves cançons, que diu, lo siento mi amor, això ho canta un home i no passa res, i ho canta una dona i és un drama. Quan també les dones, evidentment, tenen dret en aquest gaudi horitzontal, sigui quien sigui el seu acompanyant. I m'ha fet gràcia tornar a escoltar aquesta Séptima Ola, que feia un munt que no l'escoltava, perquè si tu poses un examen, quina és la cançó dedicada a una ona més famosa de Rocío Jurado, tothom te dirà com una ola. Tu amor llegó a mi vida com una ola de fuego i de caricias, de espuma blanca i rumor de caracoles. Que aquesta cançó s'ha utilitzat moltes vegades per ridiculitzar-la. I a mi això me fa una rabiada. Perquè si tu escoltes la cançó, és una meravella d'una persona que estima l'altra, i a un moment determinat veuen els ulls de l'enamorat que no l'estima com ella vol, i se tanca com si fos una copinya.
1: I sent xipionera d'un poble atlàntic com aquell, doncs clar, l'amada perquè està sempre present, com clar, avui quedarà palès una altra vegada.
2: Això ho fa Rafael Alberti, clar, a Marino en Tierra, i m'ho sembla el zenit de la generació del 27, però ho fa una dona cantant aquest tipus de cançons, i tot d'una ja posa amb altre tipus d'etiquetatge.
1: Clar, i Alberti no feia més que recollir les coses que veia, que sentia i que tenia allà a l'abast.
2: I visca Alberti, eh? No era una crítica, sí, però clar, sí. Has anat a topar a un juradista de pro.
1: Totalment. Seguim amb més peces de culte de Rocío Jurado.
0: És aquesta.

0: Aquesta és mi única passió. Mi única prisió.
1: Prisió, prisió.
0: No sé per què dic passió.
1: Bueno, parla de la seva passió, que potser va ser l'única durant una època de la seva vida, però aquí comença a adonar-se que això de volcar-se completament cap a una única passió, doncs, no és un bon negoci.
0: No, mi única prisió.
1: Musicalment, no sé a tu què t'apareix, Xisco, és una balada refinadíssima, això. Me recordo un poc a certes cançons de Na Cecília, dels dos discos que va deixar Na Cecília en llegat. Però, clar, és un tema molt menys explosiu, per exemple, que Ese hombre o Se nos rompió el amor, que ja han aparegut aquí en aquesta conversa, més subtil, tal volta. I, a més, és fruit d'una col·laboració molt interessant, perquè sa música la posa un guitarrista flamenc de Jerez, en Paco Cepero, que també ha treballat per altres folklòriques, com, per exemple, Isabel Pantoja, però és que sa lletra és d'un escriptor de corridos i rancheras mexicà, que es diu Pedro Rivera, i que crec que no va tornar a col·laborar amb Rocío Jurado, així que podem dir que amb això és una peça exclusiva, no? No podem trobar una altra cançó que se li paregui en la seva discografia. Aquest tema és ple de matisos interpretatius i pertany a una època molt clau a la vida de Rocío Jurado, que és el seu mediàtic i descarnat divorci, publicat per entregues com si fos una col·lecció de fascicles de l'època, que en aquell moment estava molt, molt de moda això. Estàvem en els 80, amb el boxejador, evidentment, Pedro Carrasco. Era d'aquí, s'estava separant. Mi única prisió es va escoltar a les ràdios espanyoles i llatinoamericanes 2 anys abans de la confirmació d'aquella ruptura, Xisco.
2: Que és allò que devien pensar moltes dones quan escoltaven aquesta cançó, que també se trobaven empresonades, perquè el 87, així com ara qui més qui manco s'ha pogut divorciar o s'ha pogut separar, recorda'm que no era tan senzill en aquella Espanya.
1: Tenia 6 anys, el divorci.
2: Per això te dic que no era una cosa tan habitual. Jo recordo quan jo era petit que a la meva classe no hi havia més que un nin de pares divorciats. Encara, en canvi, ara vas a les escoles i l'excepció serà trobar-te un o dos nins que tinguin els pares casats de tota la vida, per veure una mica com ha canviat aquesta societat nostra. I et cert que ser hombre, jo en Pedro Carrasco sempre l'he mirat per com va saber aguantar en silenci, una mica com el pescaïlla en Lola Flores, se separeia d'un torrent com Rocío Jurado i sobretot amb aquestes lletres.
1: I quan ell era mediàtic, quan es van conèixer, perquè ell havia estat tota una celebritat deportiva en els anys 60.
2: Tu imagina que va pel carrer i li canten Si amanece y ves que no estoy satisfecha o Se nos rompió el amor o qualsevol d'aquestes cançons.
1: Clar. No, i a més, ja que estan parlant del divorci en aquell moment, al final dels 80, per sa gent que tenia molta fe i que era catòlica practicant, com podia ser el cas de Rocío Jurado, era tot un cas divorciar-se.
2: De fet, ella va demanar la nulitat matrimonial, va fer mans i mànigues per anar al Tribunal de la Rota que li concedissin la nulitat matrimonial per poder-se casar després en Ortega Cano en aquella
1: famosa
2: Yerbabuena.
1: Famosa boda, sí. Va portar les lletres dels seus temes com a prova, tu creus, davant el tribunal de la Rota?
2: Jo m'imagino aquell tribunal. Si tu te poses la discografia completa, aquesta dona devia dir, jo des del minut zero ja estava enviant pistes de que aquest matrimoni era una mica, com dirien a l'època d'Estirant lo Blanc, eren una mica unes noces sordes, que no hi havia molt de trull nocturn encara que haguessin tingut en Rocío Carrasco.
1: Doncs mira, continuem amb aquesta tarda albertiana i seguim escoltant com li canten a la mà.

0: Pablo, però ara tornem un poc enrere. A l'any 1976, és a dir, ara fa 50 anys, quan Rocío Jurado ja havia passat els 30 anys, però encara no se podia considerar una gran estrella.
1: Corregeix-me, Xisco, si m'estic equivocant, però podria ser que Amor Marinero fos l'àlbum que va llançar la seva carrera més enllà de sa copla i d'un circuit més reduït que en aquell moment doncs havia quedat desfasat o antiquat.
2: Tothom té discos de transició. I jo crec que aquest és un molt bon exemple de com ella va anar a explorar allò que serien altres públics.
1: Va trobar potser una mescla entre copla, un flamenc doncs, més finet, no tan d'arrel, i sa cançó melòdica moderna, que es deia llavors, és a dir, es pop, de sempre, no? Amor Moderno i Estem homònim, que estàvem escoltant, doncs en serien bons exemples, com acaba de dir el nostre juradista capçalera, en Xisco Nadal. Això que sona és obra de Fernando García Tejero i Julián Bazán Boceta, té molt d'imaginari andalús, un puntet d'habanera, també, producció clàssica, i alhora, doncs, un poquet més també de sofisticació sonora. Així que, Xisco, és aquí quan Rocío Jurado potser comença a trobar la seva identitat o com fem tots, en certa manera, a construir-se-la, a construir el personatge de la Más Grande.
2: El mite de Rocío Jurado, i sobretot a mi aquesta cançó m'agrada molt escoltar-la, que és l'Amor Marinero, de vora la jota marinera d'Anna Maria Elma Bonet, perquè en el fons penses que també, a part de que sonen una mica igual, tenen una sonoritat semblant, parlen d'allò mateix. Anna Maria Elma Bonet parla d'una bona marinera, aquesta jota popular, i la Rocío Jurado parla d'un amor mariner perquè tots aquells que han viscut a la Mediterrània, en certa manera, aquestes cançons de mà formen part una mica de lo que seria la nostra vida. I el mite Rocío Jurado se va construir a poc a poc i, malauradament, torna una vegada més a la família, tenir una cunyada com Rosa Benito, que era perruquera i la duia per tot. Jo crec que no va deixar Rocío Jurado en ser, a la seva darrera època, evolucionar cap al mite pop que hagués estat. Així com Lola Flores va permetre fer un munt de provatures perquè tenia uns fills moderns que l'acompanyaven per tot i li donaven com...
1: I que eren artistes, al final ella li va donar relleu en aquests fills.
2: Centuràs de Rocío Jurado tenint el germà que era mànager perquè era germà d'ella. Sa cunyada que la pentinava, que semblava que anava tot el dia de processó a Torrevieja. Més llavors, els altres germans que només se preocupaven d'acompanyar-la per veure allò que podien rebre, Rocío Jurado encara que està més gran de lo que va ser, si hagués tingut un bon entorn. Com deien en el cantar de Miocid, que buen vasallo si hubiese buen señor.

0: Però, Pablo, també t'he dit, mai m'hagués imaginat juntar el Cantar de Mio Cid en sos pentinats de Rosa Benito. Són coses que de vegades només passen a les cançons dels altres.
1: Les portades dels discos de Rocío Jurado són al·lucinants, perquè sí, normalment és un primer plànol, un plànol mig, d'ella tota sola, moltes vegades amb el seu pentinat
0: amb
1: mig...
0: Amb un cardat una mica rabiós.
1: Però moltes vegades mig amagat, perquè es posa allà com uns tuls o una espècie de mocadors, juga un poc amb el volum que tenia.
0: Sí. Ara que parlaven d'ecologia, fa un moment... Rocío Jurado s'hagués hagut de reciclar.
1: Segur,
0: perquè
1: sí,
0: un
1: sí.
0: Part desforat de Sacapodosó...
1: Sí, sí, d'aquest problemeta que tenim allà dalt.
0: Que va provocar, en part, la seva cavallera.
1: Bueno, va ser durant els finals dels 70 i principis dels 80 quan allò creix, no? Quan aquell forat es fa ingovernable.
0: O sorpresa, a mesura que ell anava triomfant. És que tot quadra una mica, quadra en aquestes dates.
1: Això que estan sentint encara de fons és Rocío Jurado amb 22 anyets, perquè no podíem acabar aquestes cançons dels altres sense sentir Tatuaje, una copla de Valerio León y Quiroga, Quintero aquella vegada havia estat de vacacions, que va popularitzar, com tothom sap, Concha Piqué, just després de la Guerra Civil. És a dir, sa cançó, aquest Tatuaje, és quasi quin d'Ana Rocío, que va néixer el 43, i també una de les primeres coples que ella va enregistrar en els anys 60, tot just quan començava la seva carrera en el cinema. Perquè tu has vist Xisco Nadal processa una estrella.
0: Pablo Sierra, no esperava que m'insultassis en el final de la teva secció. Sí, el que passa que no és una pel·lícula que m'encanti especialment, però per veure-la és una fantasia, i aquest Tatuaje va ser l'inici de l'agra polèmica entre Rocío Jurado i Concha Piqué. Perquè Concha Piqué va... No, Rocío Jurado, quan va arribar a Madrid, va anar als estudis, va anar a Concha Piqué a demanar-li ajuda. Ella, quan va veure que no Rocío era tan bona, conta la llegenda, va optar per no fer-li gaire cas, i després en aquell Cantares de Lauren Postigo, li varen fer aquella entrevista famosa a no Rocío Jurado, que ella anava en sos rulos posats, i va dir que ella era més llarga que Concha Piqué. I l'altra setmana, Lauren Postigo, que era un fletxa, va entrevistant a Conchitín,
1: per buscar la rèplica.
0: Evidentment, i va dir, no sé què quiere decir con que es más larga que Concha Piqué, debe ser porque tiene los pies muy grandes. Això va ser com a sa resposta. I és bif d'aquella època entre aquestes dones que, evidentment, supos que Concha Piqué li devia costar una mica cedir sa vara de comandament en el món de sa copla a una xitxarel·la com era en Rocío Jurado.
1: I tu creus que això la va perjudicar per ser una estrella més massiva en els seus inicis, o és que sa copla en aquell moment encara no tenia sa volada, que després en els 70 agafa, perquè és quan, per exemple, Serrat comença a reivindicar-la i a gravar coples a la seva manera, també.
0: Sí, però pensa que quan en Serrat la va començar a reivindicar, Rocío Jurado va deixar de fer-ne de copla.
1: Clar.
0: No, de copla. No serà després, fins a l'Expo 92, que fan aquell espectacle meravellós, que m'ha de ser de recomanar, com és Azabache, en Imperio Argentina, na Maria Vidal, Nanate Mistral i ella, que realment pagava la pena per ella, que era... s'homenatge a sa copla que li van llevar una mica aquesta llegenda negra que tenia, i Rocío Jurado, evidentment, va ser allà per reivindicar-ho.
1: Doncs moltes gràcies, Xisco. Has fet una explicació fantàstica.
0: No, que va. Jo és que...
2: Què t'ha fet en Pablo Sierra?
1: Aquesta lliçó magistral sobre Rocío Jurado.
0: Això ha estat un gran regal de comiat, Sierra. Estic emocionat, jo. Mai m'hagués imaginat poder partir parlant de Rocío Jurado. És una meravella.
1: Jo he estat molt feliç perquè aquests darrers dos dies, posant-me Spotify Rocío Jurado, més enllà dels 4, 5, 6, 7 o 8 temes clàssics, que, per exemple, a Punto de Partida segurament ha agafat molta volada perquè va aparèixer Paquita Salas fa uns anys.
0: Sí, però en el seu moment no va ser
1: un gran èxit. No ha sortit avui entre les joies amagades. Sí que és el que m'ha vengut com un record d'infància, o sigui, no és que a casa meva, a sa meva mare, per exemple, fos molt fan de Rocío Jurado, però com que estava per tot, és aquesta música que tens dins el cap perquè l'has sentit en una època més tendreta, quan el servei funcionava un poc millor.
0: Quan qualcú perd un pare o una mare, Algo se me fue contigo madre, de Rocío Jurado, que no la pots escoltar sense plorar, per exemple, o Que no daria jo, la cançó que li cantava a son pare. És a dir, sempre hi ha un estat d'ànim per Rocío Jurado. Convidam a tothom a revisitar no només els clàssics, sinó les joies amagades que mos ha proposat en Sierra.
1: Passem al guateque.
2: Va, canviem de música.
3: El guateque musical.
2: I de si canviant de... No sé si posaran a Rocío Jurado a Xisco Nadal.
0: No, el guateque avui no sonaran a Rocío Jurado. No.
2: Dedicam avui aquest guateque de comiat en Xisco en els divendres, com així?
0: Així és, perquè ja fa l'hora de cap de setmana, i per això dedicarem, en aquest dia tan especial, la meva selecció musical, la meva darrera selecció musical d'aquest programa. Començarem amb un clàssic dels divendres en versió de Yo la tengo, l'original, com tothom sap, és de The Cure, però aquesta lectura més íntima també té moltíssims de seguir. Així que Friday, I'm in love. I don't care.

0: Aquesta és Sajada amagada del Sifars.
1: Sajada, és a dir, que en Pablo faci les cançons dels altres, o Sifar podrà recuperar temes com aquest.
2: I canviant de registre amb Narcís Peric i el seu Divendres.

I Last Friday Night és una festa pop en tota regla. Katy Perry va incloure aquest èxit a Teenage Dream, un dels discos més exitosos de la dècada.

I ara sí, només m'ha quedat tancar la paradeta per una bona temporada i dir-vos adeu, estimada audiència, això sí, en companyia d'un clàssic d'aquesta secció com és la gran Rafaela Carrà. Però abans, donar les gràcies a la primera directora que va confiar en jo per fer aquest programa, Maitane Moreno, gràcies, a en Bar Jacoba, director sempre, per haver-me mantingut en el càrrec, i a tots els companys en què he compartit micròfon, com són Adrià Martí, en Joan Ferrés, en Xavi Oliver, en Toni Jaume, en Celestine, en Junkers, en Margalida, la meva directora, a tots els col·laboradors que avui en Pablo representa, després d'aquesta tertúlia que hem mantingut parlant de Rocío Jurado, i sobretot Judit de Veres, i no és per fer la pilota, però moltes gràcies a els oients d'aquest programa, que són el gran, gran, gran tresor que tenim, no només hi ve a ràdio, però sobretot és cap vespre, sempre que hem obert telèfons en el 913, 9900, han telefonat una abraçada en Rafael, que ahir, sense saber-ho, va venir a dir-me adéu en aquesta etapa meva a Tèntol, i ha estat un plaer poder compartir totes aquestes hores de cap vespre aquí a Iveta Ràdio. Per tant, vos dic adéu amb un clàssic d'aquesta secció, com és la gran Rafaela Carrà.

0: I de Xisca, moltes gràcies a tu per tots aquests cap vespres, totes aquestes hores, tots aquests dies. Ai, que
1: moltes entrevistes.
2: Clar, Xisca, Miquel i jo som els únics que tenim encara mal nom. Encara som el duet.
3: Ara us haurem de posar nom.
1: Encara som el duet. En Junques, en Celestine. Sí. Bé, doncs quedàvem amb un equiparro, per tant, Conde, en Jorge, Gran Hermano 1, no lloreis, que me podreu escoltar els dematins, el dia, i els cap vespres en els 5 dies.
2: I que farem un cafetet a migdia.
1: Exactament. Però ho repeteixo. Ha estat un plaer poder compartir en l'audiència d'aquesta casa tant de dies, tantes hores i tanta ràdio.
0: Gràcies per tot, Xisca Nadal.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Res, no, dos tornem dilluns. Gràcies.
4: Tres ràdios, formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? El Mallorca Live Festival és a punt d'obrir les portes d'un cap de setmana molt musical a Magaluf. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

Durant el programa i tot d'una connectarem amb en Rafel, que ja és a les portes del recinte del festival per veure també l'ambient que es viu en aquestes primeres hores. També hem recollit alguns testimonis entre alguns dels grups locals que hi participen enguany. Umbra, Chino Arcade o Monjo Antiquat, i també hi ha aquesta novetat de l'escenari mut en la que tot el públic escolta els músics amb auriculars. I el nostre directe d'avui serà amb en Pode, que ens cantarà dos temes en directe i ens presentarà Bèsties, el darrer disc que acaba de publicar ara fa un mes. I per acabar la nostra agenda pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.

0: ja són les 6 i 6 minuts. Tot això ho feim amb Andrea Sánchez i Lluís Fortes a la part tècnica del programa. I saludam ja en Rafel, que ja és just ara, crec que entrant puntualíssima, s'han obert les portes d'aquest recinte tan gros de Magaluf, que acull 6 escenaris i música en directe fins a les 4 del matí. Rafel, com estàs just entrant?
1: No, jo estic de dins, la premsa m'ha cedit ja fa estona per una altra, diguem, entrada, però és veritat que els assistents encara no han entrat perquè les portes encara no han obert. Un desplegament policial pràcticament com cada any, ara mateix en el recinte, guàrdies civils, inspeccionats, que tot estigui a punt. També les bandes amb proves de so, Dani Fernández, l'he sentit ara mateix. De fet, encara els seus músics estan provant, toquen a partir de les 9, però estan fent la prova de so. Tot sembla que preparat, també les barres, òbviament, element indispensable en qualsevol festival de música. 70.000 persones, Moni, que està previst que passin durant els 3 dies, diguem, els 2 dies de concerts més o menys normals, convencionals, i el tercer dia, el diumenge, en l'actuació de David Guetta. Com dèiem, tot en punt, amb un cartell que començarà a les 6, que de fet ja deu estar a punt de començar, l'escenari de la plaça i l'escenari de Ràdio 3, Meloman i Beckman, després arribarà Yes and Maybe. Primer plat fort de la jornada, a les 7:45, La Plazuela i Dani Fernández, que com dèiem, acaba de concloure les proves de so a les 9. Viva Suècia, serà el torn del grup de Múrcia a partir de les 11:30, Prodigy a la 1:45, Belén Aguilera a la 1, i també molt especial la participació enguany de la música electrònica. Com dèiem, el públic no ha començat a entrar encara, és qüestió de minuts, però sí que els companys de premsa ja han fet ingrés en aquest recinte del Mallorca Live, i tenim precisament a un expert musical, Víctor Conejo. Víctor, com estàs?
2: Expectant, molt expectant.
1: Molt expectant. I què esperes precisament d'aquesta edició del Mallorca Live? Sembla que la més internacional, no sé si la més potent, no sé si la més comercial, com definiries aquest Mallorca Live, que de fet ha canviat de nom i ara es diu Mallorca Live Occident, qüestió de publicitat també.
2: Uh-huh. Jo crec que realment és com cada any, és a dir, és un cartell entre bo i excel·lent, molt heterodoxa, feliçment heterodoxa i molt modern, molt modern. Els periodistes musicals, quan surt esgruixat del cartell, 60 noms, normalment coneixem 35, 40, i ole, perquè a mi m'agraden els festivals a descobrir música.
1: Ara ho parlàvem precisament amb Montse Terrassa, també companya del Diari de Mallorca, que cobreix aquesta primera jornada de festival, que ella li agrada venir, no és excessivament festivalera, però sí que descobreix precisament bandes que per ventura només havia sentit parlar, o ni tan sols això. També és curiós que tu te passi, Vic.
2: Sí, sí, no, és a dir, i ja t'he dit que és el meravellós dels festivals que s'aconsegueixen així. És a dir, ja t'he dit, passejar i descobrir música, i sobretot, anar, no, peregrinar a veure bandes locals.
1: En què te quedes de les que actuen avui, aquest primer dia de festival? Quina esperes, amb més expectació o més...
2: Pues a part, ja t'he dit, de les excel·lents bandes locals, com tothom sap, li tinc moltes ganes a 31 FAM, moltíssimes ganes. I és que sobretot bandes locals, en sèrio.
1: Idò, sí, fent un poquet de país que falta. Moltes gràcies, Víctor, que disfrutis molt, a part de fer feina, que tinguis també aquest marge per gaudir.
2: Gràcies a vosaltres.
1: En Víctor Conejo, que també acaba d'entrar, Mònica, ja t'he dit que encara no han obert les portes, no sé si estan esperant a afinar qualque element del dispositiu, però està a punt d'entrar ja al públic, estan provant ja les primeres bandes, que com dic són Meloman i també Beckman, que en teoria haurien d'haver començat a les 6 i a les 6 i 5 respectivament, i després tota la resta de bandes locals, estatals i també internacionals, que desfilaran per aquesta primera jornada del Mallorca Live, que, com dèiem, és a punt de començar. Després ja parlam en públic, com dèiem, és a punt d'entrar.
0: Que bé, Rafel, idò, ja se nota. Supos que hi ha molta de gent per de fora, sempre alguns detalls que acabar d'arreglar. Enguany se recomana, com els altres anys, no agafar el cotxe, el vehicle privat, sinó fer ús de diferents busos, llançadera, que s'han organitzat a la part forana, i també des de Palma, que encara se poden reservar per avui, per demà i també per diumenge. Anirem connectant amb en Rafel durant el programa d'avui. Moltes gràcies, i ell anirà anirà agafant un poc l'ambient que hi ha en aquestes primeres hores de festival, quan ja és a punt que obrin les portes, entenem, perquè tot, i de fet hi ha concerts que comencen a partir de les 6. Nosaltres continuem tot d'una amb artistes que participen, artistes locals programats en aquesta edició del Mallorca Live Festival.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Hola, muchachos, sí, tengo lo que queríais. En 33, 45, 7 pulgadas y 12. Bajad a mi sucio sótano y tendréis lo que queréis. Todos los vinilos que siempre habíais soñado. Los que queréis samplear y hacer buen boom bap. Sí, señor.

0: Així sona Underground, una cançó de Chino Arcade que actuarà demà a un dels escenaris més especials, més sorprenents d'aquesta edició de Mallorca Live. Se diu Sabarca, ell l'anomena també Expresso Concerts. Sembla que és el mateix escenari dels 6 que hi ha programats. Li han demanat que mos parli sobre el concert que donarà demà, com vos dèiem, a partir de les 11 de la nit, just després d'Umbra, que és una altra de les bandes en les quals parlarem. Idò, així serà el concert. Aquestes són les ganes que li posa Chino Arcade.
1: Hola, Mónica. Pues efectivamente, estaremos sábado día 13 a las 11 de la noche en el escenario de Expresso Concerts. Yo mismo, Chino Arcade, me conoceréis de proyectos como La Puta OPP, junto a Pau Walters, con un directo muy especial, tranquilito, lofi hip hop, para descansar del barullo del festival.

0: Sentim a Chino Arcade quan mos parla d'aquesta actuació que farà demà al Mallorca Live Festival, en aquest escenari mut, que li diuen, perquè no se sentirà la música, sinó que tothom durà auriculars de bona qualitat, hi haurà com uns coixins per seure i realment ell podrà així mostrar molt millor la seva música lofi, que diuen que té molt manco beats que no la que escoltam habitualment. Ells funcionen amb 12 beats, la qual cosa permet gaudir millor gaudir exactament millor dels sons i no dels que habitualment escoltàvem a 16 o 24. En aquest sentit, mos parla també d'aquesta curiositat de l'escenari 360 i de tota aquesta qüestió dels auriculars.
1: Bueno, es una propuesta original y novedosa. En Mallorca no se han hecho muchos conciertos mudos, es decir, con auriculares. Serán unos auriculares, pues eso, de bastante buena calidad, o sea, a la altura del festival, para que todo el mundo pueda disfrutar hasta de la última nota que toquemos. Y nada, lo que llama la atención es esto, lo novedoso del asunto y lo adecuado que es para música, pues eso, un poco más instrumental y tranquililla, como suele ser lofi hip hop que nosotros tocamos, tanto Pau como yo.
0: La música i l'actuació de Chino Arcade, sens dubte, aixecarà també molta d'expectació. Com heu sentit, va ser un dels membres de la puta OPP que varen crear escola, no només aquí, sinó també a la península i més enllà. Tornem a connectar amb en Rafel, que és en el festival amb gent que ja fa hores, entenem que està preparant tota la infraestructura per avui vespre. Endavant, Rafel, amb qui estàs?
2: Mira, no sé si fa hores, però tenim aquí en Dylan, en Adrià i també en Joana, que són cambrers, el Manco faran de cambrers en aquest Mallorca Live Festival. No sé si el primer any, ara li demanarem, però està tot a punt per rebre el públic, no acaben d'obrir les portes, les proves de so ja estan pràcticament acabant, però això sí, tot el que és la beguda sembla que està a punt. Joana, com estàs?
3: Hola, molt bé, gràcies.
2: Primer any fent feina al Mallorca Live o no?
3: No, és el segon.
2: I què tal l'experiència? Perquè és vera que estàu fent feina, que són moltes hores, que són molt intenses perquè hi ha molta gent, però també és vera que vosaltres en concret estàu a 80 metres de l'Estrella Damm, que és l'escenari principal. Per tant, per aquí desfilen estrelles rutinants de la música internacional. No sé, també és una manera, diguem, divertida de fer feina, no?
3: Totalment. Bueno, de fet, és com una oportunitat, perquè al final estàs fent feina cobrant, però a la vegada coneixes gent i també pot veure els concerts, que també està fantàstic.
2: Llavors, a Joana i en Dylan, que a més me contava una anècdota, no sé si s'atrevirà a contar-la en directe, Dylan.
4: Sí, claro, o sea, me hace ilusión estar trabajando aquí este año en comparación con el año pasado, pues que tuve que hacer una artimaña para colarme.
2: No nos digas el truco, porque no queremos dar ideas, luego si acaso a micrófono cerrado me lo cuentas. A més, en Dylan, Mònica, passarà d'aquí a poc el programa perquè... Cuéntame yo que me has dicho fa dos minutos, Dylan, eso que has hecho por África, que es muy interesante.
4: Pues nada, llegué anoche de pasar 8 meses recorriéndome 7 países en África, documentando la música tradicional, escenas urbanas, de todo un poquito.
2: ¿Quina part d'Àfrica? Occidental, oriental, nord, sud?
4: Norte y este.
2: Que guapo, però ja saps, Mònica, d'aquí a poc podrem tenir en Dylan que mos conti aquesta experiència, que la veritat és que sona beníssim. Adrià, com estàs?
5: Molt bé.
2: Primer any en el Mallorca Live.
5: Primer de tots.
2: I com ho vius? Perquè és un poc el que comentava na Joana, no? És una manera també diferent de fer feina. És vera que hi ha, diguem, moments puntuals en què segurament el treball és molt intens, però també és vera que pots tenir l'oportunitat d'escoltar els grups aquí a tocar, no?
5: I és molt xulo, la veritat. Ja, en el moment d'ara ja han començat a veure coses superxules. Ara estem veient proves musicals, que és com que... Mai havia tingut aquesta experiència i durant totes aquestes hores que estiren fent feina, pues, a la vegada que posant, pues, escoltant coses brutals, t'ho has dit, música internacional i d'altíssim nivell, o sigui, flipant, molt xulo.
2: I també molt, bandes molt bones d'aquí. És festivaler, o sigui, t'agraden els festivals? Normalment hi vas també de públic?
5: Sí, clar que sí.
2: Molt bé, i don Adrià, que també és a punt aquí per servir les cerveses o allò que demanin, però que el públic encara no entra. Joana, qualque anècdota de l'any passat, per exemple, perquè imagino que públics n'hi ha de tots els gustos, no? També. I arriba un moment que, per ventura, l'alcohol fa els seus efectes i se posen una mica més pesadets, no?
3: Efectivament, just ara li costava comentant a en Dylan que, encara que no sigui molt agradable, he de dir que les vegades que m'han tirat canya de manera més graciosa ha estat darrere d'una barra. Són molt originals, les persones. Sempre molt de respecte i educació, per favor.
2: Oh, bo, això està claríssim, però pots comentar quina és aquesta manera graciosa de dir, la que més t'ha sobtat o la que més t'ha agradat?
3: És a dir, la més típica és que te demani, bueno, me puedes poner un cubata de roncola i tu número de telèfon, aquest és un clàssic, això. I després ja, a mesura que van fent més roncoles i més coses, pues l'originalitat va avançant.
2: Que bo.
6: Sempre. Sí? Jo sempre jugava a piedra, papel o tijeras i gano, me das tu número. Venga, ja
2: bueno, aquí hi ha idees de tot tipus. Mònica, moltes gràcies. Joana, Dylan, Adrià, que passeu un bon Mallorca Live. Feina, però bueno, un poquet també de diversió. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
6: Adéu.
5: Gràcies.
2: Idò, mira, Mònica, ja estem aquí tots tres preparats.
7: Increïble.
2: I la veritat és que m'ha sorprès perquè, a més, hem trobat un entrevistat aquí, així, de casualitat. Ahir tornava d'aquest periple per Àfrica, ni més ni manco que investigant música tradicional d'aquests països.
7: Idò, mira, així se fa la producció moltes vegades. I, Rafael, has vist molta cua, hi ha molta de gent esperant a les entrades?
2: Saps què passa? Que quan jo he entrat a les 5, devien ser les 5 i quart, 5 i 20, encara no havia molta cosa. Jo crec que molta gent també des de fa ja anys opta per allò més pràctic, que és anar a un dels punts de recollida, per tant ja la pulsera la tenen. És vera que aquesta vegada no t'has d'anar a la zona dels pirates, que es deia, doncs feia aquell espectacle que havies de caminar 10 minuts bons, 15, per descanviar la teva entrada per una pulsera. Ara això se fa aquí, en el mateix recinte, a les portes, i tot semblava bastant fluid. No semblava que hagués coes. Això sí, un dispositiu policial amb drons inclosos enguany, que imaginant que és per la seguretat de tots i totes, però que impressiona una mica.
7: Ho crec que bé. Moltes gràcies, Rafael. I abans que acabi el programa, tornarem a connectar amb tu perquè probablement si ja han obert realment les portes i ha començat la música en directe. Moltes gràcies.
2: Gràcies, Mònica.
7: Fins
2: Lluís.
7: Ara. Idò, seguim ara, sentim música d'un altre dels artistes que actuen aquests dies.

Hey, aquí Monts l'Antiquat, sempre preparats per tocar qualsevol banda, i demà toca Mallorca Live, i hem assajat lo just i necessari per anar allà i passar-nos-ho el millor possible i fer-ho passar el millor possible. A les 6 i 5, donant la benvinguda a tots els assistents del festival, estarem allà amb el sol i tota la gent que se pugui aproximar a l'escenari La Isla, el que és Radio 3. T'encantes, el primer que vos trobeu entrant a la dreta. Estarem allà amb uns bons decibels, bon espai, bons micros i focos, i serà increïble. 40 minuts de donar-ho tot, de molt bona energia i gaudi. Vos hi esperam. Serà una cosa bastant única. Una abraçada i moltes gràcies.

Sentim a Montjoan Tiquat. Ell és un dels remanents, encara un dels artistes locals que obriran escenari demà dissabte a partir de les 6 i 5 minuts i fins a les 7 menys 10. De fet, després actuarà també Maribel Mayans i altres artistes com Odo García, una altra de les bandes locals. Però seguim repassant artistes que participen i hem volgut aturar-nos també a conversar amb els dos membres d'Umbra, que sentim ara tot d'una. Primer de tot, en sabeu d'en David Delgado, un dels dos membres d'aquesta formació.

Bon dia, som en David d'Umbra. I no pas per aquí, per recordar-vos que dissabte a les 10 menys quart pues, nosaltres presentarem el nostre set live a l'escenari Espresso Concert. Ens fa moltíssima il·lusió presentar-nos primer tot en aquest Mallorca Live. No fa ni 6 mesos que vam presentar la gravació d'Umbra 1 i ara pues, duró en aquest escenari tan important i representatiu, pues, ens fa moltíssimes ganes. I a part d'això, pues, també per participar d'aquesta experiència de la Silent Disco a l'Espresso Concerts, pensem que aquest format més proper, més íntim, pues, ens pot ajudar molt a treballar la nostra proposta. Crec que és ideal. I per això, supercontents, superil·lusionats, també volem aprofitar, jo en particular vull anar a veure Pablo de Pressión Sonora, i també la resta de bandes locals que hi haurà a la part d'Espresso Concerts. Esperem veure-vos per allà. Fins dissabte.

0: En David Delgado és un dels dos membres dels dos capats pensants d'Umbra, que també tindran oportunitat, com ara sentireu de la veu d'Antònia Mont-roig, d'actuar en aquest escenari mut 360 amb el públic, tothom amb auriculars.
1: Hola, som Antònia Mont-roig, l'altra part del projecte Umbra, i res, me fa molta il·lusió poder tocar en aquest nou escenari que és l'Espresso Concerts, que se presenta com un oasi dins el mateix festival, on la gent podrà gaudir i disfrutar de les actuacions i del directe amb auriculars, com en format silent disco, que, cosa que per al nostre projecte ens dona una escolta activa i molt bona. Jo crec que tothom podrà gaudir i, a més, com sempre, no sabem exactament què farem, però sabem que defensarem les nostres cançons i la nostra manera d'entendre la música que fem. I també els concerts que crec que no me perdré o que no me voldria perdre serien, sobretot, el Standstill, per un tema superemocional,

A partir de les 11 podreu escoltar un especial que preparen els companys responsables de música, en Joan Trias i en Pep Díaz, la resta de l'equip amb totes aquestes bandes, amb un resum que podreu escoltar, com dèiem, en antena, en diferit, però bé, en antena, i també a través de les plataformes de Tot i Vetres. Mos aturam ara un moment. Vos recordam que encara podeu aconseguir també apuntar-vos a un d'aquests busos llançadera que parteixen des de 9 diferents rutes de la part forana i també des del polígon de Son Bugadelles a Calvià i des de Palma a l'estadi de Son Moix. Parteixen cada 15 minuts i tornen també fins a les 4 de la matinada. Mos aturam un moment, seguim amb més música i amb en Pode.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Notícies d'última hora.
2: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: L'Aviador. IB3 Ràdio. Música en viu.
10: Yeah, yeah. Com sona? Yeah, yeah. Pobre, temps de flors. Yeah. Sortides i arribades. Com sona? Yeah, yeah. L'Aviador. Alma. Com sona? Sent portes que giren, unint el fons, crida. Yeah. Obrim pas a la vida. No ho esperaves, no pares, sempre escapes. Trànsit d'ànimes, sortides i arribades. A mi es queden clau, ara polson. Records, records, com cicatrius al cor. Cares esborren com a Back to the Future. Demana ajuda, sendre soia. L'escup jo. Creixes perdre, ànima ferma, tot flueix, res queda fix, atent com espelma. No hem tatuat el cos, esborra amb el temps, els vents s'enduen només el que vols, el que sents, i yeah. Rere fantasmes només veu sòlid, i aparta, aparta, sí, per jo sou mopis. Tranquils, sense presses, caminar amb absències, la vida peça, peça, sumes sentències. Hologrames com Obi-Wan, real con es real, flashback del mal, mai oblidam, yeah. Sempre la mateixa cançó sona. Res m'angoixa, res m'importa des de fa estona. Des de fa estona que ja no desfaig el llit. Tot sembla en risc, tot en fi, sí. La Capital P, l'OG, anys i panys descobrint, visquent així, desobeint, descobrint. Desobeint, descobrint, com sona. Caminant, No ho esperaves, no pares, sempre escapes. Trànsit d'ànimes, no ho esperaves, no ho esperaves, no pares. Sortides i arribades, Com sona.

0: And yeah, no ho esperaves, no pares, sempre escapes, trànsit d'ànimes. No ho esperaves, no ho esperaves, no pares, no pares, sortides i arribades. Yeah, sortides i arribades, poder, què tal?
1: Superbé, molt, molt bé, Toni, moltes gràcies per venir.
0: Gràcies,
1: i per tenir aquesta generositat de cantar. Aquesta veu ha estat en directe, la música estava gravada, l'has duit a tu,
0: sí.
1: Però has cantat a damunt en directe, cosa que ens sí. ha agradat molt.
0: Gràcies.
1: Enhorabona, a més, gràcies. Això era Sortides i Arribades, que sí. era un tema que ja havíem escoltat teu.
0: Sí.
1: I clar, i l'has cantat decebut, no? Que primer sí. pensant que cantaries de dret, que...
0: Sí.
1: te sents més còmode, no?
0: Això depèn del moment, no?, i del lloc. Realment, clar, el rap, t'has d'agafar el micro i és com MC, mestre de cerimonis, i és com... us he de dir unes coses i m'heu d'escoltar. El que passa que també, històricament, si miràvem cap enrere, grans freestyles de rap s'han fet en ràdios i assegudats. Així que no passa res, un ha d'estar còmode i treure el flow.
1: Que bé, Toni, perquè ara fa no res, fa un mes que has publicat Bèsties,
0: sí.
1: que és un EP amb moltes cançons, amb 9 cançons,
0: sí.
1: no? perquè són més curtes,
0: sí.
1: no? Normalment un EP sol ser de 4 o 5,
0: sí.
1: no?
0: Exacte. Som, l'EP, el format que agrada tant ara i és un format antic, no? És un format entremig d'un maxi-single antic i un long play i és com... s'utilitza moltíssim ara. És com, no, perquè fer un disc és dur. O sigui, has de tenir temps, etcètera, etcètera. Bueno, és un projecte que ja s'havia fet abans de no d'agafar temes del disc anterior i fer com un... convidar amics i fer remescles. El que passa és que jo no sé què passa, bueno, que han sortit quatre remescles i cinc temes nous, o sigui, és una cosa... ara semblaré com molt així, però és que ha sortit així. No li pos freno. És a dir, això ha sortit i per amunt.
1: Està molt bé. Amb en Toni vàrem parlar fa res, dues setmanes, una o dues,
0: sí.
1: D'aquest recopilatori que se diu Sacseig, que en el qual participes en el segon volum, en el segon vinil, i vàrem parlar un poc. A veure que la teva música ara cantes en català, mallorquí,
0: sí.
1: però és molt soul també, no? Tota aquesta part musical, tu també li dones aquest rotllo. Quin estil és aquest? Quines influències tens?
0: Bueno, moltíssimes influències des de la puta PB quan varen començar, etc. Però sí que és veritat que el meu interès primer, abans de fer música, o ara sí, és com que fas rap, però després comences a investigar i te n'adones de dir, això ve del jazz, del funk i del soul. I jo,
1: per molt de soul.
0: Sí, molt de soul. I clar, jo m'interessa moltíssim i bàsicament la música que vaig comprar en vinil són soul dels 70. Sí, sí, sí.
1: Carai, se nota. I tot això, ara perquè la gent ho entengui, la música la creau vosaltres, també l'has creada tu. Tens algú que t'ajuda amb això? De fet, d'això se tracten les remescles, no? I en totes aquestes versions d'un mateix tema arrel, diguéssim, no?
0: Sí, al final és una capella i després l'has de ficar en un 4x4. A la música electrònica es fa moltíssim. No tant d'altres tipus de música, però aquí, com està tot molt quadrat, sí que pots jugar més, no? I sí que és veritat que dona més el joc dels remixes. Jo, generalment, soc productor, soc beatmaker, que és, en teoria, més diferent que els productors, és a dir, fent beats, fent construccions per rap, som 4x4, etcètera, etcètera, i és una mica menys que un productor, perquè un productor al final té un concepte que també, però un productor seria que se fica un estudi i diu, això ha de sonar així, la guitarra ha de sonar així, fa estructuració de la cançó, etcètera, etcètera, no? Un beatmaker, que és el que fa moltíssim el rap, és un... fas un beat, poses un drum, poses un baix, i etcètera, etcètera. I samples. En aquest cas han col·laborat en Chino Arcade, l'APP, també en Winxo de Barcelona, que és un productor bastant conegut, i jo també he fet un parell de remescles, i també m'ha produït un tema en Mike Schaap, de Canadà, que és un dels rapers trapers bastant coneguts de l'escena, que fa feina amb Nicolás Cramen. Jo vull autonomia, però també la col·laboració és important en el rap.
1: Que bé, o sigui, això que abans agafava samplejant discos d'altres, això ara ja no ho feis, sinó que creeu vosaltres aquestes mateixes bases, diguéssim.
0: No, ha evolucionat. Al final és com DJ Shadow l'any 96 va agafar discos de tot el que tenia, una tenda de Amueva Records en San Francisco, li van dir baix, i se va quedar allà uns mesos tot sol, en pla... Bé, tot sol, amb la màquina, amb un MPC, i va construir. No és un collage de coses, és a dir, el sampleig no és que sigui una cosa que anem a robar, que sí, també, però també és un acte creatiu, és a dir, jo agafo un tros i li dono una significació. Això és una mica excusa, però és veritat. I nosaltres el que fem és investigar i trobar breaks, retallar i tal. I el sampleig, continuant fent el mateix sampleig que es feia fa 20-30 anys, una mica més evolucionat. També hi estan els sintetitzadors. Ara mateix tenim unes eines per produir que no... impensables fa 20 anys, no? I llavors... Però sí que el sampleig continua sent una part important de la música rap.
1: Que bé. Idò, tenim en Toni Bausà, que és el seu nom real. Pode és el nom artístic. Ve de qualque banda?
0: Sí, bé, jo de petit, d'aquestes... un empoderament d'això que tenia una amiga que em deia estàs molt empoderat, no? D'adolescent, d'això que necessitaves tu empoderar-te a nivell de, no? Has passat una crisi d'adolescència no sé què, i vaig començar a posar poda i una vegada que jo també, bueno, també soc escriptor de graffiti, al final no m'abastava l'espai de poder. I un dia vaig posar poder, sense R. Total, que vaig arribar a la tenda d'esprais on estaven tots els raperos i tal, i a Novas, que és un crack del graffiti a nivell mundial que viu de Palma, va dir, hombre, en poder, com estàs? Llavors ell no ho sap, però va ser com un batejament. I el vaig escoltar i, clar, vaig dir quatre lletres, perfecte per...
1: Super.
0: Ja està, poder, pim.
1: Que xulo. I doncs, sentim ara un dels temes, però així tot, encara en poder, mos cantarà un altre tema. Bé, podríem parlar moltes hores, és un tema, a més, que en profunditat. Les teves lletres, vols fer una pinzellada un poc dels temes que tractes, que te preocupen més?
0: Bé, al final, soc MC, que vol dir el rapero que fas lletres, tinc 45 anys. Fac lletres de senyor de 45 anys, és a dir, no de senyor, sinó una persona de 45 anys, és a dir, i després també en un context raperil, és a dir, també un poquet de xuleria, perquè d'això va el rap, també. El qui li piqui, s'hi rasca. O sigui, això és així. És veritat que el que m'agrada és fer un pot de revisions, reflexions, encara que el rap no sigui ni poesia ni algo tan alt, perquè deia moltes paraules i al final, pues, tal, però sí que és vera que m'agrada xerrar de coses que i del meu voltant, és a dir, de com tenim la situació, no molt explícitament, però bé, i això és el meu context. Temps de flors és un moment determinat de dur flors a una ciutat que se'n va. Temps de bèsties és com la segona part, etc, etc. Hi ha com un filet que m'he inventat de moment, no? I sí, hi ha moment d'aturar-me una mica, hi ha moment de vacile, també.
1: Molt bé, idò, això és un poc el rap, el que avui compartim amb vosaltres en aquest programa tan musical, l'Aviador. Encara mos queda una peça que mos cantarà ara en Toni en directe, en Pode, que és justament això que ell explicava ara, Temps de flors, que és un treball anterior que sona així. Com estàs preparat? Un pot d'aigua, un pot d'aigua. I de tot d'una connectarem també amb en Rafel, que continua en el recinte del Mallorca Life i amb els companys de Sagenda. En el podeu trobar també a les xarxes socials, a les plataformes. M'ha sorprès perquè t'escolten quasi més a Barcelona que no a Palma. També t'escolten des d'Almeria, que dius,
0: ah, sí?
1: Carai, sí.
0: Ostres.
1: Des de València, a Madrid, un poc per tot.
0: Molt bé.
1: I de anem a escoltar com sona Temps de Flors.
0: Remix, yeah. Gràcies. Bé, bé, yeah, yeah. Com sona, yeah. Estem volant per la ciutat, sí? L'aviador, Teniu la sens? Com sona, com sona, yeah. Ciutat. Ciutat nova, ciutat ve a plena, ciutat que et menja, ciutat no espera, ciutat d'una illa, sabem el nom, Sicília sense morts, bé, més o menys sense morts, ja moixos som, la ciutat on era mort, viure amb el dol entre properes runes, ciutat no lliure, ciutat de grura, ciutat no ajuda, baixar el carrer i cercar la cura, temps de flors, temps de foc, ciutat que desarma, cada llum un miratge, cada nit una alarma, crime in the city, city al cementiri, oració als que no hi són, també oblidar pel benefici. Les tombes esperen de camí al mig segle. El turisme, la febre, la vida, la terra. Temps de flors, temps de foc. Temps de flors, la febre, la vida, la terra. Com sona? Yeah, temps de flors. Yeah, la sents? La sentiu? Yeah. La ciutat respira. Yeah, yeah. Com sona, com sona? Yeah, escúchala. La ciutat respirando, yeah. Contactes esborrats, fa temps que no mos creuam, traços trencats, silenci que ens ha canviat, molt feixuc, records, plaça del Tu, plaça d'Espanya, guanyar el darrer minut, cop de cap de vaquero, Alemanya, donar de menjar al vici, viure una eterna crisi, generació amb malefici, esperant que ens ho expliquin i ningú et mira, ciutat del vespre, on estan les bèsties, malson, pesen, a les rieres vessen, ciutat, ciutat, respira, respira, estàs dormida, no tens sortida, sense vida, sense estima, ciutat, ciutat, nova, vea plena, ciutat que et menja, ciutat no espera, no espera. Viu de cintura, braça, carreter, cada casa, els dolents trepitjant plaça, passa, passa. Temps de flors, temps de foc, temps de flors, la febre, la vida, la terra. Com sona, com sona, yeah, yeah. La sents, la sentiu? La ciutat respira. Com sona, com sona, yeah, yeah. Escúchala, la ciudad respirando. Yeah, temps de flors, pode. Musgo One, Little One, Grandmaster J, rap és un peix, sí. Yeah, Petroman, Lil que fa al mar. Com sona, Tino Arcade. Yeah, yeah, temps de flors.
1: I dos sentíem en Ampode amb aquest Temps de Flors. Ens ha fet aquesta versió en directe. Toni, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Ha estat un guster i bé, d'aquí un temps tornem a parlar.
0: Gràcies.
1: Si tens actuacions o alguna cosa, te seguirem a les xarxes i, sí, i estarem pendents.
0: Moltes gràcies, Mònica.
1: Moltes gràcies. Ha estat un guster.
0: Sí, si puc dir una coseta, mos vam dia 26 de juny.
1: Clar.
0: A la sala Sunset, amb Tocata Brothers, que són Chino i en Paco, amb Petroman i Lil Kelfal, Grandmaster J, Rap és un peix, Iaceca, els Breakers i Micro Lliure. Dia 26 de juny, a les 7 de Sora Baixa fins a les 11.
1: I
0: jo mateix, també.
1: Perfecte. Idò, Toni, gràcies per dir-ho. Ho recordarem a la nostra agenda i estarem també molt pendents de tota aquesta música. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I Bèsties i Temps de Flors ho trobeu també a totes les plataformes on podreu seguir també la música d'en Toni.

0: I doncs, la música d'en Pode, aprofitant també per tornar a saludar en Rafel, que és, ja sentim ara música en directe. Rafel, ja han obert les portes, ja ha començat tot.
1: Ja ha començat a entrar el públic, ja ha començat les primeres bandes a tocar, a actuar. Tenim aquí precisament una de les espectadores que no fallen mai en aquesta cita puntual en Mallorca Live, i a més avui fa els anys. Espe, com estàs?
2: Molt bé.
1: Esperança Mascaró, quants fas, per cert?
2: 55.
1: Uau, i quants anys de Mallorca Live des del primer any, imagina?
2: Uf, no ho sé. 10, no ho sé. Abans de Placebo, és que no ho sé.
1: O sigui, hi ha un abans i un després de Placebo, i això ho sabem totes. Espe, a part de celebrar aquest aniversari, ràpidament, què esperes del Mallorca Live, concretament d'aquesta primera jornada d'avui? Què és allò que te fa més ganes?
2: Oh, The Libertines. És que Pete Doherty és mi hombre. És un puto crack. No sé, Pete Doherty, en general.
1: Prodigy ja, evidentment, no és aquella banda que tu i jo hem ballat i hem viscut i hem gaudit, però sí, no?
2: Sí, Prodigy sí. Però és que Pete Doherty me gusta en todas sus vertientes. I és que l'he vist moltes vegades, que m'encanta. És com un regalo de cumple.
1: Que bé, idò, molt d'anys, novament, després que gaudeixis molt. Només, diguem, una banda de la jornada de demà que també te faci especial il·lusió.
2: Ui, doncs pues no ho sé, perquè... Espera, ho he de mirar.
1: No sé si Kaiser Chiefs, Cypress Hill, per exemple.
2: Bueno...
1: Mirant-te...
2: Sí, perquè és que me lío con ayer y hoy, sí.
1: Bueno, León Benavente.
2: No sé qui és, Perfecto Miserable.
1: Te l'han recomanat.
2: Mira, a ver.
1: Ah, que t'agrada el nom.
2: El nom me flipa.
1: Molt bé. I de moltes gràcies, Espe, molt d'any.
2: Gràcies.
1: Idò, mira, una clàssica, no habitual del Mallorca Live, que l'hem trobada just quan obrien les portes i ha volgut també xerrar amb nosaltres com cada any. Mònica, endavant.
0: Que bé, idò, molt d'anys per Nespe, i a més que és una gran festivalera i que ha començat aquest aniversari ben prest avui de matí, com molta d'altra gent que s'ubica, cerca un allotjament també per aquesta zona de Magaluf. Feim una molt petita aturada i tot un entram en la nostra agenda final.
3: TV3 Ràdio és diversitat.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
2: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: Idò, sentim a Xambao perquè són un dels protagonistes del cap de setmana que no és tot Mallorca Live. També tenim actuacions a altres bandes. I és el cas de les Pitiuses. David Ventura, com estàs?
2: Què tal? Molt bones tardes.
1: Molt bé. Conta-mos un poc que tenim al cap de setmana.
2: Doncs mira, com tu em deies, Xambao actua a les Dàlies, ho fa avui, a les 8 de la tarda. És el seu, quan ve a les Pitiuses és el seu lloc favorit, per així dir-ho. Durant aquest cap de setmana també el que tenim són molts concerts de fira curs dels alumnes de l'Escola de Música, i hi ha propostes molt interessants. Per exemple, mira, avui els alumnes del Patronat de Música d'Eivissa, de violí i clarinet actuen a les 6 i mitja de la tarda. Bueno, estan actuant ara, des de fa molt poc, al Museu d'Art Contemporani. Demà hi ha uns que són molt divertits, que són els alumnes de l'Escola de Cas Musicaires, que presenten els seus combos de final de curs. Ho faran dins de les festes patronals de Puig en Valls. Començarà la música a partir de les 6 de la tarda, acabaran tard, i serà a la plaça del barri. També hi haurà barra, hi haurà menjar, hi haurà beure. I després dissabte també l'Escola de Música de Santa Eulària fa el concert de fi de curs, que serà a les 7 de la tarda al Palau de Congressos. També parlem de música perquè Formentera es fa demà una sessió de maridatge d'òpera i vi. Hi haurà vi, evidentment, i l'òpera la posarà la soprano Naira Akarir i el pianista Francesc Blanco. Serà al Jardí de Saseres de Sant Francesc a les 8 i mitja. I ja de cara a la setmana que ve, us abans un concert que hi haurà dijous, i és que el Cranc Festival celebra la seva primera edició, el seu primer concert a Eivissa, i serà a l'escenari de Vinís Vell a Cala de Bou. Vindran els barcelonins Mujeres, amb el seu música de garatge, Solea Morente i els eivissencs Billy Flamincos. Serà a partir de les 7 de la tarda.
1: Que bé, David, molt ben contat i molt interessant també el que tenim a Eivissa i a Formentera. Anna Gornés, que tenim a Menorca, sí, amb un minutet.
3: Com va? Jo molt estic contenta per en David Ventura, que volia que arribés el Cranc i res més a Eivissa. Però ja és que l'esperava, deu estar de celebració. Aquí, aquest cap de setmana, tenim un concert imperdible, que és d'en Yamandú Costa. Ell toca un instrument molt especial, que és la guitarra de 7 cordes, i l'ha traslladada a l'àmbit de la música popular brasilera. És la primera vegada que actua a Balears, i a més serà un concert dedicat a Ramon Guibernau, que era un amic del claustre que ens va deixar fa poc, i serà això avui a les 9 del vespre en el claustre. Demà a les 8, en el claustre de Sant Francesc, presenten el 53è Festival de Música d'Amor, i ho faran amb Patricia Romero, que tocarà música barroca, i clavancí, que és el seu instrument. I després una invitació així una mica als marges, anar demà a la concentració que està organitzant Dia Menorca, que és un grup d'activisme que fa unes performances sempre al·lucinants i participatives, i aquesta vegada ho fan amb unes formigues gegants vingudes de Badalona, amb la companyia La Ruga, i és a les 7 i mitja davant del Consell Insular. I també a totes les escoles, com ha dit en David, que cada setmana celebren els seus finals de cursos en els teatres i sales de Menorca.
1: Que bé, Anna. I doncs anem a escoltar que tenim a Mallorca, Gavi Rodas, al marge del Mallorca Live. Tu hi aniràs?
4: No voy a ir porque este mayor Magaluf está de luto por el accidente del otro día, de los dos muertos, y son tres días de luto. Y
1: pues incendi, ¿no?
4: Y me niego a ir. Yo voy a ir al Gaida mañana a las 7, que una radio hermana vuestra, Tito Yeta Radio, celebra aniversario y toca un grupo vasco que mezcla sin miedo el rock vasco con el hip hop, la electrónica, el jazz y el trip hop. Se llaman Gailu, y eso es a partir de las 7, con otros grupos más.
1: Molt bé, i doncs serà el 39è aniversari de Tito Yeta Ràdio. Sí. Molt bé, molt d'anys, bé, en totes aquestes bandes, i nosaltres pràcticament ho deixam aquí. Recordeu que teniu tot el cap de setmana de Mallorca Live, que avui vespre i demà també a partir de les 11 de la nit tindreu un resum amb en Joan Trias, que també podreu seguir a través de les plataformes d'IV3 Ràdio. D'aquí una estona mos afegirem també en Rafael, en aquest recinte des Mallorca Live. David Ventura, gràcies, que ho passis molt bé amb l'inici del Cranc.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies també a Anna Gornés, que també tinguis molt bon cap de setmana, i també a en Gavi Rodas, que gràcies. Ja ens sentirem la setmana que ve. Que vagi molt bé, i a tots, bon cap de setmana. Vos deixem ara en l'informatiu vespre a les 7 en punt. Adéu.

iVetres Música.

0: TV3 Ràdio és música.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

En Joanet ho perdé tot. Ja no hi havia mònades d'or ni joies, ni palaus ni els millors menjars, ni finques plenes d'usines. Ara tot...

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és Cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
8: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol.
13: Tèntol.
11: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a Ivetra Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
7: Ja som aquí, ja hem arribat.
8: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
7: És el moment de posar els punts sobre ses is.
9: De fluència.
8: El paraigua en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestial. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Això ho ha fet un professional.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Mallorca és el paradís si el pots suportar, li digué l'escriptora estadounidenca Gertrude Stein al col·lega Robert Graves. Havia passat a l'illa dues temporades en la dècada dels anys 20 en una Mallorca que es despertava a la indústria, on hi vivien concretament 380.000 persones, molt lluny del boom turístic actual i de la població actual. Avui Stein també podria dir Balears és el paradís si pots suportar una població d'1,2 milions de persones i de 9 milions de turistes. No fa falta que ens carreguem tota aquesta gentada al nostre llom, però si no volem caure en els errors dels altres, perquè no aprenem a gestionar el paradís en què vivim.

0: Mar Fèlix, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
1: Encantada d'estar aquí. Moltes gràcies, Araceli.
0: Benvingut, Pere Suau. Com anam?
2: Molt bé. Com sempre, és un plaer ser aquí.
0: Miquel Àngel Palleres, com estàs?
3: Molt bé, avui de substitut en primer grau.
0: El Miquel Àngel se queixa un poc, perquè sempre que tenim alguna baixa, el cridam. I clar, com que només han de fer toc-toc, i com que forma part de l'equip, i com que està preparant-se radionovel·la, que sonarà després, el tenim relativament a mà. Per cert, xerrant de radionovel·la, l'art amb els dos policies
3: sí,
0: locals...
3: Sí.
0: Que te tenen rodejats. No sé si vareu sentir el capítol.
2: Sí, jo sí.
0: Bueno, ja recordeu que el teniu també a la carta, que podeu escoltar tots els capítols de la xarxa de vida de Vidre, d'aquesta radionovel·la. Fa una o dues cap enrere, na Mari i en Pere feien de policies locals, que eren a Eivissa, i havia passat alguna cosa dins un igles, i bé, coses que passen, no? I allà hi éreu. Bé, avui tenim aquestes quatre paraules: paradís, llom, falta i cau, que també pot ser caure, però cau també és un substantiu. Així que començam amb la pregunta habitual. Mar Fèlix, si t'he dit paradís, que te ven al cap primer de tot?
1: El primer que me ven al cap és Formentera. Ho estàvem parlant ara amb en Pere. Realment hi ha pocs llocs tan petits, tan polits, com diuen a les pitiuses, que te facin sentir tan bé, no? El que passa és que també estàvem parlant en Pere i jo fa un moment de convé parlar d'això o haurien no dir-ho perquè no vengui tanta de gent, no? Perquè no sé si ho podrem suportar, com tu deies, no? Uh-huh. És un problema.
0: Miquel Àngel Palleres, paradís.
3: Paradís, em venia en cap una cançó de Pel de Gall, que se diu Paradís, que xerra de ses illes, i que efectivament és un paradís. Però per baixar una mica el to, pensava en Vanessa Paradís, que va ser la dona d'en Johnny Depp i d'en Lenny Kravitz, i que té més o menys la meva edat, i que cantava regulero, però bueno, és el que m'ha vengut en el cap, si és el que demanaves.
0: Ja te l'he posat, no? Un poquet de Vanessa Paradís.

0: Ara, Pere Suau, paradís.
1: Paradís és una paraula molt polisèmica, no? I com ha dit un poc Namar, un poc tramposa, no? Per això, no? Perquè de vegades, quan publicitam un paradís, tenim sensació que tal vegada l'estan destrossant, no? És a dir, aquesta sensació. Recordo un dia que en un programa d'aquests vaig parlar de la bellesa de la colònia de Sant Pere i de Betlem, i un oient em va dir: Pere, no en tornis a parlar. I m'ho deia, en certa manera, un poc de veres, no? Perquè és vera que avui en dia, quan publicites el paradís, moltes vegades l'acabes destrossant i te trobes en aquesta dicotomia, no? I és vera que hi ha molt de paradisos. A mi m'agrada molt una frase de Llorenç Villalonga que deia que els autèntics paradisos són aquells que són perduts, els que has perdut, el paradís de la infància, el paradís d'un record. I bé, hi ha molts tipus de paradisos, ara, si voleu, podem anar xerrant.
0: No, podem parlar, però realment creus que en aquesta època de xarxes socials, de localització, de Google Maps, d'Instagram, etc., encara hi ha llocs que la gent no conegui? Pensau, no ho sé, eh? Sempre me'n recorda, i hauré de dir, no? Però que a la Salmonia, fa molts anys, un tio meu me va dir: heu d'anar a la Salmonia, però no trobareu ningú. I no trobava ni el cartell, perquè els veïnats traien els cartells, no? Perquè tu no arribessis a la Salmonia, la qual cosa me pareix molt bé, però és que érem quatre a la Salmonia. I avui, quants coreans tenim en escaló del monjo? Vull dir, no sé si encara existeix això.
1: Jo crec que sí, eh? Jo crec que queden molt de paradisos, però que depenen més de com els mires que la seva pròpia realitat, no? És a dir, el paradís aquest d'Instagram o d'aquest món és un paradís molt vell, però té com una sèrie de marques molt prefabricades, no? I la gent va allà i tal. Però crec que, per exemple, a Mallorca hi ha llocs que no són tan fotogènics o no són tan paradisíets en principi, però que poden esdevenir paradisos per estar tranquil, per estar bé, per desconnectar. Vull dir, no necessàriament el paradís ha de ser un lloc de bellesa sublim, no? És a dir, una quarterada al mig de la planura de Mallorca pot ser també un paradís.
2: Que xulo. Això invita a pensar també que el paradís potser no siga un lloc extern, sinó la manera en la que tu estàs.
1: Sí.
2: Abans parlàvem de l'estat d'ànim quan te'n vas de vacances, no? Que és xulo, perquè estàs més obert, vas mirant edificis pel carrer, vas apreciant coses, tens vivències, i pot ser el paradís siga més intern.
1: Sí. O pot ser el paradís siguin altres persones, no? Jo penso, clar, de vegades, moltes vegades quan t'arriba a casa que arribes cansat, tinc una filla que no en Carme, que té una riera que per mi és un paradís. És un paradís. És a dir, i a vegades els paradisos també són persones.
2: Converses.
1: Converses, com aquesta.
3: Però jo no estic a l'alçada d'aquesta conversa, no? Som molt més bàsics, jo. No sé si té relació amb el que dèieu vosaltres dos, però paradís, però jo també... És una paraula que... cobra't sentit quan perds sentit, no? És com desig, no? Una vegada que has complit els desigs, ja deixa de ser-ho, no? I paradís, tens la sensació de que és algo prescut. Hi havia una cançó de Joni Mitchell fa molts anys, que se diu Big Yellow Taxi, que diu un moment de sa frase: cimentamos el paraíso para convertirlo en un aparcamiento, no? Crec que estem acostumats a això. Instagram és el que passa, no? També has dit lo de Cala Salmonia i de més. Programa el paradís de moda, tothom ho veu i se convierte en un parc d'atraccions. I hi ha perdut el paradís, no? Esperant que lo millor d'aquí uns anys desapareguin els coreanos que van a Cala Salmonia o el que sigui i puguem recuperar aquest paradís, no? I bueno, pues que crec que vivim en una societat en què aquest paradís va i ve, i sobretot va, i se desfà, i se perd, i no el recuperem, no? I crec que hem de lluitar una miqueta per recuperar tots aquests paradisos que hem perdut.
0: Mm-hmm. És que aquella cua d'escaló d'Esmora de fa uns anys, jo crec que era un exemple de com podem acabar distorsionant el paradís en què vivim, no ho sé. A mi això me va volar bastant el cap, aquesta imatge. I ara que deia en Pere d'anacar-me, el diccionari diu paradís, és el jardí que, segons la narració bíblica, Déu posa el primer home i la primera dona, i d'això n'hem xerrat aquesta setmana amb en Jaime Vázquez, que és professor del CSAC i doctor en història de la Bíblia i en la Bíblia, que en sap molt, i també parla de lloc bellíssim, però ha estat molt agradable, no? No només el lloc físic, sinó també l'estat en què un es troba. Vosaltres no fa falta que me digueu... Bueno, Pere ha dit lloc i ha dit persona, no? Aquest moment paradís, Miquel Àngel, quin seria per tu?
3: Com deia un amic meu, en el moment en què te poses unes sabates, dues talles menys i te les lleves, no? Dius, ai, que bien estoy. Pues a vegades són coses molt simples, no? A vegades és un paradís algo molt, molt simple. Crec que era Antonio Font que cantava damunt sa barca i estirat i prenent-te sol a ses paradís, no? I bueno, pues, crec que no fa falta cercar grans llocs ni grans experiències, que moltes vegades són petites, però les hem de reviure i hem de entendre que sa vida no són aquestes coses tan grosses, sinó que són la suma de coses molt petites. I allà poden ser feliços.
2: Sí, per mi paradís té més la idea de, i ara escoltant-te, Miquel Àngel, de momentazos. O sigui, és així com... moments especials, que poden ser moments... pot ser un cafè, pot ser que una persona s'atrequi i te diga ostres, m'ha encantat el que sigui, o m'ha ajudat això, el que sigui, no? Qualsevol moment d'aquestos és com el puc viure dues vegades, en aquell mateix moment, però després el puc recordar. I m'agrada tornar a moments així. Uh-huh. I és com cada dia m'agrada que per lo menos hi hagi un moment així, no? I si no n'hi ha, torn.
0: No teniu els dobbers a cap paradís fiscal, no?
3: No. No tenim dos dobbers.
0: Pensava que anava a dir, tampoc ho confessaríem.
3: Si la congregació se troba, anem a mitges, no?
0: Sí. Idò, aquí tenim aquest paradís. Jo crec que vivim en un paradís i començava na Mar parlant de Formentera, que és un paradís cada vegada més conegut, cada vegada més explotat, cada vegada més tropitjat, això està claríssim, però aquest és el món global en el que vivim. Anem a passar paraula, a veure per on vos du aquesta, que és llom o lloma.

0: Miquel Àngel, Pallaros, te tenc davant. Llom. Si te dic llom, que te venes cap?
1: Bueno, llom de porc, per menjar, no? Llibres de llom, joi, que complicat de dir això. Llibres de llom, que me feia mo mare, de jamón i formatge, que estaven boníssims, no? I per jo sempre he estat vinculat en això, en el recetari, no? Allò que te'n menges, i a una expressió que és desllomar-se, no? Que és allò de trabajo demasiado. Ja no puc més, i vull i necessit descansar, no? Pues aquestes coses. I no sé si és perquè els animals que reguen en el llom molta feina, i quan dius desllomar-se ve d'aquí, no ho sé.
2: Me l'ha robat, Miquel Àngel. Jo pensava en desllomar-se o què portes al teu llom, no? Inclús estava pensant què portes al teu llom que ja no te correspon, no? Que a vegades carregam en coses que no faria falta, no? En coses, en idees. I sí, me veu una imatge més negativa que positiva en la paraula llom, com de cansanci, de no puc més, de un poc així.
0: Malgrat aquell llom embotit que està tan bo, A veure, en Pere diu que sí, però suau, llom.
3: No, jo el llom, la paraula llom me fa recordar un paradís per mi.
2: Anda.
3: Sí, perquè llom també és el llom de llibres, no?
0: Sí.
3: I una prestatgeria on es pot circular encara per trobar el llibre que tu vols, no? També pot ser un paradís, no? És un paradís de lectura futura, de descoberta. I una cosa que de vegades no m'ho fixam és que hi ha dos tipus de llom. Hi ha el llom francès i el llom anglès. És a dir, tu pots llegir el títol de llibre d'amunt per avall o de baix per amunt.
0: I quin seria quin?
3: Me sembla que el francès és de baix per amunt,
0: sí?
3: I l'anglès de dalt per avall.
0: Què passa?
3: Idò, ara, quan t'agafo un llibre, té una característica, que me sembla que l'anglès, si el col·loques en horitzontal, el títol queda en lectura, diguem-ne, recta, però si el francès me veuré que queda damunt per avall.
1: Ara estem mirant aquí la prestatgeria que tenim aquí
0: en tenim dos de diferents.
3: Aquest és anglès.
0: Clar.
3: Perquè se llegeix de baix, no, de dalt per avall. Però si, deixa'm en aquest un segon. Si el col·loques en horitzontal, se llegeix bé. El francès, el títol estiria cap girat.
0: Estaria al revés. Sí, que bo. Sí, i els teus llibres, per a suau, que són de francès o
3: no? No ho sé. No ho sé, perquè clar, això és un tema d'editorials, però sí que un dia llegia sobre aquest tema, que això complica de vegades molt en els bibliotecaris, perquè a l'hora d'etiquetar, o tapen el nom, o tapen el títol, i que en general el més habitual és el francès, però que l'anglès sempre van una mica a la seva bolla.
1: Van a ser al revés. Els anglesos al revés.
2: Sí.
3: Però crec que en aquest sentit, a mi me sembla que quan el poses així se vegi bé, és a dir, me sembla que l'anglès en aquest sentit és més, no sé, és com a més útil, no? Perquè nosaltres estem mirant un llibre i podem llegir bé el seu títol.
0: I doncs ja veus, aquell llom que diríeu que els llibres també se compren segons la seva coberta i segons el seu llom, Pere?
3: Sí, jo crec que sí. I avui en dia, cada vegada més, no? És a dir, hi ha tot un màrqueting, jo crec, per... I és vera que en el final també el llibre, que mos agrada el llibre, també té una part estètica, no? I està bé que un llibre també t'entri per sa vista, no? El que passa que allò important està de dins, però també s'ha de cuidar l'aspecte exterior d'un llibre, clar que sí.
0: I publicant per damunt les nostres possibilitats, jo l'altre dia pensava, tenc ganes d'agafar aquestes novel·les clàssiques per tornar a llegir coses un poc més, no sé, més elaborades, quasi. No sé si ho penseu, és cosa meva. O estic llegint coses, sí, que relativa a poca qualitat, no ho sé.
1: Estàs xerrant amb un aquí davant que fa una ràdio novel·la, que se m'ha just després, i que la seva finalitat no és... És més entretenir que no fer una llegida, una escolta, en aquest cas, molt sesuda. Jo crec que hi ha d'haver de totes colors, igual que el cinema, igual que qualsevol altra cosa, no? Però jo sí que vull dir que no sé si vosaltres vos passa que quan anau a caco al cu mireu les prestatgeries i així sabeu com és, no?
2: Sí.
1: Identifiques una mica el perfil psicològic de la persona o de la casa allà on has anat mirant la prestatgeria i veient si té molt de llibres, si té pot llibres i quins són els llibres que té, no? I si te tens una miqueta a mirar, dius aquesta persona me cau més bé. Allò me passa una miqueta.
3: Sí, està clar. En el final, els llibres que hi ha una casa si tu ets lector i més o menys coneixes les referències, te diuen molt d'aquella persona, no? Si vols determinada tipologia de llibres, t'estan construint l'imaginari. Després no vol dir que te duguis una sorpresa, no? Però jo crec que una casa amb llibres diu coses, i una casa sense llibres també, te dona una altra informació diferent.
0: I jo els hi deia aquesta setmana que en Pere li feia un pot de vergonya, que havia agafat el seu poemari de Cremaran vespres i albes, que Premi Rei en Jaume, però quants anys té aquest llibre, dius? Però
3: aquest llibre crec que està publicat l'any 2002, però escrit l'any 2000. És a dir, vull dir que és un llibre de fa 25 anys. He de dir, i ara no ho dic per tirar-me floretes ni molt manco, perquè no ven el cas, però sí que, així com de vegades xerrar amb altres amics poetes que me diuen jo és que no som incapaç de llegir allò que vaig escriure quan era jove, a mi els llibres que vaig escriure no m'acaben de ses mans. Ho he de reconèixer. És a dir, evidentment hi ha coses que ara escriure d'una altra manera, però m'hi reconec, i reconec aquell Pere de fa 25 anys, i veig que moltes coses tampoc no ha canviat tant.
0: Vos fa por mirar cap enrere, o no, Marc? Mires cap enrere?
2: No me fa por mirar cap enrere i m'agrada. Estic pensant que me salten fotos cada 2x3 a l'iPhone i... Ah, que xuruta! Quan estic mirant, per exemple, discursos o vídeos, o just quan vaig començar, penso, ara ho faria diferent, però m'agrada el que has dit, Pere, però som jo.
3: Sí.
2: Al final pot haver-hi una tècnica més polida, però és una mar, no?
0: Forma part.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, no m'he desagradat tant, la veritat.
0: Miquel Àngel?
1: Totalment. Allò de fa 25 anys era necessari per dur-te'n fins aquí, avui, no? Sí. Allò és el que t'ha fet el que ets avui. Per tant, jo no miro enrere amb arrepentiment o alguna cosa així, no? Sinó tot el contrari, no? Pots creure, pots dir, bueno, pues, era més jove, era més innocent, o era... però en aquell moment allò va ser necessari, és el que m'ha dut fins aquí, però tant, cap problema ni un, en fer molts grans.
0: No, cap problema ni un. A més, aquí estem estupendos, en Pere Suau, en Miquel Àngel Palleres, en Marc Fèlix. Tenim aquesta conversa polisèmica a partir d'aquestes paraules, paradís, llom. De lloma no heu dit res, es va que lloma és el llom de la muntanya, que hi ha un poquet de trampa. No sé si aneu d'excursió, Marc.
2: Sí.
0: Tu tens cara d'excursionista.
2: Sí, m'encanta.
0: Ah, va, vols?
2: No tinc tant de temps com voldria.
0: A Miquel Àngel no té tanta cara d'excursionista.
1: Perdona, jo vaig estar amb els escoltes i t'has xerrant despassat.
0: Actualment, a vos, ara tornes...
1: Actualment, fa res, fa 10 minuts, com qui di.
0: I en Pere...
3: Jo m'agrada molt anar d'excursió i m'agrada molt cada vegada més caminar. Sí. És a dir, el fet de caminar és una cosa que cada vegada m'agrada més perquè... Avui un dia que, per exemple, sap que m'encanta també que la gent faci esport i veus molta gent que va a córrer, però crec que és caminar... jo a vegades de la meva vida he anat a fer una mica de córrer un poquet, però me sembla que quan estàs corrent només pots fer allò, és l'única cosa que te concentres és resistir allò. No? En canvi, caminar te permet parlar si vas acompanyat, te permet observar, te permet pensar, i aposta m'agrada més que aquest fet de córrer, que me sembla que només se centra en una cosa. Uh-huh. Però sí, som excursionista i ja t'he dit que m'agrada molt caminar.
1: I si me permets, mesclant llom i lloma, tinc a casa meva uns llibres que se varen fer fa molt d'anys, un col·leccionable que se deien Rutes Escondides de Mallorca, que jo és molt poc marketinero, perquè és un llibre gris, bàsicament, que pone 1-8, no? Però xerrant que en aquelles rutes que se varen fer, i bé, són mapes fets a mà i tal... ja han desaparegudes moltíssimes, i lo difícil que és avui en dia poder seguir una ruta d'aquelles damunt una lloma d'una muntanya perquè ha desaparegut el camí, perquè ha estat tallat, perquè ha estat invadit per urbanitzacions, etc. No? I lo difícil que és avui en dia poder fer excursions que fèiem quan érem petits, bàsicament perquè ha desaparegut el paisatge. No? I bueno, vinculant el llibre amb la lloma de la muntanya, però amb una mica de nostàlgia de dir, lo hemos perdido, ¿no?
0: Idò, aquest paradís, que per anar a fer una foto ara a Formentor has de fer cua, eh? O també si pots anar a determinades hores has de demanar permís, efectivament. Però això és el preu de viure en el paradís. Vinga, anem a fer una petita pausa i tot d'una tornem, que mos queden dues paraules.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch. IB3 Ràdio és... música.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
9: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
10: I que fèieu amb les tortugues?
9: Menjar tortuga.
10: Estava bona, la tortuga.
9: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Aquí tornem a ser. Avui és dia de conversa polisèmica. Aquí tenc de vora en Amar Fèlix, en Miquel Àngel Palleres, en Pere Suau. I aquest és un poc l'exercici que feim un pic a la setmana en totes les paraules que hem fet servir durant la setmana en els diferents capítols, de dilluns a dijous i dos divendres. I sempre que vulgueu mos podeu escoltar la carta. Conversam sobre paraules que avui són paradís, llom, falta, cau o caure. A veure, Pere Suau, falta, si te dic falta, que te venes cap primer de tot.
1: Probablement per de formació professional falta d'ortografia, perquè el meu món és el món de la correcció i de textos i de corregir exàmens i automàticament pens en falta d'ortografia.
0: A veure, ara mos contarà si se fan moltes faltes i si no vos passava un poc els profes traient, jo què sé, mig punt o un punt per falta. Ara mos ho dirà. Segur, Miquel Àngel Palleres, es falta.
2: Pensava, quan la meva dona me va dir tinc una falta. Això assustava molt. Però bueno, no, anant a alguna cosa més mundà, no? El tema esportiu, no? Fer faltes... jugant un partit, falta penalti, aquestes coses així. I el que junta a la gent cridant i escridassant quan hi ha una falta, i hi ha un penalti, tothom crida, i bueno, hi ha una bauxa important quan hi ha faltes, no? I bueno, doncs això.
0: Falta, Marc Fèlix?
3: Jo, per no repetir el significat, estic pensant en el que em fa falta, no? Que em fa falta en moltes coses, quan necessit tantes coses, potser no estic en el millor estat, necessit centrar-me una mica i després apreciar el que ja tinc.
0: Uh-huh. Efectivament, hi ha coses que mos fan falta, a vegades diu, me fa falta això, o no fa falta que venguis, no? O va ser allà puntual, se'ns falta... Tenim totes aquestes excepcions de la paraula. A veure, Pere, desenvolupa les faltes d'ortografia.
1: No, mem, en el final el criteri aquest de correcció que deia si és molt estricte o no és tan estricte, això és un tema que seria molt llarg de debatre, però sí que jo vull fer una reflexió i que de vegades faig en els alumnes, i és quan nosaltres anem a un lloc i pensam que aquell lloc és una mica important o que mos fa ganes que mos hi vegin bé, intentant presentar-mos d'una manera curada, no? No duint taques en el vestit, mos posam una roba més o manco digna, mos pentinam més o manco bé. Quan presentam un test, en certa manera, la seva vestimenta és ortografia. Ortografia vol dir lletres correctes, no? És a dir, i crec que s'està perdent un poc això, no? I és vera que l'ortografia no és fàcil i que no és, de vegades, avorrida, però quan tu veus determinats textos en què

0: Una bona analogia, veritat que t'arregles, perquè això sí que ho entenen, ho però, entenen però molt, no?
1: Ara pensava, en fa molt d'anys, moltíssims anys, vaig fer de professor un parell de mesos, no? I un alumno me va presentar una redacció que era El Avión, castellà, però El Avión iba con H, con B i sin acento, i sin tilde. I empezava així, El Avión. I jo deia, no ho sé, deu ser grec, saps? I deu ser algo especial. I no vaig poder continuar llegint. O sigui, vaig dir, hasta aquí hemos llegado, això és la meva capacitat d'entendre un determinat text. Clar, això fa...
2: O sigui, era abans de les xarxes socials, abans d'internet...
1: Sí, sí, sí, això fa 30 anys, o 25 anys, o por ahí, no? Doncs que si allò passava fa 30 anys, què passa avui en dia, no? I hem millorat o hem empitjorat? La percepció des de fora és que no hem millorat, no? I, en canvi, mantenim una certa vergonya per presentar aquests textos d'aquesta manera. I pues, jo crec que tampoc, no? I el millor és això, la immediatesa de les xarxes socials i que per enviar whatsapps puc escriure en dues lletres el que és una paraula i ja mos va bé, perquè lo important és que mos entenguem i no com ho facem. Bueno, a lo millor és vera que el que deies tu, somos muy estrictos, som molt estrictes en sortografia. Jo crec que sortografia és el que és, no? I és, ha de ser de qualque manera objectiva, no? Perquè tothom entengui com s'ha d'escriure bé. I hem de permetre o hem d'autoritzar que s'escrigui de manera diferent per determinats contextos i tal? Pues probablement, però si mos acostumam a que el principal són aquests contextos i només escrivim per WhatsApp i només escrivim un correu electrònic, pues mos menjarem mitges paraules i mos menjarem vocals.
2: Pues, l'altre dia escoltava per la ràdio algú que ara no vol ser dies context, però m'ha fet pensar en la llengua viva, amb aquesta idea de que en el final, mentre xerram, anem com a creant el nostre llenguatge. A l'hora de dur-lo a l'escriptura és quan hi ha aquest xoc, no? Perquè hi ha unes normes i tal, però el llenguatge va com evolucionant i cada vegada escrivim més com xerram, que tampoc xerram molt bé, per tant, acabam escrivint d'aquella manera. No ho he reflexionat molt, però m'ha fet pensar justament amb això, si pots arribar a ser molt estrictes, si amb el temps això se relaxarà, però no perquè escrivim malament, sinó perquè el llenguatge és viu. No ho sé, està clar que hi ha unes normes, eh? Però un dia la RAE va acceptar Bluyín o Cocreta, que és difícil de dir, però ho diu molta gent.
1: Almòndiga.
2: Almòndiga, no? S'accepta perquè ho diu tanta gent. Sentia també avui una tertúlia. De motu propio. Ja sabem que no és de motu propio, no? Que és una palabreja difícil de pronunciar. De, com és? De motu propio.
1: Motu propio.
2: Propio, exacte, no? Però tots deim de motu propio i tots sabem que deim. S'acaba adaptant, això? No sé, jo ho he pensat.
1: Però hem d'acceptar que la gent digui motu propio perquè no saben dir o perquè no volen dir proprio, pues jo crec que no. Jo crec que si relaxar el llenguatge per adaptar-lo a la comoditat de xerrar fàcil o tirat, pues crec que no és el que s'ha de fer, no? Que no sigui fàcil no vol dir que ho haguem d'evitar a tota costa. Jo crec que requiere un esforç. Pues,
2: Anna Mari i en Pere són professionals de llenguatge i de oratòria. No sé què penses, Mar.
0: Jo estava pensant en la meva filla grossa, que ara ja està fent pràctiques, o sigui, ja ha entrat en la vida laboral i és un context totalment diferent. Allí no, o sigui, no pots fer una falta d'ortografia. O sigui, a l'escola pareix que, bueno, que si són estrictes els profes o no, però és que després la vida real hi ha moltes feines que segons com presentis un escrit, o sigui, no tens res a fer. Llavors crec que sí que heu de ser estrictes. S'han de conèixer l'ortografia.
3: En el final són unes normes, són com unes regles de joc quan entram en el món escrit i que convé respectar-les perquè tots mos hi puguen sentir còmodes. De totes maneres, aquí tu, Araceli, has obert un gran debat, no?, sobre la llengua escrita i la llengua oral, i amb això és famós un document que se diu l'Appendix Probi, que era un petit recull d'un gramàtic llatí que ensenyaven als seus alumnes tot allò que estava mal dit i que no havien de dir. I les llengües romàniques han agafat tot allò que ell deia que no s'havia de dir. Vull dir que la llengua va evolucionant i coses que en un moment mos semblen errors, al cap de 200 anys són la paraula definitiva, no? Però sí que

0: A veure que en el final, si hi ha unes normes ortogràfiques, una cosa és cometre una falta ortogràfica que la cometem tots, no? Però una altra és això que comentaves tu, no? Que dius, com has estat capaç d'acumular tantes faltes en una paraula?
1: En una paraula,
0: és a dir...
2: Que apareix un altre idioma.
0: Si no n'has endivinada ni una.
1: Jo crec que pensava que era grec. Però torna, i no només ortografia, sinó inclús semàntica i tantes altres coses, no? El meu fill, que l'altre deia, li diu a un amic seu, eres un tosco. Però, Guillem, tu saps el que vol dir tosco? No, ni idea. Pues mira-ho i veuràs com que no és el que tu estàs dient. És una altra cosa. Però és igual, és un tosco. Ja està, i se va quedar ja sa conversa. I ell està convençut de que tosco és una cosa, quan és una altra, però ell està satisfet amb aquest llenguatge, no? Amb l'ús d'aquest llenguatge. I jo crec que no ho hem d'acceptar, evidentment, això és anecdòtic, no? Però no hem d'acostumar-nos a que jo puc canviar el que tu has dit, les normes, les regles del joc, una vegada que hem començat a jugar. No podem passar de jugar a futbol i jugar a baloncesto a bàsquet perquè ara mos agraden més unes altres normes. Estàs jugant a futbol, però jugo a futbol. No? Adapta't en aquelles normes, però no és al revés. No? I jo crec que tot mos du a això, una relaxació general que permet en l'ús quotidià totes aquestes coses. Dir-li tosca una cosa que no és tosca i posar avion amb va aquí, amb ve i sense accent i tal, perquè bueno, ja m'entén. No?
2: A mi hi ha paraules que se me queden enganxades, com gravar, sempre he de cercar un diccionari, com és en català, en castellà, i si estic dient que estic enregistrant o estic gravant alguna cosa. A mi aquesta sempre se me queda així, un poc embossada. Vinga, avançam amb una altra paraula, que és cau o caure.

0: Vinga, Miquel Àngel, cau a caure. Que te venes cap?
1: Bueno, pues la diferència que hi ha entre una cosa i l'altra, no? Perquè de fet, vàrem ampliar un dels capítols de la radionovel·la de la Xarxa de Vidre, era el cau. Mm-hmm. I era el cau perquè era la madriguera, allà on viu, en aquest cas, un llop, no? El personatge d'en llop, no? Su madriguera, su expuesto, que és seu, no?
0: El seu refugi.
1: El seu refugi. No? I caure, que no té res que veure. Pot caure dins un cau, no? Mm-hmm. Que per jo cau és això, és fet de tropezado, he caído, inclús lo de caure, he caigut no m'he donat compte d'algo i ara m'he donat compte i he caigut. No? Bueno, pues per allà m'aduia esa cosa.
0: Molt bé. Marc, caure?
2: Cau m'agrada molt. He pensat tot una que pot ser una madriguera, pot ser un lloc on te sents protegit, que pots baixar la guàrdia, però per mi el meu cau és un grup de persones que ens reunim una vegada al mes a un grup de coaching, i me coneixen tan bé que encara que me coneixen m'estimen, no ho puc entendre. O sigui, me coneixen, o sigui, totes les meves pors, totes les meves... Tot. I allí no me preocupo. O sigui, puc ser absolutament jo mateixa, és el meu cau, no?
0: És com el teu refugi.
2: Sí, és un refugi i és un grup de persones, no és un lloc, no?
0: Ja.
2: És un grup on jo sé que m'estimen, que m'aprecien, inclús en les coses que potser no parlaria, pues, amb gent que és molt propera, sí, sí, amb ells ho puc parlar. Uh-huh. Per mi, el meu cau és el meu grup.
0: Uh-huh. És un poc que esteu paradís, també.
2: Sí.
0: Pere, cau...
3: És interessant perquè en el final, en aquest programa que parlant de polisèmia, no? Cau, és a dir, té aquest doble significat, no? Del lloc on te sents segur, el teu cau, però també un cau, el diccionari també parla de lloc on hi ha allò on s'amaga una fera salvatge, no? És a dir, i en aquest sentit, un dels meus paradisos, un dels paradisos més recurrents i que més m'agrada, que és l'Odissea, hi ha un moment en què en Ulisses entra en el cau d'en Polifem i allà queda atrapat, no? I aquest capítol el trob bellíssim perquè la brutalitat, el salvatgisme contra l'intel·ligència, la humanitat, el companyerisme, no? I com tot se desenvolupa dins el cau del gegant, dins el cau del cíclop, no? Allà de dins s'enfronta la bestialitat i l'humanitat, no? I crec que és una lectura que vos recomano perquè dins aquest cau de Polifem trobam set dues maneres d'actuar, que en el final, no, en Polifem no és un gegant d'un únic ull, no? En Polifem és la part bestial que tenim tots, no? I no és la part humana que tenim tots, aquesta lluita, no? Dins aquell cau se desenvolupa la lluita entre allò humà i allò bestial, que avui en dia ho veiem, no? És a dir, les guerres no són més que això, no? Moltes vegades aquest enfrontament que l'Odissea ja queda retratat dins aquest cau fosc de Polifem.
0: Escolta, ens recomanaries alguna edició, traducció de...
3: Jo, és a dir, don molt poc consells,
0: sí,
3: però sempre dic que per mi, és a dir, la Odissea traduïda per en Caldes Riba, a la segona traducció, perquè en fa una de jove, l'any 1909 i una altra l'any 1952, crec que una cosa així, per mi és el monument del català que tenim, no? I a més, són les circumstàncies que molts diuen que hi ha molta diferència entre la primera traducció i la segona, perquè ell esdevé un Ulisses. En Caldes Riba, pel tema de la guerra civil, s'ha d'exiliar i retorna a la seva pàtria al cap d'uns anys i fa el mateix viatge, en certa manera, de Ulisses. Per tant, a part de ser més bon traductor, s'ha enriquit amb el viatge i per això diuen que la segona és la millor i realment és meravellosa. No és un català fàcil, però quan t'entres és un català d'una riquesa i d'una exuberància realment, per mi, bellíssim. Per mi, jo sempre dic que si m'hagués d'un llibre a una illa deserta, m'enduria,
0: sí?
3: Aquest. És qui m'enduria.
0: Que bo. I doncs jo me l'apunta, perquè és d'aquests clàssics que no,
3: sí, sí,
0: jo no
3: sí,
0: he llegit
3: no
0: mai. I però,
3: és clar, divertidíssima.
0: Sí?
3: A part que
0: t'assusta un poc, que hi ha clàssics.
3: No. És a dir, així com, per exemple, l'Ilíada de Nomer, a mi me sembla que és molt farragós, molt bèl·lic. És a dir, per mi l'Odissea és un llibre d'aventures, és un llibre molt també i molt divertit, no? I que t'ensenya molt, no? És a dir, hi ha molta... Jo crec que en el final, en Borges deia que només hi ha dues històries. Un home que amb un vaixell torna cap a la Sevilla, que és l'Odissea, i un home que se'n va cap a la creu, que és la Bíblia. I a partir d'aquí, tota la resta són bifurcacions d'aquestes dues històries.
0: És que són historions, eh?
3: Ara n'han fet una pel·lícula que m'han dit que està prou bé, de l'Odissea.
0: Sí. I de res, nosaltres anem partint a cau d'orella.
3: A cau d'orella podem... també és una expressió molt
0: preciosa,
3: guapa.
0: Preciosa, podem anar xerrant i mos podeu escoltar també sempre que vulgueu. I ara arriba un nou capítol d'entre avui i demà a la xarxa de vidre. A Miquel Àngel, ja mos queden com a, no molt, com a 7 o 8 capítols. Estem allà.
1: Ja han passat allà. Sí, ja, de fet, ja...
0: El final encara no l'has escrit, però, no?
1: El final...
0: Pot passar qualsevol cosa.
1: No està escrit, literalment no està escrit. Que no vol dir que no estigui pensat, eh? Però no està escrit com a tal perquè bueno... poden passar coses. I jo crec que hem de deixar, de fet, si me prometo només una petita anècdota, l'altre dia que xerrava amb els actors que estan fent els personatges de la radionovel·la, pues ells deien, hombre, gràcies, Miquel Àngel, per deixar-nos també dur-lo cap a nosaltres mateixos per no fer un calco de lo que tu has escrit, sinó fer una interpretació i tal. I jo li deia, bueno, pues és en revés també, perquè quan tu fas una interpretació m'adones peu a pensar en diàlegs o en coses que poden succeir que si no fessis aquesta interpretació jo no tindria, no seria tan fàcil, no? Així que no està tot escrit, en part, perquè som un poc vago i sempre vaig a lo darrer, però en part també perquè m'agrada tenir aquest feedback de, en aquest cas, dels personatges que interpreten per acabar de moldar i adaptar les quatre coses que quedin. Sí que l'estructura està feta, però els detalls i els diàlegs i segons quines coses però no estan escrits encara.
0: I d'aquestes aventures de na Núria Sastre i d'en Ramon Vilaseca i aquests personatges secundaris tan importants i potents com el senyor Salvà, que és en David Ordines, i en...
1: Senyor Font, no
0: m'agrada. Perdó, he dit Salvà.
1: Sí, Salvà era...
0: No, Salvà era dolent de l'anterior temporada. El senyor Font, que és en David Ordines, i en Llop, aquest sicari amb personalitat pròpia que li ha donat a en Toni Pons. I de a volta mil gràcies, Pere Suau, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Miquel Àngel Palleres, Marc Fèlix. I ara us deixam amb un nou capítol d'entre avui i demà, la xarxa de vidre.
4: IB3 Ràdio és servei públic. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
6: Capítol 11. El caçador.

0: La claror del dematí es filtrava per les persianes de l'apartament d'en Ramon. L'olor de cafè recent fet omplia tot. Em vaig aixecar i vaig anar cap a la cuina. En Ramon ja hi era, dret, davant el seu ordinador portàtil. Ningú hauria dit que la nit anterior... Bé, deixa-m'ho estar. L'important era la pantalla de l'ordinador.
1: Bon dia. Tens el cafè a taula.
0: Bon dia. Pegasus ha fet la seva feina?
1: Sí, he aconseguit infectar el telèfon d'en Llop. No ha estat fàcil, perquè habitualment per infectar un terminal hem d'estar-hi a prop. Però el tinc ben localitzat. Mira, fa 10 minuts ha rebut una trucada d'en Font. Escolta.
2: Llop, la meva anàlisi de la cartografia històrica és concloent. L'arxiduc freqüentava la zona nord. El far triat és el de Formentor. Preparin els vehicles.
3: D'acord, senyor Font. Quin és l'horari?
2: La llum del far s'encén quan el sol es pon. Sortirem d'aquí a les 5 de l'hora baixa per arribar amb temps per muntar les lents a la llanterna del far. Agafi la bossa amb les lents. Té el tot terreny gran preparat. Jo aniré darrere amb el meu xòfer.
0: Ho tenim, Ramon. Ha picat l'am de la seva arrogància. Va directament cap al Formentor, cap al far equivocat.
1: I ho faran per l'única carretera possible. En Llop du la càrrega. Aixeca't. Hem d'anar de compres.

0: Ramon, que és tot això? Tens un doble fons a l'apartament?
1: De la meva etapa a Seguretat Internacional. Sempre tinc un equip de contingència a mà. Agafa això. Posa-t'ho al coll.
0: És una màscara antigues? Unes oeres tàctiques? Què penses fer? Me fas por.
1: Una barrera de punxes de la policia i un parell de bombes de fum. El pla senzill. La carretera de Formentor té un túnel fosc i estret. Aparcarem el nostre cotxe a la vorera, just a l'entrada, en direcció cap a Palma. Tu t'esperaràs just a la sortida, a mà esquerra, on no et podran veure. Quan jo t'ho digui, llença la barrera de punxes a terra.
0: I tu?
1: Jo m'enfilaré just a sobre del portal del túnel. Quan el totterreny d'en Llop surti del túnel, punxarà les quatre rodes i frenarà en sec. Llavors llançaré el fum. En Llop i els seus sicaris sortiran secs i desorientats. Tu aprofitaràs el fum per obrir el maleter des de darrere. Agafaràs l'ascens de Fresnel i tornaràs a córrer per dins del túnel cap al nostre cotxe.
0: D'acord. Obrir, agafar i córrer.
1: Recorda que els estoigs són de bronze massís i vidre pur. La bossa sencera pesarà 20 quilos. Si no pots amb tot, pensa que només ens fa falta un cilindre per inutilitzar la xarxa de vidre completa. Un cilindre. I el pla d'en Font caurà per terra.
0: Seré àgil i veloç. Entesos.

0: La carretera de Formentor és una cicatriu d'asfalt penjada sobre els penya-segats. El túnel de pedra era fosc, humit i feia olor a salnitre. El nostre cotxe estava aparcat a l'entrada, llest per fugir. Jo estava amagada a l'ombra de la paret exterior del túnel, amb la màscara antigàs preparada, sentint la meva pròpia respiració accelerada. En aquell moment, el terra va començar a tremolar.
1: Torna't, Llop!
2: Ara, Núria!
3: Empunxat! Què dimonis és això? És una emboscada! Sortiu del cotxe i desplegueu-vos!
2: Llop, no buscaves un cap deslligat? I d'aquí el tens.
0: El fum gris i espès va envair la boca del túnel. Era el meu moment. Vaig sortir corrents de la foscor. No veia els sicaris, només sentia els trets a fora. Vaig arribar a la porta del darrere del tot terreny.
4: La motxilla de cuir, aquí.
0: Vaig agafar un dels cilindres a cegues. En Ramon tenia raó. Era increïblement feixuc. El vaig estrènyer contra el pit. Vaig donar un cop de peu a la porta del maleter per tancar-la i vaig girar cua. Vaig córrer per dins del túnel fosc, amb els pulmons cremant, fins a arribar al nostre cotxe. Dos segons després, en Ramon va caure lliscant des de la muntanya fins a l'entrada. Varen pujar, arrencar i desaparèixer just quan el fum començava a escampar.

0: Llop, Vilassar ha desaparegut. Es deu haver amagat a la muntanya.
1: Cabró! Només volia fer la nau per aturar-nos.
2: Es pot saber què és aquest circ, Llop? Jo l'he contratat per garantir la meva seguretat, no per muntar tirotojos enmig d'una carretera pública.
1: Senyor Font, no s'acosti. Era el guardaespatlles, en Vilassaca. Ens ha tirat una bomba de fum. I ha començat a cridar per fer-nos sortir. Una ratera de manual.
2: No, Llop. Us volia despistar. Obriu la porta de darrere, ara mateix.
1: Què? A la ida sigui! Falta un estoig, senyor Font. Només n'hi ha dos. N'ha robat un.
2: Encalçau-los.
1: En aquestes condicions no podem, senyor Font. Les rodes del cotxe estan ben punxades. Però no pateixi pel cilindre de bronze. Estava segura que el guardaespatlles intentaria alguna bestiesa. Vagi pujant al seu cotxe.
2: I es pot saber on anirem?
1: Anirem a fer-los una visita a domicili.

0: La tornada al pis d'en Ramon va ser una injecció d'adrenalina pura. Havíem executat un cop net i sense víctimes. Havien rebentat l'arrogància d'aquell aristòcrata. Nosaltres teníem el poder.
1: Has estat espectacular, Núria. Ni tan vist. A veure, posa la lent damunt la taula.
0: Aquí la tens, sana i estàlvia. És l'espèculum, la lent de Menorca. Comprova que el vidre estigui bé.
1: Núria, allunya't de la taula.
0: Què passa? El vidre està espanyat?
1: No, mira aquí, sota el vellut verd de l'estoig.
0: Què és aquesta llumeta vermella?
1: És un microrastrejador GPS, un AirTag modificat. Merda!
0: Què? Però si la vaig agafar a les fosques i amb tot el fum, com l'han pogut posar en qüestió de segons?
1: No l'han posat ara. En Llop el va instal·lar a la biblioteca. Sabia que intentaríem recuperar la xarxa de vidre. Ho tenia ben previst. No han caigut en la nostra emboscada. Ens han deixat robar la lent.
0: L'adrenalina de la victòria es va esvair en una fracció de segon. La porta del pis segur va caure a terra rebentada. Dues figures varen entrar ràpidament, les armes apuntant-nos directament a la cara. En Llop i en Martell. I darrere d'ells, caminant amb la mateixa elegància i calma en què passejava per la seva biblioteca, en Sebastià Font.
1: No teniu res a fer.
2: Bona feina, nins. Ens heu estalviat haver de carregar amb el bronze.
3: Molt agraït, senyoreta Sastre. Ara que la família torna a estar reunida, supos que saben perfectament on hem d'anar a muntar aquestes lents.
1: Ho sabem, però no li direm.
3: Oi, tant que sí que ho faran. Llop, posi les brides. Tornem a Valldemossa.
0: El plàstic de les brides se'n va clavar als canells. Ens varen treure empentes de l'apartament per l'escala d'incendis i ens varen llançar al terra metàl·lic d'una furgoneta fosca. Havíem intentat ser els caçadors, però ens havíem ficat nosaltres mateixos dins la gàbia.
4: Acabeu d'escoltar Entre avui i demà la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Quan creus que tens l'enemic controlat, oblides que ell també coneix els teus moviments. Els papers s'han tornat a invertir de la forma més cruel. En el pròxim episodi, segrestats i arrossegats dins un soterrani, na Núria i en Ramon s'enfrontaran a la pressió d'un interrogatori. Podran resistir l'ofensiva d'en Font? Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta, en Sebastià Font, en Toni Pons és en Llop i en Toni Camps posa la veu en Martell.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Els veïnats afectats per l'incendi a un bloc d'apartaments de Magaluf podran dormir aquest cap de setmana en hotels de la zona i s'espera que dilluns, quan els tècnics municipals hagin fet una revisió, la majoria d'ells puguin tornar a casa seva. Ara l'edifici roman clausurat principalment per la toxicitat del fum que, recordem, va acabar amb la vida de dues persones, a més de deixar nombrosos ferits. D'altra banda, avui també actualitzarem la situació de l'antiga presó de Palma. Ahir cap vespre, una cinquantena de persones es varen concentrar davant l'Ajuntament en contra dels desallotjaments forçosos i, com denuncien les plataformes socials convocants, la manca d'alternatives habitacionals per a bona part de les persones que hi vivien a dins i que es troben en situació irregular. Mentrestant, l'Ajuntament ja ha començat a tapiar qualsevol possible accés a l'interior de l'antiga presó. Titulars. Les empreses d'oci demanen al Consell d'Eivissa més vigilància per evitar les festes il·legals a finques privades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. El Consell delega la responsabilitat en els ajuntaments. També demana a les empreses que acomiadin els treballadors que col·laborin amb les festes il·legals.
0: Unes 400 persones es varen concentrar ahir cap vespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella per demanar que no tornin a poder circular ni aparcar els vehicles.
2: Preocupació que neix després que el Tribunal Superior de Justícia hagi ordenat revertir l'habilitació de la zona per a vianants, per no comptar amb els tràmits legals necessaris.
0: La ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix Europa, segons l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea.
2: La via irregular amb origen a Algèria ha augmentat un 46% en els primers 5 mesos de l'any.
0: Els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat vaga indefinida a partir de dimecres, a més d'una manifestació avui matí per exigir millores en les seves condicions laborals.
2: I dimarts, jornada de vaga del sector d'educació infantil d'entre 0 i 3 anys davant la falta d'acord entre els sindicats i la patronal per signar un conveni col·lectiu autonòmic.
0: I en els esports, un altre cop pel Mallorca. Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Autèntic terratrèmol al Real Mallorca davant la més que previsible sortida del que tenia que ser el lideratge del projecte de retorn del primer equip a primera divisió, Martín de Michelis. El tècnic argentí hauria acordat la seva incorporació al Red Bull Leipzig de la Bundesliga, un habitual recordant de la Lliga de Campions. Després d'abonar la seva clàusula de rescisió, que puja al 2,5 milions d'euros.
0: I anem ara amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam un dissabte de temps tranquil. Avui s'espera que torni a dominar el sol, això sí, acompanyat d'alguns intervals de núvols prims durant el matí i més estones de sol cap al capvespre. Tant el vent com pel que fa a la situació de la mà, aquestes aniran a la baixa. De fet, el vent bufarà fluix de nord i girarà a llevant. I en el cas de la mà, predominaran el marejol amb algunes restes de maror de cap al sector de les Pitiuses. La temperatura màxima demà tornarà a pujar i els valors oscil·laran entre els 28 i els 32 graus, en el cas de Mallorca i també de les Pitiuses. De fet, en el cas de Mallorca, punts de l'interior, aquests podrien pujar fins als 33 graus. A Menorca quedarien una miqueta més baixes amb valors entre els 28 i els 30. De fet, cal destacar que els valors més elevats esperen a punts de l'interior de cada una de les illes, mentre que al litoral les màximes demà seran més suaus. En definitiva, una jornada marcada per l'estabilitat.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començant.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: L'edifici incendiat a Magaluf quedarà precintat al Manco fins dilluns si l'Ajuntament de Calvià provoca que la majoria dels veïns del bloc d'apartaments afectat puguin tornar als seus habitatges la setmana que ve, una vegada concloguin les inspeccions tècniques de l'immoble. Les autoritats han guardat un minut de silenci aquest divendres a les portes del consistori en memòria de les dues víctimes mortals en el segon i darrer dia de dol en què les banderes del consistori han onejat a mig pal.
2: Els damnificats podran dormir aquest cap de setmana en hotels de la zona i dilluns, previsiblement, ja podran tornar als seus habitatges. Ho ha explicat el batlle de Calvià, Juan Antonio Amengual.
5: I per la gent que està hostetjada a hotels, que no passin cap pena, que està la cosa més que coberta, i si no és en l'hotel en el que està, en el que li puguem trobar, perquè tenim una oferta de gent que s'ha oferit apartaments i hostatge a tota la gent que ho pugui necessitar.
2: Nombroses autoritats acompanyades dels bombers del parc de Calvià han volgut mostrar el seu condol per les dues víctimes mortals i traslladar el seu suport a les seves famílies i als veïnats afectats per l'incendi. És la presidenta del govern, Margalida Proens.
6: El nostre suport, la nostra abraçada també a totes les seves famílies i coneguts. També desitjar, com us ha dit, es val la recuperació d'aquesta única persona que encara està hospitalitzada i, com no pot ser d'altra manera, agrair en els cossos i forces de seguretat, en els bombers, en el servei d'emergències, en el 061, que una vegada més han tornat a donar el millor dels mateixos.
7: Els residents van poder recollir a Hora Baixa les seves pertinences o feren acompanyats amb els bombers i equipats amb una mascareta FFP2 per evitar l'exposició a substàncies tòxiques derivades de la combustió.
2: Pogueren recollir medicaments, material educatiu i documents, explica aquest veïnat.
8: Necessitem aconseguir algunes coses importants, com ara la pòlissa de l'assegurança. I tinc algunes dades, com detalls bancaris. És una experiència traumàtica, però estan vius. We're still
2: alive. Els veïnats estan més tranquils sabent que podran continuar en els hotels. Expliquen, aleguen que els seus habitatges no estan en condicions per viure-hi, ja que estan afectats encara pel fum i els gasos despresos pel foc. Ho explica Victòria Lázaro, veïnada i el president de la comunitat de Trianon 2, Shane Levy.
9: Horrible, catastrófico, el peor día de mi vida. La verdad, he vuelto a nacer. Pero tengo que agradecer, sobre todo a la policía, al servicio de ambulancias, a los médicos, son espacios, un 10.
10: No tenemos luz, no tenemos agua, estamos sin nada, ascensor, está todas las casas inundadas. O sea, que no es normal.
2: Els tècnics d'urbanisme de Calvià encara no han revisat l'edifici per avaluar els danys. Es preveu que ho facin dilluns i a partir d'aquí els veïnats desallotjats de més una trentena sabran si efectivament poden tornar a casa.
7: I els 25 pacients de l'Hospital de Manacor que van ser reubicats per l'incendi han tornat ja a les habitacions. L'incident va fer que les plantes superiors de maternitat i de psiquiatria s'haguessin d'evacuar pel fum, així com la zona de la cafeteria.
2: Els pacients van passar la nit de dijous a la unitat de cirurgia mentre es netejaven i recondicionaven les zones afectades pel fum, i el gerent de l'Hospital Manacorí, Ignasi Casas, ha destacat que els protocols funcionaran.
7: A extingir l'incendi agrícola a la finca de Son Mas de Vall de Mossa, declarat a Hora Baixa.
2: La Conselleria d'Agricultura ha informat que ha treballat un mitjà aeri, una autobomba, 9 bombers forestals i un agent del medi ambient. Fins allà s'han desplaçat els bombers de Mallorca efectius del Parc de Solla i de Libanat, que fins al capvespre varen seguir les tasques de refredament de la zona.
7: Encara en successos i més enllà dels incendis, la Policia Nacional ha detingut un home acusat de punyalar un company de pis a Eivissa durant una discussió.
2: Els agents varen actuar després de rebre l'avís que hi havia un home ferit amb dificultat per respirar. Després de prestar-li els primers auxilis, els va poder explicar que l'havia ferit un company de pis amb un ganivet de grans dimensions, va dir, durant una discussió. Una vegada allà, es va localitzar l'arma i es va iniciar un dispositiu que una hora després va permetre la detenció també del sospitós acusat d'intent d'homicidi.
7: També detinguts 3 homes a Palma per tinença i distribució de material d'abús sexual infantil.
2: Són 3 persones sense relació entre elles que tenien milers d'arxius de pornografia infantil, segons la policia. La Unitat Central de Ciberdelinqüència va detectar que els acusats descarregaven i enviaven aquest contingut pedòfil a internet. Els escorcolls domiciliaris varen permetre intervenir ordinadors i discs durs que feien servir.
1: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
7: Una cinquantena de persones es van concentrar i cap vespre a la plaça de Cort per protestar contra el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma.
2: Ho feren convocats per El Sindicat d'Habitatge de Palma i l'entitat Menys Turisme Més Vida, el portaveu del sindicat, Miquel Duran, critica que les alternatives habitacionals oferides per l'Ajuntament palmesà, diu, no són reals, després de la ràpida resolució judicial per desnonar els residents a l'edifici.
11: I el que m'ha anat comentant sent que hi havia allà, de les 206 persones que hi havia en el primer avís, un 75% a lo millor estaven en situació irregular. Per tant, totes aquestes persones no s'han pogut acollir cap alternativa, a més de que les altres 25%, les alternatives que tenien, tampoc eren alternatives reals. És a dir, el millor que podien accedir a lo millor eren dues setmanes d'alberg, a les 80 persones que quedaven dimecres els ja han oferit dues nits en el parc de bombers, que podien entrar a 7:30 i havien de sortir les 9 des de matí.
7: L'Ajuntament de Palma ha començat a tapiar l'antiga presó després d'haver completat aquest desallotjament. Els treballs de neteja i adequació continuaran els pròxims dies per tal d'assegurar l'immoble i evitar futures ocupacions.
2: També es reforçarà la seguretat amb càmeres de videovigilància. Mentrestant, els residents del recinte ja no poden dormir avui vespre als mòduls habilitats al Parc Central de Bombers. Ho ha explicat el batlle de Palma, Jaime Martínez.
12: I en aquest moment també s'estan acabant de desmuntar, i s'estan desmuntant pues, aquells mòduls que havien col·locat perquè aquelles persones que els primers dies no tinguessin pues, on por anar, pues, que ho poguessin disposar.
2: Amar Ben Mebruk i Mohamed Bachir també presenten a la concentració davant l'Ajuntament de Palma eren residents de l'antic centre penitenciari i ara es troben juntament amb altres 80 persones sense cap lloc on viure.
13: Y ahora nosotros no tenemos casa, no tenemos nada. Dormir a la playa.
14: Pero no tenemos ayuda, no tenemos la habitación, duermo a la calle ahora.
7: De fons, sempre el mateix problema, els elevats preus al sector immobiliari. I continua l'alça. El preu dels lloguers que s'hagin de revisar aquest mes de juny podran pujar fins a un 2,48%. És la xifra més alta registrada des que es va crear el nou indicador a finals de l'any 2024.
2: Aquesta pujada s'aplicarà als contractes signats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge l'any 2023. La dada d'aquest mes encadena ja tres de seguits per damunt del 2,4%, un fet que els experts atribueixen a la tensió internacional a l'Orient Mitjà i al seu impacte en l'economia.
7: Tampoc no ajuda ni convida a l'optimisme les darreres dades de l'IPC. Els preus es disparen un 3,4% a les Illes al mes de maig, en un moment d'incertesa mundial pels efectes que la guerra a l'Iran té en l'economia. Aquest increment és en relació amb el mateix mes de l'any passat i se situa també 3 dècimes per damunt de l'abril.
2: La taxa a les Balears és la tercera era més elevada de l'Estat, només per darrere de l'increment de preus de Madrid, Cantàbria i Galícia, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De gener a maig els preus pujaren a l'arxipèlag un 2,1%. Al maig ho han fet sobretot els transports, quasi un 50% respecte de fa un any. Les llegums, un 13%, i les verdures, un 15,2%. Pel que fa a les baixades, destaca el 9,7% de baixada del gas natural i el 5,5% de l'electricitat.
7: Si el conflicte armat a l'Orient Mitjà no finalitza aviat, la tendència de la inflació continuarà a l'alça i acabarà afectant tots els sectors. Així ho pronostiquen els experts, que culpen la guerra de la volatilitat dels preus.
2: El cost del petroli se situa ara al voltant dels $82 al barril, però ha arribat als 100 en setmanes anteriors. Fins que no es posicioni per davall dels 60 de fa un any, l'IPC continuarà creixent, diu Xisco Oliver, que és professor d'Economia Aplicada de la Universitat.
15: Aquesta inflació és com una xispa que encén el foc. I aquí la xispa ha estat que s'ha pujat el preu del petroli, per això duit que altres preus també pujassin. Ha pujat el preu de les benzines, per tant, el preu del transport, les mercaderies que tenen un cost de transport, per tant, també s'han encarit.
2: La tendència alcista dels preus ha obligat el Banc Central Europeu a pujar els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. Ho ha fet, recordem, en 25 punts bàsics, atès que situa el preu dels doblers en el 2,25%. Ara, el Banc Central Europeu sol prendre aquesta mesura per estabilitzar el cost dels productes quan hi ha un conflicte armat.
15: S'ha encarregat de vetllar perquè la inflació estigui controlada i al voltant de 2%, a mig termini a les Banc Central Europeu, i l'eina que té per aquest control és el tipus d'interès. Quan puja el tipus d'interès, això el que fa és posar fre a la inflació perquè el que fa és enralentir l'activitat econòmica.
7: Vuit i 15 minuts, PIMEM defensa un canvi profund del model turístic. La patronal proposa que es deixi de mesurar l'èxit turístic només pel nombre de visitants i aposta per un model centrat en el valor econòmic que queda a les illes, en la innovació, el producte local i la convivència social. Marta Puyalto.
16: Així ho recull el desè informe turístic de PIMEM presentat a Palma, que planteja aprofitar la força del sector per impulsar empreses locals, tecnologia, talent i una millor distribució de la riquesa. L'informe defensa que les Balears són el bressol d'empreses tecnològiques que competeixen internacionalment en distribució hotelera, venda directa, fidelització, dades i intel·ligència artificial. Per això, Luis Sánchez, de PIMEM, reclama que aquesta indústria turística es consideri estratègica.
17: El turismo debe ser la gran plataforma de desarrollo de la empresa Balear. Un destino inteligente no solo es el que atrae visitantes, es el que convierte cada visitante en valor para su tejido empresarial, social y territorial.
16: La patronal també aposta per integrar de manera efectiva el producte local en la cadena turística, convertint hotels, restaurants i agroturismes en canals estables de distribució per als productes de les illes.
17: Si Baleares quiere un turismo más inteligente, también debe ser un destino que compra, muestra y distribuye lo que produce. No basta con obligar a promocionar, hay que construir la cadena, el catálogo, la logística, trazabilidad, la compra. Hay que darle visibilidad al visitante.
16: Segons PIMEM, el futur no es jugarà només en quants turistes arriben, sinó en la capacitat de generar més valor, més innovació i més oportunitats per l'economia local.
7: El turisme de luxe ha crescut els darrers anys a Menorca amb l'obertura de nous hotels i la promoció a fires d'aquest sector. Més agències de luxe s'han interessat per l'illa, que ha guanyat molta presència en revistes especialitzades. Ens ho conta Blai Barber.
18: Natàlia Vilmanski i Sandra Rotters treballen amb turisme de luxe. Tenen una empresa de serveis de consergeria. Són assistents personals, expliquen, per qualsevol demanda que els faci el client des que arriba a Menorca fins que se'n va. Sentim a Sandra Rotters, soci de Islandes Menorca Concert Services.
19: Pues embarcaciones, sí que a veces tenemos también, nos han pedido ayudas para viajes en helicóptero, avioneta, mayordomos, cocineros, también un punto importante que necesitamos profesionales en la isla.
18: La Fundació Foment del Turisme de Menorca ha apostat el darrer any pel luxe, participant en fires del sector com Emotions de Madrid, International Luxury Travel Market de Canes o Maestro Baleàric de Palma. Els darrers anys també s'han obert hotels de luxe a Menorca i galeries d'art. L'illa ha crescut en revistes especialitzades i a les xarxes socials. Les agències del sector també veuen en Menorca una destinació per aquest mercat. Escoltam ara a Natàlia Vilmanski, sòcia d'Islandes Menorca Concert Services, i el director dels hotels de luxe Viní Dufà i Son Ermità, Simao Damascenso.
20: Vamos descubriendo un público norteamericano, centroamericano, sudamericano, incluso australianos, que han descubierto ahora la isla también y están viniendo.
21: El mercado europeo está subiendo. También creo que desde que empezaron los vuelos de Mallorca con los americanos, también están empezando a venir a la isla.
18: Fundació Foment del Turisme en la darrera Fira de Madrid també ha conversat amb empreses d'Emirats Àrabs i l'Índia.
7: I l'habitatge on es va fer la macrofesta il·legal amb més d'un miler d'assistents a Sant Antoni s'oferia il·legalment com a allotjament turístic. Les patronals demanen més control mentre el Consell deixa la vigilància en mans dels ajuntaments. Alberto Ferrer.
22: La policia local de Sant Antoni encara investiga si a la festa il·legal en una finca entre Buscastells i Sant Mateu es varen vendre entrades i consumicions. Hi havia àrees diferenciades, barres, restauració, atraccions i fins i tot personal sanitari. Algú els devia vendre tots aquests subministraments i és un fil del qual la patronal diu que s'ha d'estirar perquè genera una economia submergida que rebutgen. També els preocupa que alguna empresa legal s'hi hagi vist implicada. Escoltem Alfonso Rojo, que és el president de la PIMEF.
23: La verdad es que es preocupante y nos ponemos a disposición de la administración para trabajar conjuntamente para detectar qué es lo que ha pasado y cómo se han hecho las actividades y evidentemente corregirlas si alguien del sector empresarial no ha hecho las cosas bien, pero las empresas estamos para trabajar, para vender, para mover volumen de negocio, pero evidentemente desde la legalidad.
22: Per la seva banda, el Consell insta el sector a acomiadar els treballadors que hi col·laborin, com reclama Ocio d'Ibiza, que també vol recuperar els detectius infiltrats, com després de la pandèmia. La institució insular diu que allò va ser una acció puntual per l'allau de festes il·legals i assenyala ara els ajuntaments. Mariano Juan es el vicepresident del Consell d'Eivissa.
0: Ese servicio fue un servicio excepcional, fue un servicio temporal que el Consell Insular, sin ser competente, puso a disposición de los ayuntamientos porque los ayuntamientos se vieron superados en ese periodo post-pandemia. El Consell Insular ha aportado más de 2 millones de euros del impuesto de turismo sostenible para ayudar a los ayuntamientos a reforzar policías e incluso poder contratar detectives si lo consideran oportuno y conveniente.
22: Sant Antoni investiga també possibles infraccions a la llei d'activitats en una festa al sol rústic sense cap permís. Hi ha hagut crítiques de l'oposició també perquè la festa feia moltes hores que estava en marxa quan s'hi va actuar.
1: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
7: 8 i 20 minuts, 400 persones es van concentrar cap vespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella per mostrar el suport ciutadà a la pacificació d'aquesta cèntrica plaça i per demanar que no tornin els vehicles.
18: La convocatòria va ser impulsada per l'Associació de Pensionistes i secundada per diverses associacions de veïns. Els concentrats reclamaven que el Born continuï sent un espai prioritari per a vianants i que, per tant, no hi tornin a circular ni a aparcar vehicles. Escoltam alguns dels assistents.
3: No tornin els cotxes en el Born, que una plaça peatonal com aquesta és preciosa.
4: Vemos la plaça tan bonita, sin cotxe, que la gente puede caminar, puede pasear.
5: O volem que es torni enrere tot aquest procés que s'ha fet.
18: Aquesta situació arriba després que el Tribunal Superior de Justícia ordenés revertir la peatonalització aplicada ara fa un any en considerar que es va executar sense els tràmits legals necessaris arran d'una denúncia presentada per 22 empresaris. Tot mentre l'Ajuntament i els demandants mantenen negociacions per intentar arribar a un acord. I B3 ha pogut saber que durant les darreres hores les posicions s'han apropat i que ja hi ha diverses propostes damunt la taula. Mentrestant, més de 400 persones es van concentrar entrar per demanar que no es torni enrere el Born.
7: El Consell de Govern ha autoritzat la compra de nous trens amb la previsió que en els pròxims anys la demanda continuï augmentant a Mallorca. Aquesta inversió concreta és de 63 milions d'euros. Toni Costa, portaveu de l'executiu.
24: L'objectiu d'incrementar les freqüències de servei ferroviari els propers anys. Aquesta actuació no està vinculada en els projectes en tramitació de noves línies de tren i metro.
7: I el govern, que enguany treballa amb els pressupostos prorrogats de 2025, confirma que aquest mes començarà a elaborar els comptes de l'any que ve. L'executiu aprovarà l'ordre perquè les diferents conselleries puguin iniciar la preparació dels pressupostos amb, diu, total normalitat, com així detalla el conseller d'Hisenda i portaveu Antoni Costa.
25: Amb absoluta normalitat i tranquil·litat, Costa ha deixat clar que qualsevol negociació amb Vox se centrarà exclusivament en els pressupostos i ha descartat pactes que incloguin altres mesures. Segons ha explicat, el govern mantindrà el criteri de negociar llei a llei i ha assegurat que fins al moment no ha iniciat converses amb els seus socis preferents.
24: Nosotros no hemos hablado, ¿eh? Como govern ni como conseller de Hacienda con Vox en este sentido. Nuestra intención es aprobar los presupuestos y, por tanto, hablar con todos. Eso sí, aprobar unos presupuestos.
7: Més coses. La ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix a Europa, segons Frontex, l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea.
25: La via irregular del Mediterrani, amb origen a Algèria, ha augmentat el 46%, mentre que la migració irregular cap a les Canàries ha caigut el 71% els primers 5 mesos d'enguany.
7: Dades que coneixem precisament amb l'entrada en vigor del Pacte Europeu de Migració i Asil a la Unió Europea, 2 anys després d'haver-se aprovat. Des d'ara, els 27 estats membres hauran d'aplicar normes comunes sobre controls fronterers, procediments d'asil, acollida i repartiment de responsabilitats. Un paquet polèmic perquè externalitza les fronteres i canviarà alguns aspectes clau del control migratori i la protecció internacional dels estats membres.
25: El pacte harmonitza les condicions d'accés a la protecció internacional i integra la Convenció de Ginebra en les normes europees. També fixa regles compartides per registrar, examinar i resoldre sol·licituds d'asil. A més, planteja que en alguns casos presentar un recurs no freni automàticament l'expulsió. Les noves regles fan així més difícil quedar-se a Europa, reforcen la gestió de les fronteres fronteres exteriors europees i es cursen els terminis dels expedients amb manca opcions de prosperar. Quan una persona arribi de forma irregular al territori europeu, després d'un salvament a la mà o en ser interceptada en una frontera, la seva sol·licitud d'asil s'examinarà ara de forma més ràpida, diuen. El pacte crea un mecanisme de solidaritat, així s'anomena, per donar suport als estats que suporten més pressió migratòria com Espanya, Grècia i Itàlia.
7: El pacte forma part d'una reforma més àmplia. En paral·lel, la Unió Europea avança en una regulació de retorns, una de les iniciatives migratòries més dures dels últims anys.
25: Espanya ja ha manifestat el seu rebuig a aquest reglament de retorn i el govern espanyol ha enviat una carta al Comitè de Representants Permanents.
7: El papa Lleó XIV, que ja ha tornat al Vaticà a bord del Falcon a causa d'una incidència al seu avió, va dedicar precisament unes paraules al drama migratori de l'Atlàntic a la darrera missa que va oficiar Espanya a Tenerife.
6: En el centro de rutas migratorias que lo hacen lugar de primera acogida de hermanos y hermanas cuyo viaje está generalmente expuesto a peligros y violencias inenarrables frente a quien especula con la desesperación.
25: El papa va demanar una acollida digna pels migrants, però també va demanar als migrants que s'integrin, que aprenguin la llengua i respectin les lleis dels països receptors.
8: Integrar és abrir espai perquè una persona pueda sentir-se corresponsable. Así el extranjero de ayer puede ser el hermano y vecino de hoy.
1: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
9: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
10: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
11: ¿Anda, quién?
10: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
11: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
12: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Fora de les illes, la darrera hora passa pels Estats Units. Aquesta matinada, hora espanyola, el president Trump ha anunciat la mort a Venezuela en un atac planificat per Nord-Amèrica del líder de l'organització criminal El Tren de Aragua, Niño Guerrero.
25: Ho ha deixat escrit Trump en el seu compte social i ha afegit que l'operació encomanada per ell mateix a un comandament dels Estats Units s'ha duit a terme amb la col·laboració veneçolana.
7: Per cert que, de la mateixa manera, a través de les xarxes, Trump s'ha fet ressò de les darreres hores d'un pronunciament públic referent a la proximitat d'una entesa amb l'Iran.
25: Concretament, a un altre escrit, en aquest cas a X, del ministre d'Afers Exteriors de la República Islàmica, un escrit que han pogut confirmar i en què Sayed Abbas Araghchi diu que el memoràndum d'enteniment en la mediació del Pakistan entre l'Iran i els Estats Units mai no ha estat més a prop, diu això després que el primer ministre pakistanès anunciat que s'ha aconseguit un text definitiu i consensuat.
7: I encara en internacional, Cuba ha anunciat

0: Tot i el vot en contra d'Espanya i Letònia en un acord sobre la reforma dels drets dels passatgers que feia 10 anys que estava bloquejada, es mantendran també els límits i els terminis per reclamar compensacions quan hi hagi retards i s'impedeix a les aerolínies que cobrin a les famílies, a les persones dependents, un sobrecost per seure juntes.
1: I a Espanya, novetat sobre la investigació judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, el jutge del cas Plus Ultra, ha obert una peça separada per investigar l'expresident del govern espanyol per les joies trobades en el seu despatx.
0: Unes joies valorades en 1,3 milions d'euros, arran de la troballa de les quals el jutge ha obert aquestes diligències per presumpte delicte fiscal i contraban. El magistrat considera que l'origen de les peces no està justificat i tampoc no consta cap justificació que se n'hagi pagat impostos. Zapatero està imputat i haurà de declarar per aquests fets dimecres i dijous, que són els mateixos dies en què ha de declarar per la presumpta trama de tràfic d'influències.

0: Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. L'Ajuntament de Calvià preveu que dilluns puguin tornar la majoria dels veïnats desallotjats per l'incendi a un edifici d'apartaments de Magaluf que va causar la mort de dues persones.
1: Aquest cap de setmana podran dormir en diferents hotels de la zona. L'edifici, mentrestant, roman clausurat perquè encara hi ha gasos tòxics.
0: Les empreses d'oci demanen al Consell d'Eivissa més vigilància per evitar les festes il·legals a finques privades.
1: I el Consell delega, en canvi, la responsabilitat en els ajuntaments i també demana a les empreses que acomiadin aquells treballadors que col·laborin amb festes il·legals.
0: Unes 400 persones es varen concentrar i cap vespre a la plaça d'Esbons de Ciutadella per demanar que no tornin a poder circular ni aparcar els vehicles.
1: La seva preocupació neix després de l'ordre de revertir l'habilitació de la zona per a vianants per no comptar amb els tràmits legals.
0: La ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix a Europa, segons Frontex, l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea.
1: La via irregular amb origen a Algèria ha augmentat el 46% en els primers 5 mesos de l'any.
0: I els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat vaga indefinida a partir de dimecres, a més d'una manifestació avui matí per exigir millores en les seves condicions laborals.
1: I dimarts serà el torn de la jornada de vaga del sector de l'educació infantil d'entre 0 i 3 anys. Això per la falta d'acord, expliquen, entre els sindicats i la patronal per signar el conveni col·lectiu autonòmic.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: I començam el resum de premses, diari de Menorca, encapçala edició amb la notícia que el vaixell ja no és l'alternativa més barata per viatjar des dels ports menorquins a Mallorca. Diu que les navilieres han disparat les tarifes i que estudiants, treballadors i empreses donen la veu d'alarma.
1: De foto de portada tenim el Menorca, la de la concentració d'aquest divendres a Ciutadella per reivindicar una plaça d'esbon per a vianants. El titular parla d'una mobilització discreta i una convocatòria veïnal que queda lluny, diu, d'omplir aquest punt clau de la ciutat.
0: El periòdico d'Eivissa, el titular en paper és pel setge a les caravanes aparcades de forma il·legal en sol rústic. Llegim, s'exposa que el Consell ha creat una eina que coordinarà i localitzarà els casos que detectin les distintes administracions.
1: La versió informativa més actualitzada del diari Eivissa la trobam, però, a l'edició digital, que obre amb el títol Patronal d'Eivissa, tolerància zero davant les festes il·legals a cases de fora vila. Això arran de la polèmica per la festa de Sant Antoni, de la qual vos hem informat a l'informatiu.
0: El diari d'Eivissa destaca a la seva primera pàgina una foto de la reobertura d'entre cometes a pàrquing de la Joveria. Diu que la remodelació ja ha permès habilitar mig miler de places d'aparcament.
1: També es refereix a les festes il·legals, fent referència com el periòdico a la crida del Consell a Eivissa a que les empreses deixin de contractar punxadiscos que facin hores en aquestes concentracions fora de normativa.
0: A Mallorca, última hora i diari de Mallorca, no només coincideixen amb la informació d'obertura, sinó també amb la interpretació que en fan. Parlam de la fuita del Mallorca, del fins ara nou entrenador de l'equip de futbol, l'argentí Martín de Michelis, per entrenar a Alemanya. Els dos titulars, llegim l'expressió, deixa tirat el club.

0: També hi ha coincidència amb el tema de la foto de primera pàgina que continua sent el de l'incendi mortal de Magaluf. El diari del grup Serra centra amb una instantània dels bombers en el lloc dels fets en la investigació que parla d'un efecte xamaneia sentenciador, mentre el de premsa ibèrica, amb una fotografia d'un grup de veïnats desallotjats, es refereix a la seva situació perquè, diu, no poden tornar a casa mentre hi hagi gasos tòxics.
1: Finalment, l'Ara Balears obre en clau de la manifestació menorquina contra la massificació turística i la transformació de l'illa, diu. El títol és Menorca vol continuar sent Menorca. I en clau estatal, unanimitat en els titulars entorn a la novetat de les joies en l'investigació de l'expresident Zapatero.
0: El País, dos punts. El jutge investiga Zapatero per frau fiscal amb les joies. L'ABC, Zapatero assetjat pel delicte fiscal i el contraban amb les seves joies. La Vanguardia, per ventura més prudent, el jutge investiga també si Zapatero va cometre qualque delicte amb les joies. I finalment, El Mundo, el més contundent, el jutge impedeix que Zapatero s'escapi del delicte fiscal de les joies.
1: 8:35, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. I Betres Ràdio.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Dual de les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a Ivetres Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a Ivetres Ràdio.
6: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio és legendari.
13: És un facto.
14: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
15: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
14: Una mica més mala bava,
15: sí.
14: Podríem dir.
5: Font de misteris.
16: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
17: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
2: Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
18: Quiero quedarme, quiero reconstruir. Estoy feliz en la isla.
19: Martín, en este poco tiempo que ha estado con nosotros, le hemos visto fundamentos de gran entrenador y pienso que con tiempo, con margen, pues va a crear una identidad dentro del equipo, unas formas de hacer y de jugar que evidentemente pensamos que nos pueden llevar al éxito, que es volver a la primera división.
15: Salutacions, molt bon dia. La meroteca d'IV3 deixa joies com aquesta que ara mateix els hi hem oferit. Sense cap dubte, pura contradicció, i si tot es confirma, el final d'un idili que, evidentment, mai ha existit. Martín de Michelis abandonarà el Real Mallorca malgrat la renovació recent per dues temporades, més en concret del passat 26 de maig. De fet, podria tenir les hores comptades l'equip vermell, malgrat la renovació, com han dit abans, per dues temporades, ja que un club important de la Bundesliga alemana, concretament l'RB Leipzig, recordem, tercer classificat a la passada Lliga i un habitual a la Lliga de Campions, hauria posat els ulls en el tècnic argentí que podria acabar abandonant el projecte mallorquinista si es fa efectiu la clàusula de rescissió de l'argentí, que puja en aquest moment al 2,5 milions d'euros. Han pogut saber que ningú del club sabia res d'aquesta situació. I des de l'entorn de l'entrenador traslladen que assisteixen desavenències entre dues parts, entre el responsable del Mallorca i l'entrenador, i que és molt probable, per no dir pràcticament al 100%, que de Michelis acabi marxant. En cas de fer-ho, ho faria tot sol, sense la resta del cos tècnic. Una notícia que ho canvia tot al Club Vermell. De fet, si es confirma la sortida, Pablo Ortiz haurà de refer els plans per a la segona divisió i cercar un nou entrenador. Noms com el de García Pimienta, Pablo Hernández o el mallorquí Toni Amor i Albert Riera han sortit a la palestra, però a hora d'ara aquestes informacions no són en absolut fiables. Dit això, ahir es va jugar la segona jornada, o millor dit, el segon dia de competició del Mundial. Amb dos marcadors, en el grup A, Corea del Nord 2, República Txeca 1, en el grup B, per si no li faltava res per afegir a la situació tàctica del Real Mallorca, el Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1, correspon al grup B. I vostès diran, i per què han de parlar d'aquesta manera, d'aquest marcador? Idò, adivinin qui va marcar el gol de l'empat de la selecció del Canadà. Efectivament, un ex mallorquinista. Sai Larin, que no marcava aquí, però el Southampton ho va fer, i a la seva selecció també. Per cert, és el primer empat a tota la seva història en participacions en mundials de la selecció canadenca. I aquesta matinada ha arrencat la tercera jornada, o millor dir, el tercer dia de competició d'aquest mundial, amb un sorprenent Estats Units 4, Paraguai 1, corresponent al grup D. Sorprenent per la diferència de gols entre els nord-americans i els sud-americans. Per cert, Mauricio Pochettino és l'entrenador dels Estats Units. I, evidentment, no vol dir que el marcador ahir va ser ni molt manco el preludi del que podia ser la selecció sorpresa del Mundial. El sentim.
8: Hay que solamente analizar que se ha jugado bien, que se están haciendo bien las cosas, porque hemos hecho bien las cosas, que se ha jugado de una forma y que se ha logrado una victoria muy importante ante un equipo como Paraguay, que siempre es difícil competirle. Y creo que eso nos tiene que dar, ¿no?, la posibilidad de seguir creciendo. Al final no es solamente más que tres puntos. Veremos a lo largo del torneo si seremos esa sorpresa agradable que otros países fueron en anteriores mundiales.
15: Y recuerden que avui a las 9 es tancarà aquesta tercera jornada amb el grup B, amb el partit Qatar-Suïssa. Recordem que Espanya, que està en el grup H, s'estrena el pròxim dilluns a les 6 davant la selecció Cabo Verde, debutant en el Mundial d'enguany. Més futbol. L'Ou d'Eivissa està a punt d'anunciar el seu nou entrenador, segons ha pogut saber IB3, l'elegit de Raúl Llona, que fins fa poc dirigia la Cultural Leonesa, quan club al que va pujar per cent a la segona divisió i on va estar 3 anys fins a la seva destitució. Aquesta temporada, la del debut a segona divisió del tècnic Raúl Llona, que serà en principi l'encarregat de liderar el projecte Blau i Cel de cara a la pròxima temporada. En quant a la segona federació, moviments a les banquetes de l'Atlètic Balears i del Poblense, que ahir varen presentar els seus nous entrenadors. Els blanquiblaus han apostat per Òscar Troya, fins ara tècnic del Poblense, que assumeix el repte d'intentar ascendir l'Atlètic Balears a la primera federació juntament amb el seu cos tècnic. És Òscar Troya.
13: Que para nosotros es un paso más también de salir de nuestra zona de confort, que llevamos ya 10 años, 10 temporadas en Sapobla, y que al final, pues oye, que siempre seré del Poblense, siempre seré un Poble más, pero creíamos que no solo Óscar, sino que todo el cuerpo técnico, pues queríamos emprender una nueva aventura, y una nueva aventura en un equipo como el Baleares, en una estructura como la del Baleares, pues es ilusionante para cualquier entrenador. Y si eres balear, pues mucho más.
15: I del ja ex-tani del Poblense i nou entrenador de l'Atlètic Balears, anem a fer referència al que ocuparà la seva vacant, que deixa Troya al Poblense. Ens referim a Julián Robles, l'ex-tècnic del Mallorca B, entre altres equips, després de dues temporades d'aturada voluntària, agafa les rendes d'un pallata que ve d'una gran temporada. i vol continuar creixent. Escoltam a Julián Robles.
20: Mucho trabajo, competir todos los partidos al máximo, es la línea en la que vamos a tener, seguir un poco con la línea que había en el club y intentar darle muy fuerte para conseguir el objetivo.
15: I a la fase final, amb una plaça en joc d'accés a segona federació, la penya esportiva jugarà demà migdia davant el conjunt nacerí de l'Arenas d'Armilla. L'objectiu, tenir un bon marcador de cara a la tornada al municipal de Santa Eulàlia de Riu. Ramiro González és l'entrenador de la penya.
21: Tengo claro el partido a ser por los partidos que he visto. He visto algunos de Liga y los del playoff. Por toda la información que hemos conseguido, al final es un equipo pues intenso, agresivo, muy solidario, que no te permiten pensar, que replican bien, que trabajan al final muy a nivel de grupo, con grandes individualidades también, porque claro, si están en la final ellos, pues en Andalucía si son los finalistas que han hecho algo muy bien, ¿no?
15: Avui a les 7 del vespre i en directe per IBT Ràdio, Palma Futsal et juga el pas a la gran final del play-off al títol contra el Pozo Múrcia. Els d'Antonio Badillo van viatjar ahir a terres murcianes i van fer el darrer entrenament per preparar un duel decisiu en un pavelló que promet ser ben hostil. En cas de guanyar, el Palma es plantaria la final on ja espera el Futbol Club Barcelona, que ha deixat fora de combat el Movistar Inter. Escoltem Antonio Badillo, entrenador del conjunt balear.
22: Vienen con la intención de que va a ser un partido durísimo, donde los dos nos jugamos pues el pase a la final y a saber manejar distintas situaciones, a mejorar ciertas cosas que del primer partido y del segundo partido que no hicimos bien contra ellos y con mucha ilusión, ¿no? Que vamos.
15: Y per cert, cal recordar que jugar la final davant del Futbol Club Barcelona per l'Illes Balears Palma Futsal suposaria obtenir automàticament plaça per la pròxima Lliga de Campions. I el filial del Palma també somia en gran. L'equip d'Òscar Tessias juga avui a Catalunya, el poliesportiu Teresa Maria Roca, l'Atxís davant el Mataró, amb l'avantatge del 2-1 aconseguit a l'anada Son Mos. Mos referim al partit final per l'ascens a la segona divisió, un fet que aconseguiria amb un alt triomf a la pista del conjunt mataronenc. Complicat, que no impossible. Òscar Tessias.
23: Nosaltres anem a guanyar. És evident que sabem que hi haurà moments que seran complicats, que haurem de patir, igual que el partit de dissabte passat, però anem amb la confiança, amb la il·lusió, a ser nosaltres mateixos. Si hem de morir, hem de ser nosaltres mateixos, amb la nostra identitat, amb tot el que el club ens ha donat a nivell de model de club, i ho tenim claríssim. A partir d'aquí el futbol sala comandarà, i si hem de perdre, perdrem, i seguirem endavant, però anem a per totes, anem a guanyar els partits, l'eliminatori i a pujar.
15: I acabam amb pàdel, i és que Gemma Triay lluitarà per ser a la final del torneig de València. La Llorenca i la seva companya del Fibrea van superar ahir amb Marina Ginard i Verònica Vissedàper per 6-7, 6-4 en 1 hora i 9 minuts de partit. A les semifinals veuran les cares davant d'Andrea Ustero i Ari Sánchez. 6 dies després del primer títol de la temporada, la menorquina vol cercar una nova final per continuar aixecant títols després d'una important sequera de finals perdudes els darrers mesos davant les actuals número 1 del món, que són Paula, José María i Ari Sánchez. Amb aquest apunt el deixam. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.

0: 8:48 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més notícies. Els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat una vaga indefinida a partir de dimecres que ve. A més, avui matí han convocat una manifestació a Sant Joan a causa, segons diuen, del desgast estructural insostenible.
1: La decisió d'allargar les mobilitzacions la varen adoptar en una assemblea celebrada la setmana passada. El comitè d'empresa va traslladar als treballadors la darrera proposta de la concessionària del servei, que comportava, varen explicar, unes condicions pitjors que les que actualment té aquest personal de mobilitat de persones amb mobilitat reduïda, val a dir. És per això que el 96% dels participants varen aprovar la vaga indefinida. Les concentracions fins ara havien consistit només en protestes puntuals i aturades també puntuals.
0: Se'ns acord de nou la reunió entre els sindicats, Comissions, UGT i l'ESTEI i les patronals de l'ensenyament de 0 a 3 anys per negociar un conveni autonòmic propi. Entre altres demandes, exigeixen principalment equiparar les taules salarials de les educadores de les escoletes concertades no integrades amb la resta de modalitats. Tot i l'acostament entre govern i sindicats, el bloqueig manté així la vaga de 24 hores de tot el sector d'infantil per dimarts.
1: Les tres parts es varen reunir al Tribunal de Mediació per intentar acostar postures després que dilluns les empreses varen impedir la constitució de la taula negociadora per aquest conveni autonòmic. El portaveu d'Educació Infantil de Comissions Obreres, Eduardo Rodríguez, ha confirmat que hi ha hagut bona sintonia entre l'administració i els sindicats, però el rebuig de les patronals ha fet impossible arribar a un acord, diu.
2: Ha sido una negociación complicada porque ha habido un momento en que se estaba trabajando en un acuerdo, administración, sindicatos, estábamos haciendo un gran esfuerzo y todos nos hemos quedado sorprendidos con la negativa en banda de toda la patronal.
1: Per part seva, el president de la patronal d'escoles infantils de petites i mitjanes de Balears, FEIPIMEP, ha explicat que les educadores de 0 a 3 s'haurien d'adreçar a la mesa de negociació oberta per a un acord autonòmic que pretén unificar tot el sector de la concertada més enllà de l'etapa d'educació infantil.
3: Perquè també els punts que no han posat damunt la taula, no han posat 5 punts damunt la taula, dels quals un era el conveni autonòmic i els altres 4 realment corresponen a conselleria, perquè eren tema de ràtios i demés. Entonces, tot això no correspon a les patronals, tot aquest tema correspon a la Conselleria d'Educació.
1: Els sindicats també exigeixen la implementació d'un decret de mínims amb l'objectiu de millorar les condicions pedagògiques i educatives dins les aules de les escoletes de les Illes.
0: També les auxiliars educatives preveuen reiniciar les mobilitzacions al setembre en unes negociacions a llarg termini per millorar les seves condicions laborals. Així ho han traslladat en la primera reunió amb el conseller d'Educació, Antoni Vera.
1: La trobada arriba després que el col·lectiu hagi iniciat un seguit de concentracions per reclamar unes millores que posin fi a la seva precarietat, a la precarietat laboral que denuncien, així com a la sobrecàrrega de feina. La presidenta del comitè d'empresa de la Antònia Cardona ha valorat que el responsable d'educació s'hagi reunit amb elles i li han reclamat la requalificació professional, l'inscripció als centres educatius i contractes de 12 mesos per participar de les reunions pertinents per preparar el curs.
4: És veritat que mos ha escoltat, són altres reivindicacions, o han d'estudiar. L'únic punt que s'explota per curiositat ha dit que ho tenen en el tema de pressupost, que això sí que és veritat que ho han donat un grup concret de 200, no tots, i en nosaltres sí que és veritat que m'ho reconeix que és de rebut.
1: Aquesta portaveu ha recalcat que abans el treball de les auxiliars educatives era més assistencial per ajudar en els desplaçaments dels infants amb cadira de rodes, però diu que des de fa anys és més exigent perquè hi ha molts nens amb trastorn de l'espectre autista o amb diverses síndromes.
0: Tot i les possibles mobilitzacions, la Conselleria d'Educació es compromet a millorar les condicions laborals dels auxiliars tècnics educatius a partir del curs que ve.
1: Actualment la seva plantilla està formada per 416 professionals. Vera ha destacat que es tracta d'una figura, diu, fonamental per atendre l'alumnat amb necessitats.
5: Escoltaran totes les seves demandes i en parlarem. N'hi ha que sí que són que poden tenir una solució a nivell administratiu i a nivell de govern, n'hi ha que no tant, però han de veure, han d'arribar a un punt mig, i això sí, el que sí que tenim molt clar és que els hi han de millorar les condicions laborals.
1: El conseller d'Educació també ha assenyalat que tots els centres d'educació infantil i primària disposen com a mínim d'una auxiliar tècnica d'educació en plantilla, una presència que es pot ampliar, diu, en funció de les necessitats de cada centre, una mesura que es va implantar al curs 2024-2025 amb l'objectiu de reforçar l'atenció a la diversitat.
0: I abans de la cultura, darrers apunts, vos contem que el Consell de Menorca disposarà per primera vegada de tots els immobles de la Casa de Menorca a Barcelona per poder oferir allotjament a alguns estudiants.
1: Els llogaters que hi quedaven han abandonat els pisos i s'hi han fet obres de millora. Així augmenta la capacitat d'allotjament per a estudiants en aquesta residència. Hi ha 31 places repartides en 9 pisos i ara es convoquen 7 places per a estudiants que vagin a estudiar a la capital catalana. S'ofereix habitació compartida per un preu de 190 euros al mes. Joan Pons Torres, conseller de Joventut.
6: Som conscients també de l'esforç que fan moltes famílies per poder pagar els estudis dels seus fills, molts des que a Menorca tradicionalment han anat o van a Barcelona, i per tant, des del Consell hem invertit, hem fet millores a la Casa de Menorca per rehabilitar pisos que havien quedat antiquats o inclús pisos que estaven que encara hi vivia un llogater en renta antiga. Ara tot el bloc és de la Casa de Menorca.
1: El Consell de Menorca ja ha obert la convocatòria per presentar la documentació.
0: I el Consell de Govern ha aprovat la segona convocatòria del xec Cangur per al 2026, que es podrà emprar per pagar campaments o campus d'estiu. És una nova línia de 1.200.000 euros, tot i que l'executiu encara no ha detallat quan s'obrirà el termini per sol·licitar-la i quins requisits de renda s'hauran de complir.
1: Segons el portaveu del Govern, Antoni Costa, l'objectiu és reforçar les polítiques de conciliació i afavorir que les famílies puguin compatibilitzar la feina amb l'atenció dels fills.
7: La gran novetat d'aquest segon xec Cangur és que també es podran cobrir despeses de campaments i altres activitats d'estiu. D'aquesta manera, el govern fa un pas més per en la seva aposta ferma per les polítiques de conciliació.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: La fusió d'estils i llengües dels catalans de 31 FAM va ser un dels aperitius de la primera jornada d'una nova edició del Festival de Música Mallorca Live de Son Caliu a Calvià. Segons l'organització, la vetllada va comptar amb 18.000 assistents de públic.
1: Amb 6 escenaris en marxa, 30 actuacions previstes, com també les d'ahir de Viva Suècia i Dani Fernández, el plat fort de la jornada de divendres va arribar passada la 1 de la matinada. Va ser el veterà grup britànic de música electrònica The Prodigy que va tancar l'estrena de la gran cita musical mallorquina, que avui tindrà continuïtat amb actuacions com la d'Aitana i Kaiser Chiefs com a caps de cartell, i també altres grups com els espanyols León Benavente. Nada. Hoy no quiero hacer nada. Per cert, també hi ha, com cada any, presència local o amb connexió local, com Amura, Zulu Zulu i Marc Grimal, com ha estat el cas ja aquest divendres. Miquel Rosselló, precisament, de Zulu Zulu.
9: Qualsevol festival que recolzi el producte local, sigui en aquest cas Mallorca Live i en els grups mallorquins o de les Illes Balears, pues, troc que és guai, és un aparador important per als grups, i bueno, lo important és que la gent també ho se passi bé, sigui un grup local o sigui un grup internacional.
1: I entre el públic, com sempre, expectació i ganes.
10: Buah, ahir va ser molt guai, és a dir, tornar al Mallorca Live, encara que sigui un poc diferent, mola molt. En Dani Fernández dona tot en el directe, és espectacular veure-lo. Viva Suècia són un clàssics i mola molt. I de Prodigy, és que de Prodigy en l'edat que tenen, encara que sigui la segona vegada que venen, és impressionant veure-los perquè tenen un punx i un rotllo tecno que no pots aturar de ballar encara que no te les coneguis.
11: Ja ven que veure León Benavente i Kaiser Chiefs i Cypre Hill, que m'han dit que s'ha de veure, o m'han encantat, si me sorprenen.
10: I Rosowski,
11: que també val la pena. Sentí que me
0: miraven. I tenim temps per una proposta més. I és que arriba avui la cita anual amb la cultura Son Cervera. El poble celebra la Nit de l'Art, un itinerari artístic que omple els carrers i punts emblemàtics de la vila, concebut per gaudir en primera persona.
1: Enguany s'ha decidit un enfocament una mica diferent a altres anys, més professional, per atreure el talent, diuen, d'arreu de Mallorca, però sempre en preferència per als creadors locals. Almudena Rodríguez, regidora cerverina de Cultura i Joventut.
12: Hemos optado por coger una comisaria, que es la Lourdes de Melis, y un jurado. Han presentado alrededor de 40 propuestas para 15 espacios y ellos han hecho una selección de artistas, bueno, de diferentes puntos de la isla, junto con artistas cerverins también. Vamos a hacer algo como muy profesional, aposta para que empecemos a coger un poco de nombre y la Nit de l'Art empieza a tener el valor que creo que se merece.
1: A la Nit de l'Art de Sant Cervera podreu veure així galeries privades que obren les portes al públic, ben igual que el Club Rotari, que compartirà la col·lecció dels seus quatre artistes, les creacions de petits i adults en els edificis públics, com ara la biblioteca i la sala de plens, i tot entrellaçat amb la música i la gastronomia i el producte local de la Filera Nocturna.
12: Tendremos 11 puntos de exposiciones que estarán señalizados. Y luego, aparte, hay 6 puntos de escuchar música en directo. Habrá una zona de gastronomía, que también tendremos un escenario con música un poco más movidita. Un chico con una armónica, con violín, con saxo, hay de todo. Tenemos una soprano en un balcón del centro del pueblo. También que tenemos la fila nocturna. O sea, que mientras vas de un punto de una galería a la otra, tenemos una calle entera que va a venir de producto balear.
1: La Nit de l'Art a Son Cervera començarà a les 7 de l'hora baixa.

0: Bon dia, han tocat les 9. Repassem els titulars més destacats en aquesta hora. Les empreses d'oci demanen al Consell d'Eivissa més vigilància per evitar les festes il·legals a finques privades. Ocio d'Eivissa també vol recuperar els detectius infiltrats com després de la pandèmia.
1: El Consell respon, però, que aquesta va ser una mesura puntual i delega la responsabilitat ara en els ajuntaments a partir, diu, del finançament insular que han rebut. Mariano Juan, vicepresident insular a Eivissa.
2: El Consell Insular ha aportado más de 2 millones de euros del impuesto de turismo sostenible para ayudar a los ayuntamientos a reforzar policías e incluso poder contratar detectives si lo consideran oportuno.
1: El Consell d'Eivissa ha demanat també a les empreses d'oci que acomiadin els treballadors que col·laborin amb les festes il·legals.
0: Unes 400 persones es varen concentrar i cap vespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella per demanar que no hi tornin a poder circular ni aparcar els vehicles.
1: Preocupació que neix després que el Tribunal Superior de Justícia ordenar revertir l'habilitació de la zona per a vianants per no comptar amb els tràmits legals necessaris.
3: No tornin els cotxes a Esborn, que una plaça peatonal com aquesta és preciosa.
4: Vemos la plaça tan bonita, sin cotxe, que la gente puede caminar, puede pasear.
5: O volem és que es torni enrere tot aquest procés que s'ha fet.
0: La ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix a Europa, segons Frontex, l'agència de gestió de fronteres de la Unió Europea.
1: Aquesta via amb origen a Algèria ha augmentat el 46% en els primers 5 mesos d'enguany.
0: Més coses ara en clau laboral. Els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat vaga indefinida a partir de dimecres.
1: I també es manifestaran, en aquest cas, avui de matí, per exigir millores en les seves condicions laborals.
0: I dimarts, jornada de vaga del sector d'educació infantil d'entre 0 i 3 anys.
1: Jornada de vaga que arribarà després que no hi hagi hagut acord entre els sindicats d'aquest sector i també les empreses que miraven de signar un conveni col·lectiu autonòmic.
0: Fora de les illes, en internacional, el president Trump diu que forces nord-americanes han mort a Venezuela el líder de l'organització criminal llatinoamericana Tren de Aragua.
1: El mandatari ha fet públiques unes imatges que presumptament es corresponen amb la voladura amb un míssil llançat des d'una aeronau i amb la vinentesa, diu, de les autoritats veneçolanes de l'habitatge on hi havia, suposadament, el Niño Guerrero, que és l'esmentat cap d'aquesta organització.
0: I tornant a les illes i en un to més festiu, el Festival de Música Mallorca Live ha encetat aquest divendres una nova edició de concerts i 18.000 assistents, segons l'organització.
1: I ho va fer amb la música electrònica dels britànics The Prodigy com un dels caps de cartell, però també amb Viva Suecia i Dani Fernández, el Dani Fernández, a més d'artistes locals com Zulu Zulu i Marc Grimalt.
0: I acabam amb un apunt de servei en relació al temps. Recordeu que les temperatures seguiran una tendència a l'alça i podran superar avui els 30 graus. Així arribarem a les 9 i 4 minuts. Comença a la sintonia d'IV3 Ràdio, La Gran Vida.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. El teu magazín de cap de setmana.
1: Molt bon dia, com anem? Benvingudes, benvinguts, això és La Gran Vida. Estarem amb vosaltres en directe fins a les 12 des de matí, aquí a IB3 Ràdio, ja ho sabeu, el magazín del cap de setmana. I nosaltres avui tenim moltes ganes de recórrer ses illes, però també hi ha actualitat, cultura, festes, tot allò que passa a ses illes Balears, avui vos ho contarem. El control tècnic Lluís Menéndez i ja sabeu que tenim un número de WhatsApp que vosaltres podeu enviar-nos qualsevol petició, donar-vos la vostra opinió. Ja sabeu que podeu estar en contacte directe amb nosaltres en aquest telèfon.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, aquest és el nostre WhatsApp i avui farem un recorregut. Primer anirem fins a Mancor de la Vall, a la Serra de Tramuntana de Mallorca, on ja estan en marxa amb les seves festes de Sant Joan. Sí, parem mentida, però ja som a Sant Joan, com aquell qui diu. Ja som a dins estiu, ja hi ha revetlles i hem passat de les fires a les festes patronals. I doncs anirem fins en aquest municipi de la Serra de Tramuntana de Mallorca per contar-vos tot allò que tenen preparat per tots aquests dies de festa. També anirem fins a Menorca, concretament a Lítia. Xerrem amb Miquel Puig, que és gerent del COFI, perquè el dia de demà faran una jornada de portes obertes i mos contarà totes aquestes activitats que tots els que teniu la sort d'aquests dies estar a Menorca podreu gaudir amb aquesta jornada de portes obertes. Com sempre, en aquesta primera hora també ens acompanyarà el nostre company David Arraez, el nostre coach de comunicació, i Ana Teresa Ramos. Què farem? I avui tindrem un debat. Sí, un debat, perquè posarem damunt la taula si és important dormir així en parella a un mateix llit, en dos llits separats, és a dir, cadascú una habitació, o dins la mateixa habitació però dos llits separats. Tot això ho posarem damunt la taula, però xerrarem de com podem tenir una millor relació de parella amb aquest sentit, amb el tema de com hem de dormir. Ja sabeu que n'interessa la nostra terapeuta de parella del programa. Jo crec que, dit tot això, fetes les presentacions, no mos en queda d'altra que començar amb La Gran Vida.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
1: Vinga, d'on anem ara, si vos pareix, començam els dies, cap de setmana potent, amb sabremem allà on hem d'anar. Ja sabeu que durant tot aquest cap de setmana tothom n'està parlant, ara els nostres companys informatius també en xerraven, és el Mallorca Live, que aquesta casa és mitjà oficial, i si mirau un poc a les xarxes veureu que moltíssima de gent és allà, és en el Mallorca Live, algun d'ells deuen estar dormint en aquestes hores, però demà intentarem tenir tota aquesta actualitat des Mallorca Live, de com han anat aquests dos primers, com un ha anat ahir divendres i avui dissabte, i sobretot a escolofó de demà en aquesta Mallorca Live. Però, tot i aquest festival de música, arreu de les illes estan de festa, i com vos dèiem, no hi ha millor manera que començar l'estiu, i un bon símptoma de que comença l'estiu, de que comencen les revetlles, és que a Mancor de la Vall arriba Sant Joan. Per això m'on anem fins allà i saludam la seva regidora de festes, na Cate Coll. Cate, bon dia, com estem?
2: Bon dia, molt bé.
1: Bueno, no sé jo si vosaltres, ja, el de Mallorca Live, vosaltres teniu el vostre propi Mallorca Live, perquè teniu muntat un bon remenat de festes, eh?
2: Sí, bé, man, realment la verbena grossa la setmana que ve, però ja fa 2 anys que vàrem posar aquesta verbena d'avui mateix, uh-huh. I la veritat és que començàvem prest i amb ganes.
1: Escolta, conta-mos, perquè les festes ja han començat. Quines són aquestes primeres activitats que ja heu començat i què és el que hi haurà avui?
2: Bueno, les festes realment comencen avui. El que sí que dia dimecres hi va haver un concert de l'escola de violí, i això és l'únic que s'ha fet. Uh-huh. Però avui comencen les festes amb sopregó, I després hi ha el Ball Mallorquins, amb els xeramiers, els cavallets, i al vespre hi ha una primera verbena, que ve l'Orquestra Galatzó i Societat Anònima, que és un grup molt especial per Mancor.
1: Claro, hem de dir que aquí a Mancor, avui tu deies, és un dia important, també perquè és això, no? Si fa aquest pregó, que per qui som de pobles, tot un honor, fes pregó de les teves festes, no? Del teu poble. En aquest cas, enguany, és en Bernadí Coll, que va ser balla de Mancor durant 18 anys. Ho teniu difícil quan heu de triar algú del poble perquè facis pregó? Perquè, clar, en els pobles petits mos passa això, no? Que dius, ai, ah, li diríem a què, si no li haurien dit a l'altre, o qui, no, potser no ho voldrà fer, no? Això ho teniu difícil o no?
2: Sí, la veritat és que és molt complicat, perquè no saps molt bé a qui dir-li, perquè, clar, ha de ser una persona amb molta empremta dins el poble.
1: Clar, clar.
2: I fins ara havíem fet un recorregut per les associacions.
1: Uh-huh.
2: L'any passat, per exemple, va acabar les associacions fent-lo el Club Ciclista.
1: Sí, el Club Ciclista Mancor.
2: I enguany, sí, i enguany li han donat, bueno, a mon pare.
1: Ah, que t'apareix, que t'apareix, aquesta...
2: Sí, no sé si està més nerviós ell que jo.
1: Però per què? Perquè tens la responsabilitat tu de com a regidora de festes o ell de dir-ho?
2: No, jo la veritat és que no vaig voler influir gaire,
1: clar,
2: amb això,
1: clar,
2: perquè no... Però sí que molta gent ho troba, que pensa que sou mereix després de 18 anys de siguem balla.
1: Bueno, jo crec que 18 anys dedicat en el teu municipi són bons de dir, però no tan bons de passar. Vull dir que hi ha molta de feina i molta de tasca darrere que moltes vegades no sabeu, i 18 anys són molts, eh? Vull dir que ja n'hi ha, així
2: molt,
1: que...
2: Molts.
1: Més que ben merescut. Bé, tu deies, això serà avui, hi haurà aquest pregó de festa, després aquesta mostra de ball mallorquí, i com tu deies, la verbena, la plaça, Orquestra Galatzó i Societat Anònima, que, com tu deies, és important per Mancor. Per què? La gent que mos escolta vol saber per què és important aquesta banda, Societat Anònima.
2: Bueno, Societat Anònima és cantant el mancori mancori de tota la vida, i clar, el coneixem molt, i sempre venia... Sempre ha tocat a la verbena, i enguany em pensava que en aquesta també estaria molt bé tocar, perquè és més de gent de Mancor.
1: Clar, clar. Escolta, dins el programa d'actes hi ha moltíssim d'actes, un poc per tots els públics, però hi ha una cosa que m'ha sorprès i vull que mos es contis, que és el primer Sant Joan vertical, recorregut popular de menys de 7 quilòmetres, obert a la participació de totes les edats i nivells. A mi ja, lo de vertical ja m'assusta, però lo de 7 quilòmetres m'ha deixat mort. Dic, això com és? Què és exactament?
2: Bueno, pues tenim l'associació de Montaure Trail, que bueno, en principi l'associació de Mancor participa en moltes les festes, i Montaure Trail l'any passat ja va començar a organitzar la mini Mancor Extrem, i en guany volien innovar un poc, i vàrem pensar fer una cursa on surt de la plaça i has de dur 12 segells, i una ha de ser Vinyarroi,
1: sí?
2: I l'altre la Porta de Rafals, que són dos llocs molt alts de Mancor.
1: Uh-huh.
2: El primer que arribi a la plaça amb aquests 12 segells,
1: sí,
2: ha guanyat. Independentment de com hi hagi anat, o bé, correguent-s'hi,
1: ja,
2: però pues camí que vulguis. Cada un tria com troba que faria més via.
1: La qüestió és que qui faci més via i que dugui aquests 12 segells és el guanyador.
2: Guanya.
1: Està, sí, molt bé, això. És com... Jo aquí som de televisió. Això és com un... és com un concurs de televisió, quasi.
2: Eh? Sí, d'aquests, sí, sí. Divertit.
1: Sí, sí,
2: com,
1: sí,
2: una gincana.
1: Com una gincana, com una gincana. Molt bé. Idò, escolta, a més, m'agrada això que està obert a totes les edats. Per tant, aquí no hi ha excuses. Tothom hi pot anar i pot participar,
2: sí, sí, sí,
1: d'aquesta primera edició de Sant Joan vertical. 7 quilòmetres, diferents edats. I també hi ha el mini Mancor Extrem, que és una baixa d'esport i diversió per tots, però, clar, llavors hi ha sopar a la fresca i la gincana nocturna, la passejada en bicicleta, bé, hi ha moltíssimes de coses. També teniu la vostra pròpia camiseta, no?
2: Sí, i ha tingut un èxit brutal.
1: És molt guapa, la veritat.
2: La veritat és que ha agradat molt.
1: Jo, que
2: sí,
1: l'he vist així pel programa, dic, ai, crec que en vull una.
2: Sí, n'han encomanat des de 150, crec.
1: Molt
2: bé. Els anys que s'han encomanat més. I és molt guapo, perquè el dia de saber ben a veure tanta gent amb la mateixa camiseta,
1: clar,
2: xulo.
1: Clar, clar que sí. Bueno, i després arriba Arreplec de Cavalls de Menorca. Que tu diràs, com és això? Sí, és que m'ho estava escoltant de Menorca, a Mancó de la Vall, s'hi fa una petita versió de la festa de Menorca. Conta-mos, Cata, com és això? Com és aquest Arreplec de Cavalls de Menorca, que aquesta moguda mancorina, que serà el proper divendres de 9 de juny?
2: Sí. Bé, fa molts anys que venen els cavalls de Menorca. Primer venien a ser verbenes, només venien a ser verbenes i sortien de les dues del vespre. I en els parts dels anys s'ha intentat modificar per arribar a tots els públics. I ara sí que tenim aquest model que pensem que funciona superbé, que és que el mateix divendres de la verbena aprofitem i venen dues vegades. A les 7 surten amb la banda de música i surten a les 7 més enfocat a família, perquè és com a més familiar, es pot tocar, es pot veure més de prop, i després els mateixos cavalls a les 12 surten a la verbena, que començaran, enguany començarem amb els cavalls i després seguirem amb De Lolas, en Rocats i Miquel Cal.
1: Molt bé. I ja ho sabeu, si és cap vespre, a un nivell més familiar, voleu veure aquesta moguda mancorina amb aquests cavalls de Menorca, a partir de les 7 arriba aquest cercavila dels cavalls, i després ja al vespre, ja en el món de la rebel·la, hi haurà ja aquest replec dels cavalls de Menorca, que la veritat és que és molt guapo i ja és com que s'ha acollit aquesta tradició, no? I ja forma part de la festa d'aquí de Mancó de la Vall i de tota la gent del Manco de Reguer de Mallorca que coneix la festa, sap que si vol veure els cavalls ha d'anar a Mancó. I una cosa ben guapa, i això és de número 1 de rebel·la, i és que em va acabar la festa a Mancó de la Vall a les 6. Sona que té riu, però és que és vera, és de primer de rebel·la, això. Men, a les 6 i quartes de matí, que tu diràs, què feis a les 6 i quartes de matí? Bueno, clar, si no t'has colgat, per la rebel·la, que és el que toca, ja que hi vas, fins a lo darrer, com ho mare deia, per que quedes de grenar, però a les 6 i quart hi ha el fi de festa amb coca, amb verdura, per a tots els qui aguantin. Això és així talment que està posat en el programa de festes. Conta-mos, quant d'any fa que donau coca amb verdura a tothom qui aguanta?
2: Fa molt d'anys. Jo me'n record quan ja vaig començar a anar a la verbena, que de fet mon pare era el ballo.
1: Sí.
2: Els primers anys que hi anava, clar, no aguantes, te poses una hora o tal, però després, quan ja sí que podria aguantar, jo ho recordo molt de carinyo en això.
1: Clar.
2: I la veritat és que té un excitazo, perquè en aquesta hora tothom vol menjar alguna cosa. En aquesta hora... Antes de no dormir.
1: Exacte. En aquesta hora va bé...
2: Qualsevol cosa
1: va bé, tot és bo, però sobretot per anar amb panxa plena, per anar a dormir i així evitar mal majors. Bueno, Cate, moltíssimes gràcies per contar-vos un poquet el 5 cèntim d'aquestes festes de Sant Joan. Supos que, bueno, convidar tots els oients, no?, a que venguin a Mancó.
2: I, per favor, teniu el programa tant a la pàgina web de l'Ajuntament com a les xarxes, a l'Instagram, en el Facebook, que si el voleu mirar i estàu convidadíssim de tot el que vos faci ganes venir.
1: Molt bé, Cate, moltíssimes gràcies per aquesta telefonada i bones festes.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
2: Anem a agafar-ho amb ganes perquè seran ben llargues.
1: Adéu, gràcies.
2: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: Defluència.
4: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Vinga, doncs, continuem en directe. Són les 9 i 22 minuts d'aquest dissabte i ara vos parlam del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, que obrirà les seves portes al públic aquest proper diumenge, 14, en una jornada especial de 10 a 2 en el marc de l'activitat de la conservació i sensibilització ambiental que du a terme al llarg de l'any. Per parlar de tot això, el que serà, el que se farà, com ho podem fer, tot això serà a través de l'accés que fa a través del centre de Lítica, a les Pedreres de Sostal, que també oferirà aquesta jornada de portes obertes, de les 9 i mitja a les 2. Bueno, volem fer 5 cèntims de com serà aquesta jornada i si encara hi som a temps d'apuntar-nos. Per això parlam amb en Miquel Puig, que és gerent del COFIP. Bon dia, Miquel.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs? Conta-mos, molt enfeinat o no?
2: Va bé. Bueno, una miqueta. Sempre quan es preparen aquest tipus de jornades que comentaves, pues ja saps que sempre és un pot de trull, però bueno, contents de poder-ho fer. Molt contents.
1: Conta-mos, els nostres oients, que ara són a casa, en el cotxe, bon dissabte, tots els qui tenen la sort, com dèiem abans, de ser a Menorca, en què consisteixen aquestes jornades?
2: Bé, bàsicament el que intentem aconseguir amb aquestes jornades de portes obertes de centres de recuperació és poder acostar una mica en els particulars que dia a dia col·laboren amb nosaltres, cridamos, duguemos un animal ferit, expressant els seus dubtes, a tornar un poc aquesta ajuda que de cap a cap d'any mos fa la gent. Clar. I apropar un poquet les instal·lacions d'un centre de recuperació, les tasques que se fa i els animals que tenim a la ciutadania perquè ho puguin conèixer. És un poc idea.
1: És aquesta col·laboració pública i privada de cada una de les persones que col·labora amb el centre, no? Perquè quina quantitat d'animals acabau ajudant durant l'any? Ho teniu comptabilitzat, entenc, perquè són molts,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. Claro, sí, òbviament estan comptabilitzats. Cada animal que entra en un centre de recuperació arreu de les Illes Balears té una fitxa d'entrada, en les dades, etc. Perquè te facis una idea, el centre de recuperació de Menorca entram anualment entre 1.400, 1.500, flutua un poc cada any, òbviament, però bueno, entre 1.300, 1.500 animals. No som manco, perquè per fer una idea són molts animals, penseu cada dia,
1: Dia
2: de mitjana arriben un parell d'animals cada dia de mitjana de dilluns a diumenge, clar.
1: Són molts animals, sí. No hi ha descans, com tu dius, de dilluns a diumenge, perquè els animals sí. No tenen el cap de setmana, però, quins són els animals que més arriben en aquest centre?
2: Mira, l'espècie més comuna és la tortuga de terra.
1: Ah, mira, et donava a dir, perquè ara sí. He vist un parell de publicació per Facebook, m'he trobat aquesta tortuga, ara sabeu que és època de que surtin, no?
2: Home, sí, el rèptil ja saps, com a bon rèptil sí. Són, quan arriba la calor, necessiten temperatura, doncs se comencen a moure, a remenar, a alimentar-se, i clar, són molt més visibles, sí, ara és època. Ara és època que les tortugues estan en màxima activitat, i clar, per això les trobo més, i per això tenim més arribades en el centre de recuperació.
1: Bueno, sí. També és important, no?, que la gent sàpiga que quan se troba un animal ferit, o un animal, jo què sé, un lloc on no correspon, o de més, pugui posar-se en contacte amb altres per posar-se poder-lo, ajudar o sobretot, tornar-lo a reincorporar a la natura. La gent ja no és conscient, no?, d'aquest servei d'Escofip. Jo crec que està bastant integrat per part de la gent.
2: Sí, jo troc que sí, sincerament. Nosaltres fem feina a Escofip, se va crear el 2004, perquè et faig una idea, no?, de l'abast temporal. És vera que es conveni amb Esgop per fer les tasques de recuperació de fauna silvestre a Menorca, només té 8 anys de durada, per Esgop. Feia feina des dels anys 90, vull dir.
1: Clar.
2: La tasca de, amb això vull dir que la tasca de recuperació fauna silvestre és un tema que ja du 20, 30 anys sobre la taula i que s'hi té més que integrat avui en dia, afortunadament.
1: Que bé.
2: I nosaltres sempre aprofitant per agrair a tothom que mos conegui, que mos cridi i sobretot que estigui un poc sensibilitzat enfront a la trobada, com tu deies, la trobada d'un animal ferit o un animal amb problemes o un animal... O simplement un dubte, no?, de trobar un animal que puc fer o que no puc fer. I nosaltres ho agraïm moltíssim.
1: Escolta, i vosaltres també vos encarregueu de aquests animals que ara ens encarregàvem o ens trobem molt, de, per exemple, invasors, no? Aquí a Mallorca o Eivissa se'n parla molt, no? La serp de ferradura. També vos encarregueu de tota aquesta gestió?
2: Sí, mira, el consorci, Escofip, que és un consorci públic en el final, depenent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, té aquestes dues tasques principals. Una és la recuperació de fauna silvestre, que se queixarà la mà, no? Estem a la jornada de portes obertes, de centre de recuperació, tot això. Però, per altra banda, com ve des també, tenir les competències, bueno, la comunitat autònoma i Escofip, tenir les competències amb el control d'espècies exòtiques invasores. I realment és un tema que està molt de moda, no? Que se'n parla molt, a xarxes, a mitjans, etc. I, per altra banda, és un tema preocupant, que ens preocupa perquè ja segur que l'arribada d'espècies forànies pues, pot provocar problemes en nostres espècies
1: locals. És que una cosa va en l'altra, perquè que vengui o que hi hagi una espècie invasora provoca la mort o la desaparició, possible desaparició d'espècies autòctones, no? En aquest cas, per exemple, la sargantana Eivissa, no? Que la gent està molt preocupada, però per part d'Escofi també s'està fent feina per preservar aquesta espècie.
2: Efectivament, és que fi, tenim aquesta com a doble cara, les dues cares de la moneda. Una banda, la recuperació de fauna silvestre, animals ferits, animals malats, i per altra banda, aquesta protecció també dels nostres ecosistemes mitjançant el control d'espècies exòtiques invasores. I com tu ve deies, l'exemple que ara tenim més paradigmàtic i que està en boca de tothom és el tema de la invasió per part de la serra de ferradura de pitiuses. Sí,
1: és a dir, sigui com sigui, si trobant tant un animal autòcton ferit, un animal autòcton en perill o de més, contactam amb Escofip, i si trobam un animal

0: Aquestes jornades de portes obertes, resta del dia a dia, òbviament, el centre de recuperació, com l'Hospital de Fauna Silvestre, està tancat, en el públic, i el sexe és molt més complex. Per això jo recomano que és una oportunitat i que val la pena, que si no, ho disfrutareu.
1: Idò, Miquel Pujarent del COFIM, moltíssimes gràcies, tant per la tasca com per atendre'ns i aquesta jornada de portes obertes, que, com ara bé explicaves, encara hi som atents, encara hi podem anar i gaudir demà d'aquesta jornada. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que
0: bon
1: vagi
0: dia.
1: Bé.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Són les 10 i 5 des de matí. Continuem en directe a La Gran Vida aquí a IB3 Ràdio. Ja sabeu que és el vostre magazín de cada setmana. Demà estarem amb vosaltres de les 9 fins a les 12 aquí a la ràdio pública. Avui hem fet un poquet de repàs en aquestes festes de Sant Joan de Mancor de la Vall, també en aquesta jornada de portes obertes del Centre de Recuperació de Fauna de les Illes Balears a Menorca, i hem estat en Teresa Ramos i en David Arraez, com cada dissabte. Però en aquesta segona hora vos parlarem dels temps, quin temps mos espera per aquests propers dies. I també, com no pot ser d'altra manera, farem una petita passejada, en aquest cas, per Eivissa i Formentera. També tenim la nostra secció de cinema i, per altra banda, anirem també de festa, concretament a l'entitat menor de Palmanyola, que un mes i poc després d'anul·lar la seva fira, avui, finalment, i demà, poden celebrar-la. Així que anirem a contactar amb tota aquesta gent de Palmanyola que estan de festa. Però, si vos pareix, amb el control tècnic tenim en Lluís Méndez, el que podem fer és començar aquesta segona hora.
0: Els caps de setmana viu La Gran Vida.
1: I doncs sí, ja vivim La Gran Vida i, bueno, jo ho deia, ja apareix l'estiu, però encara no ho és l'estiu, ja serran de Sant Joan i tot això, però sí que és vera que ja no tant, que comença a fer aquesta caloreta i tal, però encara hi ha moment de frescor, així que per aclarir tot això que passa i que passarà, el millor que podem fer és contactar amb el nostre servei del temps, del cap de setmana, en aquest cas, na Margalida Ribas, que està a l'altra banda. Margalida, com anam?
2: Com va?
1: Molt bé. I tu?
2: Va bé, va bé.
1: Així m'agrada. Què hem de fer aquest cap de setmana? Hem de ploure, no ha de ploure, molt morirem de calor...
2: Bé, jo més per la segona opció, sí, moriran de calor, més que mos plogui.
1: Jo estic una cosa loca de content. Sí, ja era ben hora.
2: Sí, tindrem un cap de setmana, podríem dir, d'estiu, perquè es veu que aquesta setmana hem tingut una treva de la temperatura màxima, perquè tots haureu notat...
1: Clar, que és la frescor que jo deia.
2: Exacte, sí, tant de dia com de vespre, perquè clar, hem tingut nits fresquetes, de fet. Sí. La nit de divendres vàrem tenir temperatures baixetes, sobretot cap a punts de l'interior de cada una de les illes. També mos moven cap a un cada setmana més d'estabilitat. Estabilitat ja sabeu que se tradueix en sol i en temperatures a l'alça. Tindrem un vent i una situació marítima molt més tranquil·la, perquè també venim d'una entrada de vent de nord que mos deixava una situació marítima alterada, sobretot de cap a l'illa de Menorca, nord de Mallorca, però tot això ho deixam de banda, tranquil·litat pel que fa al vent, vent que bufarà flux, tranquil·litat marítima, per tant, si hi ha qualcú que tingui qualque barqueta i vulgui sortir a fer una volta, serà un bon cap de setmana.
1: Que mos contacti, no? Que mos contacti.
2: Exacte, que mos convidi i després que surti.
1: Exacte, que mos convidi, perquè si no, aquí anem a Margalida, xerrem amb el temps i començaran a fer ones i...
2: Exacte, enviarem a qualque cosa perquè no puguin sortir, si no mos conviden.
1: Ara, molt bé, així m'agrada, Margalida.
2: I també la temperatura mínima avui ja ha pujat. No sé si ho heu notat, però ja
1: comença.
2: Han tingut nits tropicals en el cas d'Esport de Pollença i de Cap de Pere, que han superat, per exemple, Pollença ha superat per 9 dècimes els 20 graus, però Cap de Pere ja han arribat a 21. Per tant, ja parlam de nits tropicals i més observatoris han quedat per damunt dels 15 graus, mentre que ahir molts quedaven per davall. Per tant, anàvem a l'alça i avui les màximes podrien quedar entre aquest 28, 33 i inclús puntualment 34 graus, sobretot en el cas de Mallorca, l'interior.
1: Bueno, ja n'hi ha, 34 graus,
2: sí,
1: ja n'hi ha.
2: Sí, sí, sí.
1: Això ara ja ve per quedar-se? O encara podem tenir qualque esclafit d'aquest que no vulguem, jo que sé, per Sant Joan?
2: Per ara, aquest cap de setmana serà així, però en vista de dilluns tindríem una lleugera baixada de la temperatura, perquè ara el que tenim és un anticicló, que està damunt nosaltres i no se mou. Bloqueja l'arribada de qualsevol entrada d'aire fred. Però dilluns sí que bascula una miqueta, tindrem una lleugera entrada d'aire fred i això baixaria una mica el termòmetre i també existeix la possibilitat de que tinguem qualque ruixada puntual. Bé. Depèn de si el nucli de precipitació se forma proper o no a les costes, se preveu que cap a llevant, tant de Menorca com de Mallorca, qualque brusca puguem tenir. Però seria molt puntual el dematí, perquè a l'hora baixa tornaria a agafar protagonisme al sol.
1: Res, si ha de ploure que sigui el vespre i poca cosa. Ja
2: exacte.
1: Està, que no mos emprenyi. I ara no. que hi ha truïs i concerts i rebel·les i festes, ara això és un cafè. Res, idò, Margalida, moltes gràcies per aquesta previsió, estarem atents. I res, això, si se posen contactes de vaixell, telefona-mos.
2: Sí, sí, i també com a dada puntual, sí. Així curiosa, per aquest cap de setmana tenim set sortides de sol més primerenques de l'any, que normalment s'adonen un parell de dies o una setmana abans de solstici, que és dia 21.
1: Te'n riuràs, però jo avui, a les 6 i quart de matí, que he obert els ulls, dic, bueno, per favor, i dic, hi fa una claror, que no és normal, t'han pres.
2: Sí, sí, sí, pues aquest cap de setmana és la sortida més primerenca. Després tindrem el solstici, i després del solstici, una setmaneta més tard, tindrem la posta de sol més tardana.
1: Clar, clar, que la nit de Sant Joan, ja sabeu que és el dia més llarg de l'any. Idò, res, moltíssimes gràcies, Margalida, que vagi molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu.

0: La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Vinga, idò, continuem en aquest programa dissabte, dia 12 de juny. Ja sabeu que avui també encara hi poden trobar fires, festes, a tots els racons de les nostres illes. Però abans vos ho dèiem, a la primera hora vos comentàvem que avui faríem una visita fins al passat i, en aquest cas, concretament, a Palmanyola. I és que aquest dia, tant avui com demà, hi ha organitzat un trull cargros, perquè no només fan un viatge en el temps, sinó que, a més, és la Fira Bona, que està aplaçada perquè quan s'havia de fer va ploure. La qüestió, anem a xerrar-ne, anem a saber què hi ha, i així mos ho podem apuntar, i avui cap vespre, per exemple, o demà, també podem fer una visita a Palmanyola. Saludant per això en Gerard Díaz, que és vocal de cultura de l'entitat menor de Palmanyola. Hola, bon dia.
2: Bon dia, com va?
1: Bones, Gerard, conta-mos, perquè la Fira Bona és avui, demà, ahir ja va haver activitats, però habitualment no se fa en aquests dies, ho va haver de plaçar per molt de l'aigua, no?, de la pluja.
2: Sí, man, primer de tot, la Fira Bona és la setmana que ve, dia 20 i 21
1: sí.
2: de juny.
1: I no... Clar, és a dir, no és aquesta setmana, sinó que la setmana que ve serà la fira bona i que organitzeu durant totes cada setmana les activitats que s'havien de fer fa un mes, no?, o una cosa així.
2: Sí, en teoria la Fira Bona s'havia de celebrar cada setmana dia 7 i 8 de març,
1: sí.
2: Que normalment és quan solen celebrar, sempre sol ser una de les primeres fires que se fa, però enguany, a causa dels temps, que aquest hivern ha estat un poc mogut, la vàrem haver de plaçar. I bé, hem decidit celebrar el dia 20 i dia 21 de juny. A lo millor farà un poquet de calor, però segur que serà un espectacle per tothom que vengui i animam a la gent a que vengui pel Manyola i que vengui a viure l'experiència de lo que serà aquesta fira, que serà pionera a les Illes Balears.
1: Bueno, conta-mos, per la gent que mos està escoltant d'arreu de les illes, què trobam en aquesta fira, bona de Palmanyola, que no trobam una altra? Perquè, si no vaig errat, enguany heu decidit fer un viatge en el passat, no?
2: Efectivament, sí, enguany serà una experiència completament immersiva. La gent, els visitants que venguin a veure la fira podran veure com vivien els vikings, com vivien els milites de la Segona Guerra Mundial, veuran activitats fetes per foners, per medievals, és a dir, serà una experiència perquè tothom pugui veure com se vivien el passat. També queda aquesta gent, aquestes oracions que venen, també quedaran a dormir de dissabte a diumenge. La gent podrà veure fins a les 12 com s'organitzaven, com dormien, com cuinaven, i bé, serà una experiència completament immersiva, que no s'havia fet mai aquí a les Illes Balears, perquè sí que hi ha fires medievals o fires d'antiguitat, però una fira així, que és un pas en el temps, que és precisament el nom de la fira, no s'havia vist mai, i bé, esperant que sigui tot un èxit.
1: Bueno, així que si volem fer, com dèiem, un viatge en el temps, el proper cap de setmana a Palmanyola mos hi esperen. Bueno, he de dir que a Palmanyola esteu com a molt actius perquè hi ha multitud d'activitats. Conta-mos un poc, avui, per exemple, avui dissabte, hi haurà activitats, però la setmana que ve, dissabte de la fira, diguéssim, hi haurà també totes aquestes activitats per menjar, per veure, per visitar, no? És a dir, una activitat completa.
2: Sí, sí. A més de ser una fira immersiva, també no deixarà de ser una fira amb els artesans i amb gent de la restauració que vendrà a vendre els seus productes. Se podrà venir a sopar, a berenar, a comprar una joia per qui sigui. Això serà una fira com sempre i bé, animam a tothom a que vengui, perquè no perdrà l'essència de lo que és una fira d'aquí mallorquina.
1: Clar, i vosaltres, què anava a dir jo? Vosaltres aquí a Palmanyola feis festes d'estiu o no?
2: Sí, nosaltres la primera quinzena d'agost tenim les festes patronals.
1: Ah, molt bé.
2: I bé, començaran enguany dia 3, amb el pregó i amb un monòleg, i acaben dia 15 amb el concurs de paelles i el tradicional la nit d'artistes locals.
1: Molt bé, és a dir, que quasi, quasi en guany s'haurà juntat una cosa amb l'altra, però la qüestió és que no vos en perdeu ni una. Eh? Si, no hi ha...
2: no, no, no.
1: Si plou, és igual, ja ho farem un altre dia.
2: Sí. Bé, esperem que no plogui.
1: Que no, per favor.
2: Si mos... Perquè en guany també, el mes de juliol, vendrà carregadet. Sempre, no solia haver res, i en guany per juliol també tindran cada dijous ocupat. Qualque dissabte i qualque dimonsi també tindran qualque activitat, així que bé. L'idea és que no s'aturi des de la Fira Bona fins passades les festes.
1: Molt bé, així que no vos avorrireu, papà Manyola.
2: No avorrirem.
1: Bueno, idò Gerard, aprofitant que te tenim aquí amb nosaltres, hem de recordar-vos que la setmana que ve ja hi haurà aquestes activitats, aquesta Fira Bona. Entenc que divendres ja hi ha truï, no?
2: Bé, divendres en principi el millor vendrà que alguna associació... a dormir ja aquí pel Manyola, però no estarà la fira oberta com a tal perquè tenim...
1: l'han de muntar, activitats. Clar.
2: Sí, hi ha el sopar de final de curs de l'escola, que s'ajunten més de 200 o 300 persones, i per no solapar activitats clar. Hem decidit aquest divendres no fer res.
1: I ara jo me ven al cap i dic, i a on dormen?
2: Bé, dormen com un solà, un descampat que estarà preparat a posta, tindrà una il·luminació...
1: És a dir, com si fos un campament, no?, d'aquell temps.
2: Sí, un campament, efectivament. I ells muntaran les seves pròpies tendes i bé, ja... No vos donarem més detalls, veniu a veure.
1: Molt bé. Idò, Gerard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja ho sabeu, vosaltres, la setmana que ve, si voleu fer un viatge en el temps, basta apropar-se fins a Palmanyola dissabte o diumenge i gaudir d'aquesta Fira Bona amb un poc més de calor, però, escolta, serà tan divertida com estava previst. Així que,
2: sí,
1: Gerard,
2: sí, divertida, segur.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, adéu.
1: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: La Gran Vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
11: Vinga, de partim fins a Eivissa perquè avui, si no vaig errat, Maite, parlam d'història, no?
12: Molt bon dia, Raül. I doncs sí, avui la cosa va d'història, però història divertida, anècdotes curioses, perquè avui ens trobam a l'arxiu d'imatge i so d'aquí d'Eivissa i Formentera, aquí dalt de Dalvila, un lloc emblemàtic. I estic acompanyada de Nafani Tur, que és la seva directora, perquè aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial dels Arxius i amb aquest motiu han fet una jornada de portes obertes que molta gent ha passat per aquí a descobrir les curiositats, perquè jo quan venc a visitar aquí Nafani no sabeu sa de papers que té, papers antics que es veuen per aquí, munts i munts de papers dalt sa taula i, de més, amb lletres antigues, llibres... Vamos, que això pareix un caos, però estic segura que ella s'apanya dins el seu caos. Fari, molt bon dia.
13: Bon dia, sí, sí, per suposat, aquí, llevat del meu despatx, que és una mica així, l'arxiu està perfectament endreçadet i classificat i organitzat.
12: No ho deia per l'ordre, eh? Ho deia per la quantitat de coses que tens.
13: Sí, sí, sí, per... No, no, és veritat, l'has descrit molt bé en el meu despatx, perquè sempre tinc muntaranyes de documents, de papers i de tots, perquè ho necessiten revisar, netejar, el que faci falta, vaja.
12: Bé, que te deuen arribar sempre coses, no?
13: Sí, per sort, sí. Som un arxiu obert i rebem... vull dir, quan diu obert és que som dos models d'arxius. N'hi ha que custodien una documentació, diguéssim, històrica i ja està, i no reben donacions o noves incorporacions. En el nostre cas, sí. I en molts d'arxius, sí. I és un model d'arxiu obert i per això deia que tenim... Rebem arxius particulars, com, per exemple, l'arxiu de la família Llobet, l'arxiu particular d'en Isidor Macabic, és del notari José Cerda Jimeno, és a dir, n'hi ha molts, poso alguns exemples, i clar, això fa que sempre tinguem feina.
12: És a dir, que les pròpies famílies, a lo millor que se'n van a una habitació antiga, troben documents o coses curioses i t'ho duen a tu.
13: Sí, efectivament, per exemple, dels primers arxius que se mos varen donar, documentació històrica, alguna de les quals era d'aquí també, va ser l'arxiu de l'historiador Enric Fagernes Tur, que me la va donar la seva família, en Enric Fagernes Ribas, que havia set val de la ciutat, i sí, és important que la gent ha entès que la documentació, que tal vegada a casa seva fa nosa o no té utilitat, pot tenir una utilitat pels investigadors.
12: Parlant també que no només són famílies que han marcat un abans i un després aquí a Eivissa, sinó que qualsevol que tinga un document antic de, jo què sé, imagina't, un hotel de fa dos segles, un registre, que són coses interessants també per valtros.
13: Sí, sí, per suposat. Per exemple, mos ha passat gent, filles i netes de treballadores de Can Ventosa, de sa fàbrica, mos varen dur un contracte de sa mare, de feina, i és molt interessant perquè tu veus les condicions laborals, els horaris, els motius d'acomiadament o els drets pocs que tenien i coses així.
12: Que és molt interessant al final perquè aquí dins el que trobam no només és història sinó context social i cultural. No sé si hi ha alguna coseta durant aquests anys que t'hagi cridat molt l'atenció, no? Perquè supos que moltes de les coses que tens aquí encara li tens que passar tu el filtre per saber si entren o no.
13: Sí, sí, sí, efectivament. Mira, lo interessant sobretot que acabes descobrint quan fas una feina d'arxiver és que qualsevol paperet, encara que no sigui un document visualment espectacular, com poden ser una carta real o un llibre d'actes de l'antiga universitat, te pot donar una informació molt interessant. De fet, avui, la petita exposició que vàrem presentar, preparar per aquesta setmana, va anar una mica en això, que hi ha documents que visualment són molt importants i que documentalment, històricament, són molt importants, però altres que també t'aporten una informació molt valuosa, com, per exemple, petits rebuts de contes que t'aporten informació de com va ser i quins espectacles va haver-hi al principi, com se va posar en marxa el primer teatre públic que va tenir a Eivissa, que era el Teatre de la Quartera, que es deia així perquè va ser en l'edifici de la Quartera on se guardava el gra per part de l'Ajuntament, no? I coses així.
12: A veure, de quin segle estan parlant i com te va arribar a tu aquests documents?
13: Mira, estan parlant de 1835, tenim la documentació fins 1845, i aquesta documentació formava part de la documentació municipal, però eren les comptes, la documentació de comptes de l'Ajuntament, no? Llavors, classificant-lo, vaig veure unes carpetilles, classificant-lo i catalogant-lo, que posava cuentas del teatro. I dius, ostres, quan estàs classificant una documentació que en principi t'assembla que ha de ser avorrida, te trobes uns quadernets molt importants per la informació que porten, i sobretot perquè s'havia publicat molt poc de la Teatre de la Quartera, i Isidor Macabí, que havia dit que s'havia inaugurat en 1842, però aquesta documentació demostrava que se va inaugurar en 1835, 7 anys abans del que s'havia publicat. Aquesta documentació, clar, supos que ningú va pensar que informació del teatre estaria en catxes de rebuts de comptes municipals.
12: És evident que t'apassiona el que fas, perquè li dediques moltíssimes hores, no fa falta ni dir-ho, i supos que al final és sempre trobar la curiositat on tothom ho veu, no?
13: Sí, efectivament, perquè sobretot perquè un arxiu te pot donar sorpreses, la documentació, fins que no hagis mirat el darrer paper no saps tot el que pot haver-hi. Per tant, això és impossible, és a dir, jo me jubilaré, no ho hauré vist tot. Però el polit és això, que te puga aparèixer informació molt interessant a una banda que no tu l'esperaves, perquè, clar, un arxiu com a concepte no és com una biblioteca. Una biblioteca, llibres sobre biologia, llibres sobre filosofia o llibres sobre història. Està catalogat per matèries. A un arxiu pots trobar informació de qualsevol tema, gairebé, molts de tipus de documentació.

0: i les tardes i dissabtes obrim a demanda, és a dir, sempre que vulgui venir algun investigador que no pugui pas matí, l'obrim per la tarda, i llavors també l'únic que demanem cita prèvia són per els grups. Visites de grups.
1: I de vinga, anem a fer una visita. Ja que fareu aquesta jornada de portes obertes, anem a fer-la ara amb tu. Teniu calculat la quantitat o de llibres o de material o d'escrits que teniu aquí ara mateix?
0: Sí, mira, la documentació històrica es mideix per metres lineals i en aquests moments l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera té més de 5 quilòmetres de documentació.
1: No sabia això que es fa per metres lineals? Més de 5 quilòmetres?
0: Més de 5 quilòmetres. És a dir, podíem arribar gairebé d'aquí, de Vila a Sant Rafel, si es posàssim s'escaps de la documentació en fila.
1: Que interessant. I escolta, és l'arxiu més antic, de quina data és i què és el que conta?
0: Bé, el document original més antic és el llibre de clavari de 1373. El clavari era un oficial molt important de l'antiga universitat, que era el que tenia les claus i anava pagant les despeses petites de la universitat, des d'un torn de vigilància de la costa a un sermó pels corpus, perquè diguéssim, depenia d'ells, o ses espelmes també per professors, o comprar blat quan no n'hi havia, no? Aquest és el original més antic, però, per exemple, el llibre de la cadena, que li deim, que és nom correcte, és el llibre de privilegis, té copiats documents. El primer, que et fa, diguéssim, original, és de 1235, que fa referència a la conquesta catalana d'Eivissa i Formentera, però també hi ha els usatges de Barcelona que són anteriors a 1235 i que és la normativa o el marc legal que va regir Eivissa just després de la conquesta fins que no se varen, diguéssim, signar les franqueses i els privilegis de la nova terra catalana.
1: Tu creus que encara avui en dia queden documents per descobrir d'aquella època a sa illa?
0: Pot ser, a sa illa sí, sí, pot ser, amb alguna col·lecció privada. Aquí a l'arxiu, la documentació medieval és molt important i la tenim controlada, però és molt probable que amb algun arxiu privat encara hi hagi documentació molt important.
1: I te vull preguntar, per sa contra, no? Quina data, l'arxiu que tingueu més recent, quina data és? Perquè, clar, ara mateix estan passant coses que potser dins de 200 anys seran interessants perquè hi siguen, però els tenim ara i moltes vegades mos passa això, no? Que l'antic ho apreciem, però el d'ara no. Llavors, l'arxiu més recent que teniu o el que li deu valor d'actualitat, què pot ser?
0: Mira, pot ser des de publicacions que parlen d'Eivissa, que ara, és a dir, són actuals i no li feien cas, però dins de 100 anys un historiador o 200 vendrà a investigar quina imatge turística, per exemple, o que va passar amb el turisme que va fer un esplot fa uns anys i pot veure una mica s'imatge com se promocionava Silla ara, a principis de segle XXI, per posar un exemple, o fotografies, que també una fotografia és un document i pot il·lustrar molt bé en els futurs investigadors com va ser l'evolució de Silla.
1: Me comentaves també que durant aquesta setmana heu tingut una exposició, conta-mos-la, perquè m'apareix que és Jugarois Masclistes, es diu així?
0: Sí, és Masclisme en els Jugarois Antics, que és una col·lecció privada d'en Fèlix Martínez Torres, que l'any passat ja m'ho va deixar uns altres per una altra temàtica, i aquesta és una mica de com els jugarois ja condicionaven el paper que s'esperava de les dones, no? Monges de jugarois, ninetes que eren monges, nenes que cosien per brodar, per cosir, coses així, és a dir, ja que els jugarois, ja ho sabem, és una manera de condicionar molt la conducta dels infants.
1: I de tot el que hi ha aquí, què és el que més t'agrada a tu, Fanny?
0: Uf, home, jo qualsevol document que trobi, jo, per exemple, hi ha una documentació que m'apassiona, que són l'antiga cúria de la Real Governació, que eren els documents de jutjats, perquè expliquen molt bé com era sa gent, com parlava sa gent, el vocabulari tan ric que tenia, perquè no és una documentació d'actes oficials que recordin que reflecteixin un parlar més oficial, sinó que els jutjats recollien a través de causes per una baralla, per un festeig que acabava malament, per un robatori, reflectien costums i maneres de parlar de sa gent, i això m'apassiona.
1: Que interessant, perquè el que acabes de dir és, dins de lo que eren actes, entendre el context social, jurídic i legal, més bé recuperar sa llengua original, que te vull preguntar aprofitant, aquí en sa Reconquesta Catalana arrencam a parlar

0: catalán. Quan comença a Matanies eivissenca? A quina època remunta?
1: Bé, evidentment, la llengua evoluciona i cada territori té les seues particularitats i, evidentment, està clar parlar amb una llengua comuna i llavors a Eivissa hi ha paraules que, evidentment, per exemple, aquí deim diferent jugaroi que juguin a un altre territori, però hi ha moltes paraules que mos pensam que aquí no s'han dit mai, que només s'han dit el que és Catalunya, el Principat, i que aquí no s'han dit mai, no és que no s'hagin dit, sinó que s'han perdut. Marmesó, que la gent diu ara, la castellanada, albacea, misser, que mos pensam que per un abogat només es diu misser a Mallorca, a Eivissa també es deia, en altres d'Inguelo, que no deixa de ser una castellanada molt polida, en aquest cas, que jo també dic, però aquí es deia avi. És a dir, la llengua va evolucionant, sobretot en territoris insulars, però el català d'Eivissa és un català molt pur. És a dir, té molts de barbarismes, però a la vegada és un català molt polit i molt pur.
0: I de fànim, aquest sense temps, però me podia quedar aquí, jo crec que no duies sinó anys i anys i anys preguntant. Moltíssimes gràcies per aquesta passejada i vos deixam aquí entre 5 quilòmetres, ni més ni menys, de longitud d'arxius. Aquí podem venir a voler i no mos perdrem directament.
1: Us podeu perdre perfectament i trobar-vos dins de 200 anys.
0: I de per aquí m'ha quedat perduda, però no tornarem 200 anys, eh? Tornem en 15 dies des d'Eivissa. Una abraçada.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és... Joc Net.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Que estàs sol, les coses arriscades...
0: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
6: Benguitos, moment, ja sabeu que cada dissabte puntuals tenim una cita, no sé si amb el cinema o amb l'art en general, però ja sabeu que cada setmana ens acompanyen i ens conten, tant en Sergio com en Mateu, aquestes novetats, aquesta actualitat de cinema. Avui tenim en Mateu, i Mateu, xerra tu, que se me veu, se me'n va. Bon dia.
7: Bon dia, bon dissabte, què tal? Pues sí, efectivament, avui no hi serà en Sergio, avui no ha pogut venir, però jo venc aquí a cobrir la seva...
6: Molt bé, molt bé. Tu faràs... Tu avui tindràs 7 minuts més per xerrar els seus i els set teus. Conta-mos, Mateu, avui de que mos que parlareu, de que mos contareu dins d'aquesta secció de cinema.
7: Doncs mira, fa poc, com sabràs, s'ha estrenat una de les pel·lícules que està tenint més força cartellera, està sense El Mandaloriano i Grogu, aquesta pel·lícula, aquesta nova pel·lícula de Star Wars, que de munt està inspirat a l'univers de les set sèries d'aquestes de Disney que se n'han fet tantíssimes. De fet, el Mandaloriano va ser una de les que més va triomfar en els principis, les primeres temporades sobretot, i venia a xerrar un poc de precisament de Star Wars, de l'univers de Star Wars, de com s'han concebut totes aquestes sèries i aquestes pel·lícules i com aquest univers s'ha fet d'unes dimensions pràcticament inassumibles per un individu que comenci a veure les pel·lícules o les sèries avui en dia.
6: Clar, és que el món Star Wars, és, a part del seu món dins la pel·lícula, és ja tot un món, és a dir, és tot, no sé, és a dir, és tan gran tot que és com impossible d'assumir, no?
7: Efectivament, no crec que en George Lucas pensés que arribaria a ser tan gran. En George Lucas, director, creador... de fet, ja no és ni propietat seva, recordant que Star Wars ho va vendre a Disney a finals dels anys, dels principis del 2000, va vendre i Disney s'ho va quedar tot. De fet, Disney va com borrar el canon de, com de fora de les pel·lícules perquè volia construir-ne un de nou, que era a partir de que totes aquestes sèries que hem vist ara. I precisament, jo crec que en George Lucas, en el 77, quan va fer Star Wars, que recordant que era Star Wars, no era Star Wars Episodio 4, ni... O sigui, era La Guerra de les Galàxies...
6: Ja, una pel·lícula.
7: Una pel·lícula. Però després, efectivament, ell dins seu tenia tota aquesta imaginació i aquesta manera d'entendre un univers que anava més enllà, que no només era una lluita entre rebels i un imperi, sinó que anava més enllà, era la història d'una família, d'aquests Skywalkers, no?
6: Clar.
7: I és molt interessant, precisament, aquest fet, no? El fet de que comences per l'episodi 4, 5 i 6 i després tinguessin les prequeles a finals dels 90, principis del 2000, de com I, bueno, i després vengueren les 7, 8 i 9, que aquestes millor no mencionar-les.
6: Perquè... Per què? No t'agraden?
7: Uf, són molt dolentes. Són terribles.
6: No és que no li agradin, és que són terribles. Atenció, podeu apuntar en això.
7: Sí, jo soc molt fan de Star Wars, però les 7, 8 i 9 són molt terribles.
6: Ja va ser un too much,
7: sí, no?
6: Ja va ser com ara, ja no sabem què hem de fer.
7: No, en JJ Abrams no va estar encertat, en Ryan Johnson la 8 tampoc, i en JJ Abrams la 9 és, bueno, despipote.
6: Bé, però segur que va anar bé.
7: Sí, no.
6: Clar, a nivell
7: de duros va anar molt bé.
6: Clar. I la qüestió és que va anar bé i la gent va continuar veient-ho i ara mira on som. Vull dir que...
7: Exacte, però és molt interessant veure com cada generació té una manera de veure les pel·lícules diferent. Uh-huh. No? Segurament una persona de l'edat dels nostres pares pensaria que efectivament la manera de veure Star Wars és començant per la 4, la 5, la 6, com han anat sortint, no? Uh-huh. Però és veritat que jo, per exemple, la nostra generació... Les primeres pel·lícules que vàrem veure van ser les prequeles, van ser les primeres, o sigui, l'episodi 1, l'episodi 2 i l'episodi 3, i tenim la dinàmica de veure les pel·lícules en aquesta ordre, tot i que quan se van estrenar les primeres, jo els primers records que tinc de Star Wars és precisament quan s'estrenaven per l'episodi 1, o sigui, se tornaven a posar, se feia la reposició a la televisió, sí. Jo me'n recordo de que les posessin per la nit, mon pare i mon mare dient-me, l'has de veure, seu... posa't a veure-la, i jo quedant-me a dormir perquè era massa tard la pel·lícula, saps? I jo m'he quedat a dormir...
6: I era curta, precisament.
7: Claro, perquè estic xerrant que jo no tindria ni 5 anys, per clar. Tant, estic totalment tal. I aquests són els primers records que tinc de Star Wars. Dormim, que ara diria crimen, no te pot dormir amb Star Wars.
6: Bé, però amb aquesta edat que vols.
7: Claro.
6: Però, clar, és a dir, avui el que hem d'intentar és que la gent que mos està escoltant, tots els nostres oients arreu de les illes, que no hagin vist mai...
7: Star Wars,
6: quin
7: és l'ordre?
6: Quina et sordra? Clar, com tu dius, el primer que pensam és dir, bé, la primera, la segona, la tercera, la 7, 8, 9, en Mateu diu que no.
7: Te podeu obviar i fer una cosa.
6: Però, quin seria, tu com a expert, quin seria l'ordre correcte?
7: Mira, a veure, ordre correcte, no n'hi ha un bé, ordre correcte, sí. Però hi ha...
6: Una recomanació.
7: Exacte, hi ha diferents ordres, no? Han dit, tenim l'ordre com de l'original, que podríem veure des de l'episodi 4 fins a les 6 i després 1 fins a les 3, i després, si voleu veure 7, 8 i 9, el que vulgueu.
6: Després estaria... No m'ho està fent moltes ganes, sincerament.
7: Després estaria, efectivament, el que he comentat jo, de la meva generació, que seria amb ordre cronològic, aquest ordre que a vegades se fan les pel·lícules de Marvel o superherois que te fan aquesta taula de pel·lícules amb ordre cronològic.
6: Clar, com per entendre-ho tot, no? Exacte. Perquè si no, no saps qui ve de què o què ha passat abans.
7: Exacte, però hi ha un factor molt important. Que és que la quinta hi ha aquest... No faré spoiler, però...
6: Bé, una mica.
7: És spoiler més gros de la història de cinema, no? Aquella frase mítica d'en Darth Vader. Perquè aquesta frase tingui l'impacte que ha de tenir... Això ho he pensat sobretot mirant en els infants, dient... Clar, els infants avui en dia que han de veure les pel·lícules, com ho han de fer perquè aquesta frase tingui...
6: Han de fer un maratona.
7: Clar, quin impacte ha de tenir... per ells, aquesta frase. I jo vaig pensar, vale, però el que realment has de fer és veure la 4, veure la 1 i la 2, això si només vol veure pel·lícules.
6: Dir, començant per la 4.
7: Començant per la 4.
6: Val. Llavors, veiem la 1 i la 2.
7: Sí. Jo faria un incís. Si li estàs posant a un infant, si li estàs posant en el teu fill de 5 o 6 o 7 anys, jo li posaria la 4 i després la sèrie d'animació que està a Disney, val. Disney Plus, Star Wars The Clone Wars, que són 7 temporades, és infantil...
6: Set temporades o 7 capítols?
7: No, 7 temporades.
6: 7 temporades de quant de capítols?
7: De... No sé si són... Les primeres són poc més llargues, però després va reduint. Són capítols de 20 minuts, no són capítols de...
6: Anava a dir, escolta'm, el nen, quan comença, té 5 anys, però quan acaba, en té 16.
7: No, és fàcil de... El munt és una sèrie que pretenia ser infantil. En el seu moment, el que se va tornant més fosca, i també és una manera d'entendre l'evolució dels personatges de Anakin Skywalker, de Obi-Wan Kenobi, de tots aquests personatges que tenim a les prequeles. Per tant, feien la 4, i si voleu fer la sèrie, jo faria la sèrie. Després, feis 1 i 2,
6: sí.
7: I abans de veure la 3,
6: sí.
7: Li poses la 5.
6: Mare meva... És que és tot un món, és que és tot un món, jo ja estic embuat.
7: I quan veus la 5, sí? Efectivament, ara ja se fa spoiler
6: gros
7: i pots tornar a la 3.
6: Val.
7: I ja veus l'arc dibuixat de Anakin i de tot el que ha succeït. I estic intentant no fer cap spoiler, és espectacular,
6: perquè
7: és una pel·lícula que coneix tothom, però bueno.
6: Bé, però escolta, estem xerrant de la gent que no l'hagi vist.
7: Que no l'hagi vist, exacte, efectivament. Tothom que l'hagi vist ja sabrà de lo que estic xerrant i que estic intentant fer aquesta maniobra, aquests malabares.
6: Però és que potser n'hi ha molts i moltes que no l'han vist per l'edat que tenen, vull dir.
7: Exacte.
6: Com que són, potser, jovenets i que no l'han vist perquè, clar, tot això...
7: En aquests oients m'estic dirigint.
6: Clar, que també t'he pensat una cosa, el que t'he de dir jo, tu comences a fer això, que comences en 5 anys i que tens 12 encàmeres acabats, saps què t'he de dir? Imagina que ens segueixen traguent, clar, no acaba mai això.
7: Clar, clar. Pues després ja, per últim, seria efectivament la sisena.
6: Bé,
7: ara... La sisena ja has acabat com es canon... tradicional.
6: Bàsic,
7: i després, no? Sí, i després ja tendries totes les sèries, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, el Mandaloriano, el Libro de Boba... O sigui, és que se n'han fet tantes sèries que, el que tu dius, comences en 5 anys i acabes en 24 encara no les has acabat.
6: Clar, és que, clar, però bé, ara que estem ja primera setmana de juny, com aquí diu, ja s'estiu, ara ja val.
7: Exacte, exacte.
6: Podeu aprofitar, lo millor, no?
7: Claro, és moment de maratones. Clar. Maratones de sèries, maratones de pel·lis...
6: Així com en hivern, a les 5 de sort baixa, fa fosca negra en aquesta terra nostra, amb aquest horari que tenim equivocat, ara en s'estiu...
7: S'allarga.
6: Que s'allarga, i a part d'això... durant, no sé què te diré jo, des de les 12 fins a les 5, 6, 7 de sora baixa, no hi ha qui s'amogui de casa seva.
7: No,
6: des
7: no.
6: de calor que fa, vos posau el ventilador, l'aire, el que tingueu, i vos feis aquest marató que mos diu avui en Mateu. Home, en tot l'estiu no sé jo si tindran temps.
7: Sí, si t'esforces, ja sí, t'adona.
6: I de mira, escola d'estiu, enguany, marató de Star Wars, amb aquest ordre que mos comenta en Mateu. I... ara així per ser gent que no hagi vist. Clar, a quina han d'arribar sí o sí per dir he vist el manco lo bàsic?
7: Lo bàsic de Star Wars. A veure, jo crec que els dubtes serien les originals, no? Se li diu originals a les 4, 5 i 6 perquè són, pues, la trilogia original. Yeah. Jo crec que és la manera... És vera que, a lo millor per un infant d'avui en dia que ja he vist altres pel·lícules amb altres tipus d'efectes especials, se li fa més difícil com s'accés en aquestes pel·lícules perquè, efectivament, tot i que hi ha hagut moltes revisions, són pel·lícules que, seient que les va veure en el 1977 i posteriorment, no són iguals que les versions que han vist en els anys 90 i les versions que s'ha fet el 2011. Si ara tornau a entrar a Disney+, Plus, que faig exercici a qualcú que no l'he vist des de fa 30 o 40 anys, si se fica a Disney+, Plus i se posa a la sisena i veu el final, dirà, hòstia, i totes aquestes coses?
6: Clar.
7: Això, la celebració de Chewbacca acabava aquí.
6: A mi també me sorprèn, vull dir, me xoca, no sé com m'explicarò, clar, el canvi tecnològic de l'imatge, dels efectes, de tot això,
7: sí,
6: que és
7: sí.
6: com... A... Però el seu moment, en el moment que se va començar a fer, era com molt avançat en el seu temps.
7: Era molt. De fet, en George Lucas funda una empresa d'efectes especials. O sigui, vull dir, en George Lucas fa possible tot el que és efectes digitals de finals del segle XX.
6: I tu penses ara que tens aquí el nostre amic GPT, entre d'altres, que això és més light, n'hi ha de més fort, segur.
7: Clar.
6: I li demanes qualsevol desbarat i t'ho fa amb una realitat increïble... tant fotos com vídeos, com de tot. Vull dir, és com, uau, amb aquests 30 anys, no? Bé, no, què he dit 30? 50, no?
7: Sí, sí.
6: 50 anys. Amb aquests 50 anys, com ha canviat el món, no? Que era una cosa increïble, sí, impensable de poder fer, que ara tots i cada un de nosaltres, en el nostre mòbil, podem fer-ho.
7: No fa falta anar ni a les originals, no fa 50.
6: No, no.
7: Pensa en les preqüeles, les dels principis del 2000, i dius, el que ha canviat el món en 25 anys.
6: Sí, també.
7: En 25 anys.
6: Sí, totalment.
7: Ho han canviat tot. Sí, no, munté ara l'aproximació cap a... També hi ha una, per exemple, dues trilogies que també se veu molt aquest canvi, és precisament El Senyor dels Anells
6: sí.
7: i les del Hobbit. El Senyor dels Anells, que tot i que hi ha uns efectes digitals molt importants i molt desenvolupats per sa època, i que de fet han envaït molt bé, tu veus els efectes especials del Hobbit, que són enormèrrims, saps? En plan espectaculars
6: sí.
7: i tal, però és vera que no tenen l'ànima que té El Senyor dels Anells. Perquè tu en El Senyor dels Anells veus les persones i t'agrosca un exèrcit perquè veus de sota a 300 persones de veres. Saps? Això és una cosa que se comenta molt, que és el fet de com l'imatge pot impactar l'espectador. Com l'espectador està molt entrenat per entendre quan una imatge és digital i quan una imatge és real. Mm. I que aquest efecte pràctic, quan és real, realment, arriba a l'espectador i hi ha un impacte emocional distint. Ja no dic que sigui millor ni pitjor, però que és distint. I com els directors i les directores poden jugar amb aquest factor és molt important i molt interessant.
6: Clar, no és el mateix veure... no sé, una escena que s'està morint no sé qui, allà, que és un actor o una actriu real, que quan és un efecte especial o un... no sé.
7: Efectivament.
6: Que te'n dones compte, així.
7: Exacte, no? Te'n dones compte i, bueno, ara hi ha aquesta polèmica de que se diu que reviuran actors clàssics i que de sobte podran tornar a tenir pel·lícules en Humphrey Bogart o Nick
6: Hombre,
7: Dimerman...
6: Hombre, els hereus estaran contents, i jo.
7: No sé com funcionarà a nivell contractual, això. Clar. Però, claro... Jo crec que això...
6: Segurament de veren vendre tots els drets i ja no pinten... Fils, nets, renets, no pinten res.
7: No pinten res. Però, clar, si tu penses el que dèiem això, veure potser un actor que està mort o que tu saps que està mort, que hi ha aquesta, aquest canvi identitari del que és el cinema, segurament dins l'espectador no tra, perquè l'espectador moltes vegades el tracten com si fos beneit, però no en té res
6: no,
7: de beneit.
6: No, totalment, totalment.
7: Per tant, la gent se'n dona compte, i això és molt important a l'hora de fer cinema i a l'hora de fer art en general, no?
6: Sí, sí, bueno, i ara jo crec que si no l'any que ve, ja, les escoles hauran de començar a ensenyar a identificar imatges, a enviar imatges reals o notícies reals o notícies falses, perquè és una cosa de locos, eh?
7: És una locura. La intel·ligència artificial és una locura. Sí, sí, sí, de fet, les universitats, que jo crec que aquí és on està la gran problemàtica ara a nivell educatiu, és precisament entendre a educar en els universitaris treballant en intel·ligència artificial. Tu t'anaràs d'anar a compte com a docent que ja no pots prohibir la intel·ligència artificial perquè és com si prohibissis internet.
6: No, clar.
7: No pots fer-ho. Per tant, el que has de fer és intentar educar els infants amb un ús ètic.
6: Clar, utilitzar-ho per ajudar-te a estudiar, en aquest cas, a aprendre...
7: Efectivament.
6: Però no fer mangarrufes.
7: Exacte, no fer mangarrufes, que és veritat que totes les generacions n'han fetes. Hombre, amb jo, internet, sense internet, amb intel·ligència artificial... Jo, sense...
6: Tu perquè molt jove, eh? Però jo som del Rincón del Vago.
7: Jo he arribat.
6: És una fantasia, elrincondelvago.com. Clar, això jo no sé si...
7: Quan no t'havia llegit el llibre i resumen per capítulos...
6: Però clar, de vora ara...
7: Claro, ara...
6: El Rincón del Vago era una feinada de vora ara.
7: Claro, això també és el que és l'educació de l'esforç, no? O sigui, entendre que tot i que les coses ara t'aduguin menys temps, tot i que ara els efectes especials de Star Wars a lo millor te costin menys temps fer-los, el factor de que s'han de fer millor. Clar, o sigui, si tenim la capacitat de fer-ho millor, hem d'intentar elevar el nivell. I això és el que... Pues, tot connecta. Els infants han d'entendre que se pot arribar a més, per tant, s'ha d'intentar arribar a més.
6: I també arribarà a sorgir, i ja ho veureu si no, la polèmica del fet de que la indústria audiovisual o de cinema continuï comptant amb actors i actrius de bon de veres, i no que tot siguin creacions virtuals, perquè, clar, la professió també, no? I ens va passar igual en els presentadors,
7: en
6: els periodistes, no? En el final va haver molta polèmica, me'n record, fa uns anys, amb Supervivientes, perquè varen posar una presentadora en via que feia servició de xarxes i de més, suposadament des d'Honduras, no? Que aquelles connexions, dius, ostres, no és necessari, no?
7: Clar.
6: Contrata qualcú.
7: Que te sortirà... El pitjor és que totes aquestes innovacions que dius, buah, m'estalviaré un sou, després ho veus i dius, és que queda molt malament.
6: Estàs
7: fent un producte dolent, estàs venent malament i estàs tenint una publicitat de merda. És veritat que la publicitat sigui bona o dolenta, és publicitat.
6: Sempre publicitat.
7: Però, tot i així, després no tindràs una segona temporada.
6: Totalment. No, ha mort aquella nota, aquella nina de Sia, ha mort. Bueno, la qüestió... Mateu, moltes gràcies per aquesta recomanació de com veure i quin ordre veure tota aquesta saga. La setmana que ve mos tornem a veure.
7: Més.
6: Com sempre aquí. Gràcies, Mateu, que vagi bé.
7: Gràcies a tu.
6: I vosaltres ja ho sabeu, nosaltres demà tornem puntuals, com sempre, a les 9, aquí a la Gran Vida. Ara vos deixem els nostres companys de serveis informatius, que acabeu de passar un bon dissabte, i demà no vos ho perdeu, eh? Puntuals a les 9, aquí, a la Gran Vida, d'IB3 Ràdio. Que vagi bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Concentració en aquesta hora de protesta a l'aeroport de Palma dels treballadors del servei públic subcontractat d'atenció a viatgers amb mobilitat reduïda. Fa setmanes que arrosseguen sense solució reclamacions de millores laborals i han convocat vaga indefinida a partir de dimecres. Fins ara les aturades que havien fet havien estat parcials i en dies concrets. En pròximes edicions informatives podrem oferir més dades sobre aquesta nova acte de mobilització. I ahir vespre, justament, una cinquantena de persones es varen concentrar també, en aquest cas a la plaça de Corta de Palma, per protestar contra el desallotjament forçós de l'antiga presó de la ciutat. Ho han fet, o ho feren, convocats per entitats socials com ara el Sindicat d'Habitatge de Palma i també Menys Turisme, Més Vida. El portaveu del sindicat, Miquel Duran, va criticar que les alternatives habitacionals, al seu parer, oferides per l'Ajuntament, no són reals.
2: I el que m'ha anat comentant sent que havia allà, de les 206 persones que hi havia en el primer avís, un 75% a lo millor estaven en situació irregular. Per tant, totes aquestes persones no s'han pogut acollir cap alternativa. A més de que les altres 25%, les alternatives que tenien, tampoc eren alternatives reals. És a dir, el millor que podien accedir a lo millor eren dues setmanes d'alberg. A les 80 persones que quedaven dimecres els ja han oferit dues nits en el parc de bombers, que podien entrar a 7:30 i havien de sortir les 9 des de matí.
1: De concentració n'hi ha hagut les darreres hores també al la plaça d'Esborn de Ciutadella, on prop de 400 persones es varen reunir per reclamar que no hi tornin poder circular ni cotxes ni motocicletes, ni aparcar en aquest indret. Els preocupa als veïnats congregats que la justícia hagi ordenat revertir l'habilitació de la plaça d'Esborn com a zona per a vianants per no haver comptat amb els tràmits legals necessaris.
3: No tornin els cotxes en Esborn, que una plaça peatonal com aquesta és preciosa.
4: Vemos la plaça tan bonita, sin cotxe, que la gente puede caminar, puede pasear.
5: No volem que es torni enrere tot aquest procés que s'ha fet.
1: I encara més de l'àmbit laboral, perquè no hi ha hagut acord, de nou, en la reunió entre els sindicats, Comissions, UGT i Estell, i les patronals del sector de l'ensenyament de 0 a 3 anys, en què es mira de negociar un conveni autonòmic propi. Eduardo Rodríguez, que és el portaveu d'Educació Infantil del sindicat Comissions, ha confirmat que hi ha bona sintonia en l'administració pública, però continua havent-hi greus desavinences amb la patronal que impedeixen, diu, l'arribada d'un acord. D'aquesta manera es manté la vaga de 24 hores programada per dimarts.
6: Ha sido una negociació complicada, perquè ha habido un moment en què s'estava treballant en un acuerdo. Administración, sindicatos, estamos haciendo un gran esfuerzo y todos nos hemos quedado sorprendidos con la negativa en banda de toda la patronal.
1: Es referia al sindicat, al portaveu sindical, volem dir, a la trobada de les parts que s'ha produït aquest divendres al Tribunal de Mediació. I acabarem amb dues notes, una d'interès general, perquè la Unió Europea acorda mantenir el nivell de compensació per retards en els vols, tot i que no es garanteix l'equipatge de mà gratuït, ho han decidit els 27 països membres, tot i el vot en contra d'Espanya i Letònia. Es mantindran també els límits i terminis per reclamar compensacions per retards. I en clau d'informació de serveis, recordeu que hi ha avui nivell màxim de perill d'incendi forestal a Santanyia, Mallorca, per les condicions meteorològiques, i que la resta de l'arxipèlag, tret de Formentera, aquest nivell de risc d'incendi és moderat, de moderat a alt. I quant a les temperatures, recordem que continua la tendència, l'ascens, que es pot arribar als 34 graus de màxima, sobretot a l'interior i sectors de Ponent. Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública al migdia. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Coneixerem Mutare Mundum, un projecte de l'Escola Municipal de Música de Palma que utilitza la música com una eina d'acompanyament, inclusió i benestar emocional per adolescents i joves. També tindrem secció de l'especialista avui sobre com ha canviat l'acompanyament de pares i professors en els estudis i també sobre com podem ajudar en els adolescents a consolidar hàbits sense afectar la seva autonomia, la seva iniciativa i la seva capacitat de resolució de les dificultats. També coneixerem més a una de les participants més veteranes de No Venim en Manual. Farem un recull d'iniciatives d'educació, criança, divulgació i oci familiar i tindrem espai juvenil, on els joves posaran a prova pares i mares. Realment saben i recorden tant del passat com diuen? Avui ho sabrem. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim en Manual.

0: Avui no venim amb manual, volem conèixer un projecte de l'Escola Municipal de Música de Palma que utilitza la música com a eina d'acompanyament, inclusió i benestar emocional per a adolescents i joves. Parlam de Mutare Mundum, una proposta que treballa tant en centres educatius com en l'unitat de salut mental infantojuvenil de Son Espases i que cerca crear espais segurs a través de la música, especialment per joves que passen moments complicats o situacions de vulnerabilitat. Per explicar-nos en què consisteix aquest projecte, avui ens acompanya Fèlix Aguiló, director de l'Escola Municipal de Música de Palma. Fèlix, benvingut, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Per començar, com va néixer aquest projecte que ja va per la quarta edició i quins eren, podríem dir, els seus principals objectius?
1: L'objectiu era arribar a aquelles persones que tenen més de 12 anys que per diferents motius no han pogut tenir accés a diferents espais que no sigui l'entorn de l'institut o de casa seva, i per qüestions de vulnerabilitat i per qüestions diverses, tant de salut com sobretot socioeconòmiques, doncs no han tingut aquesta oportunitat d'entrar en contacte amb diferents mons, un dels quals la música. I nosaltres utilitzem en aquest cas la música com a pretext.
0: Vosaltres treballeu, comentat, en dos àmbits diferents. Per una banda, treballeu en centres educatius i per una altra en Son Espases. Com se desenvolupa el projecte en cada cas?
1: En el cas dels instituts, ens reunim amb els equips d'orientació i directius i els hi presentam els projectes, els hi explicam que la proposta és que els joves venen a l'escola de música en espai extraescolar, però com que són ells que coneixen el dia a dia d'aquestes persones i poden pensar ja en diferents perfils, són ells que ens diuen en aquesta persona, aquesta i en aquesta, els hi aniria bé. Parlen amb ells, amb les famílies, i fan es pont, perquè són ells els coneixedors. I llavors ens ho comenten a nosaltres i aquests infants comencen a l'escola.
0: I en l'altre àmbit?
1: I en el cas de Son Espases, és que regularment, cada dijous, se fa una sessió per a aquells joves i adolescents que estan ingressats a SUTCA de Sitgmià de Son Espases.
0: I què se fan aquestes sessions musicals? Fa falta tenir coneixement musical previs per participar-hi?
1: No, com hem comentat abans, la música és pretext, per tant, utilitzant sobretot instrumental de percussió, però això no lleva que estiguem experimentant amb altres tipus. Per exemple, se pot experimentar amb instrument de corda, amb les cordes a l'aire, per tant ja poden tocar notes, poden fer una base d'una cançó. Si tenim quantes Son Espases, sempre tenim una informació prèvia de les persones que hi haurà el dia següent i me diuen si tenen coneixements o no musicals, i si en tenen ja prepara instruments, els amandú, partitura, qualque cosa per poder fer conjuntament, per tal de que aquella hora, hora i mitja que dura la sessió puguin estar centrats en una qüestió que els evadeixi, els alieni d'aquell espai, d'aquell moment que se troben, i segueixin veient aquell punt de llum que poden trobar en sortir. I els hi recomanem que, si volen, venguin a l'escola i miram què poden fer per encaixar.
0: En el cas dels centres educatius, van a l'escola?
1: En el cas dels centres educatius, venen els divendres hora baixa a l'escola de música, en el qual, evidentment, ja tenim un espai fantàstic per en el qual hi ha tot instrumental, tenen accés a tot i, clar, se troben amb un bombardeig d'instrument de percussió, de tot ho posar al mig, que els hi permet passar estones experimentant i, fins i tot, moltes persones d'aquestes, i dic moltes persones, ja un raig en sos anys, que s'han integrat després com alumnes de l'escola.
0: I com ha estat la resposta dels adolescents que hi participen?
1: La veritat és que quan veuen que se troben en un espai segur, que no estan jutjats i que la música els dona aquell moment de poder expressar, no tant d'una manera emocional, sinó de lo millor treure un poc d'aquella ràbia, d'aquella energia que tenen, i que formen part de... que això és molt important. Jo crec que a molts d'ells els hi falta formar part de qualque cosa. I allà, tot d'una, formen part de l'escola. Per nosaltres sempre deien que són alumnes de l'escola de música. Perquè, d'una altra manera, però, formen part de l'entorn. De fet, els incloem amb activitats que fa l'escola. Com ara, anteriorment, han fet la pianada i els infants del Mutare Mundum han ajudat en l'elaboració del guió i han presentat l'activitat a la plaça d'Espanya.
0: Després d'aquestes quatre edicions ja, aquesta és la quarta, no?, d'aquesta experiència, Ja ens has avançat una mica, però que veus que poden aportar la música i aquestes sessions en concret a joves que passen per una etapa complicada o que tenen aquesta situació de vulnerabilitat?
1: La música, no saben com, té aquesta màgia, aquest efecte catàrquic de que te transporta. I si els transporta fora del seu problema puntual que puguin tenir, problema, vulnerabilitat, digue-li el que vulguis, doncs ja han complit en aquell moment. De fet, molts d'ells, durant la setmana, venen a estar nosaltres a l'escola perquè senten aquell espai diferent en els altres. Perquè nosaltres no és que facem res especial, nosaltres som músics, no som terapeutes, no som psicòlegs, no som pedagogs, diríem, en general, sinó que els veuen que allà tenen un espai diferent en el qual estan còmodes. Nosaltres creiem que això ja basta, perquè llavors es puguin tenir una altra visió de dir, ostres, és el millor lloc de la música, pues, per què no, pintura, per què no, teatre, els animam a que explorin diferents arts.
0: Hi haurà una nova edició de Mutare Mundum el curs que ve? Què vos plantejau pel futur d'aquest projecte?
1: El Mutare Mundum, nosaltres entenem que ja no té aturada en quant a l'escola, però sí que mos agradaria que més entitats se sumassen a fer activitats en aquest sentit, que se pot dir Mutare Mundum, oix. I pensant que estaria molt bé, perquè, com diu la frase que va davall el projecte, diu, no poden canviar el món, però poden canviar el món d'aquesta persona. Amb això ja mos hem de conformar. Si hi ha una persona de ses que venen, doncs, ha vist una manera diferent d'enfocar la seva vida, no tots ja estem contents, però també entenem que no poden tapar sol amb un dit, i que com més gent i més entitats implicades hi hagués, seria més positiu. I crec que és una qüestió de voluntat més que de qüestions econòmiques. Evidentment, tot això és gratuït, faltaria més, però mos encantaria poder seure'ns amb entitats per dir com ho podem fer perquè arribi a més persones.
0: Idò, si algú ara ens està escoltant i vol informar-se o col·laborar amb el projecte, de quina manera ho podria fer? Com podria contactar amb vosaltres?
1: L'escola de música, la pròpia escola de música, parlam, quedam, i a qualsevol moment, de matí hora baixa, mos movem allà on sigui, per tal de poder explicar el que fem, i veuran com és, com he dit abans, una qüestió de voluntat i de posar el que tens tu, sigui l'art que sigui o la disciplina que sigui, posar-ho damunt la taula i que aquests nens que vegin que els mires amb una altra mirada. La frase no m'ha quedat massa bé, però així com els mirem és molt important. És a dir, quan un nen t'agafa un violí que no l'ha agafat mai i el t'agafa en part, dius, toca, això és teu, tira la corda, disfruta, ja està, ja tens allò, i l'has mirat d'una manera que no el jutges ni perquè sàpigues de què ve, d'on ve, per què ve. No, és aquella persona amb estat absolut.
0: Idò, Fèlix, moltes gràcies per haver-nos explicat avui aquest projecte, aquesta iniciativa per promoure el benestar emocional dels joves, i seguirem en contacte a veure com és l'any que ve aquest projecte, com segueix evolucionant.
1: Perfecte, gràcies per fer-nos d'altaveu, i que tant de bo les entitats que ho puguin sentir i estiguin interessades, doncs, mos posem en contacte.

0: anys es parlava molt que amb els pas de primària i secundària moltes famílies deixaven d'implicar-se en els estudis dels fills i filles. Des de fa temps, en canvi, hi ha, pareix ser, més consciència de la importància de continuar acompanyant els adolescents també en aquesta etapa educativa. Però ara passa que moltes famílies expliquen que veuen que han passat gairebé a l'altre extrem. Senten que han d'estar constantment pendents del dia a dia acadèmic dels seus fills, recordant tasques, exàmens, revisant plataformes, ajudant-los a organitzar-se o supervisant contínuament els estudis. I molts professors comenten igualment que també ells sovint necessiten donar-ho tot molt pautat, amb alumnes que esperen més indicacions, més seguiment o més suport per avançar. Per això avui ens demanam: com ha canviat l'acompanyament tant de pares com de professors en els estudis? I com podem ajudar els adolescents a consolidar hàbits sense que això afecti la seva autonomia, la seva iniciativa i la seva capacitat de resolució de les dificultats? Per parlar-ne, avui comptem amb Javier Ferriol, que és professor i també representant d'associacions de pares i mares i que coneix tant la realitat de les aules com les inquietuds de moltes famílies. Hola, Javier, bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, bones.
0: Preparat per parlar d'aquest tema complicat?
1: Sí, vinga.
0: Vinga, i donem a aprofitar aquesta doble mirada de professor i també de pare. Tu tens la sensació que realment ha canviat la manera com avui s'acompanyen els estudis?
1: Sí, jo crec que sí. Ha canviat perquè la societat ha canviat, no? Ha canviat, ja faig la revisió en funció de lo que jo he viscut, no? I, evidentment, sí que ha canviat, i bastant.
0: I en què ho notes més, tant a nivell de pares com un pot de professors?
1: Home, notant molt, sobretot a nivell d'infantil i de primària, famílies que estan molt al damunt, que quan els docents demanem ajuda, ja se barallen per venir, no? I després de secundària, pues, ja canvia una miqueta, no?
0: Però hi ha més implicació que abans? Les famílies estan més pendents?
1: Hi ha més implicació, jo crec, que dins la família, i a secundària n'hi ha menys en el centre, no? És un tall, quan comença l'institut. Però sí, hi ha un canvi substancial.
0: Molt bé, anem a endinsar-nos una miqueta en aquests canvis. Quan parlam amb famílies, com deia, moltes expliquen que senten que han d'estar molt pendents, parlam ja a nivell d'institut, del dia a dia acadèmic dels seus fills adolescents. Això s'ho percep des dels centres o no?
1: Bé, primer de tot, jo crec que hem de dir que famílies n'hi ha de molt de tipus, no? És que l'altre dia, per exemple, xerrant amb una mare, em deia: és que jo, el meu fill, no importa que faci res, ell ho va traient i ja està. Però sabem que això no és l'habitual, i sabem que hi ha aquesta diversitat dins d'una mateixa família. La majoria, jo crec que sí que intenten estar pendents i tenen com una sobreestimulació de viatge d'estudis, excursions,
0: notificacions
1: de Classroom, autorització per no sé què, pagar 2 euros per no sé què. Jo crec que la vida del dia a dia és així, no? I també correspon de petits més, i a mesura que vas pujant, doncs vas com abandonant, no? Però sí.
0: I dins aula, com a mestres, què ha canviat més? És a dir, els professors noten que avui els alumnes necessiten més pautes o més seguiment per avançar en les tasques?
1: Sí, jo crec que els docents veiem dins aula alumnes cada pic més dispersos. Cada pic, un altre pic, la diversitat. Si antes era diversitat de les famílies, trobam molta diversitat dins aula. Alumnes que els costa molt atenció, concentració, i que també, pues, que tenen, que costa centrar les coses.
0: Clar, per la teva experiència,
1: sí.
0: Quan un adolescent no entén una activitat, avui en dia, o no sap com continuar, què sol passar? Intenta cercar alternatives o tendeix a esperar indicacions?
1: Normalment no ho entenc, què he de fer, no sé què, queden apàtics, no? És veritat que sempre tenim qualque alumne que té aquesta iniciativa de fer, però sí, necessiten com a més instruccions, com a tot més pautat, no? Però és fruit de lo que dèiem abans, no? Com que els hi falta aquesta concentració, aquesta atenció, jo molt de pits els hi dic: no has de fer res especial, has llegit lo que te demana l'exercici, has llegit lo que te demana l'anunciat, i te miren com dir: ah, i ho llegeixen, no? I després els dius, Arbi, com estava aquí clar el que havies de fer. O sigui, era pagar-te en marxa.
0: Un poc vinculat, no? Els estímuls, entenc, constants que tenim avui en dia, les immediates, les pantalles, no? Que costa, bé, que influeixen, no? Com ho comentat moltes vegades els especialistes, sense concentració.
1: Exacte.
0: I sense atenció.
1: Però els passa que necessiten aquesta validació constant, no? Que estiguis pendent i que li hagis de dir si ho fa bé, si ho fa malament. Bueno, sobretot, el que volen és que li diguis que ho fa bé. En el moment que li dius això està malament, ja... Perquè tenim un problema com a societat en les coses, amb aquests sentiments, eh? De frustració quan te diuen que una cosa no està bé, no? Però, bueno, jo crec que és una part que hem de treballar, no només els docents, també les famílies, perquè en aquesta vida tot no mos surt bé a la primera, no?
0: Clar, precisament parlant d'aquest acompanyament que de vegades els pares veuen com a molt necessari, però de vegades on està el límit, no? Que acabam en casos com pares anant a revisar exàmens a la universitat, no?
1: Exacte.
0: N'anirem xerrant d'aquests temes, però anem a seguir amb tecnologia, no? Ara que hem fet aquesta menció a l'entorn digital. Clar, avui comptam amb tecnologia que ens facilita l'organització i la comunicació. Plataformes escolars, no? Com Classroom, per exemple, els recordatoris continus, no? Que t'arriba el mail.
1: Sí.
0: Hi ha pares i mares que tenen amb fills a secundària que tenen l'aplicació del Classroom en el mòbil i els arriben totes les notificacions de totes les tasques que han d'entregar els fills, tot. Clar, com se pot utilitzar aquesta tecnologia, que en principi pot ser molt útil, perquè no acabi substituint la responsabilitat o la preocupació pròpia de l'adolescent per gestionar els seus estudis, no?
1: Aquesta tecnologia ens hauria d'ajudar a aprendre, que cada alumne aprengués a gestionar aquesta mateixa informació, no? És complicat perquè tornant a tenir una sobreestimulació de constant, no? Clar, el fet de que duguin un mòbil a la butxaca, el fet de que a l'aula virtual t'arribi la notificació, tant pel correu, a tu com a alumne, a ta mare o a ton pare, com a família, el fet de que hi hagi moltes notificacions en quant a circulars... Clar, tot això se va acumulant i mos crea una... no sé, un col·lapse, no? Com s'hauria de fer? Aprenent com funcionen aquestes aplicacions, no? Per exemple, l'altre dia un alumne, jo li dic, t'he enviat un correu, l'has vist? I jo, no l'he vist. I vaig obrir i tenia 20 correus, que són els de les activitats que fa en el Classroom. I clar, ha d'aprendre que determinades etiquetes no li han d'arribar, perquè si no, perdrà més temps mirant els correus que no fent la feina que toca, no? Amb això que vull dir, que se trata d'aprendre i de saber quant utilitzem aquesta tecnologia. Si realment mos ajuda o no mos ajuda. Per exemple, en els alumnes més petits mos han de qüestionar el fet de que facin activitats amb un ordinador. Per què? Perquè si han d'entrar un ordinador a fer una tasca, allà ja és una crida permanent a que l'atenció se te'n vagi cap a una altra banda. D'entrar a YouTube, de contestar un correu a un amic, d'entrar a veure altres coses, de jugar, de no sé què... I d'ahir han de facilitar aquesta atenció, aquesta concentració, i han de ser activitats que sàpiguen molt bé què és el que volem aconseguir amb aquestes activitats. I això, part de culpes del docent, quan demana les tasques que s'ha de fer, no? Dit d'una altra manera, si no vols que se'n vagin cap a una altra banda, que facin una activitat més concreta en paper, llapis i boli, i que no hagi de cercar res a la xarxa, no? Si la vols fer concret ara, també depèn de l'objectiu que tinguis de cada activitat.
0: Quan començàvem aquest tema, parlàvem d'aquestes famílies, moltes vegades tenen aquesta sensació d'estar pendents no només de possibles notificacions o de coses que han de fer a l'escola, sinó de moltes vegades estar damunt dels lots, no? Perquè saben que no se'ls ha de mullar quan comença l'institut, però també senten que no acaben d'assumir els lots l'autonomia que potser ells sí que tenien a la seva edat, no? Com revisar bé la teva agenda, estar ben pendent tu de tots els teus exàmens, de tenir tu la capacitat de dir vaig a seure perquè he d'estudiar, m'he d'organitzar, no? Clar, on està la línia entre acompanyar perquè no hi hagi aquest canvi tan gran de primària a ESO, i acabar substituint responsabilitats que ja haurien d'assumir els adolescents.
1: Jo crec que la pregunta és, mos haurien de demanar, realment estic ajudant en el meu fill a que sigui autònom? L'estic ajudant a que ell evolucioni? Si jo no estigués aquí, ell podria fer el que ha de fer, no? A lo millor la resposta és, pues mira, ara mateix el meu fill no és capaç de... Però anem a intentar aconseguir això, no? Jo crec que és això. O sigui, hem de donar autonomia, hem de donar autonomia perquè a poc ell vagi creixent amb aquesta autonomia. A partir d'aquí no és fàcil, eh? Jo no tinc la recepta màgica, no? Però de vegades hem de deixar que caigui, per dir-ho qualque manera, per que se n'adoni i comenci a fer les coses d'una altra manera, o com nosaltres ja li dèiem, o com li diu el docent a classe, no?
0: Anem a passar de la teoria, que sí, sona bé, però és complicada, a la pràctica. Com ho fem per consolidar un hàbit i donar suport sense que sempre hi hagi una estructura adulta sostenint el funcionament acadèmic? Un exemple. Han d'estudiar. Uh-huh. Han d'estudiar, ells ho saben, però si es pare no ho recorda, no s'hi posen quan toca. Pots estar mirant una pantalla, pots estar mirant el mòbil, uh-huh, i se'ls hi passa el temps, se fa el vespre i no han fet el que havien de fer. Això és un exemple,
1: sí,
0: per exemple. Com se fa per aconseguir que aquell hàbit se consolidi, no mullar-lo a primera de canvi, de dir, ah, ja n'aprendràs, si veig que més no n'aprèn?
1: Tu ho has dit.
0: Com se fa?
1: S'ha de convertir en un hàbit. I un hàbit, tots sabem que necessitem, no ho deien, que necessites 20 i pico dies perquè se creï un hàbit, no? I hem de saber que de bones a primeres no li direm i no ho faràs nit, no? Sinó que necessita petites responsabilitats que mos duguin en aquest hàbit, no? O sigui, l'altre dia, a una formació, una docent me deia que ella els fa un checklist en els seus alumnes. I precisament xerraven d'això. Clar, el checklist està molt bé, perquè a mesura que van fent, van tatxant, i així són conscients. I jo li deia, i com podràs evolucionar? Perquè potser hi haurà un alumne que la necessitarà tota sa vida, el checklist. Però molts no duran el checklist. Com ho poden fer? Doncs pues precisament, tu crees l'hàbit de el checklist, i després el repte és, ara d'aquesta checklist la llevam. A veure si és capaç de fer-ho tu sense la checklist. I si ho aconsegueix, aquí és on hi ha un reforç positiu. Escolta, que ho has aconseguit. Molt bé, no? Jo, per exemple, el que intentam és, en els alumnes, hem entrat a posar el vostre esquadern, no sé què. De vegades, quan jo i ja veig un que té l'esquadern, que està preparat en el boli, me'n vaig cap a ell. Enhorabona, tio, molt bé. Tu avui trobaràs una bona nota. Estàs... perquè vegin que això és el reforç positiu perquè sigui sempre així, no? Ja té una predisposició que vagi bé. I doncs aquestes són les petites coses que dia a dia se van fent i aquesta tenacitat de dia a dia, mos pot arribar a assolir l'objectiu general que tenim, no?
0: I de cara a les famílies, perquè de vegades també els pares, clar, tenen aquesta por a un mal resultat, també, no? Uh-huh. I de vegades sembla que t'enfoques més en que no suspengui aquell examen, que no vagi sense entregar aquella tasca que s'aprenentatge, sí, perquè ha estat tot el component emocional, també. Quin consell tu, que ets pare i professor, clar, pots donar en aquest sentit?
1: Què m'ho diuen els experts? Els experts m'ho diuen que si un suspèn, bé, pues que no passa nada, no passa res. Lo ideal és fer la pregunta de per què et suspès, no? I no li he de respondre jo, és millor que me respongui l'alumne. Jo, en el meu fill o en els meus alumnes, els hi dic, escolta, mira, has tret un 4,5. Per què has tret un 4,5? Què vares fer dos dies abans? Fixa't, hi ha moltes faltes d'ortografia. Com pot ser que tinguis les mateixes faltes d'ortografia que la setmana passada? El que estem fent és el feedback. I això està demostrat, m'ho diuen els experts, que la clau de tot procés és el feedback. És aquesta retroalimentació, que els docents hauríem de ser experts en so feedback.
0: I els pares l'hauran de ser ja.
1: I els pares, a la nostra manera, sabent que funciona i que és la millor manera per aprendre, pues també hauríem de saber com li fem aquest feedback. No és un bon feedback un nen que no ha estudiat i ha tret un 4,5, és igual, el pròxim pic aprovaràs. No, ha de ser tot el contrari. O al revés. El meu fill de vegades ve, no, he tret un 5, no sé què, i no he estudiat res. Pues el pròxim 5 no aprovaràs, perquè si tu ja dius que no has estudiat res, pues

0: De la intel·ligència artificial, i ja la tenim aquí, ja l'empren molts adolescents. Si acostumaven els adolescents a necessitar sempre el suport, la supervisió de pares, de docents, la validació constant, com pot afectar això a l'ús que faran ells de la intel·ligència artificial? Pot generar una dependència?
1: Clar, mira, te poso exemple, no? En els nens petits, un, dos, tres, quatre anys, ja s'està veient que el seu desenvolupament a nivell de xerrar està anant cap enrere, no? Pues això seria el mateix. Si nosaltres deixem que la IA sigui la eina principal de fer coses, hi haurà un moment que cognitivament aniran cap endarrere. La IA en un moment donat me pot ajudar a fer un correu perquè ho he de fer ràpid, i això, però si jo ho mantenc al llarg de tota la vida, perdré aquesta capacitat de síntesi, d'escriure, de fins i tot de faltes, perquè el que no se utilitza se atrofia. O sigui que mos passarà això, no? Per això jo insisteix molt en que com a docents mos hem de plantejar, i molt, quin tipus d'activitats feim dins aula, quin tipus d'activitats se poden fer de fora de l'aula, i quin és l'objectiu que jo tenc. Perquè correm el perill de que segons el que facem amb una foto pujada a la IA els hi resolgui, ho copiïn i ja està, o ni això. Així que tenim estem
0: un
1: punt que ens hem de replantejar moltes coses.
0: I tornem a acabar amb consells, tema complicat avui. Quin consell donaries, tant a famílies com a professors, si, o si vols diferenciar consells per famílies, sí, i consells per professors, quan tu trobis, per ajudar els adolescents a guanyar autonomia i iniciativa sense deixar de sentir-se acompanyats?
1: Val. Jo crec que acompanyar no és controlar. Jo puc acompanyar un alumne i no fa falta tenir-lo controlat contínuament. L'he de deixar que ell s'equivoqui, surti i faci una altra cosa, perquè també m'ho sorprendrà, perquè veuré que té altres aptituds, no? L'autonomia necessita temps. Si jo pretenc que un alumne ara fa faltes i en una setmana no l'ha de fer, no, és un procés que tal vegada fins i tot a lo millor jo no el veuré, ho assumirà, perquè a lo millor madurativament li estic demanant una cosa que no pot. No, jo vull que se sigui que estudi 40 minuts. És que potser madurativament no pot estar 40 minuts assegut. I deia, hem de començar per 10 minuts, 15... molt bé, has aguantat 15 minuts. Tu creus que pots aguantar 20? I deia, això també seria fomentar l'autonomia, no? I la més important, equivocar-se forma part de l'aprenentatge. Si no mos equivocam, no aprendrem. Ara, com enfocam aquest error, no? Sempre en els docents, en els companys, plantejam un problema, no? Si tu fas un examen en el grup i posa que suspenen tots, els hi deixaries fer un altre pitx examen, encara que sapiguessin les preguntes? I aquí sempre hi ha molta controvèrsia en els companys. No, perquè no han estudiat, sí, i tal. I jo al final els hi dic, quin és l'objectiu de fer l'examen? L'objectiu de fer l'examen és saber si han après o no han après. Si jo, en aquest moment puntual, els hi deixo fer un altre pitx examen, demà, a la mateixa hora, faran l'examen. Sabeu les preguntes, no? Idò, si estudieu i els hi deixo fer, jo puc saber si han estudiat o si no han estudiat. I jo crec que aquesta és la visió que hem de tenir. Estem millorant, han estudiat, han après, perquè si anem cap a aquesta via, canvia una miqueta la història o així com es desenvolupa l'educació, no?
0: Molt bé, doncs consells aplicables en el final per professors i per famílies.
1: Exacte.
0: Perquè cadascun en el seu àmbit. Ens ho ha apuntat tot, Javier, i esperen que tornis un altre dissabte. No venim amb manual.
1: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.renda.com.

0: atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: avui toca, en aquest espai juvenil, farem una secció retro. Hola, joves!
1: Hola!
0: Gavi, com estàs?
2: Molt bé.
0: Content de fer secció retro pels pares?
2: Supercontent.
0: Que bé! Eduard, Margarita, Núria, com estàu?
3: Bé!
0: I ara tots els pares.
1: Uou!
0: Molt bé. Heu estat investigant tots l'Otza, que sí?
2: Sí.
0: I voleu saber si realment els pares saben tant del passat com diuen.
4: Exacte. Mm.
0: I si tenen bona memòria, també.
4: També.
0: Idò, pares, vos han preparat proves. Podreu fer-les tots junts, eh?
4: Sí. Vale.
0: Vinga, mem. Lots, contau-nos.
5: Comencem amb la primera prova.
0: Vinga.
5: Vos diem una imatge o un objecte i heu d'endevinar de quina sèrie de dibuixos es tracta.
0: Molt bé, són despassats, eh? Preparats, pares?
4: Sí. Sí. Vinga.
0: Vinga. Idò, mem. Primer objecte.
6: Un vaixell a la terra.
0: Un vaixell a la terra. Vinga, sèrie. Molt bé. Sí? molt bé, Malen. Què més?
7: Un cotxe que parla.
4: El cotxe fantàstic.
0: Molt bé.
8: Una furgoneta negra.
1: El equipo.
0: Ah, que bé.
5: Un camp de futbol quilomètric.
4: Oliver i Benji.
6: Un plàtan amb motxilla.
9: Les fruitis.
0: Sí.
7: Un helicòpter al cap.
4: Doraemon.
0: No, això és més un altre.
4: No. Doraemon, no?
9: El Petor Gatxer.
4: Ostres!
0: Molt bé, un aplaudiment. Per ara bé, no?
4: Sí.
0: Vinga, i dona'm en la segona prova, mem.
8: Idò, ara vos direm personatges i n'hi ha un que no hi pinta res. Heu de dir quin és.
0: Es deu trobar l'imposto. Exacte. Idò, vinga, mem, començam.
5: Primer. Pitufo, filòsofo. Pitufo gruñón. Pitufo bromista. Pitufo portachón. I pitufo... Ah, no. Pitufo vanidoso i pitufo elèctrico.
0: Qui és el que es falla?
10: Pitufo elèctrico.
0: Molt bé. A veure, anem a posar un poc més difícil, va.
6: Pinocho, fresó.
0: No, Pinocho no, Pincho.
6: Ai, perdó, a veure.
0: Que del nostre temps.
6: Volia fer guió. Pincho, fresón, alcachofo, pitanya, gorilón, escarolo.
0: Qui falla?
10: Gorilón.
4: Pitanya.
0: Pitalla.
4: Pitalla, sí. No hi havia d'això, no sé, nostra època.
0: Pitalla no en sabien de les fruites. Hi havia gorilón, era un dels dolents. Ah. Era, no era fruita, però era un goril·lo.
8: Clar, se volien menys de fruita.
0: Vinga, més.
7: Vinga, Espinete, Manolo el Churrero, Don Pimpón, Julián el Quiescoquero.
0: El Quiosquero.
7: El Quiosquero, madre mía. La gallina caponata. Chema el panadero.
0: Qui fallava?
9: Manolo el Churrero no me suena.
5: Manolo el Churrero.
0: Molt bé.
8: Hauríem de fer un spin-off.
0: Clar, el panadero, panadero soy, porque sé hacer pan. Molt bé. Idò, mem, anem a una altra prova, mem.
6: Aquesta és de situar en els temps. Vos direm una sèrie i mos heu de dir de quin any és.
0: Això és un poc com el precio justo.
8: Vinga.
0: Però és com el tiempo justo. Vinga, mem.
5: Verano azul.
0: Any.
4: 1980.
0: 81, molt bé, t'has aproximat. Ah,
4: sí.
0: Vinga, un altre.
6: El cotxe fantàstico.
10: 1988.
0: I baixam.
10: 85.
0: I
11: 1982.
0: Correcte. Vinga, més.
7: El equipo A.
4: 1983.
0: Correcte. Uau.
8: Oliver i Benji.
11: 1990.
0: Aquí va arribar el 90, però a Japó era abans, eh? Vinga, seguim. MacGyver.
10: 89.
11: 85.
0: Sí, molt bé. I és que anau encertant totes.
7: Dragon Ball.
4: No ho sé, jo la vaig veure en els 90.
10: Sí. Són 87. Sí.
0: 86. I anem a la darrera, ja, a la darrera.
5: Vacaciones en el mar.
0: No, la darrera de totes.
6: Ah, vale. Doraemon.
0: Amem.
9: Això ja era molt gran.
10: Ni idea.
0: És dels anys 70, senyors.
6: 70.
9: Quasi.
0: Ui, és dels anys 70, sí. Molt bé, un aplaudiment. Vinga, i ara que ja ve una prova més difícil, eh?
7: Sí, ara una altra. Heu d'explicar una sèrie, però sense dir aquestes paraules. Tampoc podeu dir noms de personatges.
0: A més, donarem un paper a uns pares, per exemple, a Vicky, que la tenc aquí i li mostraré. Eh? Vosaltres no mireu, eh? Vicky, has de dir aquesta sèrie, però no pot dir cap d'aquestes paraules.
2: Jesús.
8: Aquesta no la pot dir.
3: Jesús?
0: A veure, no. Vinga, a veure, comença.
2: Vale, era una sèrie que se feia... aquesta paraula no la puc dir. Però eren nins, que sí ho puc dir.
0: Sí.
2: Eren nins i nines, que s'ho passaven molt bé.
0: Anau provant, havia, no?
2: Hi havia una dona i un senyor major...
3: El verano azul. El azul.
0: Clar, no podia dir ni platja, amics, estiu, bicicleta, ni xiular. Era difícil, eh? Sí. Vinga, Javier, te tocarà a tu un altre. Un moment que no puc veure... Ah, molt bé, només que vegis la primera.
12: Sí, sí, sí.
0: Molt bé,
12: ja ho tinc.
0: Vinga.
12: Un grupet... De bitxos... acolorits...
0: Podeu provar, eh?
12: Especial...
4: Dos frangues, esto. Fraga el rock.
12: No, més...
3: L'ordi minutos.
12: Quasi. Com aquests, però eren molts, hi havia de tots els oficis...
3: Los
0: pitufos! Clar, molt bé, no podia dir poble, blau, petits, no podíem dir moltes coses. Vinga, ara en Salvador, mostrau-li, vinga, molt bé, que ho tenen tot preparat, no mireu els altres, no mireu... Ai, ai, ai, ara ho està mirant en fora per la presbícia, eh?
3: Sí, sí, sujetes.
0: Vinga, no mireu els altres...
13: Una sèrie de dibujos en França.
0: Molt bé. Bona pista.
3: Banyant.
0: Molt bé, molt bé.
4: Molt bé, d'Artacan.
0: Vinga, i la darrera, per exemple, en en Pedro. Vinga, mostrau-li en Pedro.
3: Ui. És una sèrie molt famosa que hi havia... futurista.
0: Sí.
3: Que volaven moltes coses. Sortien dolents que no sabies què eren.
0: Sí, eren estranys.
4: Ai, sí, los... Ah, los de colorines.
0: No.
3: Era uns...
0: No pot fer gestos.
3: No puc fer gestos.
0: A veure.
3: Eren molt grossos. S'hi podien ficar de dins.
0: Ah, aquí vos ha donat una bona pista. Correcte! Javier, no falles cap. Un aplaudiment, molt bé. Anem a complicar-ho més encara, vinga. Amem.
5: Bé, ara una divertida. Heu d'explicar una sèrie, però al revés. No val dir el contrari directe. Heu d'escriure-ho com si fos una altra cosa.
0: Exacte. Per exemple, imagineu-vos, si vos tocassin els Teletubbies, no podeu dir no tenen una panxa amb una tele i no són de color. No, això no val. No val negar. Heu de fer el contrari al que són. I així endevinarem la sèrie. Buah. O no.
8: Buah.
0: Vinga, Noelia, començam amb tu. Mostrau-li primer a la Noelia. Vinga. Contrari.
14: Som
0: com eren?
14: Un grup de nins,
0: val?
14: Bastant altets.
0: Grans?
14: Grans. I
0: les travessones?
14: De color rosa.
0: Ah, no. De color rosa. Grans de color rosa.
14: Tenien... No feien feines. No feien feines.
4: Ah, els pitufos un altre.
0: Clar, molt bé. Els
4: pitufos.
0: Molt bé. Vinga, Neus, te toca el següent. Va. No mireu els altres.
15: Idò, eren un grup de gegants que vivien...
12: Els gnomos.
0: Molt bé! Ah,
4: molt bé!
0: És que no em deixeu passar en cap.
12: Estudiat.
0: Ara te posarem a tu, vinga, la següent. Ala, així no l'encertaràs.
12: Ah, aquests feien molta de feina, però molta, la gent que hi anava feia molta de feina durant
0: un temps,
12: i era a la muntanya, era per allà dalt.
4: O sigui, dins una cova i no feien res.
0: No era una cova.
3: No.
0: Era terra, més
4: de terra i no feien res.
12: No hi havia...
0: O sigui, és el contrari de la terra.
4: Ah, en el cel.
0: No,
4: en el mar.
3: Saigo.
0: Mar...
12: I feia molta feina.
0: Mar i feia molta feina...
12: I
0: no feien res a la mà.
3: No. Bob Esponja.
0: Pensa que és antiga.
4: Vacaciones en el
0: mar. Vinga, això darrere per la Malen.
16: Vale.
0: Amem, vinga.
9: Un nin.
0: Un nin.
9: En sa padrina.
0: En sa padrina.
9: Heidi.
6: Heidi.
0: Molt bé. Ai, vinga, i sa darrera, va.
7: Acabam amb la darrera. Heu d'interpretar un personatge i els altres han d'adivinar quin és.
0: Vinga, el primer per en Javier, que m'ho fa il·lusió.
12: Anem, anem.
0: Vinga, mostreu el primer, ja li està mostrant.
12: Uf, però sí.
0: Vinga, tu...
12: En ses mans...
10: Ai, som Goku.
0: Vinga, molt bé, ràpid. Sí. Vinga, ara per Naviki.
6: Ui.
0: Vinga.
6: Ofo, espera.
16: Ai, que estàs pitufant. Tu pots dir això, no? Que estàs pitufant.
12: Pitufina.
6: No?
0: No, és que has de xerrar
6: més greu. Que estàs pitufant. A veure.
0: Vinga, ara ho teniu. Anem a en Salvador.
13: Uau. Nunca he sabido quién es quién.
0: Jo tampoc. Tu proves de fer les dues versions.
17: Què tal? Sí, vamos al parque.
6: Epi. Blas.
0: Qui és Nepi, qui és en Blas? Sí. Vinga, no, Noelia. Vinga, no, Noelia. Molt bé. Vinga, ja pot cantar.
18: Sí.
0: Uf. Vinga,
18: que ara m'he quedat en blanc.
6: Ja s'ha picat en l'arbre.
0: S'ha agafat les mans
6: com si fos en tornilles. Això no val,
0: eh? I la darrera en Neus, vinga, va. Vinga, Neus. També. No val fer gestos.
9: No val fer gestos.
0: Pues sí, no tant.
9: Ah, val.
0: Però bé, ho he encertat. Piqui el vikingo. Què tal, lots? Són retros?
19: Sí, bastant.
0: Més que vosaltres, eh?
19: Sí.
0: I tenen bona memòria.
19: Sí, per també, ara. També.
0: Sí, per ara. Un aplaudiment. Ara podeu dir adéu.
20: Adéu.
21: I de tres ràdios, Joc Nat.
22: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
23: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granela 1,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
21: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Voleu conèixer un poc més els participants habituals de Nou Anima Manual? Idò, hem preparat un test ràpid per conèixer-los una mica millor. I avui és l'estona de Naviki, que és una mare que ja fa molts anys que ve i que, a més de ser veterinària, és, atenció, especialista en manualitats de manga i anime i en imitar a R2-D2. Hola, Vicky.
24: Hola.
0: Ara no sabia si me contestaries con R2. Ho vam descobrir fa uns anys i la veritat és que no t'ha igualat ningú encara.
24: Encara no.
0: Encara no.
24: Duques títol.
0: Sí. Vinga, Vicky, avui volem conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparada?
24: Preparadíssima.
0: Vinga, i d'on no va començar pels inicis. De petita ja t'agradaven els animals? Quines eren les teves aficions?
24: De petita m'agradaven molt els animals. No ho sabeu, però jo vaig créixer a un poblet del Sàhara, del desert del Sàhara, a la costa, i tenia molta de fauna. tenien guineus, tenien gaseles, tenien vellmarins, i jo m'encantava sortir d'excursió fora poble a veure els animalets. I també agafava tots els moixets que trobava a casa meva. Sí.
0: Devien estar contents a casa teva.
24: A mo mare no estava ben contenta.
0: Vinga, i de gran te vas ser veterinària perquè...
24: Perquè volia tornar a Àfrica, a una reserva, a tenir cura dels lleons. Però no, no ho vaig poder fer.
0: En el final no.
24: En el final no. En el final me vaig quedar en cans i moixos.
0: Estaven, tens un guants, a més, no?
24: Sí, un guants tenc, sí.
0: Molt bé. I na mare ja feia un vot, ràpidament ja, del Sàhara i des de fa molts anys, quan vas començar no venim en manual. Com va ser que vas començar a participar en el programa?
24: Pues de primeres vaig començar perquè vaig dur la meva filla l'any 2009, que ella participa a les tertúlies, primer les de nit i després les d'adolescents, i ara ja quasi va a les de joves. I jo venia amb ella. I, bueno, anava de mamà de l'artista, en el públic, i
0: feia aplaudiments.
24: I un dia, qualcú va fallar, i tu me vares dir, necessito una mare que segui a taula. I jo, ai, Dios mío. I vaig seure a taula, crec que era un concurs, i a partir d'aquí me va agradar molt, i vaig seguir.
0: I ja, el dia que vares fer redós de dos, ja vares quedar totalment fitxada.
24: I el dia que vaig fer redós de dos, que vos jur que no ho havia fet mai, i me va sortir tot sol, i vaig dir, ja està. Mio.
0: Vas fer un combat d'espases làsers, també.
24: Vaig fer un ostres, que guapo. I va ser molt divertit, el combat d'espases làsers.
0: I després d'això ja de tot, duels de varetes, de tot.
24: Duels de varetes, me vaig vestir a una cosa arqueològica d'ensumar, he fet de tot. He ballat, he cantat, he fet de tot.
0: Molt bé. I quines sessions has preparat en la teva filla? Perquè també heu fet sessions juntes.
24: Sí, en la meva filla hem preparat, deixem que en recordi, perquè han estat un parell, moltes de manualitats, per fer papercrafts, que són figuretes en paper, per fer amigurumis, que són de ganxet, de dibuix digital, de dibuix analògic. I després, mos agraden molt les mascotes i hem fet seccions de curiositat de mascotes, del tipus, els moixos negres tenen ratxes? I hem fet també de temps lliure, de fer senderisme en socà, de viatjar en socà, i de viatjar en família, i tips d'aquests.
0: Heu fet de tot.
24: Hem fet de tot.
0: Heu fet de tot. I a quin contingut del programa t'agrada més participar?
24: Jo el que més m'agrada, ho puc dir, són les tertúlies d'educació.
0: Molt bé.
24: És el que més m'agrada. També és vera que m'ho pas molt bé ballant i cantant.
0: Hi ha un pot de tot.
24: És com un poc blanc-negre.
0: Clar, a vegades vens aquí molt seriós i a reflexionar, sí. I a vegades després te toca menjar ai i cantar
24: menjar ai, qualsevol en cançó, seva
0: en japonès,
24: sí,
0: per exemple.
24: Sí, és karaoke en japonès.
0: Que també, fatal.
24: Kurikue wanote, sí, me'n record.
0: Molt bé. Vinga, i ara una pregunta difícil. Els dos moments més divertits a la ràdio, quins han estat?
24: Mira, un... la batalla d'espases. La batalla d'espases va ser molt divertida. I no la que vaig fer jo, la que varen fer en Elida i en Lluís.
0: Un duel de varetes.
24: Que era un duel de varetes, això. Sí, sí. Que ficava fórmules matemàtiques per mig i vaig riure.
0: I complements directes.
24: I complements directes.
0: Va sortir de tot.
24: I vaig riure moltíssim, moltíssim. I un altre, un dels tallers arqueològics d'ensumada en Núria, quan li varen posar... Perdó, és que m'ha fet molta gràcia en Rubén, una cosa que feia molt de mal, olor. Uf, i què heu fet en jo, per favor? Això,
0: sí, la Núria s'ha fet famosa recreant pestes.
24: Sí.
0: Vinga, i doncs ja per acabar, pels pares que ens escolten, pels nins, pels adolescents, si un dia venen a participar a la ràdio, quin consell els donaries?
24: Val, el primer és veniu amb ganes de passar-ho bé. No vengueu en nervis de mare meva, ho faré malament. No, no hi ha ningú que ho faci malament. No hi ha ningú que ho faci malament. Tu arribes aquí i fas el que pots. Aprens moltíssim, moltíssim, i és que mereix la pena. Mereix la pena. Vens amb ganes de passar-ho bé.
0: Molt bé. I doncs, Vicky, avui també, després, ens ho passarem bé.
24: Estupendo, té moltes ganes.
0: Molt bé.

0: I després de conèixer un poc més en els participants de Nou Anima Manual, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant sobre la preolimpíada matemàtica d'estiu. Ens explica Juan Miguel Rivera, responsable de l'Olimpíada de les Illes Balears, professor preparador i corrector a nivell nacional.
1: La preolimpiada matemàtica d'estiu, organitzada per l'Escola Politècnica Superior de la UIP, busca apropar a l'alumnat de primer de batxillerat i tercer i quart d'ESO amb l'objectiu d'enfrontar-se a la resolució de problemes matemàtics, de nombres, geometria, que s'aproparan a lo que seran els reptes de l'Olimpiada Matemàtica de Batxillerat. És una forma d'entrar en el món de la resolució de problemes on l'enginy, la motivació, la lògica i la capacitat d'abstracció es va permetre resoldre reptes de diferents dificultats i que van a permetre conèixer tot aquest meravellós món de la resolució de problemes matemàtics. Us animem a participar.
0: Continuem parlant sobre activitats d'estiu, en aquest cas relacionades amb ciberseguretat. Ens ho conta Maribel Barceló, coordinadora de la línia de formació de la Càtedra de Ciberseguretat de les Illes Balears.
2: Us volem contar que el proper mes de juliol la Càtedra de Ciberseguretat de les Illes Balears i la UIB farem dues activitats d'estiu relacionades amb ciberseguretat. La primera, dijous, dia 2 de juliol, dirigida als alumnes de 5è i 6è d'educació primària. L'activitat es diu Ciberdetectius, el misteri del missatge secret. En aquesta activitat, els alumnes es convertiran en detectius i construiran la seva pròpia roda de xifrat. Per altra banda, divendres, dia 10 de juliol, fem una activitat dirigida als estudiants d'ESO. Aquesta activitat es diu Vols aprendre ciberseguretat jugant? L'objectiu de la qual és aprendre, jugant, a fer-ne un ús raonable de la tecnologia en seguretat.
0: I ara passava una altra proposta, un torneig de cubs de Rubik. Escoltau el que ens explica Marc Serra, secretari de Speedcubing Mallorca.
3: Des de Speedcubing Mallorca volem informar-vos d'un nou torneig de cubs de Rubik els propers dies 25 i 26 de juliol. És una competició oberta a persones de tots els nivells i totes les edats i comptarà amb totes les categories oficials. Si vos voleu inscriure o teniu qualsevol dubte, podeu accedir a la web de la competició a través de l'enllaç de la nostra pàgina d'Instagram @speedcubingmallorca o bé cercant Mallorca Open 2026 WCA a través del vostre navegador de confiança.
0: I acabam amb un esdeveniment friki a Menorca. Ens ho conta na Llucia de Dinoludens. Escoltau.
4: I del dia 6 de juliol se celebra a l'Espai Menorca, al recinte firal de Maó, l'esdeveniment friqui més important de l'illa. Es diu On Menorca i va començar com una fira per acostar la cultura japonesa als menorquins, a través de xerrades, cosplay, videojocs, karaoke, ball, tallers... Ara, però, a més de totes aquestes activitats, també hi podreu trobar còmic, cine, videojocs i una secció molt xula de jocs de taula. Nosaltres hi durem les novetats de Dinoludens. Serà la primera vegada que provem els nostres jocs a Menorca i per això mos fa una il·lusió ben grossa. Si sou per Maó, dia 6 de juliol, us esperam al recinte firal.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres donem pas a les companys informatius i ens preparam per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil i avui amb molta improvisació.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Començam amb informació de servei del trànsit, perquè en torn de les 11 hi ha hagut un accident a la recta de connexió per carretera entre Son Servera i Sant Llorenç d'Escardassà, que ha provocat importants retencions. S'han vist implicats tres vehicles, un dels quals s'ha volcat, fet que pot haver endarrerit les tasques de normalització del trànsit. A més, hem de recordar que per mort de les obres de reforma del pont del Torrent de Ses Planes a la variant de la localitat llorencina, aquesta està tallada i els vehicles han de passar per dins el poble, fet que encara pot complicar més la situació. En qualsevol cas, vigileu si esteu circulant prop d'aquesta zona. I, per cert, també a Palma, en aquesta hora, hi ha una mica de congestió i fins i tot retenció circulatòria a l'autopista de Llevant en sentit Llucmajor, entre el coll d'en Rabassa i la platja de Palma. Dit això, en aquesta hora és també notícia la mobilització dels treballadors del Servei Públic Subcontractat d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda a l'aeroport de Palma. Després de quasi 3 setmanes de vaga i aturades parcials, continuen reclamant millores en les seves condicions laborals. Al punt de la notícia hi ha el nostre company, Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro.
2: Bon dia. Ara, tot just ara que ha finalitzat aquesta concentració, el que hem pogut veure és molta indignació entre els 100 treballadors d'ADLT, l'empresa concessionària del servei d'atenció a persones amb mobilitat reduïdes a l'aeroport. Els treballadors denuncien que l'empresa no mostra cap voluntat d'arribar a un acord i per això han decidit que les aturades parcials indefinides, que han fet des del 26 de maig, passin a ser vaga sencera indefinida. És a dir, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Així ens ho explica Berta Casanova, membre del comitè de vaga.
3: Bé, és que l'empresa encara estem esperant que em doni resposta de l'última setmana que es vam reunir, encara estic esperant que ens diguin res. L'hem canviat a indefinida dimarts, no tenim el TAMIP?
4: Sí.
3: Dimarts tenim el TAMIP i esperar. De moment la passem a indefinida 7 dies a la setmana, 24 hores.
2: La seva principal reclamació és que l'empresa deixi d'oferir contractes en jornades curtes per després anar oferint hores addicionals amb manco d'un dia d'antelació. També que es garanteixi la seva seguretat per mort de les agressions que pateixen dels passatgers.
1: Gràcies, Álvaro Alonso. Connexió en directe des de l'aeroport de Palma amb motiu d'aquesta mobilització del personal del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda. Més coses. Dia d'avui comença de nou la campanya de bons comercials del govern, segons ha informat avui l'executiu autonòmic, que fins al darrer dia de juliol permetran al consumidor beneficiar-se de descomptes directes de fins a 60 euros en els 1.223 comerços adherits arreu de les illes. La campanya incorpora per primera vegada una línia específica per als establiments d'alimentació amb 68 negocis adherits, per exemple, especialitzats en vins, carnisseries, forns i pastisseries, a més de fruiteries. L'objectiu, com sempre, incentivar el consum als establiments de proximitat i reforçar la seva competitivitat. I acabarem amb un apunt cultural, perquè en aquesta hora s'inaugura l'espai cultural i educatiu del Far de la Mola a Formentera, l'exposició de les 56 obres que ha donat al poble formenterenc amb el Consell Insular de Depositari, la galerista eivissenca Cati Verdera. El comissari de la mostra és, per cert, l'activista cultural Manolo Oya. Els escoltam a tots dos.
5: Durant molts anys vaig tenir una galeria, vaig anar comprant obra i de repente em dones compte, cap de molts anys, de que tens moltíssimes obres que t'agraden molt, i llavors l'idea és una mica també compartir coses.
6: A poc a poc les obres te van dient com ajuntar-les, no? També n'hi ha qüestions cromàtiques, però l'obra d'en Gilbert, que és una obra que té moltíssima profunditat i moviment, la col·loques al costat d'una finestra que dona a la mar, veus el moviment del mar i l'obra a la vegada, no? I estan entre les dues coses, veus el mar que parla amb l'obra.
1: Recordeu que avui tenim risc extrem d'incendi a Santanyí, de moderat a alt, nivell groc a la resta de l'arxipèlag tret de Formentera. Fins aquí les notícies de les 12. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui, com sempre, tindrem molta participació infantil i juvenil i també continguts molt divertits. Començarem amb la nostra tertúlia infantil. Avui parlarem amb nins i nines de sons, de tot allò que ens expliquen i també de sons del passat i del futur. També tindrem plans i recomanacions enviades pels infants i acabarem, atenció, anant a l'escola d'improvisadors. Estau preparats? Idò, arrenca la segona hora de No venim amb manual.

0: I arribant el moment de la nostra tertúlia infantil. Hola, nins i nines!
1: Hola!
0: Com esteu?
1: Bé!
0: Estau preparats?
1: Sí!
0: Molt bé. I ja sabeu que en el programa moltes vegades fem tallers sensorials i que ens agrada observar el món a través dels sentits. I d'avui ens centrarem en un sentit que és molt important a la ràdio. Quin penseu que és? Quin sentit? Escoltar, sí, s'oïda, molt bé. Avui parlarem dels sons. Però no només dels sons, sinó de tot allò que ens expliquen. Perquè gràcies a els sons reconeixem llocs, persones, situacions i fins i tot podem recordar moments que teníem mig oblidats. També es demanarem si un mateix so ens fa pensar tots el mateix, si hi ha sons que només coneixen algunes generacions, i els més joves potser no els heu escoltat, i fins i tot com sonaran algunes coses en el futur. Comencem!
1: Sí!
0: Hem de dir que avui tenim nins i nines des de 7 als 13 anys i la nostra jove Margarita. Hola, Margarita.
2: Hola, hola, bon dia.
0: Bon dia. I també mares i pares, hola.
3: Buenas. Hola, buenas.
0: Estau preparats també?
1: Sí.
0: Així m'agrada. Vinga, anem a començar, nins. Segur que tots coneixeu algun so que només sentir-lo vos fa il·lusió, vinga, o vos posa de bon humor. Quin so? De què pot ser aquest so? De...
4: Es gelat.
0: Es gelat sona bé, es l'urb.
4: No, és cotxe que passa.
0: Ah, es cotxe dels gelats, molt bé. Vinga, què més?
5: Es gol!
0: Molt bé.
6: Lo de la fèria.
0: Això no, els sons de la fira, molt bé. Quins altres sons vos posen contents? Vinga. Això de... Sí, vinga, Paula.
7: És de l'aigua amb
0: caure. Quan, clar, si t'agrada, si t'agrada la pluja, molt bé. I quins sons no vos agraden massa?
8: El de que quan tires un plat le das con el tenedor.
0: Sí. Mm. Quin altre, mem?
9: Quan mueves una silla.
0: Quan mous una cadira i fa un renou.
10: Quan escuches...
0: Quan escoltes pets. Això de pets. També això del despertador, hi ha gent que no li fa massa il·lusió. El timbre del final del pati.
11: El de la tiza ratllant la pizarra.
0: Ui, o ses ungles.
11: També.
0: Ai. Amem, penseu que aquests sons ens fan sentir a tots el mateix o que cadascú ho associa a coses diferents? Depèn. Alguns són universals, no? Altres no tant. Vinga, ara anem a fer una cosa. Normalment, quan descrivim un lloc, explicam el que veiem, no? Com és l'estudi? Sí. Hi ha micros, hi ha nins avui, hi ha botelles d'aigua... Però si haguéssiu d'explicar, per exemple, com és la vostra escola, explicant els sons que hi ha, quins sons diríeu que hi ha a una escola?
4: Nins cridant.
0: Nins cridant. Què més?
8: El sonido de los pájaros.
0: Ocells, en el pati. Vinga, què més hi ha a una escola?
12: El renou de balons.
0: Renou de pilotes, vinga, què més?
11: El timbre.
0: El timbre. Quins altres renous hi ha a una escola?
4: Quan es pis de dalt està sonant com se hi ha mossos cadires.
0: Això és un clàssic.
10: O el gent que se cae, s'escucha pum.
0: També hi ha pums de ser gent que cau.
4: Plorant.
0: Gent plorant, també. Vaja, no sé si jo ho associant tant a una escola. Vinga, i si, per exemple, haguéssiu de descriure els sons que hi ha a un parc aquàtic?
7: Aigua.
0: Aigua?
10: Ah.
0: Què més? Crits, no?
4: Sí, de fet.
0: Plaf. I una festa de pijames?
13: Susurros.
0: Ah, molt bé, molt bé.
14: Los cojines dando al sofà.
0: També, a la batalla de coixins, molt bé. Idò, anem a fer una cosa. Ara farem una passa més enllà. Si els sons ens donen tanta informació, vosaltres penseu que podríeu reconèixer algun lloc només escoltant-los?
1: Sí.
11: Sí.
0: Ho provam?
1: Sí.
0: Vinga, anem a posar ambients i a menys si sabeu reconèixer. Anem a escoltar. On estem?
1: És a la platja.
0: És a la platja, molt bé. Vinga, anem a un altre. On estem?
8: Un estadi.
12: Un estadi de futbol.
0: Un camp de futbol, molt bé. Vinga, anem a un altre.
10: Sí.
0: Oh, no,
11: en el
0: no
11: carrer.
10: En el tràfico.
0: Ah, sí, els carrers, la ciutat, exacte. També amb un altre.
10: En
0: el col·legi.
11: A l'escola.
0: A la pati de l'escola. Aviam, el darrer aquest crec que no hi heu estat cap de voltros, però anem.
13: Discoteca!
0: Molt bé, molt bé. Molt bé, anem a seguir, anem a seguir. També passa que hi ha sons que vos fan recordar moments concrets.
7: Sí.
0: Sí, només sense aquest son. Un cascabell, per exemple, que sona?
7: Navidad.
0: A Nadal, molt bé. Amem, si sabeu que sonen aquests efectes, amem.
10: Una peli.
0: Una peli. Amem, això que vos sona? A una batucada, a un corre... Sí.
5: Foc!
0: Exacte.
10: Peli.
0: Amem aquesta.
10: A les campanades.
0: Les campanades. I amem aquest darrer.
5: És Halloween.
0: Halloween. Ho coincidit tots, sí, sí, era fàcil. Molt bé. Però també hi ha sons que potser han canviat i que els pares havien escoltaven de nins i vosaltres no. Anem a provar si reconeixeu aquests sons. Anem a posar sons. A veure, els pares fan cares. No, exactament.
11: Quan la tele se quedava pillada.
0: I tampoc. A veure, pares, què era això?
2: Es moden per connectar a internet.
0: Es moden per connectar a internet. Tardava un poc, no?
2: Gaire minuts, sí, sí. I de vegades se tallava.
0: I de vegades se tallava. A veure, un altre, vinga. Amem, tu què deies tu, que és això?
7: Com una...
10: los de los teclados.
7: Com una màquina per escriure.
0: Això, molt bé, una màquina d'escriure. Amem, si encara en tenim algun altre, amem.
10: El Nokia, el Nokia.
0: Molt bé. Molt bé, estàs molt posada. I clar, quins sons d'avui penseu que els nins d'aquí 50 anys potser ja no coneixeran? Això és difícil de saber, eh? Que ja no
4: quan s'ensenia a Play 3.
0: Quan s'ensenia a Play 3, això ja alguns hi ho saben.
5: I
0: com, serà, amè, anem a pensar, com seràs to d'un mòbil d'aquí 100 anys? Vinga, provau, com seria el so? Penseu que canviarà molt?
4: És que no sé, tots ja són iguals, no canviarà
0: ja
4: molt.
0: Ja tots són iguals, a veure. Clar, això passava una cosa, pares. Abans teníem els tons personalitzats. Ara... Algú li passa que sona un mòbil i no saps si és el seu o és de l'altre?
6: Sí. Perquè ja, yes. Ja passamos de elegir las 20 melodies i cogemos la base i ja està.
0: Exacte. Sí. Vos passa, no?, que sona un mòbil, seràs meu?
6: Sí.
0: Seràs de l'altre?
6: Se
0: gira, no?
5: Jo crec que en 20 anys no escoltarem. El renou se producirà en el nostre cap.
0: Que tindrem o una freqüència. Sí. Ai, sona el mòbil. Com sonarà? Amem, tinc sons, eh? Heu d'imitar-los, heu de fer-los, eh? Pares, també podeu ajudar. Com sonarà un despertador del futur perquè la gent no s'enfadi quan te desperta? Com podria sonar?
10: Com una selva.
11: Una
10: canció
11: que les gusta. Això va ser com los mix que se ponen de relajació en Spotify.
0: Ai, molt bé, sí. Molt bé. I com sonarà un examen que se corregeix? Heu de fer sol, tot sol, quan has aprovat? Com sonarà? Però això és quan has aprovat. Això és quan has aprovat o quan et suspès?
11: No.
0: Quan
11: has aprovat.
5: És com un
11: ting
4: de
11: bien de que
4: l'has aprovat. Algo de check.
0: Check. Check. I quan et suspès?
7: Va.
0: Com serà la musiqueta d'un semàfor que intenta fer més divertida s'espera? Molt bé.
6: Corre.
0: Vinga, com sonarà una caixa de galetes que detecta que n'agafes una d'amagat? Ha de sonar.
7: Sí, com una alarma.
0: Molt bé. I atenció, com sonarà una videoconsola quan detecta que estàs a punt d'enfadar-te perquè perdràs la partida i te vol animar.
10: I want to be free.
0: Aquesta cançó serveix per tot, eh?
10: I want to be free.
0: Molt bé, vinga. I ara anem a acabar amb un petit repte d'imaginació. Eh? Durant el programa hem parlat de sons que coneixem, de sons que han desaparegut, fins i tot, pràcticament, però hi ha coses que tots coneixem i no sabem molt bé com sonen realment. Potser molt poca gent ho sap. Per exemple, mam, com penseu que sona, on de fet so, els fons de l'oceà?
4: Igual, no.
11: Puede que no s'escuche nada.
7: A lo mejor no s'escuche
0: nada. No ho sabem.
10: Ah, sí?
0: Com sona un núvol?
4: Com el redon de sucre.
0: No. Sí, de fet so, de fet so. Com sona una estrella de mà? Com deu sonar una estrella de mà? No, no canteu Bob Esponja, eh? Perquè Patricio... I una formiga com sona?
4: Una sona.
5: Com les pernites.
0: Provem, provau. Com sona un peresós? Molt bé, aquella mare fent tot. I com sona un ornitorrinc?
6: Com un mix d'animals.
0: Com un mix d'animals. Vinga, ja a darrere, posats a imaginar, com sona un unicorni?
5: Màgia, màgia.
0: Amem, com feis aquí na Paula i na Amanda, com sona un unicorn, amem? És com un cavall, però més fi, no? Molt bé, bé, si algú ho descobreix, que torni i ens ho conti, d'acord? Que vos ha agradat, això? Ha estat interessant, eh?
5: Sí.
0: Idò, ara és nostre so de dir adéu. Vinga, a la una, a les dues, a les tres.
13: Adéu!

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: ¿Puedo un grabado?
5: Dale a play.
4: Raúl Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava,
8: sí.
7: Podríem dir.
6: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
11: I després de parlar de sons a la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions. Començam amb oci juvenil. Arriba l'edició 50 de Serrat a Pinyada. Ens ho explica Nalau, dinamitzadora de l'equip Dinamo.
12: Arriba una nova edició de la Rata Pinyada, una activitat totalment gratuïta i dirigida a joves de 14 a 30 anys, que en aquesta ocasió arriba a una edició molt especial, la número 50. Anoteu la data. Dissabte 20 de juny de 6 i mitja a 9 a la plaça del Tub. Aquesta edició comptarà amb sessió de DJs, K-pop random, joc de taula, tallers, punt d'informació i dinàmiques i tallers d'entitats amb projecte per joves. Al final, entre tots i totes les participants que s'inscriguin prèviament al formulari que podeu trobar a la web de Dinamo i que participin de les activitats, podran optar a un sorteig. Més informació al telèfon 630 87 76 10 i a la web equidinamo.cat.
11: I seguim amb una altra proposta per a tots els públics. La festa de final de curs dels Casals de Barri de Palma.
13: Hola, famílies! Som l'Estefi, dinamitzadora del Casal de Barri de l'Ajuntament de Palma. Aquest divendres de 9 de juny us convidam a gaudir de la gran festa de final de curs dels Casals de Barri, de l'Escorxador, Pere Garau, Sant Oleu, Sant Jordi i l'Hostalot. A partir de les 5 i mitja de l'hora baixa, la plaça París s'omplirà de música, ritme i alegria amb la mostra de les actuacions preparades pels participants dels nostres tallers de dansa, gimnàstica, zumba, ball en línia, sevillanes, dansa africana, ball de bot i moltes altres disciplines. A més, a l'interior del Casal de Barri de l'Escorxador podeu visitar les exposicions dels tallers d'art i creativitat, on es mostraran alguns dels treballs realitzats al llarg del curs. Serà una tarda oberta a tota la ciutadania, una oportunitat perfecta per venir en família i descobrir tot el que fem als Casals de Barri, compartir cultura, convivència i fer comunitat. Us esperam a la plaça París i en el Casal de Barri l'Escorxador per celebrar junts un any ple d'aprenentatges, creativitat i participació. No falteu!
11: Passem ara a les propostes d'oci que ens expliquen directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
14: Hola, som Adrià i avui vos faig l'agenda de plans. Hi ha moltes activitats preparades per apuntar. Dia 15 de juny, contacontes a la biblioteca Sant Caliu. Els fantasmes no toquen la porta. A la biblioteca Encarnació Vinyes també hi haurà activitats. Dia 18 serà per nadons i dia 19 hi haurà el Club de Lectura Creativa Tinta Negra. Us agraden les manualitats i a l'Espai Jove de Marratxí faran un taller de decoració de ventalls, dia 17 de juny, i un de FIMO, dia 18. Acabem en cinema. Cinema Ciutat Famílies. Dia 20, Olivia i el Terratrèmol Invisible. I dia 27, Marri, Angie i la platja dels dinosaures. I fins aquí les meves propostes. A passar-ho bé!
11: Gràcies, Adrià. Propostes ben interessants. I ara continuem amb una recomanació, en aquesta ocasió relacionada amb els idiomes.
15: Bon dia, jo sóc en Dayan, tinc 12 anys i vos recomano estudiar anglès perquè així de major tens més oportunitats per treballar i poder comunicar-te millor. Jo vaig a una acadèmia i és molt fàcil aprendre si vols i si tens ganes pots aprendre molt fàcil. Jo recomanaria més que tot que estudiar posar-te les piles en classe. Si no te poses les piles, serà molt difícil després en casa estudiar i aprendre millor.
11: Moltes gràcies, Dayan. I també tenim una altra recomanació esportiva, escoltau.
16: Hola, soy África y os vengo a recomendar el judo, que es un deporte que te enseña muchos valores. También es muy bueno porque haces mucho deporte. Lo que aprendes en judo, cuando estás, por ejemplo, alguien te quiere atacar, te puedes defender sin hacer daño a la otra persona. También te enseña unos valores. Bueno, en general que te enseña muchas cosas que son muy buenas para la vida en sí.
11: Moltes gràcies, África. Ja estàu escoltant que hi ha moltes recomanacions i també propostes interessants pels pròxims dies. I ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No Venim en Manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us hem avançat abans, anant a una escola d'improvisació.
0: IB3 Ràdio és diversitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
17: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
18: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
19: I què fèieu amb les tortugues?
18: Menjar tortuga.
19: Estava bona, la tortuga?
18: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
20: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
21: Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
11: Uns mesos van conèixer que és la improvisació amb ajuda dels directors i guionistes de la companyia Impro Camaleónicos. Avui farem una passa més enllà i anirem a l'escola d'improvisadors. Voleu saber com ho farem?
22: Sí!
11: Sí, m'agrada. Molt bé, molta energia. I ho farem amb l'ajuda d'en Quique Oliver, que és actor, director i guionista de la companyia Impro Camaleónicos, i na Raquel Bustos, que és actriu i improvisadora de Monstres Impro. Hola!
23: Hola,
11: què tal? Com estàu?
24: Superbé, moltes gràcies.
11: Molt bé, hem de dir que tots dos són professors i fundadors d'Escena 101, que és una associació que forma futurs improvisadors i que aquest estiu tindrà una escola per joves improvisadors de 9 a 14 anys. I avui venen a convertir els estudis d'Iveta Ràdio en una escola radiofònica d'improvisació.
25: Uau!
11: Hem de dir que aquí tenim molts nins i nines i també tenim a pares. Que, hola, Lida.
26: Hola.
11: Hola, Vicky. Hola. I mares, pares. O, hola, Hugo. Que, no sé, ho donareu tot, no?
26: Por supuesto.
11: Sí. I els nins ho donareu tot?
27: Sí!
11: I els adolescents?
28: També.
11: Joel tot sol. I la jove?
29: Sí!
11: Bien. Vinga, molt bé. Idò, primer de tot, vos volen fer unes preguntes perquè volen saber com és una escola d'improvisació. Vinga, Amanda, fes la primera pregunta, tu.
30: Jo vull saber com és una escola d'improvisació. Hi ha taules, cadires i pissarres?
1: que hi ha una escola d'improvisació?
2: Pues en nuestra escuela de improvisación tenemos sofás, tenemos patio de butacas y un escenario teatral muy bonito.
1: Molt bé, és a dir, una escola no tan habitual, no? Vinga, Mem, Zoe, has de xerrar micro, Mem, espera.
3: Quin material necessitem per aquesta escola?
1: Amén, ¿qué se necesita?
5: Bueno, pues esta escuela es muy guay porque no necesitáis nada más que venir cómodos, traeros la merienda y no hay atrezzo porque os lo vais a inventar vosotros con vuestro propio cuerpo.
21: ¡Guau! Wow. Wow.
1: No, no darán sus mochillas.
5: Para los papás y mamás, genial, ¿eh?
1: Amén, fácil. Amén, venga, más preguntas.
22: ¿Y cómo son los patios?
1: Amén, ¿cómo son los patios de esta escuela?
2: Bueno, pues cuando tomamos el descanso para la merienda, tenemos una zona habilitada donde además tenemos juegos de mesa creativos que sirven para mejorar también la improvisación y la agilidad mental.
1: Molt bé, estudiau mentre jugau.
2: Eh? Totalment.
1: És un mix, molt bé. Vinga, Julia.
22: I com són els professors? Són divertits? Serios?
1: Home, això ho volen saber. Com sou els profes?
5: Bueno, ya nos estáis viendo, porque somos nosotros dos. Somos... Creemos que muy divertidos, porque nos encanta jugar con vosotros y sacar todo lo que tenéis dentro, la creatividad, y os obligamos a que seáis lo mejor de vosotras.
1: Muy bien, ¿eh? Está bien, claro. Guay. Venga, Mem. Lucía.
23: Yo tengo una pregunta importante. ¿Y hay exámenes?
1: ¡Uy!
21: Oh. Chán, chán.
2: Bueno.
1: Esta es una buena pregunta.
2: Examen como tal, no lo vamos a llamar. No. Pero sí que los viernes habrá una muestra para que los padres, madres, familiares puedan venir y ver un poquito lo que se ha ido aprendiendo durante la semana.
1: Muy bien, ¿eh? Ya se posa en práctica los aprenentatges. Paula, ¿tú qué vols demanar?
23: ¿Y quines assignatures hi ha?
1: Contáunos.
5: Pues tenemos marionetas, dicción, agilidad mental, creación de personajes, narración, interpretación... Es que todo lo que se os ocurra.
1: Molt bé, tenemos. Hi ha moltes coses.
5: És superguai. Mm-hmm.
1: Està molt guai. Jo crec que ara que ja sabem un poc més com funciona una escola d'improvisació, què vos sembla si avui, aquí a la ràdio, fem tots junts una classe amb aquestes assignatures i aquests dos professors?
25: Sí! Sí!
1: I d'anem a posar una música de classe. Vinga, molt bé. Com començam aquesta classe?
2: Vale, pues para empezar, las clases empezarían un poquito pues desarrollando la parte de la proyección y de la dicción.
1: Uh-huh.
2: Porque un actor y una actriz tienen que saber proyectar la voz para que el público les pueda oír.
1: Claro.
2: Sobre todo aquel que está colocado en la última fila.
1: Claro.
2: Entonces, para ello desarrollamos como diferentes ejercicios que nos ayudan a trabajar esa parte de la dicción. Para poder comunicar mejor, hablar con claridad y que se nos oiga muy bien.
1: Avui, però, hem de fer un aprenentatge exprés, no? Farem nivells A, B i C tots junts.
2: Sí.
1: Sí,
2: sí, sí. Sí.
1: Molt
2: sí.
1: Bé.
2: Haremos algo muy rapidito y empezaremos con...
1: Amb un text,
2: con
1: no?
2: Con un texto, sí.
1: Sí.
2: Haremos un texto.
1: Amem, anem a començar, Amem. Qui vol animar-se en el nivell A1? Amem, el nivell A1 de llegir.
22: Sí.
1: I doncs, Mem, vine cap aquí. Mem. Aquí tenim Ana Lucía. Mem, Lucía, nivell A1. Preparada?
23: Sí.
1: I doncs, comença a llegir. Aquí, sí.
23: Vale. Segons els experts, un ànec especialment despistat va passar 3 dies intentant convencer una paperera que era una estàtua. Els testimonis asseguren que la conversa va ser llarga i sorprenentment educada.
1: Molt bé,
2: molt bé.
1: Un aplaudiment. Vinga, Mem, nivell 2.
21: Qui?
1: Mem, nivell 2. Vinga, Rubén.

0: duplicada del que s'havia previst inicialment.
1: Molt bé! Wow. Nivell C. Qui s'anima?
2: Ella.
1: No, són molt petits. Ha de ser algun més gran. Ha de ser adolescent o pare. És adolescent, ho vols intentar. És molt difícil.
3: En sèrio?
1: Me sap greu, però...
4: Este ja se complica.
1: Vinga, Joel, si ho aconsegueixes, sort.
3: Però este és l'últim, no?
1: Sí, és el nivell ja superior.
3: Com allà un quarto no el toquen les madres.
1: Sí. Sí. Sort, Joel, vinga, quan vulguis.
5: L'excepcionalment desconcertat reorganització de l'associació Transoceànica de Supervivència i Rehabilitació d'Ornitorrincs Desorientats va provocar una proliferació desproporcionadament accelerada de documentació administrativa incomprensiblement classificatòria.
1: Espera, que no ha acabat.
5: Conseqüentment, els especialistes de reorganització interdepartamental continuen analitzant-la. Les repercussions socioornitorrincològiques.
1: Molt bé! Molt bé, ho han superat, aquests lots.
4: Sí, totalment.
1: Ui, venga, y ahora vamos a seguir. Més asignatures. ¿En quina asignatura seguim ara, mem?
6: Muy bien, pues ahora seguimos con la asignatura de agilidad mental.
1: Molt bé.
6: Porque al no tener un guión, tenemos que ser muy rápidos mentalmente para inventarnos historias. Así que, vamos a... ¿Hacemos un jueguecito?
1: Sí, venga.
6: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a asociar palabras.
1: Muy bien.
6: ¿Vale? Entonces, cuando alguien diga una palabra, otra persona tiene que decir una palabra que le haya venido por asociación.
1: Muy bien. Vos anirem assenyalant y en audient.
0: Perfecte per, super, per practicar famílies de paraules i camp semàntic.
1: Molt bé, molt bé, Rubén.
6: Molt bé. Venga, contratado en la escuela.
4: Totalmente.
1: Quique, digues una paraula per començar tu, venga.
4: Pizarra.
1: Pizarra, venga, seguim.
0: Tiza.
1: Molt bé, seguim. Més paraules.
0: Hola. Retolador.
1: Però tenen que veure un en l'altre.
6: Ara con tiza.
1: Per exemple, que tingui a veure amb la pissarra i el guix. Una classe.
0: Classe.
1: Molt bé. Vinga, seguim.
0: Alumnes.
1: Vinga.
7: Professor.
3: Claustro.
1: Cadira. Ja que cadires a totes bandes, en els claustres també.
7: Bart Simpson.
1: En cadira.
6: Sí.
1: Bart Simpson.
6: Sí.
1: Vinga.
8: En Homer Simpson.
1: Vinga, seguim.
0: Marge Simpson.
1: Vinga.
0: Lisa Simpson.
1: Ara sortirà tota la família de Simpsons. Homer Simpson, que ja ha sortit. Homer Simpson.
7: Ja ho han dit, no?
1: Sí, després de Homer... En què relaciones Homer Simpson?
7: Amb menjar, menjar.
1: Menjar. Vinga, menjar. Heu d'anar més ràpid.
0: Comida.
1: Menjar, ja ho han dit.
6: Hamburguesa.
1: Vinga, hamburguesa.
3: Sobrepeso.
0: Bàscula.
1: Vinga, molt bé.
0: Donut.
1: Donut.
7: Rosquill.
0: Anell.
1: Ja està, molt bé. Vinga, anem a seguir perquè tenim més jocs d'aquest estil per l'agilitat mental. Quin seria l'altre joc, Mem?
4: Pues mira, otro que usamos es el de decir lo contrario. Es decir, yo, por ejemplo, le paso a mi compañera Rachel, le digo alto.
6: Jo digo bajo.
1: D'acord.
7: Antonis.
1: Sí, exacte.
3: Sí.
1: Molt bé. I que anem fent el mateix, no? Anem passant-nos paraules, sí, i hem de dir...
6: A quin queramos.
4: Sí.
1: Venga.
4: Y se trata de recibir. Es decir, yo le digo, por ejemplo, alto, ella dice bajo, y ella puede lanzar a quien quiera otra palabra.
1: Ah, tú el llances una.
6: Ah, vale.
4: Otra venga, palabra que tenga un contrario.
1: I dona Raquel que en llanci una, venga.
6: Sí.
7: No.
1: Llança'n una, Margarita.
7: Blanc.
0: Negre.
1: Vinga, llança'n una. Qualsevol paraula. Un adjectiu.
0: Camiseta.
1: No, que és un pot difícil, és contrari de
7: pantalon.
1: Camiseta.
7: Cançó. Pantalon.
1: Vinga, llança'n una, Lida.
3: Ah, color. A ti.
7: Incolor.
1: Transparent. Vinga, mem. Per allà, llençau una paraula.
0: Grande.
1: Vinga, gran.
7: Pequeño.
1: Vinga, llença una paraula, no Margarita.
7: Guapo. Feo, però tu segur que no. Pudent.
1: Aromàtic.
7: Ràpid.
1: Ràpid.
0: Flaco.
1: Lent. Vinga.
7: K.
1: Moix.
7: No.
1: Molt bé, fort aplaudiment.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Començant amb informació de servei del trànsit. Tenim en aquesta hora al municipi de Palma trànsit lent i retencions puntuals en punts habituals de la xarxa viària, com són la incorporació a la via de cintura pel túnel de Gènova, el tram de la mateixa autopista en sentit aeroport entre General Riera i Son Hugo, a més de la, en la sortida de l'autopista d'Inca, incorporació en aquesta via de cintura i cap a l'altura de la carretera de Manacor. Igualment, hi ha trànsit lent a l'autopista de Llevant sentit Llum Major, a l'altura de la sortida cap al coll d'en Rabàs. I recordar que entre Son Cerveri i Sant Llorenç, a l'arribada de la localitat Llorencina, encara hi ha, per la informació disponible del trànsit en temps real, circulació lenta i fins i tot retencions per un accident que s'ha produït poc després de les 11 del matí d'avui. I per cert que la darrera hora també és d'incendi forestal, incendi agrícola, volem dir, en un camp de conreu al quilòmetre 35 de la carretera dels Presos, entre Campos i la colònia de Sant Jordi, que ha obligat a intervenir els bombers de Mallorca. És el quart foc declarat a Mallorca aquesta setmana, el tercer agrícola, en un context de diverses alertes per risc de moderat extrem d'incendi forestal. De fet, avui, precisament, hi ha nivell vermell extrem a Santanyí i moderat de moderat a alt a la resta de l'arxipèlag, tret de Formentera. I encara en relació als incendis, la Conselleria de Cooperació Local ha informat avui de matí que dimarts de matí es realitzarà un simulacre d'incendi forestal en una zona compresa entre Sarracó i Sant Elm, que no s'especifica al municipi d'Andratx. Informen que intervendran prop de 150 efectius de 16 organismes diferents i es demana a la població que no s'assusti, que segueixi, si són les indicacions del personal autoritzat, que no es tallarà el trànsit de carreteres, però sí que hi pot haver, per mort d'aquest simulacre, afectacions puntuals. Per tant, es recomana cercar rutes alternatives en aquestes hores. Per cert, que un dels condicionants d'aquest risc d'incendi són les elevades temperatures, que tot just passat el migdia d'avui ja han pujat fins als 32 graus al termòmetre de l'AEMET al Cap Blanc de Llucmajor. Els 31 han arribat a Eivissa i a Cancion, a Campos, i els 30 a Porreres i Llucmajor. I en aquest context d'augment de les temperatures i de deixar enrere l'època més propícia per les precipitacions, la Conselleria del Cicle de l'Aigua ha informat avui que aquest mes de maig es va tancar amb un nivell d'ocupació de les reserves naturals d'aigua dins la normalitat del període de l'any en què ens trobam. Que els percentatges d'ocupació varen baixar respecte del mes d'abril, on més a Eivissa, que ha entrat en prealerta per sequera, de fet, però sense que la situació, expliquen, sigui tan crítica com altres anyades. De fet, la situació és millor globalment de la que la dels darrers dos anys, sobretot perquè aquest hivern ha plogut més, especialment a les Pitiuses. I acabarem fent-nos ressò de la mobilització que han duit a terme avui els treballadors del servei públic subcontractat d'assistència a persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. S'ha mobilitzat a Son Sant Joan. Continuen reclamant millores en les seves condicions laborals i diuen que l'empresa no mostra cap voluntat d'arribar a un acord. Per això han decidit que les aturades parcials indefinides que han fet des del 26 de maig passaran a ser una vaga sencera indefinida aquesta setmana. Berta Casanova, membre del comitè de vaga.
2: Bé, és que l'empresa encara estem esperant que em doni resposta de l'última setmana que es vam reunir, encara estic esperant que ens diguin res. L'hem canviat a indefinida, dimarts no tenim el TAMIP?
3: Sí.
2: Dimarts tenim el TAMIP i esperar. De moment la passem a indefinida, 7 dies a la setmana, 24 hores.
1: Amb aquesta informació tancam el butlletí de notícies de la una d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'informatiu migdia a partir de les dues. Fins després.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 13 de juny. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade. Quina malaltia és? Quin tractament té? Per què les Illes Balears són el principal focus d'aquesta patologia arreu del país? Ens ho contarà la presidenta de l'Associació Balear de Malaltia d'Andrade, Catilena Bibiloni, en uns instants. També xerrem de com els hospitals es poden sumar a la cura del medi ambient i a ser més sostenibles. I també tindrem temps per conversar amb la cap de ginecologia de l'Hospital de Manacor sobre salut específica de la dona, o en un moviment que s'ha presentat aquesta setmana al Congrés dels Diputats de Madrid. Però el tema central i presencial del programa versarà sobre la salut de la nostra pell, que es veu molt afectada quan arriba l'estiu i el termòmetre puja, és a dir, ara mateix. Com es desgasta la nostra pell amb el sol? Com s'accelera el procés d'envelliment? Com es preveu el melanoma i les cremades? Ens ho explicarà als estudis d'IBT Ràdio Aina Bordoi, farmacèutica experta en dermofarmàcia i gran comunicadora i influencer. Quedeu amb nosaltres, que els interessarà segur els seus consells. Són alguns dels temes en portada. No perdem ni un instant més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Siguin benvinguts. Sintonia que indica que comença aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana, recordant que aquest dia s'ha celebrat el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade. La malaltia d'Andrade, també coneguda com amiloïdosi hereditària per transsiterina o polineuropatia amiloïdòtica familiar, és una malaltia genètica minoritària causada per una mutació del gen de la transtiretina. Va ser descrita per primera vegada pel neuròleg portuguès Corino Andrade l'any 1952. Laura Calafat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carlos. Saludem els oients que cada dissabte ens escolten a IB3 Ràdio. Les Illes Balears són una de les zones d'Espanya amb més tradició en el seguiment i estudi d'aquesta malaltia. De fet, com ara explicarem a la nostra comunitat, sempre ha existit el major focus en nombre de casos d'Espanya. Avui volem donar veu i protagonisme a l'Associació Balear de la Malaltia d'Andrade, que dona suport a les persones afectades i a les seves famílies, i per això ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic la presidenta de la mencionada associació, Catalina Bibiloni. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Primer de tot, on l'agafam? Per Huelva? Pot ser que han fet al llarg d'aquesta setmana com a associació?
3: Pues així és que just ahir vàrem celebrar el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, i com que a Espanya tenim dos focus principals, una a Mallorca, com bé ho heu comentat, i l'altra a Valverde del Camino, a Huelva, i ens trobem aquí pues, per celebrar aquest dia en l'associació d'aquí, i també perquè hem fet la primera trobada nacional d'associació de pacients amb amiloïdosis hereditària.
2: Per tant, és important que se celebri el Dia Mundial, que s'ajuntin les associacions i que se visibilitzi la malaltia.
3: És molt important perquè aquests dies, com bé has dit, doncs ens ajuden, no?, a donar visibilitat de la malaltia, de la necessitat dels pacients i de doncs, el que condu a viure amb aquesta malaltia.
2: Catilena, com podem explicar a la societat, als nostres oients, què és la malaltia d'Andrade?
3: La malaltia d'Andrade és ben bé el seu nom, és una amiloïdosis hereditària per transtiretina. Què passa? És una malaltia poc freqüent, afecta a una petita part de la població, encara que Mallorca sigui endèmica, i és una malaltia hereditària. Se transmet de pares, mares a fills, filles, sempre i quan un dels progenitors tingui la mutació genètica que la causa. Què passa en el nostre cos? És que el fetge sintetitza una proteïna defectuosa. Aquesta proteïna va pel torrent sanguini, se va depositant de diferents teixits i òrgans, i llavors es deposita, deteriora la funció. És progressiva, debuta sempre a l'edat adulta, i se pot depositar pues, a qualsevol banda, a nivell de ronyons, d'escor, del sistema nerviós perifèric, del sistema nerviós central, dels ulls, és multisistèmica.
2: Quant de casos hi ha a les illes? Perquè sempre s'ha dit que és el focus més important d'Espanya, la nostra comunitat.
3: Podríem estar xerrant de que a Mallorca, per exemple, hi ha aproximadament unes 350 persones que tenen la mutació genètica que la causa. Què passa? Que no totes les persones acaben desenvolupant la malaltia. D'aquestes 350 podríem dir que més o menys la meitat tenen la malaltia, tenen símptomes, i l'altra meitat són persones que tenen la mutació però que no tenen cap símptoma.
2: Mm-hmm. És el famós efecte fundador, Ida.
3: No ho sabem ben bé, però podria ser.
2: I com afecta, ho has descrit un poquet, però com afecta l'organisme la malaltia i, sobretot, quin pronòstic té i quina és la vostra qualitat de vida?
3: Entomatologia característica d'aquesta malaltia, pues, és característica a vegades comenci a nivell del sistema nerviós perifèric de l'extremitat, és a dir, els pacients comencen a manifestar que tenen formigotjos en els peus, que perden la sensibilitat, que tenen alteració de l'equilibri, que presenten túnel carpià en els dos canells, després també problemàtica de cor, és a dir, comencen a tenir palpitacions, que pot anar cap a una insuficiència cardíaca, marejos... Això poden ser símptomes principals, també el que són problemes a nivell de l'aparell digestiu, diarrees, incontinència, que poden anar combinades d'estrenyiments, digestions pesades... Això era un poquet els inicis, i tot això pot anar progressant cap a manifestacions, pues, més, diguem, més greus.
2: Ja ho has explicat molt bé, Catalina, és una malaltia genètica, hereditària, però té tractament? Es pot fer alguna cosa? És fàcil de diagnosticar si la persona no sap que té aquesta mutació genètica?
3: Per sort, tenim tractaments des de l'any més o manco 2014, han començat a tenir tractaments farmacològics que el que fan és que no curen, s'ha de dir ben bé, la cura no existeix, però sí que ajuden a alentir la progressió de la malaltia. Tant que la progressió sigui molt lenta i ens permeten realment tenir una bona qualitat de vida, que és el més important, que te diagnostiquin en el minut zero.
2: Okay.
3: Això és el més important. I quan a una família hi ha un cas, s'aconsella cercar dins d'aquesta família totes aquelles persones que també tenen risc de tenir la mutació per poder entrar en seguiment i així pues, poder-les diagnosticar en el minut zero.
2: Des de Vida Saludable sempre ens agrada donar veu a les associacions de pacients, vosaltres AVEA, que sou l'Associació Balear de la Malaltia d'Andrade. Quin suport donau a les famílies i als pacients?
3: Nosaltres, és a dir, som el recurs, no?, que acompanya durant tot el procés de malaltia. Nosaltres estem a Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, a Palma, ja tenim, diguem, el nostre despatx i on acollim a totes les persones, si qualcú no se pot moure, molt desplaçant, i oferim atenció directa, assessorament, tenim un servei d'informació i orientació, i després també tenim servei d'atenció social i un servei de teràpia ocupacional en línia. Això és un poc el que oferim, però sobretot és acompanyar i que la persona afectada i la família en cap moment se senti tota sola.
2: Catalina, i la darrera, en quant al sistema, dona el suficient suport al sistema als pacients en quant a recursos de professionals sanitaris, ajudes, etcètera?
3: Sí que és vera que tant a Son Espases com a l'Hospital de Son Llatze tenim dues unitats multidisciplinars que mos atenen, que estan formades per un equip de metges, amb molta experiència, molt professional. El que passa que sí, el que més costa és, per exemple, tenir accés a lo que és el suport psicològic, atenció de fisioteràpia, tot el que hi ha més atenció psicosocial, l'accés és molt més complicat, i sí que és vera que des de l'associació sempre reclamem que sigui un poc més fàcil i que quan et diagnostiquin puguis accedir per part de la seguretat social a l'atenció psicològica o quan necessites fisioteràpia també sigui més fàcil accedir-hi. I sí, també el que és molt complicat per la nostra associació, que som molt petiteta, pràcticament no tenim cap persona contractada, tot ho fem de forma altruista, el tema d'aconseguir subvencions i recursos econòmics per poder dur a terme les nostres activitats. Això és molt complicat i sempre demanant que la gent s'assumi la nostra causa i ens puguin fer aportacions i que sigui més fàcil, no?, aconseguir subvencions siguent una entitat tan petitona.
2: Així és, però la feinada que feis. Moltes gràcies, Catalina Babilona, presidenta de l'Associació Balear de Pacients de la Malaltia d'Andrade. Fins una altra.
3: Moltes gràcies. Adéu.
1: És moment de xerrar ara de la presentació que ha tingut lloc aquesta setmana al Congrés dels Diputats de Madrid, el moviment És Mujer, estratègia de salut de la dona a Espanya impulsada per el doctor Pluvio Coronado i un ampli consens de societats científiques. Les dones, que representen més de la meitat de la població espanyola, passen un 25% més de la seva vida en problemes de salut que els homes.
2: Això equival a 75 milions d'anys de vida perduts cada any per malaltia o discapacitat. 7 dies més de mala salut per dona cada any. La bretxa no es concentra en una sola patologia. S'estén al llarg de tota la vida. Per ampliar una mica més aquesta informació, xerram ara amb la prestigiosa doctora Mercedes Febles. Ella és la cap de servei de ginecologia de l'Hospital de Manacor i també va assistir a Madrid al Congrés dels Diputats. S'ha presentat un document i ara ens explica les principals conclusions la doctora Febles. Molt bon dia, doctora. Benvinguda al nostre programa.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias.
2: Amén. ¿Cómo ha anat aquest acte al Congrés dels Diputats?
4: Pues la verdad es que fue un día, yo creo que importante para la mujer. Conseguir llegar al Congreso de los Diputados no es fácil. Y bueno, un consenso con muchas sociedades científicas, el foro de pacientes, representantes de todas las comunidades autónomas, pues yo creo que fue un hito para la mujer en el siglo XXI.
2: Vostès han presentat un document que és un full de ruta amb evidència científica, propostes concretes i suport polític. Què destacaria?
4: Destacaría probablemente del documento un cambio de enfoque para abordar la salud de la mujer. Hasta ahora yo creo que nos centramos mucho en valorar o tratar un síntoma o un problema concreto, y el documento lo que viene a decir es que lo ideal sería tratar la salud de la mujer de una manera integral, de una manera longitudinal, a lo largo de toda la vida de la mujer, a lo largo de todas sus etapas, la vida reproductiva, la perimenopausia, la menopausia. Y este es el mensaje probablemente que pretende mostrar la estrategia que planteamos.
2: ¿Y quién era el objetivo prioritario de qué movimiento es mujer?
4: La prioridad es conseguir una estrategia nacional que todas las comunidades autónomas y la mujer en cualquier sitio de España tenga las mismas posibilidades, el mismo acceso a un diagnóstico precoz, a un tratamiento, a su mejora en calidad de vida, conseguir que de manera consensuada todos podamos aportar lo mismo y que la mujer no se vea perjudicada por vivir en una zona o en otra.
2: Vostè i la resta d'expertes xerren d'etapa reproductiva, laboral i perimenopausa. ¿Quins són els principals problemes que sofreix la dona?
4: Pues hay muchas patologías, bueno, problemas de la salud que siempre hemos considerado que son cosas fisiológicas en la mujer y que realmente empeoran mucho la calidad de vida. Hablamos de la situación del síndrome premenstrual, hablamos de la endometriosis, hablamos de patologías como los miomas uterinos, que producen mucha metrorragia, mucho sangrado y mucha anemia, y hablamos, por supuesto, también de los síntomas de la menopausia, que empeoran mucho la calidad de vida de las pacientes.
2: Així és, perquè, com diuen vostès, en la menopausa tot canvia encara més.
4: Mucho más. Las mujeres a partir de los 50 años somos todavía jóvenes, trabajamos, estamos en muy buena forma y la verdad es que los síntomas, los sofocos, el insomnio, pues empeoran muchísimo la calidad de vida y eso hace que la mujer se frustre y no pueda avanzar en su día a día, en su vida ni personal ni profesional.
2: El seu document no obliden la soledat no desitjada, l'impacte de l'estrès crònic i els determinants socials que condicionen tant o més que la biologia.
4: Sí, en realidad los números dicen que la parte mental de las mujeres es mucho más grande que en los hombres. De hecho, el estrés crónico que soportamos, las mujeres cada vez pues queremos ser las mejores madres, las mejores profesionales, las mejores hijas, porque acabamos cuidando de nuestros mayores también. Y eso hace que tengamos un estrés crónico que conlleve además una depresión. Y ahí están los números. Los números dicen que la depresión la tienen mucho más las mujeres que los hombres. Y la idea también de esta estrategia es marcar, ¿no?, y evidenciar la brecha que hay entre los hombres y las mujeres en estos aspectos y darle importancia a la salud mental tanto como a la física de la mujer.
2: Doctora, aquesta bretxa en salut continua condicionant el diagnòstic, el tractament i la qualitat de vida de milions de dones?
4: Sin duda. Lo ideal es poder dar información, que los médicos, tanto ginecólogos como cualquier otro especialista, pueda ver que estos son problemas que, aunque no son enfermedades reales o malignas, son problemas benignos, pero que afectan mucho y empeoran la calidad de vida y pueden al final dar una calidad de vida tan mala como una paciente oncológica. Entonces necesitamos información, formación, diagnóstico precoz y sobre todo poder mejorar la calidad de vida de estas pacientes.
2: Si les pacients, els metges i la iniciativa privada s'han posat d'acord, ara tot depèn de les administracions, no és així?
4: Absolutamente. Necesitamos coordinación entre las comunidades autónomas, necesitamos invertir en investigación y necesitamos financiación. Al final, todas estas estrategias necesitan un soporte detrás que sin las administraciones no se puede llevar a cabo.
2: I de moltíssimes gràcies, doctora Mercedes Febles, cap de ginecologia de l'Hospital de Manacor. Que vagi molt bé i fins una altra.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
1: No deixant Manacor ni deixant l'Hospital Públic de la comarca de Llevant, perquè xerrarem ara del Dia Mundial del Medi Ambient, que es va celebrar el passat 5 de juny. El sector salut també, evidentment, pot fer molt més per ser respectuós amb el nostre entorn per tal de fer hospitals més sostenibles i verds que fomentin l'ecologisme.
2: En aquest sentit, xerrem ara amb Adela García, responsable d'hoteleria i residus de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, com està, Adela? Gràcies per participar al nostre programa.
5: Molt bon dia, gràcies per convidar-me. Gràcies a vosaltres.
2: Ara a veure, per què és tan important el Dia Mundial del Medi Ambient a un hospital?
5: Bé, el que jo penso és que, malament, el nostre objectiu principal és cuidar la salut dels malalts, també som un hospital que generarà un gran impacte ambiental en el consum d'aigües, energia, generació de residus, i per això és important un equilibri per cuidar les persones i també en el medi ambient.
2: I quin tipus d'accions se solen impulsar a l'hospital en aquesta data?
5: Bueno, pues aprofitam aquesta data per conscienciar els treballadors, els ciutadans, de la importància que té una correcta segregació de residus, un correcte ús de l'aigua, de llum, totes aquestes coses que afecten el medi ambient.
2: Adela, i en què ha consistit enguany 2026 la jornada del Dia Mundial del Medi Ambient al vostre hospital, a l'Hospital de Manacor?
5: L'hem dividit en dues parts. Una part inaugural, que se va fer en el Saló d'Actes, en el qual va estar presentat per la direcció, en què va resultar la importància del tema del medi ambient, del tema de generació de residus, tema de consum d'aigua, consum d'electricitat. I després, a continuació, l'empresa Reconatura ens va fer una petita xarra de lo important que és classificar de l'origen. És a dir, que, per exemple, si no se classifica correctament i mesclam les unitats de residu, pues, si ja té un impropi major, un 30%, aquest residu ja s'elimina com un residu de rebuig. Vos poso un exemple. Per exemple, si nosaltres el que volem eliminar és plàstic, si dins d'aquest plàstic i deixant líquid o hi posant papers, ja són impropis i ja s'ha d'eliminar com un residu, com un rebuig.
2: Clar. I com poden ajudar els usuaris de l'hospital a respectar el medi ambient?
5: Perdona, abans de... Després, quan van acabar aquesta xarra, respecte a la pregunta anterior, es va fer un reconeixement a la unitat o servei que més bé va gestionar els residus. I aquest va ser la unitat de Situations Ingress 2. ¿Vale? Aquesta unitat va treure 2 deus, que és una feina que se fa quatrimestralment, d'avaluar tots els punts de residus que tenim a l'hospital i mirar si el contingut del contenedor és correcte o no. I en aquest cas va caure sobre l'unitat de cirurgia sense ingrés 2 i el reconeixement va ser un berenar saludable per als treballadors d'aquesta unitat.
2: Molt bé, molt bé. I referent als usuaris de l'hospital, què poden fer per respectar el medi ambient, per respectar aquest reciclatge de residus?
5: El més important són mesures molt senzilles. Ser molt conscient de que quan eliminem un residu, l'ubicació on l'hem de tirar. Perquè és molt important separar des de l'origen. Ben que dir, quan tenim un plàstic, doncs hem de cercar un contenedor de plàstic que nosaltres aquí a l'hospital els tenim diferenciats. L'Ajuntament va venir i ens va fer una auditoria i ens va recomanar pues, per plàstic una bossa groga i tenim un contenedor groc a la majoria dels espais i si no, la bossa groga. Una bossa blanca per paper i cartó. Una bossa negra per rebuig. I després tenim un contenedor especial per vidres que inclús li han fet fora de tot perquè només hi tirin vidre que si respecten així com està marcat l'hospital, doncs ens ajuda moltíssim.
2: Clar. I Adela, quin missatge final voldríeu transmetre amb motiu d'aquest Dia Mundial?
5: Pues que cuidar el medi ambient és també cuidar la salut i que entre tots i un petit gestos podem fer una gran diferència.
2: Moltíssimes gràcies a Adela García, responsable d'hoteleria i residus de l'Hospital de Manacor. Enhorabona per aquesta gestió tan beníssim de residus que feis i fins una altra.
5: Vale, gràcies, bon dia.
1: Més temes sanitaris. L'Hospital de Creu Roja de Palma ha presentat oficialment el seu sistema de cirurgia robòtica Taumà i el primer robot quirúrgic d'aquestes característiques que s'instal·la a les Illes Balears i el sisè a Espanya. La incorporació d'aquesta tecnologia suposa una nova passa en el procés de transformació i modernització que l'hospital va iniciar fa 4 anys en la seva renovació integral.
2: Així mateix, marca l'inici del programa de cirurgia robòtica de la Creu Roja Espanyola, una aposta estratègica per la innovació tecnològica aplicada a l'atenció sanitària. Coincidint amb la posada en marxa del programa, l'hospital va celebrar un workshop de cirurgia robòtica adreçat a professionals d'infermeria de quiròfan, residents d'urologia i especialistes interessats en cirurgia mínimament invasiva.
1: Per ampliar aquesta notícia, conversàvem ara amb el doctor Valentí Tubau, uròleg i director del programa de cirurgia robòtica de l'Hospital Creu Roja Palma. Bon dia, doctor, gràcies per atendre el nostre programa. Vida Saludable, com està?
6: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a participar.
1: Doctor, per explicar-ho d'una forma planera, per què és tan innovador i important aquest robot? Què el fa diferencial, tal vegada la precisió mil·limètrica? No sé si ens ho pot descriure una mica com és.
6: Bé, el robot, al igual que altres plataformes robòtiques que ja existeixen a la nostra illa, es tracta, està dividit sobretot en dos parts més importants. Una, que són els braços robòtics en si, que són 4 en total. Llavors, una plataforma on està el cirurgià, on tenim una visió en 3 dimensions i uns comandaments que podem fer anar aquests quatre braços indistintament en funció de les necessitats. A diferència d'altres, tecnològicament és més avançat perquè ens permet també fer la telecirurgia, una telecirurgia que ens permet doncs, operar, tal com diu el nom, a distància, pacients que puguin estar a altres ciutats, altres països o inclús altres continents.
1: Mm-hmm. Entre els múltiples avantatges destaca per ser una aposta per la cirurgia avançada, com està dient, mínimament invasiva a les Balears, i per la incorporació, que no sé si ens ho pot explicar, del sistema Taumai, encara que vostès crec que col·loquialment li diuen Tomeu.
6: Sí, bé, això va ser una proposta del personal d'infermeria de l'hospital de mallorquinitzar el nom, no? Aquest nom que és tan estrany, Taumai, que és molt, molt xinès, i així amistosament li diem Tomeu, i inclús hi ha alguns que s'atreveixen a dir-li Tolo, no? Que encara és inclús més mallorquí,
1: sí, sí.
6: Més col·loquial encara. I al final Taumai és el nom que li van posar els xinesos en relació, que jo no ho sabia, és una curiositat, el fòssil més antic trobat a la història de la humanitat, que parlen de 6 a 7.000 bilions d'anys, al Txad, i es diu Taumai, que vol dir esperança de vida, en xinès. Llavors, bé, entenc que aquesta tecnologia que ens aporta aquest benefici pels nostres pacients, doncs, efectivament, és una esperança de vida, allargar al màxim la vida del que més ens preocupa, que són els nostres pacients.
1: Doctor, tothom té més o menys en ment que el Da Vinci opera, per exemple, el càncer de pròstata, però aquest robot seu, quines patologies o dolències concretes podrà operar?
6: Bé, al igual que la resta de plataformes robòtiques, tots operen les patologies oncològiques més importants a l'urologia. La primera, i és la que porta millor benefici en quant a resultats oncològics i també funcionals, és el càncer de pròstata. No ens hem d'oblidar també del càncer de ronyó. Aquest tipus de plataforma de Taumai ens permet fer cirurgies de tumors molt complexes que probablement per la laparoscòpia no podríem fer amb garanties de preservar el ronyó. El Taumai ens permet tenir unes imatges en 3 dimensions amb un software que ens permet inclús també veure artèries i venes, quina és la relació amb la resta d'anatomia del ronyó per poder preservar al màxim el ronyó que està sa. Només treure el tumor, que és la part dolenta i que ens pot complicar la vida, i preservar la resta del ronyó. La veritat és que, com a cirurgià, com a uròleg, poder disposar d'aquesta tecnologia ens obre un ventall de possibilitats de tractament als nostres pacients que mal, si no la tenim, no els hi podem oferir. No. Per nosaltres és imprescindible.
1: Per tant, com a beneficis clars i meridians, els professionals potencien la seva formació continuada i els pacients es recuperaran més ràpidament.
6: Això està clar. El fet de poder tenir aquesta plataforma no només ens ajuda a nosaltres, sinó que també el que podem fer és formar altres professionals que no disposen d'ella en els seus centres i que, per suposat, volen aprendre per millorar també la qualitat de vida dels seus pacients. I això el que ens ajudarà és a traure talent jove o inclús talent d'altres grogues que estiguin a altres centres i que puguin venir a treballar amb nosaltres.
1: La darrera, doctor, va dir el gerent Xin Torrevella que fins i tot permetrà iniciatives de cooperació mèdica internacional alineades en la vocació humanitària de Creu Roja, que també és un fet destacable.
6: Sí, home, jo crec que és molt important. Al final, Creu Roja és una ONG amb més d'un segle d'història i que es caracteritza precisament per això, no? Per ser una entitat sense ànim de lucre i d'ajuda a pacients més desfavorits. És un projecte ambiciós. Està clar que això a curt plaç no és viable, però a mitjà i llarg plaç nosaltres sí que ens plantegem poder fer arribar aquesta tecnologia a llocs on disposar de sanitat és per desgràcia, és un problema, no? Llavors, aquest tipus de plataforma, i sobretot Tomai, que ara mateix és l'única que pot permetre fer aquesta telecirurgia amb tanta eficàcia, doncs, per suposar, nosaltres tenim en ment poder arribar a fer aquest fet, no?
1: I doctor Valentí Tubau, uròleg, director del programa de cirurgia robòtica de l'Hospital Creu Roja de Palma, gràcies per atendre Vida Saludable a Vita Ràdio, perquè saben que ha fet un petit parèntesi en la seva consulta. Enhorabona, sí. I fins una altra.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
1: Gràcies. Arriba l'estiu i cal protegir-nos quan anem a la platja, quan el sol està en vora central del dia, que és molt perillós no només pel melanoma, sinó també per l'envelliment, per les famoses arrues. En uns instants conversarem amb Aina Bordoy, ella és farmacèutica experta en dermofarmàcia. No se perdin, fins ara mateix.
0: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.

0: Més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte a migdia, el programa de referència de salut i benestar a IB3 Ràdio. Avui, a Vida Saludable, volen xerrar de la salut de la pell. Queden pocs dies ja perquè arribi l'estiu i el sol, òbviament, ens afecta i molt al nostre dermis. La seva exposició sense una protecció adequada i en unes hores centrals del dia no només augmenten el perill de melanoma, sinó que desgasta la pell i afavoreix l'aparició de taques i de les famoses arrues, un augment del procés, per tant, d'envelliment.
3: I per això ens acompanya avui als estudis d'IB3 Ràdio la famosa farmacèutica Aina Bordó i Bonnin, especialitzada en dermofarmàcia. Actualment, ella és vocal representant de dermofarmàcia i productes sanitaris del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Hem de dir que la seva forma de comunicar en rigor i modernitat ha fet que s'ha convertit en una divulgadora sanitària referent amb els seus perfils d'Instagram.
2: Hem de recordar també que Naina prové d'una nissaga de farmacèutics amb més d'un segle de trajectòria. El seu repredí va obrir la primera farmàcia familiar fa més d'un segle a Sa Pobla. També va inaugurar el Poblense, que després ens ho contra ella. De llavors ençà, tota la família, generació rere generació, han estat apotecaris. Els seus fills també segurament ho seran, ja després ens ho contra ella. I sempre és un gust poder conversar una estoneta de ràdio amb ella, perquè quan un l'entrevista passa gust de sentir-la. En realitat, ella somiava en ser dermatòloga, però va estudiar farmàcia per després especialitzar-se en derma. Aina Bordoi, com està? Benvinguda al nostre programa.
4: Hola, bon dia, encantada d'estar aquí amb vosaltres i gràcies per aquesta presentació.
2: És un gust tenir-la als nostres estudis avui de forma presencial. A veure, no tenim por al sol, no tenim consciència del risc. Arriba l'estiu i vas a la platja i tothom està negre.
4: Men, jo crec que estem un poc el que ens ha imposat la societat. És a dir, el fet d'estar moreno és estar saludable i el fet d'estar pàl·lid, blanc, la gent se pensa com que estàs malalt o que et símbol com a de malaltia. És vera que nosaltres, en les campanyes sanitàries que fem, intentant canviar un poc aquesta mentalitat, i jo crec que la població comença a estar un poc més com ho té un poc més interioritzat. Sobretot jo crec que el foc està amb els nens petits, amb els infants i pues, com a començar-los a fer aquesta educació sanitària que m'ha pres bastant important.
2: Has dit dels nins, l'altre dia en Tomàs Moreno mos deia, és que quan érem petits mos pelàvem i era una cosa natural. Ara mos pelam i una cremada ja pot tenir risc de melanoma en uns anys?
4: És a dir, sí que és vera que les cremades, sobretot a l'edat infantil, sí que s'ha vist que poden duplicar riscs de sofrir melanoma. És vera que també té un component genètic, arrel d'un 5 o un 15% pot ser una mutació a un gen, però sí que sabem de sobre que és per un augment o sigui, un abús de prendre el sol, d'estar exposat a la radiació ultravioleta i sobretot també el fet de sofrir aquestes cremades, sobretot a l'edat infantil, el que va fer és que tinguem més probabilitat de sofrir un càncer de pell o un melanoma.
5: Bon dia, Aina. Per què se sol dir que la pell té memòria?
4: Ho solem dir perquè, com la comentàvem, és a dir, sí que estem veient que els casos de melanoma o de càncer de pell cada vegada estan més en augment, però això no és perquè nosaltres ara tinguem més consciència o utilitzem més protecció solar, sinó és perquè fa 20 anys pues, està de moda pues, prendre el sol, o fa 20 anys, fa 30, 40 anys, està de moda prendre el sol sense protecció solar, se posaven el típic aceite de zanahoria, aceite de coco...
2: Jo som un d'ells. Quina raó.
4: Total. I, claro, i el que dèiem és això, que ara, per exemple, el càncer de pell s'estan veient en augment, però per tot el que varen fer pues, fa aquells anys, fa 30 o 40 anys, que la gent no tenia aquesta consciència. Per això diuen que la pell té memòria, perquè en el final és un increment d'anar prenguent el sol i de, sobretot les cremades, d'aquestes posicions de radiació ultravioleta, que després pues, després d'uns anys pues, el que poden aparèixer pues, són aquest tipus de càncer.
5: I a veure, com podem preparar la pell, especialment la cara, ara que ve l'estiu? Hi ha algun treball preventiu i hidratació?
4: Jo sobretot soc partidària que aquestes persones que potser els preocupa també la bellesa, etcètera, lo prioritari és utilitzar un protector solar tots els dies, però no només en l'estiu, sinó tot l'any, perquè no té molt de sentit voler tratar el que són arrugues, taques, envelliment, si tu després no te poses un protector solar. Al final és com que estàs tirant un poc els doblers a la basura. Sí que és important, sobretot en l'estiu, mantenir una bona hidratació de la pell, perquè la pell se deshidrata més pues, per exposició a la radiació ultravioleta, per estar pues, en contacte

0: amb la sal de la mà, amb el cloro de les piscines, també l'aire condicionat, aquest canvi de temperatura, la pell se deshidrata més. Per tant, important una bona hidratació de la pell i sobretot la protecció solar tots els dies.
1: I, per tant, cal mantenir més la hidratació, més intensitat durant els mesos estivals.
0: Sí, bé, en hivern també se deshidrata la pell, sobretot pel tema de les escalafaccions, els canvis de temperatura, el fred, i és un tipus de deshidratació diferent, amb diferents efectes, però sí que també se deshidrata bastant i és important, sobretot, utilitzar ingredients hidratants. Sí.
2: A veure, Aina, quines cremes hidratants recomana o en situacions, per exemple, sempre se xerra d'aloe vera, sempre se xerra d'after sun després d'una cremada, quines cremes, parlant en plata i sense dir marques, ens han de comprar?
0: Sobretot pel tema de deshidratació és important, a part d'utilitzar actius hidratants com pot ser l'àcid hialurònic, la glicerina, el pantenol, és important després sellar aquesta hidratació. És a dir, nosaltres podem hidratar, però si no sellam la hidratació, el que fa la pell és que se deshidrata amb més facilitat. Jo sempre poso la comparativa que la pell és com una paret de ladrillos. ¿Vale? Si tu li fiques aigua en aquesta pell, àcid hialurònic, glicerina, etc., però tu no selles aquesta hidratació, és a dir, no poses ciment, què passa? Que la pell se deshidrata amb més facilitat. Per tant, és important cercar actius hidratants, però després actius que ajudin a sellar la hidratació, com poden ser les ceramides, que estan molt de moda darrerament, i cada vegada s'incorporen més en productes d'hidratació. I després, sobretot, també després de venir de la platja, d'estar exposat a la radiació ultravioleta, important reparar la pell. Per tant, és important cercar actius reparadors, ja no només una crema hidratant, sobretot a nivell de cos, sinó també after suns, que són més específics, que duen actius, com comentaves, aloe vera, bisabolol, alantoïna, que són actius calmants que ajuden a recuperar el que és la pell després de l'exposició solar.
2: Per això existeixen les farmàcies, les dermofarmàcies, perquè evidentment tot això no ho trobes en un súper. Hi ha cremes molt específiques amb aquestes substàncies que vostè està indicant que és millor anar a una farmàcia de confiança, no?
0: Jo recomano venir a la farmàcia perquè al final tenim el que ens diferencia el millor d'un supermercat, d'una perfumeria, del consell farmacèutic, que per això nosaltres estudiem i ens especialitzem, i sí que són productes el millor pues, més específics, més indicats per a patologia, pells pues, més específiques, pells molt hidratades, molt sensibles. Tenim un ventall pues, més gran de productes i d'ingredients cosmètics.
2: La Laura sempre xerra. Retinol, que és això, mem. Això per què serveix per als que no saben què és?
0: El retinol és un actiu antiedat que està molt de moda, ha estat tota sa vida, el que passa que darrerament se'n xerra més, pues, en el final les xarxes socials, etc., pues, el que té. El retinol el que fa és estimular la síntesi de col·làgen, el que fa és retexturitzar la pell, millora molt la textura de la pell, la luminositat, és com a ingredient antiedat per excel·lència, que jo recomano utilitzar pues, a partir dels 30 anys, on pues, es comença a la pèrdua de col·làgen, pues, a l'aparició de les primeres arrugues d'expressió, etc., i funciona molt bé, el que passa que ho has d'utilitzar en cura, perquè si no, si tu comences a posar cada dia, pot tenir una dermatitis per retinoides i s'ha de començar pues, a utilitzar a poc a poc amb una persona darrere que te doni les indicacions.
2: Hi ha evidència.
0: Sí, totalment. Hi ha estudis clínics, evidència, sí.
2: La pell se seca més a l'estiu, per exemple, jo tinc un record sempre que són les cames, és a dir, torna de la playa i les veus molt seques i els peus, és a dir, no només la cara.
0: Sí. Tot és cos. En el final, el que comentàvem, l'exposició a la radiació ultravioleta fa que la pell se sequi més i després aquests factors que comentaven de pues, estàs en remull tot l'estiu, estàs dins la mà i pots estar mitja hora, una hora dins la mà, que en el final la sal també fa que se deshidrati més la pell, o el cloro de les piscines també.
1: I en quant a la protecció solar, tan important com dèiem, a l'hora d'aplicar-nos-la, si anem a la piscina o a la platja, recomana vostè posar-nos la crema abans de sortir de casa?
0: Sí que és vera que abans de que ens l'havien de posar abans de sortir de casa perquè s'havia d'activar la crema i tardava pues, 20 minuts, 30 minuts, avui en dia s'ha vist que no hi ha evidència de dir que la crema comença a fer efecte en el moment en què tu te l'apliques. Però sí que és vera que tu vas a la platja, parques un pàrquing, te recorres tota la platja per arribar en el lloc on vols posar la sombrilla, poses la sombrilla, vas en nins, li has d'embadurnar de crema, li has de posar el banyador, etc. Aquest 30 minuts, una hora que tu ja has fet tot aquest recorregut, que no t'has aplicat la crema, en el final és temps que tu ja has estat exposat en el sol. Per tant, jo recomano sempre posar-nos la banda de sortir de casa, però no perquè no s'activi o tardi aquest 30 minuts en activar-se, sinó pues, per tot aquest fet de tot aquest recorregut que fas, el millor és posar-te-la en sortir de casa i després ja reaplicar-te-la.
1: I un pic que som allà, a la playa, a la piscina, cada quan ens hem de tornar a aplicar la protecció solar entre la suor, si n'hi ha la mà, el cloro, la protecció desapareix?
0: Sí, aquí depèn un poc de l'índice de protecció que estiguem utilitzant, si utilitzem un SPF 30 o un SPF 50. Això el que ens dona és l'augment de temps que nosaltres tardem en sofrir un eritema. Per exemple, si tu tardes 2 minuts en condicions normals en començar a veure-te la pell vermella, un protector 50 multiplicarà aquests 2 minuts per 50. Per tant, seran 100 minuts. En cas que sigui un protector 30, seran 60 minuts. En condicions normals, nosaltres el que dèiem és que cada hora i mitja, 2 hores, sobretot si és un protector 50, te les reapliquis, i després també, per exemple, d'un bany. És a dir, si tu estàs mitja hora, 40 minuts, hi ha protectors solars que són resistents a l'aigua, que aguanten pues, banys de 20-40 minuts. Però normalment tu surts de l'aigua, després t'aixugues en la taveola, tot això al final fa que s'elimini aquest protector solar. Per tant, l'ideal seria cada hora i mitja, 2 hores, i després d'un bany, pues, d'una sudoració excessiva, en el cas d'una persona pues, que se'n vagi a caminar per la platja, que se'n vagi a córrer, etc. O se, també després d'aixugar-te en la taveola. Serien les condicions ideals.
1: Avui en dia trobam moltes fórmules diferents de protecció solar. Antigament només teníem la típica crema Nivea blava, tot empastissada blanca, però avui en dia trobam amb spray, amb aerosols, més untuós. Funcionen igual totes les fórmules? Me refereix, per exemple, el típic protector solar amb spray, que és molt còmode per als nins. Funciona igual?
0: Clar, aquí depèn, perquè una protecció solar funcioni, depèn de la quantitat que tu apliquis. És a dir, un protector 50, perquè sigui 50, tu has d'aplicar 2 mil·lígrams per centímetre quadrat de pell, i si tu apliques menys quantitat, per exemple, la cara, que és la típica regla dels 2 dits, que sempre deim. Si tu apliquessis només 1 dit en lloc de 2, t'estaries aplicant un protector 10, no un protector 50. Per això depèn molt la quantitat que estem aplicant. És a dir, tu te pots dir, m'aplico una crema 50, però si no me l'aplico en quantitat suficient, al final m'estic posant un protector 10. Per tant, jo sempre recomano, sobretot en nins o en persones, que s'apliquin un producte a cremes, gel cremes, que són bastant agradables, que tenen una absorció ràpida, que no te deixen greixosa, i el format spray m'agrada com a més per reaplicar. Tu imagina't el típic nin, o si ets els pares, mares, que van a la playa, que el nin està ple d'arena, que no hi ha manera de posar-li ara crema, que pues, el format spray és còmode pues, en aquestes situacions, sobretot de reaplicar, més que d'aplicar de primeres.
2: Mm-hmm. I és perillós posar-se crema per davall de 30 o 10, 20, això no serveix, sobretot alerta en les hores centrals del dia, no?
0: Clar, el que dèiem és aquí depèn la quantitat i també la reaplicació. En el cas de, si ja no m'ho apliquem bé, ningú, ni jo, que ho sé, un protector 50 en quantitat suficient, perquè no ho fa ningú, la quantitat que toca, ja no estic xerrant d'un protector 10. És a dir, si ja estic dient que no t'apliques la quantitat suficient d'un 50 i és com si t'apliquessis d'un 10, si t'apliques malament d'un protector 10-15, quina quantitat de protector t'estàs posant? Ínfima. Per tant, per això sempre recomanem un 50, perquè t'apliquis en quantitat suficient i, sobretot, aquest temps de reaplicació s'amplia més que no d'un protector 30 o un protector 15.
2: Si ens cremam, especialment l'esquena o la cara, quines recomanacions donaries? A dir, fer un peeling, hi ha gent que se posa camiseta i li fa un maler, dir, què se pot fer?
0: Clar, sobretot depèn un poc del tipus de cremada. Nosaltres, si ens ve una persona molt cremada amb una vermella molt intensa, bé, aquí hem de mirar que no sigui ja una cremadura de segon grau o tercer grau, que ja l'han de derivar al centre de salut perquè ja li han de fer cures, que n'han vist qualcun, sobretot de turistes. Nosaltres, des de farmàcia, sobretot els farmacèutics, tenim un corticoide d'indicació farmacèutica, que són sobretot per baixar el que és inflamació. Se pot donar també, de vegades, colc antihistamínic bioral, per això sempre és farmacèutic, i són medicaments que no necessiten recepta metge. I si no, si és una cremada pues, més suau, el que comentàveu, un aftersun, que és un producte específic amb productes amb ingredients hidratants i reparadors i calmants. I sobretot important que tenim la mania o la gent que se crema d'estirar-se la pell. Això no ho hem de fer perquè al final el que fa és estirar la pell pot provocar una sobreinfecció i que després empitjori.
2: El cuir cabellut, el cabell, també el sol li fa mal bé?
0: Sí, totalment. És a dir, i a part, els dermatòlegs cada vegada estan veient més de melanomes en el cuir cabellut. Estan sortint darrerament protectors solars, que ja hi ha un laboratori que l'ha tret, un protector solar en format spray específic per posar en els cabells. I és vera que jo enguany és any que estic veient més a la farmàcia i que la gent m'està sol·licitant productes per aplicar en el cuir cabellut. Per això també deim important que no només són les mesures de protecció, sinó també les mesures físiques, és a dir, pues, capell, gorres, en el cas de persones de lo millor molt blanques, pues, camisetes amb UPF, amb el filtro de protecció, que també són importants aquestes mesures.
1: Aquí volia arribar perquè el tema de dur aquestes camisetes ho havíem vist molt amb turistes europeus que se banyaven, però ara de cada vegada veiem més ciutadans i gens que duen aquestes camisetes. Això és garantia de protecció, ho fa la gent normalment amb la pell molt blanca. A part de dur aquesta camiseta, també ens han d'aplicar crema solar?
0: Clar, aquí hi ha un doble sentit, és a dir, potser les persones se pensen que per dur aquest tipus de camiseta ja no m'he d'aplicar la protecció solar, igual que les típiques càpsules de protecció solar bioral que complementen a la tòpica, també se pensen, doncs me prens la pastilla i ja no m'he de posar crema. Pot ser una falsa protecció, que de vegades pot passar, però sempre és un complement, és a dir, és aplicar-te la protecció solar quan toca, reaplicar-te-la quan toca i posar-te les camisetes. Jo som molt partidària, sobretot en nens petits, fins als 3-4 anys, ja ho he fet amb les meves filles i ho segueix fent, de pues, van amb la camiseta tot el dia a la platja, sobretot, encara que no siguin les hores centrals del dia, perquè en el final sempre és un complement i complementa la protecció tòpica.
1: Sí. I com és la pell dels illencs? És un perfil normal, en general?
0: Sí, jo te diria que és un perfil normal, un fototipo 2, fototipo 3, és a dir, hi ha persones pues, més morenes, que en el final tenen més melanina i no se cremen tan fàcilment, i després hi ha persones pues, més blanques, amb menys melanina protectora, i en el final pues, que no se posen morenes, és a dir, que t'ho diuen, jo vaig a la playa i me porto vermella, és a dir, no me pas morena, perquè en el final no tenen tanta melanina, que és el pigment que mos dona color a la pell, i se cremen amb més facilitat.
1: Per tant, no existeix un moreno saludable. Això és una resposta de la nostra pell quan se sent atacada, no?
0: Totalment. És a dir, el de moreno saludable, ja dic que és moreno saludable des de l'autobronzejador. És a dir, si una persona se va posar morena, lo típic que tens una boda d'una comunió, tira d'autobronzejador i això és moreno saludable. En el final és una reacció de la nostra pell frente a una agressió externa i reacciona pues, produint aquest pigment, aquesta melanina, en forma de resposta a l'agressió de la radiació ultravioleta. Per tant, es moreno saludable del sol no existeix.
2: Recordin, nostres oients, que estem conversant amb Naina Bordoi, prestigiosa farmacèutica experta en dermofarmàcia, comunicadora i influencer. Fem una petita durada i tornem amb ella uns instants. Fins ara.
3: Vida saludable. IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és investigació.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971-76-44-18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I que m'agrada que en Rafa, el nostre tècnic, innovi en noves rauxes, en noves músiques. Clar que sí, hem de modernitzar-nos un poquet ara que arriba l'estiu. Clar que sí, Rafa, perfecte. A veure, fa poc, Aina, com cada any, duent endavant una campanya de sensibilització a peu de carrer amb l'Associació Espanyola contra el Càncer i el seu col·legi, el de farmacèutics. Com va anar? Crec que és un acte ja que se va consolidant.
0: Sí, és un acte que se fa des de fa molts anys. Abans ho feia en Tomàs Muret, que era l'antic vocal de dermofarmàcia, i abans d'en Tomàs, mo mare, a Teresa Bonnin, també era la que li va passar relleu a en Tomàs. I és una campanya que s'ha de fer cada any. És vera que fa un parell d'anys ho van decidir fer sempre coincidint amb el Dia Mundial del Melanoma, que és el 23 de maig, i se fa pues, a Palma Ciutat, a diferents pobles de Part Forana, després se fa a Menorca i Eivissa. El que feim és reunir un grup de farmacèutics, del Col·legi de Farmacèutics, conjuntament amb l'Associació Espanyola contra Càncer, i el que fan pues, són entrevistes de peu de carrer a persones pues, que estan pel carrer, i el que fem és una recollida de dades. Després el que fem és derivar a les persones en el farmacèutic, li fan la mesura de la melanina que tenen i li donen pues, els consells que en el final fem en el mostrador de la farmàcia, però també en el carrer. Col·laboram sempre en qualsevol laboratori amb mostres, amb pues, que veïn textures, etc. I un guany està molt interessant perquè el laboratori que va col·laborar amb nosaltres també ens va dur una càmera ultravioleta i la gent sabia si realment s'havia aplicat correctament la protecció solar o, si no, quan se l'aplicava, realment si se deixava pues, zones importants, com pot ser les parpades, les orelles, i veien que realment pues, no se l'aplicaven quan tocava.
1: Arribats en aquest punt del programa, també volen conèixer com valora aquest acte que fa anys que es fa amb motiu del Dia Mundial del Melanoma, en aquest sentit, l'Associació Espanyola contra el Càncer. Bon dia, Rocío Capistro, tècnica de promoció de la salut de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Gràcies per atendre'ns.
6: Hola, què tal? Buenos días.
1: Com valora l'associació aquest acte des que estem cerrant tan consolidat amb el Col·legi de Farmacèutic que celebraren fa uns dies a Palma?
6: Para nosotros es una gran colaboración. Como dice Aina, ya hace muchos años que lo realizamos y la verdad es que es un éxito. Año tras año vamos llegando no solo a la población general que se para en cada carpa que ponemos, sino también a través de nuestro concurso de dibujo que tenemos en los colegios, donde intentamos siempre sensibilizar a los más pequeños de lo importante que es protegerse del sol. Y la verdad que sabemos que el colegio es un gran partner para nosotros en este sentido y muy importante para poder llegar con el mensaje a toda la población.
1: Per tant, la gent agraeix aquest consell de com posar-nos protecció, veure la melanina que tenim i que ens expliquin el perill del càncer de pell si ens es posa massa al sol, no?
6: Sí, sí. La verdad es que lo importante de todo esto es siempre poder dar todos los consejos, recomendar la autoexploración, que para nosotros también es muy importante, y fundamentalmente el uso de la protección solar todo el año, con todas las barreras, y lo importante que es en nuestras islas, sobre todo esta gran campaña, porque año tras año va aumentando cada vez más el cáncer de piel, y lo que queremos es ir en el sentido contrario.
1: Rocío, la gent és conscient del perill quan arriba l'estiu? Va comprovar si la gent prenia nota i intenta cuidar-se quan li recorden els perills?
6: Bien, sí es consciente la gran mayoría, diría, porque la gran nosotros hacemos una encuesta durante la campaña y la gran mayoría sí que utiliza la protección solar y distintos tipos de barreras físicas. Pero siempre hay un pequeño porcentaje de la población que aún no está del todo sensibilizada. No es consciente del todo, ¿sí? Entonces siempre hay que seguir trabajándolo y sobre todo hacerlo de entender a toda la población lo importante que es para los niños desde muy pequeños esta protección, ¿sí? Contra el sol y trabajarlo cada vez más para que de verdad esos números que aumentan sigan disminuyendo. Pero siempre aparece un pequeño porcentaje de la población que no. Y no solo cuando se acerca el verano. Para nosotros es importante que la protección sea durante todo el año.
1: Rocío Capistro, tècnica de promoció de la salut de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Moltes gràcies per atendre'ns i fins una altra.
6: Gràcies.
2: A veure, Aina, vostè segur que és futbolera perquè el seu padrí va fundar el Poblense, per tant, és important. Quan vostè veu un jugador tan mediàtic com Marcos Llorente donant consells de medicina, dient, jo no me pos cremes, a mi el sol me dona força, ara, per cert, el tenim al Mundial d'Estats Units i el veurem. S'espanta? Li agradaria que tingués més rigor aquest home?
7: El que més m'espanta és que un programa en prime time a les 9:30 de vespre el contrati per dur i per xerrar d'aquest tema, això m'espanta més, eh? No sé què t'he de dir. I sobretot que no duguin un dermatòleg i el posin de vora. El problema de tot això és que és una persona, ho direm en el final, que te ven bellesa, riquesa, sóc futbolista, sóc famós, sóc guapo. Què passa? Que la gent, a mi me passa a la farmàcia, jo quan me venen i m'ho conten, li dic, és que tu t'ho creus, perquè en el final veus jo que se cuida, que saps, que té una alimentació saludable, etc. Què passa? Si surt una persona que és dermatòleg, que potser pues, no és tan atractiva, etc., i dona consells sobre protecció solar, potser pues, la gent no s'ho creu, sent dermatòleg. Ja dic que els futbolistes xerrin de futbol i els dermatòlegs de farmacèutics xerren de pell. Jo com a farmacèutica no podré xerrar de futbol. El tema sobretot és, ja no és la gent major que potser no se creu tant, sinó la gent jove, que adolescents que el segueixen i sobretot pues, que se creuen d'aquestes coses que diu.
2: Hi ha un fet característic demostrat en la dopamina, que és que el sol mos canvia l'humor. És a dir, tot d'una radiació, el nostre sentit d'humor canvia l'estat anímic, no?
7: Totalment, si és que nosaltres no deim que la gent no vagi a la platja, que la gent no prengui sol, que la gent no disfruti d'estar un xiringuito amb els seus amics a la platja. El que deim, sobretot, que ho faci amb compte, amb cura, és a dir, tu pots anar a la platja, però no vagis a la platja des de les 12 fins a les 4, te posis en el sol, volta i volta, sense protecció solar. És a dir, hem de disfrutar de l'estiu, de sol, però sempre pues, amb unes mesures.
2: A veure, que queden només 2 minuts de programa. No vull perdre aquesta oportunitat per xerrar de la seva nissaga familiar farmacèutica. Vostè té dos fills, no sé, ja decidiran que volen estudiar. Però, evidentment, l'arbre genològic indica que serà farmàcia, però que guapo, no?
7: Sí, sí, totalment, és un orgull, sobretot pues, la saga familiar que seguim duent, i és un orgull també pues, avui en dia poder fer feina. Jo faig feina amb ma mare i amb la meva germana a la farmàcia, i sobretot de veure, pues, la meva germana té dues nines, jo també tinc dues nines, d'aquelles venen a la farmàcia, en el final passen temps allà quan nosaltres pues, estem fent feina, estan amb nosaltres, i ara pues, la meva filla gran sí que diu que ella vol ser farmacèutica, men té 5 anys, però bueno, al final és el que veuen en el seu dia a dia i els intentant pues, transmetre aquest amor per la professió que tenim.
2: I d'on li ve aquesta facilitat per comunicar? No ja només xarxes socials, sinó per posar-se davant d'una càmera, tenir una fonètica adequada, una dicció convincent, un rigor a l'hora d'expressar-se, perquè vostè ho fa molt bé.
7: Sí, la veritat que mon pare sempre m'ha dit que puc escriure un llibre, perquè se m'adona molt bé això de xerrar. La veritat que no ho sé, la lectura, pues no ho sé, la veritat. És una facilitat que tinc, i de cada vegada més pues d'estar davant d'una càmera i de xerrar, no me suposa, no m'ho pos nerviosa, no, és algo que me surt, i també pot xerrar de temes que en el final m'interessen i m'apassiona, com és pues, d'anar-me a farmàcia, i pues, en el final les paraules surten totes soles.
2: Ens interessa a nosaltres que no es torbi tant, torna, perquè de tant en tant una visita seva sempre és un gust i un servei públic per als nostres oients, ara que ve l'estiu, que acceptin els seus consells i que ens cuiden tot del sol, perquè és molt perillós. Aina Bordoi, un plaer tenir-la aquí vostè a fer una estona de ràdio amb nosaltres. Fins una altra.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Laura, també un gust, com sempre, cada dissabte aquí fer ràdio amb tu. Passa el cap de setmana molt bé, que encara queda mig.
1: I amb protecció solar.
2: I amb protecció solar, sempre. M'ho he d'aplicar i recordar, perquè a mi se me passa, es veurà. Tornem dissabte que ve, gràcies.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Els experts alerten que a les Balears també s'incrementen els casos de trastorns de conducta alimentària. Cada any se detecten a les illes un centenar de casos nous, si bé es té la seguretat de que realment són molt més. En aquesta ocasió, el focus es posa, però, sobre una nova tendència que comença a preocupar: l'obsessió pel menjar saludable, que rep el nom d'ortorèxia. Els metges expliquen que una dieta saludable deixa de ser quan genera angoixa a la persona, sentiment de culpa i l'aïlla socialment. I això ja està passant. Alguns estudis científics apunten que afecta entre l'1 i el 3% de la població i és especialment notable en entorns universitaris. També preocupa l'obsessió per tenir un bon físic. En aquest sentit, els metges alerten que s'han incrementat els problemes cardíacs greus entre els menors de 30 anys per mort del consum d'anabolitzants. Titulars: mor un home de 85 anys atropellat a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Ha estat avui de matí a prop del Centre de Protecció Animal Sacoma.
0: Incendi agrícola en una finca situada a la vorera de la via que va de Campos a Serràpita.
2: El foc ha cremat un sembrat de gra que encara no s'havia segat. Els bombers de Mallorca treballen hores d'ara en l'extinció.
0: Manifestació avui matí a l'aeroport de Palma dels treballadors del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda per reclamar la millora de les seves condicions.
2: I a partir de dimecres la vaga serà indefinida i de 24 hores diàries fins que hi hagi un acord.
0: Les empreses de lloguer de bicicletes d'Eivissa estudien començar a treballar amb turoperadors per situar l'illa en el mapa del cicloturisme.
2: Creix l'interès per llogar bicicletes, sobretot a l'hivern, i per això les empreses parlen ja d'una oportunitat per desestacionar analitzar el mateix temps que demanen millores a les carreteres.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Doncs pensem del que pugui fer encara Toni del Real Mallorca, Martín de Michelis i el Red Bull Leipzig, club on es dona per fet que anirà l'argentí si deposita la clàusula de rescissió de l'entrenador. Això sí, des del club vermell continua sense donar cap tipus d'informació al respecte. I a partir de les 7, l'Illes Balears Palma-Futsal es juga a Múrcia no només la classificació per jugar la final pel títol de Lliga, sinó també la seva continuïtat a Europa per la pròxima temporada.
0: Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Encetam el cap de setmana amb un dissabte de temps tranquil. Continua l'estabilitat anticiclònica amb una situació pel que fa a la mà i pel que fa al vent que van a la baixa, amb una temperatura que continua a l'alça. Per avui cap vespre s'espera que continuï dominant el sol amb l'arribada d'alguns nígols prims cap a darreres hores del cap vespre i també la pols en suspensió al sector de les Pitiuses. El vent bufarà fluix, variable, i després anirà agafant predomini de component est, amb una situació marítima també més tranquil·la, encara però en qualque redol de maror de cap a les Pitiuses. La temperatura serà la notícia d'avui i aquesta quedarà entre els 28 i els 32 en el cas de les Pitiuses i també Mallorca, on podria pujar puntualment fins als 33 graus i en el cas de Menorca quedaria entre els 28 i els 31. Recordant que els valors més elevats es preveuen a punts de l'interior i de cap al sud-est de cada una de les illes. En vista de demà tindrem una jornada molt semblant, amb més intervals de núvols alts i amb una mà molt més en calma. En definitiva, un cap de setmana que podríem dir que és d'estiu.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Luis Menéndez, al control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Els diagnòstics de trastorns de conducta alimentària van a l'alça i afecten especialment els joves. A les illes cada any es registren al voltant d'un centenar de casos nous, però L'Associació Balear de Suport a Persones Afectades per TCAs alerta que hi ha moltes més persones afectades que o bé no són conscients o bé no han cercat ajuda. L'anorèxia o la bulímia són els trastorns més coneguts, però recentment la comunitat científica ha començat a estudiar l'ortorèxia, que és l'obsessió per menjar de forma saludable. Diversos estudis apunten que afecta entre l'1 i el 3% de la població i que en els entorns universitaris detecten conductes de risc en el 30% dels alumnes.
2: Els experts consideren que la dieta saludable o deixa de ser quan condiciona tota l'activitat del dia. Pensar en excés en el tipus d'aliments que menjam, el sentiment de culpa o renunciar a esdeveniments socials són algunes de les senyals. Margalida Morell, nutricionista al grup Joan Eda i vinculada a l'Institut Públic d'Investigació Sanitària, apunta que és tant una qüestió de salut mental com de paràmetres sanguinis.
5: Quan començam a restringir grups d'aliments sense una justificació mèdica o nutricional, pot aparèixer mancances de nutrients importants, com ferro, calci, vitamines, etc. I a part, el que dèiem, també hi ha unes conseqüències emocionals, ansietat, estrès...
2: L'ortorèxia o aquesta obsessió per menjar sa a vegades és també la porta d'entrada a altres trastorns com l'anorèxia. En ocasions deriven aquest problema i en altres fa de justificació i autoengany. Ho explica la presidenta de l'Associació Balear de Suport a Persones Afectades per Trastorns de la Conducta Alimentària, Magdalena Cortes.
6: Des de l'anorèxia s'acerca una cosa socialment acceptada que és, pues, ara, per exemple, deix de menjar qualsevol tipus de sucre i me llec les farines sense que això sigui necessari. I clar, això està molt estès socialment i no crida tant l'atenció i hi pot haver darrere un trastorn que sí que estigui qualificat i categoritzat com un trastorn de conducta alimentari.
2: Són diverses les causes que hi ha al darrere de la tendència a l'alça de les dietes desequilibrades a les quals se'ls posa de forma equivocada l'etiqueta de saludable. Avui hi ha més informació sobre hàbits saludables, un aspecte positiu, però també hi ha molta desinformació a les xarxes socials i continua la pressió social de tenir un físic considerat ideal.
6: Jo crec que això està molt, molt, molt vinculat per la qüestió de la pressió estètica. ¿Vale? Molta gent que s'acosta a un dietista nutricionista no hi va amb la preocupació de es que crec que no estic menjant bé, sinó que hi va amb la preocupació de vull perdre quilos, vull tenir el cos normatiu que crec que la societat me demana. I això sí que és un problema.
0: I juga en contra també l'aparició d'influenciadors que llancen missatges nutricionals a les xarxes fora cap fonament científic, posant així en risc la salut dels seus seguidors.
2: En relació als productes que duen afegits de proteïna, cada vegada més de moda, la nutricionista Margalida Morell recomana llegir la llista d'ingredients i valorar si no rompen l'equilibri de la nostra dieta.
5: Realment mos compensa obtenir aquesta proteïna a través de menjar iogurts, que segurament n'haurem de menjar molt més que si mos menjàssim un tros de carn, o un peix o un plat de llegum. Doncs aquí és el problema, que de vegades eliminam certs aliments que estan a dins del nostre, la nostra alimentació diària per posar altres productes que estan ultraprocessats amb ingredients més químics.
2: Una altra tendència constatada pels experts és cuidar més l'aspecte físic. La pràctica d'esport és, per descomptat, necessària, recomanable i saludable. Això sí, sempre i quan no es consumeixin químics com anabolitzants per potenciar els resultats. Els metges alerten que l'ús adequat, l'ús d'aquestes substàncies està provocant problemes cardíacs importants a menors de 30 anys.
0: Dues i vuit minuts en clau de successos. Atropellament mortal a Eivissa ha estat avui a primera hora del matí a l'autovia de Sant Antoni, a l'alçada del Centre de Protecció Animal de Sa Coma, de vora una aturada d'autobús.
2: La persona atropellada és un home de 85 anys, veïnat de Sant Rafel, que ha estat embestit per un cotxe que ha sortit de la via, ha informat la Guàrdia Civil. El vehicle el conduïa una dona. De moment es desconeix què ha passat.
0: I aparatós accident avui a la carretera de Sant Llorenç a Son Servera. Dos vehicles han estat implicats en el sinistre. Un ha quedat capgirat i l'altre ha sortit de la via. Tot i la ventositat. Els ferits, que són 3 persones, estan lleus i els han traslladat a l'Hospital de Manacor.
2: L'accident ha provocat retencions durant diverses hores. Dona la casualitat que hi ara baixa en aquesta mateixa via hi va haver un altre accident entre un camió i 3 vehicles amb 7 ferits.
0: I els bombers de Mallorca treballen en l'extinció d'un incendi agrícola en una finca situada a la vorera de la via que va de Campos a Serràpita, a la zona de Son Catlà. La situació es dona per controlada.
2: Les flames han arribat a tenir gran virulència perquè han afectat un sembrat de gra que encara no s'havia segat. La columna de fum ha estat visible des de la costa, i en l'operatiu hi han participat mitjans terrestres dels parcs de bombers de Llucmajor, Felanitx i Manacor, i 2 helicòpters. És el quart foc declarat a l'illa aquesta setmana, el tercer agrícola, en un context de diverses alertes per risc d'incendi forestal. Avui mateix el nivell és vermell per Santanyí i de moderat a alt groc a la resta de l'arxipèlag excepte Formentera.
0: Al voltant de 100 treballadors d'Adelte, l'empresa concessionària del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma, s'han manifestat avui. El seu objectiu és denunciar que després de quasi 3 setmanes de vagues i aturades parcials, l'empresa no mostra cap voluntat, diuen, de voler negociar amb ells.
2: Per això, a partir de dimecres, la vaga que fan passarà a ser indefinida. Les 24 hores del dia, fins, diuen, que s'aconsegueixi una entesa. La seva principal reclamació continua sent que l'empresa deixi d'oferir els contractes amb jornades curtes, per després, diuen, anar oferint hores addicionals amb manco d'un dia d'antelació. Berta Casanova, membre del comitè de vaga.
7: Bé, és que l'empresa encara estem esperant que em doni resposta de l'última setmana que es vam reunir, encara estic esperant que ens diguin res. L'hem canviat a indefinida, dimarts no tenim el TAMIP,
8: sí.
7: Dimarts tenim el TAMIP i esperar. De moment la passem a indefinida, 7 dies a la setmana, 24 hores.
2: Aquests treballadors a l'aeroport de Palma demanen que es garanteixi la seva seguretat per mort de les agressions que, diuen, pateixen dels passatgers. Així ens ho ha explicat una treballadora que em va rebre que va ser agredida fa 2 dies.
9: Sufrí una agresión por parte de una pasajera que estaba muy agresiva, hablando muy mal. Se abalanzó sobre mí con un bastón de hierro, me escupió en la cara y no teníamos ningún jefe de turno. Me vi sola en ese momento. También gracias a unos pasajeros que me hicieron un círculo para poder protegerme, pero es una vergüenza. Lo que sufrimos los trabajadores aquí con esta gente es vergonzoso.
2: Segons expliquen aquests treballadors del Servei d'Assistència a les Persones amb Mobilitat Reduïda a l'aeroport de Palma, la seva empresa no negocia perquè ja va intentar deixar la concessió, però es va veure obligada a continuar perquè Aena, ja que cap altra empresa es va presentar a la licitació.
0: Creix el lloguer de bicicletes a Eivissa i les empreses que s'hi dediquen destaquen que es pot fer ja una passa per començar a treballar amb turoperadors com a Mallorca. Això sí, destaquen que s'ha de millorar la xarxa de carreteres i camins. Gemma Huasc.
10: Fa 12 anys que Giancarlo viatja des d'Itàlia fins a Eivissa per a fer cicloturisme. Li agrada visitar l'illa en maig o octubre.
11: Còmodo, una hora i mitja. Està bona. A maggio sta un periodo fantastico per la gente, il clima, la spiaggia, il mare, sta il cibo.
10: Creix el lloguer de bicicletes també per a grups, especialment en els mesos de temporada baixa. Juanjo Planells té una empresa de lloguer de bicicletes a Sant Antoni.
12: Pues començar a treballar ja en turoperadors, que aquest és un següent pas que nosaltres jo crec que ja hem de dar, perquè ja es reuneixen els condicionants que ha de tenir el destí per poder ser un destí cicloturista.
10: Andrés Romero ofereix la possibilitat als seus clients de contractar guies turístics tant per a grups com per tan sols una persona.
13: El 95% quiere ir en bici eléctrica, en los tours. Tengo que decir que de uno de cada 20 quiere ir en bici normal y en carretera ya es un cliente que él alquila la bici por su propia cuenta. Si siempre quieren hacer rutas por senderos bonitos, poco transitados y ver el mar.
10: Incideixen, això sí, que ha de millorar la xarxa de carreteres i camins.
12: Que hem de millorar els arcens, que hem de millorar les zones acotades i que, sobretot, hem de saber dirigir els nostres cicloturistes en a quina zona volem que practiquin.
13: Hacer, sobretot, enlaces, ¿no?, entre pueblos, que és lo que jo a veces echo de menos, que haya unos enlaces con carril bici.
10: Destaca que els clients de Països Baixos i de Bèlgica són els més nombrosos.
0: I el PSOE de Menorca no veu bé que l'illa continuï encara sense la limitació d'entrada de vehicles. El secretari general, Pepe Mercadal, ha dit davant del comitè insular que Menorca ha passat de ser un referent en sostenibilitat a ser l'illa que va més enrere amb la limitació de cotxes.
2: Veuen els socialistes menorquins insuficients els convenis amb les navilieres i les càmeres de vigilància anunciades als ports. També retreuen al PP que encara no hagi començat a construir cap nou bloc de pisos socials a Menorca i demanen tenir informació sobre el nou pla territorial insular. Pepe Mercadal, secretari general del PSOE Menorca.
8: Li exigim al president Vilafranca que doni explicacions sobre què estan fent amb SPTI. Si estan fent cap feina d'amagat, si ho tenen paralitzat, quin era el seu projecte? Bueno, el seu projecte el coneixem, no? Que és omplir en massa Menorca. Però què està passant amb la tramitació d'SPTI del PP?
0: I atenció, perquè dia 18 comença de nou la campanya de bons comercials del govern. Fins al darrer dia de juliol permetran al consumidor beneficiar-se de descomptes directes de fins a 60 euros en els 1.223 comerços arreu de les illes que s'han adherit a la campanya. L'objectiu d'aquesta promoció promoguda per la Conselleria d'Empresa és incentivar el consum als establiments de proximitat i reforçar la seva competitivitat.
2: I com a principal novetat d'enguany, la campanya incorpora per primera vegada una línia específica per als establiments d'alimentació amb 68 negocis adherits. En aquest àmbit destaquen especialment els comerços especialitzats en vins, les carnisseries, els forns i pastisseries i les fruiteries. En tot cas, la moda i els complements tornen a liderar la participació amb establiments adherits, seguits del calçat i la pell, les òptiques, els establiments de bellesa i cura personal i les joieries i bijuteries.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Més coses. Les reserves hídriques de les Illes Balears es troben al 47% segons les darreres xifres del govern corresponents al mes de maig.
2: La unitat de demanda d'Esplà a Mallorca es troba en situació d'alerta. Les zones de Menorca, Artà, Mancofa, la nit, Migjorn, Palma, Alcúdia i Eivissa estan en prealerta i a la resta del territori la situació és de normalitat. L'Agència Estatal de Meteorologia considera que el mes de maig ha estat lleugerament sec a les illes, sobretot a Menorca, i pel que fa a les temperatures, diu que han estat molt càlides, arribant a una mitjana de 19,1 graus, un grau per damunt del que sol ser habitual.
0: Santa Eulària ha començat una iniciativa per recuperar i preservar les feines tradicionals de la collita del cereal, amb dues jornades, avui i demà, dedicades a aquest cultiu. I Bonaranyó.
14: Són les jornades de l'era al paller, que tenen lloc a la finca de Can Malacosta. Es tracta d'una activitat per veïns i visitants per mostrar-los de primera mà com es feia antigament tot el procés de la collita del cereal, des de la sega fins a la construcció del paller. Vicent Marí Palarmet és el coordinador de les jornades.
15: Mariano Malacosta, en su seu animal i la seu segadora, està segant aquest ordi, i ara aquí una colla l'estan lligant, estan fent garbes. En Mariano fa gavelles en sa segadora i nosaltres fem garbes.
14: Les demostracions es fan amb eines, tècniques i sistemes que s'utilitzaven tradicionalment al camp d'Eivissa, sistemes molt més lents.
15: Ara sembres a bon lloc, hi puc entrar una cosetxadora i amb un rato, així com nosaltres ara estirem tot el matí per fer aquesta feixa que deuen ser 1.000 o 1.500 metres, això, una cosetxadora que t'ho fa 10 minuts. En un quart d'hora.
14: L'objectiu és clar, preservar aquest coneixement que forma part del patrimoni etnològic de l'illa i acostar-lo a les noves generacions.
0: Dues i 18, abans d'anar amb la informació estatal internacional, un apunt en clau política. Més per Mallorca ha presentat avui els caps de llista de cara a les eleccions de l'any que ve.
2: Lluís Apesteguia i Maria Salom seran els candidats al Parlament i Miquel Oliver i Marta Català lideraran la candidatura al Consell Insular. Avui de matí s'han ratificat les propostes en assemblea i posteriorment han fet l'acte de presentació a la plaça de les Columnes. L'objectiu, diuen a més, serà solucionar l'accés a l'habitatge que va amb la saturació turística i promoure la defensa de la llengua i la protecció del territori. Escoltam Lluís Apesteguia.
16: Tenim unes institucions que treballen en favor d'uns pocs i d'esquenes a la majoria social. La missió, a més, per Mallorca és poder entrar a les institucions per poder-les posar a disposició de la gent i, sobretot, treballar per solucionar el seu problema.
1: Informatiu migdia.
0: Ara sí, fora de les Illes, el País Basc i les Canàries han demanat al Ministeri de Migracions la convocatòria urgent de la conferència sectorial que agrupa les comunitats autònomes i el govern central. Sobre la taula, les conseqüències del nou pacte migratori i asil de la Unió Europea.
2: Un pacte que, entre d'altres coses, obri la porta a localitzar fora dels límits europeus els demandants d'acolliment, per exemple, per persecució, per raó d'orientació sexual, religiosa i ideològica.
0: La diputada a les Corts i secretària general d'Unides Podem, Ione Belarra, serà la candidata d'aquest partit a les eleccions autonòmiques de Madrid.
2: No em resigno a Ayuso o Almeida, ha dit en un acte de Podem en referència a l'actual presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, i el batlle de la capital, José Luis Martínez Almeida.
0: En internacional, novetats en relació amb l'acord per posar fi a la guerra entre l'Iran i els Estats Units. Els iranians diuen que podria firmar-se en els pròxims dies.
2: Ho ha afirmat a les xarxes socials el ministre d'Exteriors iranià, que assegura que aquest memoràndum d'entesa amb els estadounidencs podria signar-se de manera digital i no presencial. Així contradiu les informacions que provenen de Washington que apunten a una possible rúbrica de l'acord en presència física de les parts en una ciutat d'Europa. Per cert, la República Islàmica ha anunciat avui que els funerals per l'execució del líder suprem Ali Khamenei per part dels Estats Units començaran justament el dia de la independència dels Estats Units, el 4 de juliol.
0: I Venezuela i els Estats Units han confirmat la mort del líder de l'organització Tren d'Aragua, Héctor Guerrero Flores, conegut com a Niño Guerrero, en una operació conjunta en territori veneçolà.
2: Era un pròfug des del 2023. Trump ha anunciat l'acció per xarxes i ha destacat que ha estat ràpida i letal. El govern veneçolà ha confirmat que ha cooperat i ha reafirmat el seu compromís contra el crim organitzat al Tren d'Aragua, una banda nascuda a les presons veneçolanes i qualificada d'organització terrorista pels Estats Units.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Persones del col·lectiu transgènere de les PTUs es protagonitzen Islas Fragmentos de l'Habitar. Es tracta d'un recull de retrats fets per la fotògrafa Ainhoa Ezcurra que es presenten a través d'una analogia amb l'illa de Formentera. Regina Mayans.
17: Les persones transgènere formen part d'un col·lectiu molt minoritari i que de vegades se sent aïllat. Igual que Formentera, petita i aïllada de la resta de territoris. Una analogia a partir de la qual la fotògrafa Ainhoa Ezcurra ha construït la mostra Islas, fragmentos de l'habitar.
18: Vi que podien parecerse a pues una isla como un, ya te digo, un territorio que está aislado y que sufre ciertos fenómenos que la ponen en riesgo y que la hacen vulnerable con el hecho de pertenecer a un colectivo que no siempre pues es reconocido y que la gente pues no es amable.
17: Nele, per exemple, no va dubtar ni un moment de la necessitat de posar-se davant la càmera.
19: Poder nombrarnos en una sociedad donde somos muy poques, pero donde nos es importante, importantísimo hacer red para sostenernos entre nosotros, ¿no? Que es muy bonita. Al final, que la gente le conmueva una realidad que no es suya, es muy potente, ¿no?
17: Un col·lectiu moltes vegades marginat que en aquesta exposició s'ha posicionat com a protagonista.
0: I segona jornada de concerts avui al Mallorca Live Occident, la nova denominació del festival Calvianer, i el cartell no baixa el llistó. El grup Kaiser Chiefs, que sentim de fons, també Cypress Hill i la catalana Aitana. Petita pausa i arriben tot d'una als esports.

0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
2: Salutacions a tots pels esports. A IB3 Ràdio, el Real Mallorca continua veient no només el de certa categoria, sinó també el darrer i esperpèntic episodi que protagonitza l'encara tècnic del conjunt vermell, Martín de Michelis. Si ha revelat si deposita la clàusula que té l'argentí al seu contracte, el que ha estat durant 3 mesos l'entrenador, que finalment, recordem, ha baixat el Mallorca a segona divisió, s'anirà. I de pas deixarà al descobert tota la planificació que ell mateix tenia que dur i supervisar. La maroteca és, en el seu cas, cruel i condemnatòria. 55 segons de reflexions del mateix de Michelis deixen a descobert el personatge.
3: Ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiere quedarme. Sí, sí, totalmente. Soy el primero que me quiero quedar y que quiero estar y ojalá que muchos de mis jugadores, independientemente de sus contratos y de su presente, de situación, cada uno tiene su ambición en la vida. Yo no quisiera irme. Quiero quedarme, quiero reconstruir. Pase lo que pase, quiero trabajar 38 fechas. Estoy feliz en la isla. Dentro de la institución me han dado una libertad para poder trabajar como creo que puede trabajar un entrenador. Como dije el primer día, no venía a mostrarme. Después de todo esto, no me voy a ir al aeropuerto y salir corriendo desde acá. Me juntaré con quienes me contrataron. Está mi gente, que me representa. Está mi staff acá. Y en el transcurso de los próximos días tomaremos una decisión en conjunto. Pero pensando y analizando bien.
2: Dit això, ara queda una feina dura i complexa per la direcció esportiva del club, encapçalada per un Pablo Ortiz, que continua sense donar senyals. Ahir, a les 3 i mitja, les oficines del club es van tancar sense moviments a la planta noble i el dia d'avui, que sapiguem, passa a 3-4 del mateix. Ara toca tancar el capítol de Michelis i obrir el ventall d'oferiments que ja té sobre la taula el Real Mallorca. Amb el pas del temps surten més noms, però també s'ha de treballar en la confecció d'un equip que pugui competir per tornar per la via ràpida a primera divisió. De moment, el jove davanter del poblense Joan Proens, objectiu del Mallorca, se'n va al Nàstic de Tarragona, de primera federació, per espai de 2 temporades. No queden més comentaris al respecte. Pel que fa a la Copa del Món 2026, aquesta matinada s'ha jugat el sorprenent Estats Units 4, Paraguai 1, al grup D. Sorpresa i gran per la diferència de gols en aquest partit favorable als estatunidens. Mauricio Pochettino, el seleccionador dels nord-americans.
4: Hay que solamente analizar que se ha jugado bien, que se están haciendo bien las cosas, porque hemos hecho bien las cosas, que se ha jugado de una forma y que se ha logrado una victoria muy importante ante un equipo como Paraguay, que siempre es difícil competirle. Y creo que eso nos tiene que dar, ¿no?, la posibilidad de seguir creciendo. Al final, no es solamente más que 3 puntos. Veremos a lo largo del torneo si...
2: Per avui a les 9, Qatar-Suïssa, el grup B, recordant que Espanya, que està en el grup H, s'estrena dilluns a les 6 davant Cabo Verde. Sentim molt dels debutants a la Copa del Món. Fabián Ruiz, jugador del PSG, als micròfons de Televisió Espanyola.
5: Si nos dan favoritos o una de las favoritas, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Venimos en una época muy buena de ganar una Eurocopa, de una Nation, de ser finalistas en otra. Tenemos esas ganas y esa ilusión de hacer un grandísimo torneo, de intentar llegar lo más lejos posible y por qué no soñar con la segunda estrella.
2: L'Illes Balears Palma Futsal juga a partir de les 7 el pas a la gran final del play-off pel títol contra el Pozo Múrcia. una classificació que li donaria plaça automàtica per la pròxima edició de la Champions. Des de Múrcia mos dona la darrera hora, Gavi Fortesa. Bon dia.
6: Bon dia. Des de Múrcia, on l'Illes Balears Palma Futsal té un repte, té un objectiu i en doble premi. L'objectiu és guanyar avui a partir de les 7 el Pozo Múrcia al seu pavelló i el doble premi, un, l'accés directe a la final pel títol de Lliga, on ja espera el Barça, i l'altre, la classificació directa per disputar per cinquena temporada consecutiva la Champions League de la UEFA. Amb aquests dos objectius, al front juga avui el Palma Futsal sense gaire novetats a l'equip d'Antonio Vadillo. Recordant que són baixa per llarga durada, lesió de llarga durada, Mario Rivillos i Luan Müller, la resta estan tots a disposició del tècnic. Hi ha molt en joc. Han arribat aquests dos equips en aquest tercer partit de desempat després de guanyar respectivament a les seves pistes. Primer es va imposar el Pozo Murcia per 4-1, després a Somos va guanyar el Palma per 6-4. Avui desempat i en doble premi. Serà a partir de les 7 i, com sempre, amb Vive3 Ràdio en directe.
2: I l'equip filial del Palma també somia, i en gran, perquè avui podria aconseguir l'accés a la segona divisió. Hauria d'empatar o guanyar el Mataró amb l'avantatge del 2-1 aconseguit a l'anada. Sentim a l'ala pivot del 5-2 Cartesias, Magí Lleves.
7: Quan vam començar la temporada no ens esperàvem aquest nivell que estem donant, i bueno, ja que estem a la final i a un pas i a un partit d'aconseguir-ho, pues, ho donarem tot per pujar a segona divisió. Pressió a nosaltres.
2: A les paraules de Magí Lleves, el deixem aquí. Molta sort per l'Illes Balears i també pel seu filial. Fins aquí els esports.

0: Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts a Temps de creure. Avui obrim el programa amb dos grans temes que posen al centre la fe viscuda i compartida. Parlarem de la Setmana de la Caritat 2026, que enguany es celebra sota el lema Tria estimar, tria comunitat. Una crida clara a viure la solidaritat, no com una idea abstracta, sinó com una opció concreta de vida, de proximitat i de compromís amb els altres. També farem ressò del viatge apostòlic del Papa Lleó XIV, un desplaçament que continua marcant el seu pontificat amb un missatge d'esperança, diàleg i trobada amb les comunitats cristianes d'arreu del món. Comença Temps de creure.
0: Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure. L'Església Mallorca.
1: Del 3 al 7 de juny, Càritas Mallorca va organitzar concerts, exposicions, conferències i altres activitats amb motiu de la festivitat del Corpus, una ocasió per posar en valor el paper de les entitats socials de l'Església com a espais d'acollida, dignitat i esperança. D'aquesta manera, Càritas Mallorca va inaugurar la Setmana de la Caritat 2026, una iniciativa amb l'objectiu de promoure la reflexió, la sensibilització i el compromís social davant les realitats de vulnerabilitat que afecten nombroses persones que viuen a la nostra comunitat. L'acte inaugural, celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, va ser presidit pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, i per la directora de Càritas Diocesana de Mallorca, Esther Romero.
2: Sí, Càritas ha tingut molt d'interès que enguany

0: a través de esta Feria de la Caridad en la realidad social que nos rodea e invitar a todos a movernos frente a ella, y lo hacemos pues poniendo a las personas que quieran pasar por aquí no solo frente a esta realidad, sino también frente a la respuesta que Cáritas da para atender a la misma. Lo hacemos a través de una exposición, La sociedad que tenemos es la sociedad que queremos, donde exponemos los datos del informe FOESA sobre la situación de exclusión social en las Baleares, publicado el año pasado, y que se fundamenta pues en datos sobre la vivienda, sobre todo sobre cómo esta exclusión afecta de forma principal a la infancia, a la juventud, como un dato alarmante, cómo el empleo ha dejado de ser un seguro de vida para las personas, tantos con empleo viven en situaciones de exclusión, y otros datos que alertan a la población general sobre cuál es la realidad que nos rodea en nuestra sociedad mallorquina.
1: Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església a Menorca.
2: Els dies 6 i 7 de juny, un grup d'adolescents i joves de Menorca, juntament amb el bisbe Gerard, van peregrinar fins a Madrid per participar en els actes centrals presidits pel papa Lleó XIV en el seu primer viatge apostòlic a Espanya.
3: Dia 6, el grup menorquí va coincidir a l'aeroport de Barajas amb l'arribada del Sant Pare, aconseguint fotografiar el seu avió a la pista. Escoltam a mossèn Jaume d'Anclà, un dels delegats diocesans d'ensenyament i joventut que va acompanyar el grup de joves.
4: Jo el que espero d'aquest viatge final, més que personal, que el grup es pugui trobar de debò, no? Que pugui haver doncs, una trobada entre ells, que hi hagi aquí un descobriment de Jesucrist i una reafirmació de la seva fe amb la visita del papa, no? Que al final és el que vol aquesta visita, que realment els joves aquests dies doncs, puguin alçar la mirada, puguin mirar la creu i puguin veure que ell que els estima els ha salvat i es puguin reanimorar o animorar més, no? D'aquell que realment doncs, ha de ser el nostre espòs.
3: El grup va participar a la vigília de pregària, que va tenir lloc a la plaça de Lima. Ens ho explica na Paula Muñoz.
5: Pues jo el que més me va agradar va ser l'adoració. Me va agradar molt el moment que va sortir Hakuna, ja que és un grup de música cristiana que a Sant Rafel ho ha escoltat molt. També me va sorprendre que va haver molta gent que demana matrimoni en el dia d'ahir. I bueno, és una experiència per tornar a repetir.
3: També, diumenge dia 7, en la solemnitat del Corpus Christi, van assistir a la Santa Missa presidida pel Pontífex a la plaça de Cibeles. En la vigília, el papa Lleó XIV va encoratjar els joves a s'espurna d'una humanitat nova, davant el buit, la indiferència, el conformisme i la violència. Les paraules de Sant Pare, moments de pregària, testimonis, música, de compartir amistat i fe amb tants joves, han reflectit l'alegria de l'Evangeli i l'esperança en Jesús ressuscitat.
2: Els equips de matrimonis de la Mare de Déu de Menorca van celebrar la seva trobada festiva de final de curs a Ferreries.
3: Enguany, les cases del barranc del Gendà van acollir una jornada marcada per la germanor, l'alegria compartida i el contacte amb la natura. Després de l'acollida, els participants van gaudir d'una passejada pel barranc guiats per en Pere Fraga, especialista en la natura de Menorca, que va donar a conèixer les plantes de l'entorn i les seves propietats. Les seves explicacions van ajudar els matrimonis a descobrir, amb una mirada renovada, la riquesa d'aquest espai natural privilegiat. Abans del dinar, es va celebrar l'Eucaristia del Corpus Christi presidida pel conciliari sectorial Antoni Fullana. En la seva homilia, paraules com bellesa, pau, serenor i ressorgiment van convidar els assistents a reconèixer la presència de Déu en la creació i a viure la fe en harmonia amb la natura. La jornada va continuar amb un dinar a germanor i una animada sobretaula, que van afavorir la convivència. La trobada es va cloure amb l'emotiva Hora dels Adeus, posant punt i final a un dia viscut amb gratitud, amistat i esperit de comunitat.
1: L'Església a Eivissa i Formentera.
2: El passat cap de setmana, un grup de més de 60 peregrins eivissencs es va desplaçar fins a Madrid per participar en la Vetlla amb la Joventut

0: i la missa del Corpus amb el Sant Pare. Foren jornades marcades per la pregària, la convivència i l'alegria de compartir la fe amb milers de persones arribades de diferents llocs, en un ambient d'autèntica comunió eclesial.
1: Per a molts dels participants, la possibilitat de veure el Papa de prop, escoltar les seves paraules i formar part d'aquest esdeveniment ha suposat una experiència profundament enriquidora que els ha permès renovar la seva fe i enfortir el seu compromís cristià. Més enllà dels actes celebrats, els pelegrins també destaquen els moments de trobada, amistat i fraternitat viscuts durant el viatge. De tornada a Eivissa, alguns d'ells han volgut compartir les seves impressions i sentiments després d'aquesta experiència. Els seus testimonis reflecteixen l'emoció, la gratitud i l'esperança amb qui han viscut aquests dies, així com l'impacte que les paraules i el testimoni del Sant Pare han deixat en les seves vides. Dos seminaristes eivissencs van participar com a ministres extraordinaris de la comunió en la multitudinària celebració de la solemnitat del Corpus Christi presidida pel sume pontífex a Cibeles. Gabriel, que realitza la seva etapa pastoral a la parròquia de Sant Jordi, i Sergi, que realitza la seva etapa pastoral a la parròquia de la Santa Creu.
0: El bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribes, que participa aquests dies en la major part dels actes del Papa Lleó XIV a Espanya, considera que els missatges que està deixant el pontífex a Espanya han estat d'una gran profunditat espiritual i humana i responen a moltes de les necessitats que viu avui l'Església i també el nostre país. Han estat paraules que conviden a mirar el futur amb confiança, a enfortir la nostra fe i a viure amb més autenticitat l'Evangeli.
1: La proximitat que Monsenyor Ribas i els altres bisbes espanyols tenen aquest dies amb el Sant Pare li ha permès comprovar que el Papa està vivint aquest viatge amb una emoció molt especial, fins al punt que en diversos moments se l'ha vist profundament commogut per l'afecte rebut i per la resposta de tanta gent. Aquesta proximitat i aquesta capacitat de deixar-se tocar pel poble de Déu són un testimoni que arriba al cor de moltes persones. El prelat eivissenc l'ha impressionat els multitudinaris actes de Madrid amb fidels de totes les edats i un ambient de comunió profunda, d'alegria sincera i d'esperança renovada. Però destaca especialment la participació de tants joves, perquè la seva alegria, el seu entusiasme i la seva disponibilitat són un signe d'esperança per a la Església i per a la nostra societat.
0: Coincidint amb la celebració del Corpus Christi, Dia de la Caritat, el diumenge 7 de juny la parròquia de Sant Jordi va oferir un reconeixement a 5 voluntàries de la Caritas parroquial: Carme Riera, Neus Ruiz, Antònia Riera, Charo Martín Buitrago i Lucía Buzón, que van rebre un diploma commemoratiu i una planta per la seva intensa dedicació a l'entitat.
1: Càritas de Sant Jordi, a la vista de les necessitats d'ajuda i acció social que ha detectat a la parròquia, posarà en marxa aviat un programa d'acompanyament de gent gran que centrarà l'activitat dels seus voluntaris que havien treballat fins ara en el repartiment d'aliments.
2: Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
3: IB3 Ràdio és Dial. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga?
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
9: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
9: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
9: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
13: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
14: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
13: Amb una mica més mala bava,
14: sí.
13: Podríem dir.
9: Font de misteris.
15: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
16: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
17: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
18: Amb espais d'educació i criança.
19: Per pares i mares.
20: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
21: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
22: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
21: Som una ràdio.
22: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
23: Aquest programa de ràdio és legendari.
24: És un facto.
9: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Estàs escoltant Temps de Creure a IB3 Ràdio.
25: Avui tenim el gust de xerrar amb en Francisco Porcar, llicenciat en Història i membre de l'Hermandat Obrera d'Acció Catòlica. Ha estat a Menorca per oferir una xerrada sobre el tema Trabajo Humano, el reto pendiente, un tema que, de fet, també és el títol del seu últim llibre. Aquestes xerrades han estat organitzades per la Delegació de Pastoral del Treball de Menorca. També en Francisco ha ofert aquests dies una formació als preveres, diaques i la vida consagrada de la nostra diòcesi. Bon dia, Francisco, i benvingut.
26: Hola, molt bon dia.
25: Primer, per començar i entrar un poc en context, t'ho volíem demanar si podem afirmar que també en l'actualitat encara hi ha treballs que deshumanitzen.
26: Sí, efectivament, i malauradament n'hi ha molts treballs que deshumanitzen. Fica alguns exemples del que vull dir. Al nostre país, Espanya, tenim un problema molt greu de falta de seguretat i salut en el treball. Els últims 5 anys han mort 3.775 persones en això que diem sinistres laborals, no? Accidents laborals. Però n'hi ha problemes molt greus de malalties laborals, de molts problemes de salut per les condicions no humanes, no dignes de treball, per així és un exemple. N'hi ha molts treballs que deshumanitzen per la precarietat en què es realitzen, treballs molt precaris, que no permetixen una vida estable i digna per part de treballadors i treballadores i de les famílies treballadores. O, per exemple, un altre cas de deshumanització del treball és la molt poca valoració dels treballs que no són ocupacions. N'hi ha molts treballs pels que no se paga, però que són treballs essencials per a la vida social, però que no se solen valorar socialment. No? Són simplement alguns exemples de que tenim encara molta feina per davant per a fer que el treball se realitzi en condicions humanes. No?
25: Mm-hmm, així és. I a vegades des d'alguns àmbits cristians a lluitar per unes condicions dignes de treball, pensar en pastoral del treball, pastoral obrera, es pensa que és solament una qüestió política, no?, d'activisme polític. Per què treballar per unes condicions de treball digne per a tots també hauria de ser un compromís evangèlic per als cristians?
26: per diverses raons, però fonamentalment per una, perquè el treball el que està en joc és la dignitat de la persona treballadora. I quan parlem de dignitat de la persona estem parlant d'una realitat que és central en l'Evangeli i és central en tota la reflexió social de l'Església. En aquest sentit, el treballar per unes condicions dignes en l'ocupació o el treballar per el reconeixement dels treballs per als que no se paga o el lluitar i posar interès i treball en que tot se faci en condicions humanes, això és un compromís evangèlic bàsic, perquè, com dic, el que està en joc és la dignitat de les persones treballadores. I la dignitat que el treball té i que el treball dona, que era una frase que repetia moltes vegades el Papa Francesc, és un element molt important per a construir una societat com Déu mana, podríem dir així, no? Una societat que siga humana i justa. En aquest sentit, no és ninguna qüestió accidental en la fe cristiana, la construcció d'un món on puguem viure millor la fraternitat i la justícia i la dignitat de les persones. I el dignificar les condicions de treball forma part important, no?, d'una societat justa, humana i fraterna.
25: I xerrant de moviment d'acció catòlica obrera, pastoral del treball, hi ha oients que no saben molt bé a què m'ho referim. Te volia demanar quin és el paper, en aquest cas, del moviment d'acció catòlica obrera, del qual formes part, i com acompanya en els treballadors en condicions de treball complicades, vulnerables...
26: Sí, en este cas, jo soc membre de la, en castellà, l'Hermandad Obrera de la Acció Catòlica, no? Però n'hi ha altres moviments, com la JOC, altres moviments com l'ACO, n'hi ha diferents moviments, i hi ha altres persones que no estan en moviments, sinó que estan treballant en delegacions de pastoral del treball, altres religioses que treballen, també religiosos que treballen en barris obrers. Totes les persones que fem este treball, especialment els moviments, la tasca fonamental que tenim és animar que el conjunt de l'Església, que tota l'Església, ens preocupem més d'esta realitat del món del treball, d'anunciar l'Evangeli en aquesta realitat i de col·laborar a que el treball se faci en condicions dignes. La nostra feina és una feina, per dir-ho d'alguna manera, som un ministeri de l'Església per animar en la vida de l'Església el que se faça pastoral del treball, no? Jo crec que és una manera senzilla d'explicar, que podem comprendre tots quin és el paper dels moviments, no?, d'acció catòlica en aquesta realitat del món del treball, no?
25: I com han dit a la introducció, aquests dies has estat a Menorca per xerrar del teu darrer llibre, que es titula Trabajo humano, el reto pendiente. Que podem trobar amb aquesta lectura, que podem aprendre amb aquesta lectura, i en aquest llibre qui va dirigit? Suposo que també a part de cristians, a tothom en general.
26: Sí, el llibre va dirigit a qualsevol persona que s'interessa per la construcció d'una societat més justa i més humana, que se preocupe per la dignitat de les persones treballadores, siga cristiana o no, qualsevol persona que estiga en aquesta situació li pot aportar el llibre una reflexió sobre què està passant al món del treball i com podem humanitzar aquesta realitat, no? El llibre està escrit des de la perspectiva de la doctrina social de l'Església, i per tant és un llibre que va dirigit també a cristians, però la doctrina social de l'Església no va dirigida només als cristians, és una proposta d'un humanisme integral que va dirigida a totes les persones, i en aquest sentit el llibre el que es pot trobar són bàsicament dues coses. Per una banda, una explicació de què vol dir això d'un treball humà. Jo plantejo que el treball humà és un repte pendent perquè, com comentàvem al principi, n'hi ha encara molts elements que fa que el treball de moltes persones no se realitze en condicions dignes de les persones. Mm-hmm. I la societat no li donem la importància que té a aquesta humanització del món del treball, a fer que el treball siga humà. Que el treball siga humà vol dir que fica al centre la dignitat de la persona treballadora, vol dir que se desenvolupa el treball en condicions dignes de la persona i vol dir que se reconega la dignitat que el treball té, el que aporta a la vida de les persones i el sentit humà que té el treball. I el llibre el que fa és plantejar que per a que avançar en que el treball siga humà necessitem una cultura de la cura al món del treball, necessitem cuidar el treball. I en aquest sentit el llibre fa un plantejament en el que jo intente explicar que cuidar el treball vol dir bàsicament quatre coses. Per una banda, cuidar a les persones treballadores en tot el que implica les condicions de treball, el que implica la seguretat i la salut del treball, el que implica l'estabilitat en les ocupacions, la valoració dels treballs que no són ocupacions. Per una banda, cuidar a les persones treballadores. En segon lloc, que el treball siga humà vol dir que hem de cuidar que el treball cuide la vida social. El treball té que construir una vida social on tots puguem viure dignament, i el treball és un element molt important en la construcció de la societat. Cuidar el treball vol dir cuidar la vida social amb el nostre treball. En tercer lloc, cuidar el treball és treballar de manera que cuidem el planeta. Cuidar el planeta és fonamental. Podem treballar destruint la creació en la que vivim, o podem treballar desenvolupant aquesta creació i cuidant-la. Un treball humà és un treball que cuida el planeta. I planteja un poc què vol dir lo de cuidar el planeta en el nostre treball, no? I per últim, en el llibre també podem trobar una reflexió que des del meu punt de vista és molt important, des d'una perspectiva cristiana, que és la dignitat que té el treball. És a dir el sentit humà del treball, el sentit cristià del treball, com podem viure humanament en plenitud i ser treball. Aquestes quatre qüestions de lo que implica cuidar el treball i lo que implica que el treball siga humà és el que podem trobar al llibre. I el llibre és un llibre bàsicament propositiu, és a dir, és una proposta de com podem col·laborar a fer que el treball siga humà.
25: Uh-huh. I si ara algú que ens està escoltant té interès per aquest llibre, com hem dit que es titula Trabajo Humano, el reto pendiente, també es pot trobar de forma online, es va comprar per internet.
26: Sí, si ho fiquen al buscador, l'Edicions OH el pot demanar per internet, o així la Delegació de Pastoral del Treball de la Diòcesi també el poden proporcionar, però si és més còmode i més assequible, en la web d'Edicions OH poden trobar el llibre i adquirir-lo online si els interessa.
25: I doncs quedem amb aquestes paraules finals. Moltes gràcies, Paco, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i per ajudar-nos a reflexionar sobre la importància d'un treball digne i humà per a tots.
26: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Després d'aquesta conversa, continuem a Temps de Creure posant la mirada en l'actualitat dels propers dies i en tot allò que ens ofereix l'agenda a les Illes. Ara fem un salt fins a Eivissa, on Inés repassa amb nosaltres tota l'agenda cultural, social i també les propostes que no vos podeu perdre a l'illa.
1: Pel que fa a l'agenda diocesana, cal comentar que demà, diumenge 14 de juny, tindrà lloc la solemne celebració diocesana d'homenatge al Sagrat Cor de Jesús, al monument en el seu honor que corona el Puig de Nas Ribes, un petit turó situat entre la ciutat d'Eivissa i Sant Rafel. El bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribas, presidirà a les 7:30 la missa que, com és tradicional, se celebrarà al peu de l'emblemàtic monument.
0: I acabam amb en Xisco, que ens repassa l'actualitat a Mallorca.
4: El proper dijous, a les 6:30, a la Seu, tindrà lloc la inauguració de l'exposició Gaudí a la Seu de Mallorca, Litúrgia, Art i Modernitat. Una proposta que ofereix una mirada rigorosa i divulgativa a la intervenció de l'arquitecte català a la Seu.
0: I ens acomiadam per avui. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i per fer camí amb nosaltres. Ens retrobam el proper dissabte. Fins la pròxima setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Un home de 85 anys, veïnat de Sant Rafel, ha mort atropellat a Eivissa a primera hora d'aquest matí. Ha estat a l'autovia de Sant Antoni, a l'alçada del Centre de Protecció Animal de Sa Coma, a tocar d'una parada d'autobús. La víctima ha estat embestida per un cotxe que s'ha sortit de la via per causes que ara s'investiga, segons ha informat la Guàrdia Civil. I encara en successos, dotacions terrestres i dos helicòpters dels bombers de Mallorca i Libanat treballen hores d'ara a l'extinció d'un incendi agrícola en una finca situada a la vorera de la via que va de Campos a Serràpita, la zona de Sant Carlà. El foc ha començat a migdia i està ja controlat. És el quart declarat a l'illa aquesta setmana, el tercer agrícola, en un context de diverses alertes per risc d'incendi forestal. Avui, el nivell és vermell a Santanyí i moderat a alt a la resta de l'arxipèlag, excepte a Formentera. Andreu Isern s'ha acomiadat avui de la batlia de l'Ajuntament de Consell després de 17 anys al càrrec. Ho ha fet emocionat, en un ple marcat pels agraïments i els reconeixements a la seva trajectòria, que suma més de 3 dècades dedicada a la política municipal. El relleu es farà efectiu dissabte que ve. Està previst que Sònia Dauden, de Som Consell, sigui investida nova batlessa en un ple extraordinari d'acord amb el pacte de govern signat. Tot i deixar la vara de comandament, Isern continuarà a l'equip de govern com a regidor fins a final de legislatura.
2: Després de tant d'anys, fer una passa al costat sempre costa, però vamos, estava previst i estic molt agraït al poble del Consell per haver confiat durant tant d'anys en la meva persona i elegint una vegada darrere l'altra aquestes 5 legislatures. Per tant, moltes gràcies i seguiré fent feina pel poble.
1: Entre els assistents hi havia la presidenta del govern, Francina Armengol, així com diversos membres del PSIP que han acompanyat Isern en el seu darrer acte com a batlle. I en política nacional, la diputada a les Corts i secretària general d'Unides Podem, Yone Belarra, ha anunciat avui que té la intenció de liderar la candidatura de la formació a les eleccions autonòmiques de Madrid previstes pel maig de 2027. Ho ha avançat en l'acte de la Festa de la Primavera, un dels principals fòrums ideològics del grup Morat, en què ha carregat contra l'actual presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i també el batlle José Luis Martínez Almeida.
3: Necesitamos que en Madrid haya una alternativa a la señora Ayuso. Me come la rabia porque creo que esta ciudad y esta comunidad son mucho mejores incluso la gente que les vota, que la mierda de gobernantes que tenéis en Madrid y que tenemos en Madrid.
1: I novetats en relació amb l'acord per posar fi a la guerra entre l'Iran i els Estats Units. El Pakistan afirma que l'acord es firmarà a les pròximes 24 hores. Els iranians, però, parlen a les xarxes socials de dies. El ministre d'Exteriors iranià assegura que aquest memoràndum d'entesa amb els estadounidens podria signar-se de manera digital i no presencial. Això contradiu les informacions que provenen de l'administració Trump que apuntaven a una possible rúbrica d'aquest acord en presència física de totes les parts en una ciutat europea encara per determinar. I en els esports, l'equip de piragüisme del Balear Marcos Cooper ha assolit el bronze en la prova K4 en 500 metres del campionat europeu que es disputa aquests dies a Portugal, en un podi liderat per Hongria i Alemanya. I l'Illes Balears Palma Futsal es juga a partir de les 7 al pas a la gran final del play-off pel títol contra el Pozo Murcia, una classificació que li donaria plaça automàticament per la pròxima edició de la Champions. Podreu seguir en directe aquest partit aquí, en una edició d'Esports 3 en joc. És tot, més notícies al butlletí de les 4. Ara comença Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

meravelles del món del jazz, aquest estil que habitualment té el seu protagonisme, les notes musicals dels estàndards del jazz sonen entre les 3 i les 4. Aquestes seleccions que anomen de migdiada, tempo musical calmat, però, això sí, despert, somiant amb la música d'aquest temps de ràdio que tinc el gust de presentar dissabte i diumenge cap vespre. Davant de micròfon, Tito Fuster. Així començam a navegar per al món musical. Ja hem entrat en òrbita 3 i acabam d'escoltar una peça signada per al mític Duke Ellington, és a dir, un dels grans compositors i un dels millors pianistes de l'era daurada de les big bands i del jazz. En aquest tema acompanyat per Count Basie. També un altre gran pianista i director de big band que recordant perdia la vida el senyor Basie la primavera de 1984 a Florida, tenia 79 anys. I ara un fantàstic duet a càrrec de Duke Ellington i el mític Louis Armstrong.

0: Notes musicals del jazz creat per Edward Kennedy, conegut com a Duke Ellington, nascut a Washington, D.C. la primavera de 1899, perdia la vida a Nova York, també la primavera, en aquest cas, de fa 52 anys, el 1974. Com abans apuntava, mític compositor, pianista i líder de Big Band. La seva carrera va abarcar més de 50 anys, començant a la dècada dels anys 20. Com esmentava, nascut a Washington, D.C., a partir de mitjans dels anys 20, va viure a la ciutat de Nova York, on es cultivava el millor jazz del moment. Va guanyar un perfil nacional a través de les seves aparicions amb l'orquestra de Cotton Club a Harlem. Es va fer molt popular el senyor Ellington i a la dècada dels anys 30 ja va sortir de gira amb la seva pròpia Big Band per tota Europa. De fet, de molt jove ja va tenir la seva primera gira internacional, considerat una figura fonamental a la història del jazz. Escolta'm ara del senyor Ellington, D. Acno.
1: Harold Ashby, no?

Nashville.

0: Aquesta primera part de la sessió de migdiada d'avui dissabte dedicada a recordar part de la discografia de Duke Ellington. Moria la primavera de 1974 a l'edat de 75 anys, convertit en tot un mestre i amb moltíssima habilitat amb el piano. Ellington va escriure més de 1.000 composicions i va col·laborar amb grans de la història del jazz, com ara Count Basie, Louis Armstrong, que hem escoltat fa uns minuts, Billy Strayhorn, entre molts d'altres. Fem una pausa, una aturada i tot d'una tornem a entrar en sessió de migdiada.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és música. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre ses is.
7: De fluency.
5: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
1: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tito Fuster.

Seguim connectats a l'edat daurada del jazz. Ara escoltant en aquest mític baterista Buddy Rich, un dels grans de les big bands que marcava el ritme, ho demostra la seva adaptació de tot un clàssic Love for Sale. Buddy Rich, que moria la primavera de l'any 1987. Tot un virtuós del swing. Escolta'm ara aquesta peça que du per títol Big Swing Face.

0: Delicadeses musicals, títols que han passat a la història, com ara The Beat Goes On, amb el segell de Buddy Rich, un dels grans bateries de l'edat daurada del jazz, quan les big bands marcaven el ritme. The Beat Goes On, un tema que al llarg del temps s'ha convertit en un hit indispensable del món del jazz. Hem recordat en aquest gran representant del swing, del bop i, en general, del jazz de les big bands, el senyor Buddy Rich, que va néixer a Nova York i moria la primavera de 1987 a Los Angeles. Tenia 69 anys. Els grans estàndards del jazz que tenen al seu moment en les sessions de migdiada d'Òrbita 3. Una aturada i tema de contraportada per arribar en el punt horari de les 4.
1: Òrbita 3.
2: Òrbita 3
1: amb Tito Fuster.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
0: Aquest viatge per al món musical que et proposam a IB3 Ràdio dissabte i diumenge i tinc el gust de presentar. Arribam al punt horari de les 4 amb una adaptació del clàssic que va popularitzar el gran baterista Buddy Rich, que abans de la pausa escoltàvem l'original d'aquesta The Beat Goes On. Després dels 4 minuts d'informació, recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora de la primavera. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Extingir l'incendi agrícola declarat en una finca de Campos situada a la vorera de la via que va a Serràpit, a la zona de Son Catlà. Dotacions terrestres i dos helicòpters de Bombers de Mallorca i Libanat han treballat durant 3 hores per acabar les flames que han cremat la collita de cereals d'un sembrat que encara no estava segat i que ha provocat una columna de fum visible des de la costa. És el quart incendi declarat a l'illa aquesta setmana. Cal recordar que està prohibit fer foc en zona forestal i Santanyí es troba avui en alerta de nivell vermell per foc, el més alt. Per cert, aprofitem l'actualitat per explicar que els Bombers de Mallorca tenen un nou vehicle que és multifuncional i està equipat amb una gran grua i diferents mòduls, cadascun per atendre les emergències que puguin sorgir. Està, de fet, especialment dissenyat per actuar en incendis, rescats, intervenir quan hi hagi esfondraments d'edificis i també per sufocar les bateries de cotxes elèctrics, ho explica Xisco Bonin, cap dels Bombers de Mallorca.
2: És una queixa estanca que principalment està orientada en els incendis i en el incendi de vehicles elèctrics. Els vehicles elèctrics que han d'estar per ocupar les bateries han de passar normalment una quarantena, entre cometes, no? D'unes 48 hores i sobretot si ja estan molt tocats, es convenia ficar-los dins aigua. Pues tenim aquesta espècie de queixa que nosaltres podem dur en el lloc de sinistre, podem ficar el vehicle de dins.
1: Ara els bombers passen per un període de formació i de proves d'aquest nou vehicle. Es tracta d'una eina per facilitar la seva feina i dotar-los de material més modern i millor. Una inversió de 752.000 euros. I novetats pel que fa al futur de la llet mallorquina. Hipercentro comprarà la llet de dues de les vaqueries que en subministraven a Agama. La cadena mallorquina de supermercats i fàbriques de transformació alimentària reformarà 3 naus i les destinarà a fer productes lactis. Ho ha avançat la publicació Manacorina 07500 i Vetres Notícies ho ha confirmat. Segons Miquel Benrell, de la vaqueria de Son Carbó de Campos, la prioritat és col·locar els 200.000 litres mensuals que produeixen les seves vaques. Per cert, que ell i també un soci ja han formalitzat aquests dies la compra de la històrica marca Formatges Grimat. I encara una notícia més que afecta el camp. Es redueixen les finques amb una extensió de més de 2 quarterades a Mallorca. En 10 anys s'han projectat 3.000 habitatges on abans es conreava. I l'interès per aquestes parcel·les no atura de créixer, tot i el preu cada vegada més car. S'acosta al 500.000 d'euros. El Consell de Mallorca dona cada mes el vistiplau a 25 expedients per edificar en aquesta casta de terrenys. Ho explica Glòria Mulet, que és agent de la propietat.
3: Ha augmentat molt el que se demanda de finques rústiques, el que ha fet un increment bastant gros de lo que és el preu de les finques rústiques. En això sentit, perquè tingueu un exemple, deu fer 2 anys una finca rústica per construir de 14.000 metres anava d'un 120.000 euros a l'alça, i ara inclús se demanen 400.000 euros.
1: L'Escola Balear d'Administració Pública, depenent de la Conselleria de Treball, ha celebrat avui els segons exercicis de tipus pràctic dels processos selectius per accedir a diverses categories de personal laboral del Servei de l'Administració de la Comunitat. Les proves s'han dut a terme simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb 371 aspirants que opten a 114 places. Suposa una opció de 3 a 1 d'accedir a un lloc de feina. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de les 5. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

El refrany en castellà diu «Cuando se juntan el hambre con las ganas de comer». És a dir, Van Morrison i Mark Knopfler interpretant conjuntament un tema, surten coses com aquesta debilitat Irish Heartbeat, un tema que desprèn aquesta essència irlandesa on pinzellades de la tradició celta també són presents. A més, el títol de portada que torna a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. Seguim orbitant aquest dissabte 13 de juny on les cançons són les protagonistes aquestes que tinc el gust de presentar i seleccionar davant del micròfon Tito Fuster. Aquesta propera selecció la dedicarem a punxar a escoltar el lloc de Belfast. S'acosten les actuacions del llegendari Van Morrison dia 30 de juny en el Festival Noches del Botánico de Madrid, amb una altra actuació consecutiva dia 1 de juliol, i a Barcelona la cita dia 3 del pròxim mes de juliol a l'Auditorium del Fòrum. La mostra de cançons que he preparat per aquesta propera franja horària són temes de Van Morrison o adaptacions, però totes les cançons interpretades a duet amb la col·laboració de grans artistes, com ara aquesta Born to Sing de Van Morrison i Chris Farley.

La millor herència del blues, Elvin Richard Bishop i Van Morrison, amb dos interpretant aquest clàssicàs Madame Butterfly Blues. Pel que fa al senyor Elvin Bishop, recordar que és un cantant i guitarrista nord-americà de música blues i country amb una extensa carrera discogràfica, que va ser membre del grup Paul Butterfly Blues Band. De fet, hem escoltat una adaptació, una versió reciclada per el lloc de Belfast i el nord-americà. Estem escoltant els duets, col·laboracions de Van Morrison, que ens serveix per comentar, per escalfar motors del que seran les tres actuacions previstes a la península aquest imminent pròxim estiu a Madrid i Barcelona. I ara escoltarem dos temassos de Van Morrison i Taj Mahal. Parlam d'un mític guitarrista de blues, el senyor Mahal, que ha estat un dels virtuosos fusionant el so rural del blues amb el reggae, el calipso, el jazz i fins i tot la música hawaiana, amb una sintetitzada i infinita melodia pròpia, considerat un dels grans innovadors del món del blues. Tot just aquest passat mes de maig, el senyor Taj Mahal ha fet 84 anys, el de Nova York. La seva històrica carrera es remunta des de l'any 1964. Canten conjuntament Morrison i Mahal, How Can a Poor Boy?

0: dia 3 del proper mes de juliol.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Tot just ens toca ara fer una ràpida aturada i a la tornada escoltarem Van Morrison i la col·laboració de Bobby Womack.
1: El cap de setmana, Òrbita 3. Yeah. L'òrbita sonora del planeta Terra. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
2: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio és legendari.
11: És un facto.
12: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
13: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
14: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora anti

L'essència i arrels afroamericanes molt presents en moltes de les cançons que interpreta Van Morrison, el conegut també com a Lleó de Belfast. Tot just acabem d'escoltar Some Peace of Mind, Morrison i el difunt Bobby Womack, el músic de Cleveland que perdia la vida el mes de juny d'ara fa 12 anys, en el seu dia col·laborant amb el compositor i vocalista irlandès. Pel que fa a Womack, el músic d'Ohio, que va començar la seva carrera a principis dels anys 50, reconegut per ser un bon cantautor i músic de gospel, rhythm and blues, soul, rock and roll, funk i soul blues. Moria la primavera de 2014 a Los Angeles a l'edat de 70 anys, amb una carrera per a marcar que va desenvolupar al llarg de més de 40 anys. I hem de també apuntar i recordar que va ser guitarrista del mític Sam Cooke, una de les figures més rellevants de la música soul afroamericana. Seguim punxant col·laboracions, duets de Van Morrison i ara amb George Benson, tot un expert, un virtuós del jazz fusió, del jazz pop.

ànima, soul, arrel, gospel. Una de les divas del gospel, Mavis Staples, també una bona cantant de blues. I ara arriba Get On With The Show, Van Morrison i Georgie Fame.

0: Cites històriques, clàssics, els vinils d'Òrbita 3, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
6: Tema de contraportada per arribar al punt horari de les 5 i completar aquesta postal sonora. Hem fet una bona radiografia musical en el darrer àlbum d'estudi del senyor Morrison, Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Fareix aquest treball, com has pogut comprovar, degustar una experiència de blues vibrant i sense filtres d'un artista profundament connectat amb el gènere. Un treball que combina l'essència i el lirisme característic de Morrison amb la seva inconfusible càrrega emocional. Morrison, que ha comptat amb la col·laboració d'algunes de les figures més respetades del blues, com ara Elvin Bishop, Taj Mahal o aquesta I Am Ready, amb el seu amic Buddy Guy. Així arribem a les 5 després de la informació. Seguim en Òrbita 3, punxant la banda sonora d'aquest 13 de juny. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5. Bon dia. El preu de l'habitatge ha batut un rècord històric en el primer trimestre de l'any, assolint els 3.885,6 euros per metre quadrat. Suposa un 13% més que el mateix període de l'any anterior, segons l'estadística de valor taxat que ha publicat el Ministeri de l'Habitatge. Així, les Balears se situen com la segona comunitat més cara d'Espanya, només per darrere de Madrid. De fet, l'arxipèlag no s'havia superat la barrera dels 3.000 euros al metre quadrat des de 2004, indicador de l'alça dels preus actuals. I els tècnics municipals de Calvià passaran a partir de dilluns a revisar l'estat de l'edifici d'apartaments incendiat aquesta setmana, que va causar la mort de dues persones i que va obligar a desallotjar tots els veïnats. Si no hi ha novetats, podran tornar a casa seva la setmana que ve. L'edifici roman encara clausurat per la toxicitat de les restes del fum i avui agents de la Guàrdia Civil hi han accedit per inspeccionar-lo. Pel que fa a les possibles reclamacions dels desperfectes, alguns damnificats han contat els micròfons divetres que no disposen d'assegurança del pis, però l'immoble sí que en té. Els experts insisteixen que s'ha d'estar ben informat en aquests casos. Ho explica Carlos Lluc, corredor d'assegurances.
1: Aquest incendi, si efectivament ha estat degut a una instal·lació o una gelera privada, doncs en principi aquest titular d'aquest bé és responsable civil de tot el mal que s'ha fet, incloent dues persones mortes, incloent els ferits, incloent el desallotjament de l'edifici i les despeses per allotjar temporalment.
0: Més per Mallorca ha presentat els caps de llista de cara a les eleccions de l'any que ve. Els diputats Lluís Apesteguia i Maria Ramon seran els candidats al Parlament, mentre que Miquel Oliver, que es fa la de Manacor, i Marta Català, secretària del partit al Consell Insular, lideraran la candidatura en aquesta institució. Les propostes s'han ratificat avui en assemblea. El seu objectiu, diuen, és solucionar l'accés a l'habitatge, acabar amb la saturació turística i promoure la defensa de la llengua i la protecció del territori com a fets primers. Escoltam a Pesteguia.
2: Tenim unes institucions que treballen en favor d'uns pocs i d'esquenes a la majoria social. La missió, a més, per Mallorca és poder entrar a les institucions per poder-les posar a disposició de la gent i, sobretot, treballar per solucionar els seus problemes.
0: I, de fet, un apunt més en política, perquè en Bat de Manacor concorrerà en les pròximes eleccions municipals per fer un municipalisme transformador. Considera que el municipi de Llevant necessita una altra manera de fer política en la veu dins de les institucions, però al cos al carrer. Així ho especifica en un comunicat aquesta formació, que ha celebrat avui un acte en el bar Can Lliro amb un centenar de persones. Representants de l'organització han fet una anàlisi de la situació política de Manacor i les preocupacions, com l'accés a l'habitatge, la cohesió social, el racisme, l'accés a la cultura, la destrucció del territori i el masclisme s'han posat damunt la taula com a prioritats. Un apunt internacional. Rússia ha denunciat un atac contra el taller de transport de la central nuclear de Zaporizhia, ubicat a l'est d'Ucraïna, però sota control de Moscou des de fa uns mesos. Un incident que ha causat diversos danys materials, sense constància de moment de perill radiològic, i que s'ha notificat ja a l'Agència Nuclear de l'ONU per si és necessari actuar-hi. No s'han notificat, però, ferits. L'exèrcit ucraïnès, de moment, no s'ha pronunciat sobre aquest incident. Així acabam de moment actualitzant les notícies al butlletí de les 6. Ara, una hora més de música amb Òrbita 3.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

La fibra sensible d'aquesta balada Fields of Gold, un dels temes més emotius i atemporals de tota la carrera de qui va ser vocalista dels populars Police a la dècada dels anys 80, és a dir, el britànic Sting. La peça la llançava l'any 1993 amb aquesta hermosa melodia que mescla folk i pop i amb una profunda càrrega poètica pel que fa a la seva lletra, tot i que l'hem escoltada, adaptada, versionada per l'excel·lent i brillant vocalista Eva Cassidy. Així seguim navegant per el món musical, connectats a les cançons, aquestes que tenc el gust de punxar des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, als estudis centrals de la Ràdio Pública, on activam aquest satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical dissabte i diumenge durant el capvespre. Cordial salutació de Tito Fuster davant el micròfon. Arriba ara l'original.

Més interpretacions amb ànima d'aquestes dolces càlides. Si fa uns instants hem escoltat el títol original Fields of Gold, baladón signat per Sting, ja en la seva etapa en solitari, a principis dels anys 90. Hem escoltat versionat per la vocalista Eva Cassidy i ara tot just hem escoltat un altre clàssicàs, Every Breath You Take, de la mà de Karen Sousa. Un tema que sí és de l'etapa Police que va escriure Sting l'any 1983. Se va convertir en un dels majors èxits amb la banda britànica. Com a curiositat, tot una obra mestra de la producció musical, però amaga un rerefons bastant obscur. El contingut de la cançó s'ha convertit en un gran malentès, romàntica o terrorífica. La immensa majoria de la gent considera que és una hermosa cançó d'amor, molt romanticona, i és un clàssic, no?, per noces i dedicatòries romàntiques. I de res de tot això, la peça parla d'un assetjador. L'origen, escrita, com apuntava, per Sting a principis dels anys 80 a Jamaica, just després d'una tormentosa separació amb la seva primera dona. En qualsevol cas, un gran tema, que ara escoltam, adaptada, reciclada per el seu propi autor, és a dir, Sting.

0: Cançons que fan gran la figura de Sting, Englishman in New York. El músic britànic ha anunciat diversos concerts a la península en la seva gira mundial Sting 3.0. Un tour que ja ha obtingut molt bones crítiques, molt entusiastes i entrades esgotades a nombroses ciutats, confirmant el magnetisme d'un dels músics més influents de les darreres dècades. L'artista britànic ofereix un repertori que fa un recorregut per als seus grans èxits, aquestes joies musicals que sonen a òrbita 3. Recordar que ha guanyat un total de 17 premis Grammy i més de 100 milions d'àlbums venuts al llarg de tota la seva carrera. Això demostra la seva vigència i confirma que és un gran intèrpret, compositor i figura essencial del pop-rock i internacional, des de la seva etapa a Police, com aquesta trajectòria en solitari. Les actuacions de Police previstes per aquest proper mes de juliol, dia 12, a Xiclana, en el Concert Music Festival, dia 15 del mateix mes, plaça de Toros de Granada, dia 18 de juliol, a la plaça d'Espanya, a Sevilla.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Segur que en els seus directes no hi falta aquest clàssic dedicat a una prostituta, un tema inolvidable dels Police, Roxanne.

Un altre clàssicàs que no falta a la gira mundial Sting 3.0, recordant les seves cançons més importants amb l'etapa Police i la seva trajectòria en solitari. El seu tour internacional fent aturada aquest proper estiu a la península, els directes ja programats, dia 7 de juliol a

0: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.

American Woman, un altre exitàs que sona avui capvespre a Òrbita 3. És l'escriptor, productor, multiinstrumentista i emblemàtic Lenny Kravitz, que també ha anunciat una gira mundial i que farà un parell d'aturades a la península aquest mateix mes de juny. A més de repassar els seus clàssics, estarà presentant el seu 12è àlbum d'estudi, titulat Blue Electric Light, que ha arribat en el mercat discogràfic aquesta mateixa primavera. Podràs veure Lenny Kravitz en viu aquest proper 27 de juny a Madrid i dia 1 de juliol a Sevilla.

0: Les pulsacions guitarreres de Are You Gonna Go My Way, un d'aquests temassos del repertori de Lenny Kravitz. El so rocker dels anys 90, tema que es va llançar en format senzill l'any 1993. Una descàrrega que ens recorda en el rock clàssic dels anys 70. Aquest inconfusible riff de guitarra no pot faltar en els seus directes, que estan programats a Madrid dia 27 de juny i dia 1 de juliol a Sevilla.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Si vols estar ben informada, informat dels concerts, festivals, esdeveniments que tenen lloc aquí a les Illes, però també fora de la nostra comunitat, les comento durant el cap de setmana i punxant també en els seus protagonistes. Moment ara de fer una ràpida aturada, una pausa, i seguim agitant la coctelera sonora de la primavera.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Tres ràdios, entreteniment.
2: I que també ho...
3: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster.

Que bé sonen aquests clàssics immortals que ens agrada punxar en format vinil quan orbitam durant el cap de setmana. El hard rock i punt psicodèlic d'aquesta Hush, un dels himnes dels britànics Deep Purple, la mítica banda anglesa liderada per el vocalista Ian Gillan, tindran a punt el seu nou àlbum Splat proper 3 de juliol, disc que presentaran juntament amb aquests clàssics de sempre. Sí que han anunciat un show renovat, però no hi faltaran els seus himnes rockers. Deep Purple presenten tour per tota la península dia 4 de juliol, actuant a Àvila, dia 5 a Pamplona, dia 7 a València, 9 de juliol Marbella, dia 10 Jerez de la Frontera i ja la propera tardor, de 9 d'octubre a Barcelona i dia 20 a Madrid. Els Deep Purple, que s'han guanyat el respecte de la crítica al llarg dels anys, amb un so elèctric, directe i amb essència rockera. Si fa uns instants escoltàvem Hush dels britànics, aquesta és la fantàstica adaptació de Kula Shaker. Així arribam en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública. Després de la informació, no deixis d'orbitar, seguirem punxant la banda sonora d'aquest dissabte 13 de juny fins arribant al punt horari de les 9. Davant el micròfon, Tito Fuster, salut i rock and roll.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, segona jornada de temperatures en ascens i la tendència per demà és que encara pujaran qualque grau més. El mercuri ha fregat els 34 graus a Llucmajor, la màxima registrada. Avui, a les illes i gran part dels municipis han superat els 31 graus durant la jornada. És l'inici d'un període de calor que anuncia l'entrada de l'estiu. I encara en informació de servei per una prova esportiva es demana precaució en la circulació avui a la baixa des de Lluc al Coll de Sabatalla, al municipi d'Escorca, i des d'aquí fins a Caimari i Sauba. Es poden produir retencions pel tall intermitent del trànsit quan passin els corredors a peu, que serà fins a la mitjanit. La comunitat científica ha començat a estudiar l'ortorèxia, l'obsessió per menjar de forma saludable. Diversos estudis apunten que afecta entre l'1 i el 3% de la població. Xifres més elevades s'han detectat en entorns universitaris, en conductes de risc en el 30% dels alumnes i que poden derivar en trastorns alimentaris, com ara l'anorèxia. La presidenta de la Sessió Balear de Suport a Persones Afectades, Magdalena Cortés, apunta que les xarxes socials i la contínua pressió social, que marca un físic concret a assolir, són detonants i han impulsat dietes i hàbits que s'etiqueten de saludables quan en realitat no ho són.
2: Jo crec que això està molt, molt, molt vinculat per la qüestió de la pressió estètica. ¿Vale? Molta gent que s'acosta a un dietista nutricionista no hi va amb la preocupació de es que crec que no estic menjant bé, sinó que hi va amb la preocupació de vull perdre quilos, vull tenir el cos normatiu que crec que la societat me demana. I això sí que és un problema.
1: Actualitzem ara la informació esportiva. En Joan Gabriel, Bausà, bon dia.
3: Molt bon dia. Avui a les 7 del capvespre, d'aquí no res, el Palma Futsal es juga el pas a la gran final del play-off pel títol. El d'Antonio Vadillo visita en el Pozo Murcia en un pavelló que animarà, evidentment, el conjunt murcià. En cas de guanyar, el Palma es plantaria a la gran final, on ja espera el Barça, que ha eliminat el Movistar Inter. Un partit que el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7 del capvespre i també seran molt pendents del filial de l'Illes Balears Palma Futsal, que també somien gran. L'equip d'Òscar Tessias juga avui a Catalunya al poliesportiu Teresa Maria Roca a les 6 de la tarda davant el Mataró, un partit que ja ha començat. Els mallorquins arriben amb l'avantatge dels dos partits guanyats a l'anada, a Son Moix, de manera que un empat o una victòria els donaria l'ascens a la segona divisió.
1: En internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, mantindrà reunions bilaterals amb líders de França, Egipte, l'Índia, Qatar i els Emirats Àrabs Units en el marc de la cimera del G7, que se celebrarà la setmana que ve a la localitat francesa d'Evian. Amb tot, no té prevista trobada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, tot i que en l'agenda de treball els mandataris sí que compartiran taula i es tractaran temes com les guerres Orient Mitjà i Ucraïna, amb l'objectiu d'assolir acords globals. En aquesta hora obre portes al recinte del Mallorca Live. La segona jornada de concerts inclou el cartell, el grup Kaiser Chiefs, Cypress Hill i la catalana Aitana, entre més d'una vintena de propostes musicals que podreu gaudir aquí, a IB3 Ràdio, amb l'emissió en diferit a partir de la mitjanit amb entrevistes a aquests artistes i IB3 Música en concert, que també es pot escoltar a la plataforma i a IB3 a la carta. I en una hora, a les 7, està convocada la gran marxa LGTBIQ+, que recorrerà el centre d'Eivissa. Finalitzarà en el marc del festival gratuït a l'aire lliure que plega el monument dels corsaris al port. Aquesta celebració posa punt final a l'Eivissa Pride 2026, que es clourà amb la lectura d'un manifest a les 9 per part de diverses persones del col·lectiu. És tot, actualitzarem les notícies uns minuts abans de les 8, seran el descans d'Esports 3 en joc, ara una hora més de música amb Òrbita 3, que durant la retransmissió esportiva, recordant, continuarà a Ràdio 2.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

Seguim en òrbita 3 fent aquest recorregut musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. El músic menorquí Cris Joanico acaba de presentar Rosa d'Esvens, el seu nou treball discogràfic amb un directe que recupera l'essència del seu primer so, visceral, orgànic i potent, acompanyat de la seva banda. Avui el presenta d'aquí una estona en el Teatre Principal d'Inca a Mallorca. Així arrencam aquesta selecció d'actualitat. Farem un repàs, un cop d'ull, a l'agenda de concerts més immediata per aquest mateix cap de setmana a les Illes. El nou projecte de Joanico s'inspira en la Rosa dels Vents i la seva connexió amb l'illa de Menorca. Un total de 8 cançons úniques i atemporals que transmeten l'essència dels vents que arriben a l'illa. Acabam d'escoltar Vida, dedicada en el vent de Xaloc, amb la col·laboració de Pep Poulet, i escoltam una més, aquesta dedicada a la tramuntana, amb la participació de Carles Belda. La cançó du per títol Només són paraules.

0: Hola, som en Crit Joanico i fa 20 anys que hi ha un programa que es diu Òrbita 3 que serveix música de les Illes Balears per tots vosaltres. Felicitats.
1: Efectivament, 20 anys en òrbita, aquí la sintonia de la ràdio autonòmica. Gràcies a en Crit Joanico, que avui presenta aquest, el seu nou disc que tot just escoltam en aquest temps de ràdio, Rosa d'Esvens. El presenta en el Teatre Principal d'Inca.
2: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
1: I si orbites des de Menorca, Leon Manso actua avui vespre en el claustre d'Amor.

0: és la nova feina discogràfica del menorquí León Manso. El músic de Ciutadella, acompanyat amb la seva banda, presenten avui capvespre, d'aquí una estona, en el claustre de Mo, aquesta nova feina titulada Monstre Final. Hem escoltat Meteorit i ara fa uns instants Ulls Tancats. I, per cert, un altre concert a la vista, si orbites des de Menorca, actuarà en el recinte firal d'Es Mercadal, proper 4 de juliol, concert integrat en aquest homenatge a la música d'autor menorquina.
1: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
2: Ses òrbites en sincronia.
0: Seguim en sincronia musical balear. Ahir va arrencar la primera jornada, primer dia del Mallorca Live Festival, i avui aquesta segona jornada, que també té presència illenca, com ara Maribel Mayans, Mon Joan Tiquat i els Comodo García.

0: seguidores. Dios. Dios. Pero vas a estar aquí, ¿dices? La verdad que me voy a ir ya, ¿eh? A ver, ¿quién no vale? Pero, ¿vas dónde?
1: ¿Cómo voy?
0: Pues tú solo sé que me voy.
1: Normal, ¿eh?
0: Vamos, a algo.
1: No, si está todo bien. Yo ahora estoy mejor que nunca, pero yo tengo que...
0: A ver, tampoco tenéis que insistir, ya has dicho que me tengo que ir.
2: Seguim agitant la coctelera musical del cap de setmana en òrbita 3. I ara fent un cot d'ull en aquesta segona jornada del Mallorca Live Festival, amb actuacions com ara avui vespre els nord-americans Cypress Hill, uns clàssics del hip-hop. També actuarà Aitana, els britànics Kaiser Chiefs, The Womads, León Benavente o Depresión Sonora, que tot just acabam d'escoltar Como Todo el Mundo. És el projecte que va néixer l'any 2020 de la mà del madrileny Marcos Crespo, amb aquesta sonoritat de post-punk, lo-fi i en lletres que donen veu a la seva generació, parlant de l'ansietat i l'angoixa existencial, amb un punt obscur. I un dels grups que torna a tocar en el Mallorca Live, León Benavente, banda que sempre és una garantia sobre l'escenari, potència guitarrera i molta energia. Avalen el seu repertori cançons com ara Ser Brigada.

Les pulsacions guitarreres d'aquesta En la Selva són León Benavente, una de les bandes més potents i en forma del panorama indie-rock nacional. Avui vespre actuant en el Mallorca Live. I un dels plats forts de caire internacional per aquesta segona jornada, els britànics, el combo de Leeds, Kaiser Chiefs.

tal vegada estàs de camí cap en el Mallorca Live i una de les bandes que segur no et perdràs aquesta matinada, els britànics Kaiser Chiefs, un dels grups que va començar en aquella nova fornada del indie rock de principis de la dècada del 2000. Els seus grans títols no hi poden faltar en aquest segon dia de festival.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre ses is.
6: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestial. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: Òrbita 3, la coctelera sonora en Tito Fuster.
7: Tema de contraportada per completar aquesta sessió d'actualitat. Si orbites des de les Pitiuses, aquest proper dijous, dia de 8, aterra la Pitiusa Major, Cranc Festival Eivissa. Festival que el mes de setembre es du a terme a Menorca, el mes de maig a Mallorca, i ara toca el torn d'Eivissa, amb les actuacions de Billy Flamingos, Soleá Morente i Mujeres, entre d'altres. Tot això en el Venice Bay aquest proper dijous.
0: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
7: Si vols estar informada i informat dels esdeveniments, concerts, festivals d'aquesta primavera i estiu, entra en òrbita durant el cap de setmana, dissabte i diumenge capvespre, aquí la sintonia d'Ivetres. Informar-te que a partir de les 7 del capvespre arriben els companys d'Esports 3 en Futbol Sala. Si vols seguir connectat a les cançons, aquestes que seguiré punxant, ho pots fer a través del segon canal de la ràdio pública, mitjançant la xarxa, entrant en el nostre web ivetresradio.com i clicant l'opció Ràdio 2 o a través de la nostra aplicació per dispositius mòbils. Completam aquesta sessió amb el tema Al final, abrazos, son mujeres. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bauçà.
1: Com anar molt bon vespre, parròquia esportiva d'IB3 Ràdio. Aquí som, Esports 3 en joc, i ens hem d'anar ja ràpidament cap a Múrcia, perquè l'Illes Balears a Palma Futsal cerca la final del play-off pel títol, i el partit ja ha començat entre el Pozo i l'Illes Balears Palma Futsal. Gavi Fortesa, com anar molt bon vespre.
2: Bon vespre, Juan Gaudiens, d'Esports 3 en joc. Abans d'hora ha començat, és increïble, però sí. Abans d'hora ha començat aquest partit entre Pozo i Palma. Alerta! El xut de Gadella, el jugador del Pozo, que ha sortit fregant el pal de la porteria de Denis. Hi ha un objectiu, guanyar, i té doble premi. Arribar a la final de la Lliga, on ja espera el Barça, i classificar-se per la cinquena Champions consecutiva a l'historial del Palma. Quasi res, i tot depèn de guanyar avui el partit aquí al Pozo. Recordant que els dos equips han arribat en aquest tercer partit de desempat perquè cadascun ha guanyat a casa seva. El Pozo va començar guanyant per 4-1 el primer partit d'aquestes semifinals. El Palma va guanyar el segon per 6-4, i aquí mos trobam a la pista del Pozo. El xut ara de Denis. El rebutja Edu, de porter a porter, traurà de banda el Palma, que ha sortit amb Denis, Piqueras, Ernesto, Machado i Fabinho. Per part de Pozo, Edu, Gadella, Marcel, Ricardinho i Rafa Santos. No està ple, però no noble aquest pavelló, vol dir aproximadament 8.000 espectadors que fan un renouer i que tenen un ambientàs per viure un partit que també per Pozo és molt gros. Fa molt de temps que el Pozo Múrcia, un gran, no arriba a una final de la Lliga, i molt més, no arriba a una edició de la Champions League.
1: I doncs ja ha començat aquest partit, i saludam el nostre comentarista aquí a l'estudi 1 d'IB3 Ràdio, don Miquel Vidal. Com anam? Molt bon vespre.
3: Hola, què tal? Bon vespre.
1: En confiança?
3: Sí, jo crec que sí. Després d'haver passat tot el que ha passat aquest equip, crec que avui ja és un premi d'estar aquí i tenir opcions, i crec que això és el que li donarà aquest plus que li fa falta, no? A falta d'aquestes cames que ja fa tantes setmanes que xerram, no? Que tal vegada és ara mateix el problema més greu que té aquest equip, pues jo crec que això ho supliran amb il·lusió, en coratge, i aquest partit serà un partit competit, i esperen que sigui un partit llarg, perquè significarà que el Palma està competint.
2: Jo seré molt sincer. Després del partit de l'altre dia a Somoix, mai tornaré a dubtar del Palma Futsal. Mai. Perquè passen aquestes coses. Perquè sempre reviscola. Mira la Champions, quan perdíem aquella primera part davant l'Etoile, que semblava allò, semblava un funeral. I varen remuntar fins a empatar 6, jugar una pròrroga, i en els penals arribar a la final de la Champions, que després ja es va perdre, no? Però és que no pots dubtar d'aquest equip mai, mai en sa vida.
1: I Gavi Fortesa, pel que veiem a les imatges, dèiem que hi hauria un ambient infernal, i jo veig molta cadira buida.
2: Sí, darrere, mira, ara mateix, darrere la porteria de Denis, aquesta graderia és la més fluixeta de totes, és la que està més fluixa. Segurament per televisió no es veu la graderia superior, la més alta, sí, del pavelló, que no està pràcticament plena. La principal té cadires buides, però sobretot a la llotja, i després la d'enfront està pràcticament a tope. Per això t'he dit que amb les graderies supletòries que té aquest palau, l'aforament és de 9.000, jo trobo que més de 7.000 sí que hi ha.
1: No està gens malament.
2: Duim 2 minuts. 2 minuts i busques. I empat a 0 en el marcador. I ja ha sortit a pista Lucao. I també David Peña, que l'altre dia va fer un partit inconmensurable. Alerta Denis. No pot arribar en aquesta pilota Fabinho, que surt per de fora. Estarà Miquel d'acord amb jo. Miquel, bon vespre.
3: Bon vespre.
2: L'altre dia David Peña va fer, per jo, el millor partit des que va arribar a Palma.
3: Sí, sí, i a més, ho van xerrar, no?, de jugadors com ell o com Lucao, que són jugadors que mai se'ls ha negat que tinguin unes qualitats tècniques espectaculars, que varen ser jugadors que no només varen fer un bon partit ofensiu, sinó que varen fer un partit d'aquest aconseguiu, literalment, no?, baixar el cul i va de defensar i saber patir, cosa que tal vegada, a principi de temporada, hi havia jugadors, entre ells David Peña, que era el que els hi faltava un poc, no? Que sa feina defensiva no brillava precisament per lo ben feta que estava.
2: I de moment té més pilota al Pozo, com Manes o Manco podríem suposar. Se'n va Gadella, cap a la banqueta, ha entrat Bebe, alerta Bebe, aquesta volea de Bebe, la treu David Peña. Pilota al mig del camp, s'incorpora Edu, el porter del conjunt murcià. Edu que obri cap a la dreta per Bebe. Lucau diu que aquesta pilota ha sortit, l'àrbitre diu que no. Bebe que continua, Bebe que retalla, trepitja la pilota, combina a l'altre costat amb Ricardinho la deixa a l'altre costat per Marcel connecta amb Ricardinho perseguit per dos contraris, ha aconseguit salvar aquesta pilota, Rafa Santos cap endarrere, alerta que torna a jugar amb atac el conjunt murcial i arriba Bebe, Denis! Aturat Denis, una acció de final de Marcel, ha pogut aturar el porter del Palma, juga Ricardinho una altra vegada, Marcel retalla a Lucao, juga cap a Rafa, alerta la rematada, Denis una altra vegada, ara ha salvat Denis la rematada de Ricardinho, moment de crisi del Palma perquè el Pozo s'ha pujat a la frontal de l'àrea i ja van tres tirs a porteria que salva Denis.
3: Però jo crec que això, precisament, era un poc l'escenari que podíem preveure. Un Pozo que d'una sortida forta, com ja va tenir en el primer partit, i juga dins casa seva, i cada vegada que vagi passant el temps i Pozo no marqui, i Palma se fa i ferma en defensa, juga a favor nostre. I és un poc atesplada...
2: Hem de recordar que el primer partit es va avançar el Palma 0-1,
3: Clar, aquí, però bueno, en el final...
2: Perquè va passar això que dius.
3: Avui no podem pensar que Palma serà dominador. Pot passar.
2: No.
3: Però lo normal és que el dominador sigui Pozo, que el balón el tingui Pozo, i que Palma hagi de fer un partit sofrit, un partit de defensar moltíssim, i d'intentar aprofitar en el màxim les ocasions que se li presentin, que se li presentaran a bon segur.
2: Ara havia tallat Deibao, i la passada de Peña cap a la banda esquerra no ha tingut fruit. Ha sortit a pista Alisson Neves. Juga Ricardo... Ricardinho toca cap a l'esquerra per Denner. Ricardinho, Bebe. Ricardo, la perdrà. Ara, aquesta circulació de pilota de Pozo no ha anat bé i recupera en banda el Palma. Duim 4 minuts exactes. Queden 16 per arribar al descans. Peña juga amb Alisson. Alisson protegeix la pilota. Descanes a porteria. Combina l'altre costat per Lucao. Lucao davant Ricardo. Lucao aguanta. Anirà per dins. El xut! I ha taponat Ricardo. I serà treta de banda per el Palma. Ja puja per pressionar aquesta acció David Álvarez. Deibao, que juga cap a l'esquerra per Lucao. Lucao davant Ricardo. Lucao que se'n va en pilota controlada. Juga per Alisson. Alisson aguanta. Toca cap a l'esquerra. Una altra vegada Deibao. Deibao obre a la dreta. Ara és David Peña, qui encara Denner. David Peña juga per Alisson, que no s'ha pogut donar la volta. Ha anat per terra, però no hi ha res. Entre Bebe i Alisson, que s'havien agafat tots dos, però no hi ha res. Pilota per Ricardo. Atrona al pavelló municipal d'Esports de Múrcia. Pilota a cap a Denner. Denner li ha robat la pilota a Deibao. Se la queda Deibao, que juga amb en Lucao. Lucao per Deibao. És bona, m'agrada Deibao. El xut el treu Edu en el primer pal. Per aquí és la pilota per Ricardo. Ricardo per Denner. Denis que surt, posa el seu cos per davant Denner i deixa que la pilota es perdi per la línia de fons. Ja juga Denis per Peña. Deibao, mala combinació ara. Deibao no ha trobat Alisson, serà banda per l'equip de Josan González. Juga Ricardo davant Lucao. Juga cap endins, la toca Lucao, recupera Alisson, no, se la queda Bebe. Bebe obri una altra vegada banda per Ricardo, amb ell una altra vegada Lucao. Ricardo que aguanta d'esquena, Lucao que no el deixa respirar. Obri per la posició d'Álvarez. Álvarez per Ricardo una altra vegada. Ara es Bebe amb ell Alisson. Bebe que se'n va. Alerta que pot xutar Bebe. El deixen arribar. El xut a altura Denis. Com han deixat arribar. Per un passadís en Bebe. Pel carril d'enmig. Finalment Denis que du ja 4 aturades importants. Juga Álvarez una altra vegada per l'equip murcià. No duim ni faltes, Miquel, no hi ha hagut cap falta de ningú.
3: No, jo crec que són molt prudents avui els dos equips, no?, amb aquest capítol, perquè saben que pot ser un partit llarg, saben que hi ha molt de respecte, avui hi ha moltíssim en joc, com tu deies, no només hi ha la possibilitat d'arribar a una final per un títol, sinó que hi ha una plaça europea, que ja és un premi gros, això.
2: És molt golós, aquest premi. Juga Maia. Fabinho, Charuto que ha entrat a pista. Charuto que aguanta les espitjades de Gadella. I mira, si ho vans o doim, primera falta del partit. La Caco Mas, Gadella damunt Charuto. Alerta aquesta combinació. Ara entra Deibau i Maia. Surt Edu. Dona una pilotada a un company que estava fora pista i traurà de banda Fabinho. Deibau. Fabinho, Deibau. Alerta a la rada de Deibau. Recupera ell mateix. Endarrereix la pilota per Denis. Denis que puja. Pilota de Denis per Fabinho. Fabinho controla d'esquenes amb ell Álvarez. Fabinho combina a l'altre costat per Mateus Maia. Picadeta de Mateus Maia sobre Charuto. Charuto li torna en Maia i Álvarez l'envia a la grada més alta de totes, la del costat de la meva dreta, que aquella sí que està buida. En aquella graderia n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 7 al lots. 7 jovenets, tots sols, enmig de la graderia contrària a les banquetes, a dalt de tot. Alerta Fabinho. De Fabinho s'estavella en el cos d'Álvarez, recupera el Palma, se la queda Piqueras. Piqueras juga amb Maia. Maia que s'atura al mig de la pista, quasi l'entrega la pilota en Denner, la recupera. Ara qui toca pilotes, Denis. Juga amb Fabinho, la passada per Charuto. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Charuto. Gol! Posició Charuto espectacular i la passada de Fabinho, que el veu clarament, li dona una passada neta, neta, neta, perquè Charuto se doni la volta i engalti la porteria d'Edu. Arriba el primer, Pozo 0, Palma Charuto 1.
0: Esports 3, en joc.
1: Marca primer, l'Illes Balears pel futsal. Ara mateix es classificaria per disputar la finalíssima del playoff pel títol, Miquel Vidal.
3: Bueno, important, no? Dèiem que era molt important que Pozo no se mos fos per davant, sobretot que no se mos anés de més d'un gol, no? Que el Palma pogués seguir sense canviar massa el pla de partit. I el fet de que Palma hagi aconseguit adelantar-se fa que l'escenari sigui de cada vegada més favorable. Gavi, ja t'ho deia jo que havies de confiar.
2: Sí, no, ja tot ha començat com el primer dia, 0-1. Va ser Deibau, avui ha estat Charuto. I anava a dir una cosa, però me la guardaré. Després d'ells, que tot el que dic, després trabuca. Alerta Gadella, atura. Molt bé, Denis, i se la lleva de damunt. Ernesto, que quasi me dona a jo mateix. Perquè, vos diré, la meva ubicació és darrere la porteria d'Edu, pràcticament a la cantonada esquerra seva. Per allà dalt som. Juga el Pozo. Toca la pilota Ricardinho. A la Piqueras ha fet falta, sí. Falta de Piqueras. O no n'assenyalar res? Sí. Falta de Piqueras, que es queixa, però, Miquel, per jo es falta. I, a més, targeta, eh? Alerta amb això.
3: Ja l'altre dia va ser un festival de targetes.
2: Sí. L'altre dia només faltava l'àrbitre del Mèxic-Sud-Àfrica del Mundial. Pilota per Pozo, ja tenim una faltata per cadascun, però en el cas del Palma, amb amonestació inclosa. Per Manolo Piqueras, traurà aquesta pilota aturada Ricardinho. Ricardinho cap a l'esquerra, Gadella, que ha tornat a pista. Marcel davant Fabinho, Gadella, Ricardinho, Rafa Santos, la parada és perfecta, i Denis també. La parat entre Ricardinho i Marcel. Ha estat perfecta per a l'actuació de Denis Cavalcanti, també. Torna la càrrega al Pozo. Rafa Santos. Alerta Rafa Santos, el xut. Ara ho ha tret Piqueras. Se'n va per terra Fabinho. Un espectador ajuda a aixecar-se en el Fabinho. I Fabinho que treu de banda. Maia. Fabinho. Dona sortida per la dreta, Denis Cavalcanti. Puja el porter del Palma. Anava a veure quina la fa, el xut. Directament fora. Edu per Ricardinho. No s'ha pensat, Edu. Alerta que l'atac del Pozo ha estat molt ràpid. Ara reclamen mans de Fabinho. Sembla que si l'ha xiulat l'àrbitre, mans de Fabinho, que no diu res, que se va cap endarrere. Pilota aturada, Miquel, ara sí, molt perillosa, a favor del Pozo, pràcticament, bueno, no te diré que a prop de la frontal de l'àrea, però molt a prop. Alerta, que pot haver-hi una sabatada de bebé o una pilota oberta en banda. Marcel espera a un costat. Amb bebé està també Gadella. I dintre de l'àrea, a prop de Denis, Rafa Santos, perdó. Alerta, bebé amaga, serà Gadella. Al peu d'Alison, pilota que surt per banda. No ha aprofitat el Pozo. Una acció pilota aturada que era molt bona, me semblava jo molt bona. 11-38 per arribar al descans. Guanya el Palma 0-1 gràcies al gol de Charuto. Alerta, Gadella, que la deixa a peus de Marcel. Marcel òbrica per Rafa Santos, banda esquerra. Li surt Deibao. Li fa el bloqueig Gadella, obrint aquesta pilota una altra vegada per la dreta per Marcel. Marcel que retalla, Marcel que xuta. Directament fora. Directament fora el xut. Se'n va Piqueras, entra Charuto, se'n va Alisson, entra Peña. Tenim en pista Denis, Deibao, Peña, Fabinho i Charuto. Pilota per Fabinho. Cap a Deibao. Oi, Deibao, el que ha fet Deibao. Pot marcar Deibao. Atura Edu. Atura Edu. Quin capellot ha fet Deibao. S'ha quedat tot sol davant Edu. I el porter del Pozo l'ha tret a fora de banda. Com està Deibao darrerament, aquest últim tram de temporada? Està fent unes coses, unes sutileses espectaculars. Deibao, Peña. Peña, una altra vegada Deibao. Deibao, ara no la perdis, no m'hi deixis malament. Pilota per Denis. Puja Denis. Obri cap a l'esquerra per Charuto. Charuto davant Bebe. Charuto aguanta. Charuto trepitja. Obri, és boníssima per Peña. El xut de Peña, Edu. Recupera Peña. Torna a jugar per Fabinho. Fabinho aguanta aquesta pilota. La toca, la tocava cercant Peña, però ha tocat finalment Ricardinho i es van de favor del Palma. I Denis ha aturat 3 o 4 molt bones, però Edu ja en du dues claus també, eh?
3: Sí, i a més ara en aquest darrer tram de partit, que és l'important, no? Que la dinàmica del Palma està siguent bona.
2: Alerta Charuto, ho intenta una altra vegada, Charuto, i ara com es falta? Falta de Charuto i targeta. Les faltes del Palma són totes de targeta. Ha aturat un contracop, això està ben clar. Quan ha perdut pilota i ha vist que el jugador del Pozo se n'anava, l'ha enviat per terra i, bueno, les targetes. Segona del partit per als jugadors del Palma. La primera va ser Piqueras i ara ha estat Charuto. Pilota per Pozo. Bebe. Ligeiro. Marcel. Marcel. Mans de Lucao. Pilota aturada per Pozo una altra vegada, Marcel. I ara la passada de Bebe no l'ha interpretada bé Ligeiro i serà pilota per al Palma. Estem a 10-24 pel descans. Continua guanyant el Palma per 0-1. I alerta, Miquel, que ja tenim 4 faltes, eh? Sí. Alerta, Charuto, fora! 4 faltes, encara no hem arribat a la meitat exacta de la primera part, eh?
3: Sí. Important i complicat pot ser, no?, per Palma, però bueno, sí. Confiem altres vegades en Vic, com s'arriba molt aviat en aquesta quarta o cinquena falta i després en els àrbitres hi costa, no?, quan t'ha arribat en aquestes alçades els hi costa un poc en més.
2: L'acció ara d'atac de Lucao per banda esquerra acaba amb un rebuig que arriba a les mans de Denis. Prepara canvis Josan, Denner i Rivera entraran en pista, toca Deibao per al Palma. David Peña ha connectat amb en Charuto. Charuto la deixa per Lucao. Pot marcar Lucao? Edu, una altra vegada. Alerta al contracop, molt ràpid. Quina jugada de Marcel. Molt bé, Peña, en defensa. Bueno, els peus d'Edu estan salvant el seu equip, eh? Quina altra aturada. Bebe, Rafa Santos. Bebe, que xuta. Massa creuat. Fora. Serà pilota per al Palma. 9-42. Pilota per Denis. Juga el porter del Palma. Ernesto. Ai, mare de Déu. Ernesto que torna la pilota d'Ibao i d'Ibao que la perd a la línia de fons i provoca un corna. Això no estava pressupostat, això. Corna a favor de Pozo. Cap allà que va Marcel. Sonen els tambors a la megafonia del Palau d'Esports de Múrcia. Pilota penjada al segon pal, la volea, la rebutjada Lucao, el contracop Ernesto, Ernesto que se'n va, Ernesto que no pot xutar, li ha llevat la pilota molt net Rivera, que la deixa darrere per Edu. Rivera, Rivera que se'n va d'Ernesto, Rivera, Ernesto posa el peu i l'envia fora de banda i Ernesto que s'ha enduit un cop a la cara. L'àrbitre ha xiulat l'àrbitre, falta, falta del jugador de Pozo. Per protegir l'acció ha tocat la cara d'Ernesto, però no sé si puja la falta al marcador. De moment no. Joc aturat, Ernesto està en terra, aprofitant. Juanga, si vols, no sé si hi ha
1: qualque missatge
2: publicitari.
1: Venga. Allà, missatges publicitaris que sonen així.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
1: De tot d'una tornem a Múrcia, però Miquel Vidal, com estàs veient les evolucions de l'equip d'Antonio Vadillo?
3: Pues bé, jo crec que dins el pla de partit previst i, a més, de moment, en bones sensacions, no? Perquè esperaven que fos un partit sofrit, de molt atac de Pozo, de nosaltres tenir opcions en contra, però la quantitat d'intervencions que ha hagut de tenir ja Edu fa mostrar que res més en fora de pensar que estem sotmesos. O sigui que molt bé, i, a més, el resultat és que comandi anant per davant.
1: Gavi...
2: I ha estat a punt de marcar d'Ibau el segon. Una altra jugada, sí. Contracop ràpida i molt, molt guapa. I li ha faltat res. Alerta ara, que se'n va conduint aquesta pilota a Adri Rivera. La deixa finalment cap endarrere. Aplaudiments de la graderia. Ricardo, Ricardo aguanta davant Lucao. Ricardo per Ricardinho. No arriba aquesta pilota Rafa Santos. Ha rebutjat Piqueras, però recupera Pozo una altra vegada. Ricardinho, ara Ricardinho i Ricardo, tots dos. Ricardo... Ricardo, que se'n va de Lucao. Ui, com s'han anat, alerta! Massa creuat el seu xut i la pilota que surt a favor del Palma. Està cridant Vadillo, anant Machado, que ha entrat per penya. Alisson, precisament, Machado. Piqueras, Machado. Machado, cap a l'esquerra per Maya. Maya davant Ricardo. Maya, Maya, que xuta! El cos de Ricardinho traurà davant de Palma. 0-1 gràcies al gol de Charuto. 2-4 en el capítol de faltes i 7-49 per davant encara en aquesta primera part. Juga Maya, Machado, Alisson, Machado, Machado, Machado, Machado panterra. L'àrbitre diu que no hi ha res, reclama falta Machado, jo crec que l'ha fent falta. Alerta al contracop, Denner, Denner, Denner, Denner la deixa a peus de Ricardinho. Ricardinho fa la passada però la fa per Alisson. Alisson, que deixa la pilota enrere per Denis, perdó. Denis copatge, directament fora, no pot arribar mai a... La deixa sortir Edu, banda a favor de Pozo. Jo crec que li havien fet falta en el Machado. Tal vegada Machado, perdent el control de la pilota, s'ha deixat caure en quant ha notat el toc del jugador de Pozo, però els àrbitres no han assenyalat res. Juga Rivera per Ricardinho. Ricardo. Ricardo, Ricardinho. Aguanta Ricardinho davant Machado. Ricardinho connecta amb Denner. Molt bé l'acció defensiva Manolo Piqueras. Pilota cap a darrere per Denis. Denis juga amb Machado. Machado, Maya. Maya que li demanava aquesta pilota. Maya connecta amb Alisson. Alisson protegeix la pilota. L'espitja Álvarez. Aguanta Alisson, que ha intentat anar-se'n. No ho ha aconseguit. Està reclamant falta Alisson. Són massa permissius amb Alisson, me sembla, no? En aquestes accions. Li donen per tot. Pilota sí. Per Denner. Ricardo. Ricardo davant Maya. Ricardo, alerta, Ricardo, la passada per Rivera, xut, fora. Miquel, que li concedeixen massa als defensors d'Allison, no?
3: Saps què passa? És que per molt que l'intentis remenar nou mous, i però és que no li fa res, saps? Ja. És complicat, les sensacions. Això li fan en David Peña i en la meitat ja han pitat falta.
2: Sí. Alerta amb aquesta altra jugada de Tata Pozo. Ha hagut de passar el cos Machado i provocar un corner. Pilota la cantonada a favor de l'equip murcià. Defensa el Palma. Una altra acció, pilota aturada. Quin perill aquestes jugades. Pilota cap endarrere, el xut de Ricardo. L'ha aturat Maya, diu l'àrbitre, que amb la mà. I sona la botzina. Hi ha temps mort que ha demanat Josan González, el tècnic de Pozo, Miguel Vidal.
3: Bueno, pues de moment igual, no? Pozo que ho intenta. Palma jo el veig molt ordenat, amb ses idees molt clares. Sabíem a tot moment quin partit és el que més li interessa i de moment no mos poden queixar. El resultat mos favoreix, ses sensacions no són dolentes i tampoc hem vist que físicament ha hagut de fer de moment una desfeta de que pensant que mos estiguem apotecant per la segona part. Per tant, jo crec que de moment ho tenim ben encaminat.
2: Sí, sí. És que jo no esperava un partit com aquest, la veritat.
3: És que saps què passa? És que a veure que aquest darrer partit te dona l'avantatge de la pista, però jo crec que ara per ara Pozo és el que té, entre cometes, l'obligació moral de guanyar. Jo crec...
2: Alerta Gadella, el xut, gol! Ah. Gol de Marcel! Gol de Marcel, que empata el partit. Gadella ha tret la pilota aturada directament cap a la banda dreta i allà Marcel ha engaltat un xut espectacular que ha entrat per l'escaire dreta de la porteria de Denis. Si és que no se pot xerrar. Ara que estaven dient lo bé que anava tot, empat al Pozo, un Marcel que està fent unes semifinals espectaculars. Ha empatat Pozo, Palma 1, Pozo 1, Palma 1.
0: Esports 3, en joc.
1: No ens poden dormir, no ens poden dormir i, evidentment, sabíem que aquest partit hi hauria una màxima igualtat entre els dos equips, Miquel.
3: Sí, i te repeteix que ara encara el gol fa que s'iguali, però l'important jo crec que és que el Palma segueix aquí sense sortir-se d'aquest partit que està fent. Que tinguis partit...
2: Cinquena falta del Palma, era la cinquena falta
3: sí,
2: del Palma.
3: Sí, sí, sí, sí. Això és... Això és delicat.
1: És el problema.
3: Perquè queden 6-21, que és molt i bueno, han d'anar vius. Però el que deia, el Palma ha de seguir amb aquest pla de partit, inclús el fet que Pozo pogués posar-se un gol per davant, no m'hauran d'entrar les presses. El Palma té un problema si ha de tirar d'èpica i remuntar un partit que se li envaia molt de ser mans. Perquè aquí és a on físicament ho notarem. Però mentre el partit estigui controlat i tu puguis saber que en els darrers moments si has de tirar del joc de 5, que no s'ofresquis... Mira, ara, per exemple, lo de les faltes sí que és important, no? I mos farà condicionar un poquet, tal vegada, la nostra defensa. Però, de moment, el partit jo crec que està controlat, diria.
2: Banda a favor del Palma. Jugarà Fabinho. Alerta Piqueras. Li hem tapat el buit que havia deixat la defensa per al xut de... el murcià, precisament, Manolo Piqueras, que és de per aquí, d'aquesta terra, que va començar en el Pozo Murcia. Juga David Peña per Denis. 5-13 per arribar al final de la primera part. El xut de Denis atura amb dificultat 0. La pilota surt per banda i torna a ser pel Palma. Fabinho, Piqueras, Peña. David Peña que retalla. David Peña davant Ligeiro, combina amb Fabinho. Fabinho per l'altre costat. Fabinho que se'n va, xuta directament fora. El xut de Fabinho directament fora. No ha reaccionat malament el Palma. No ha quedat tocant ni s'ha enfonsat a darrere. No, continua jugant ben igual. Ha cercat porteria dues vegades. I de moment, igualtat màxima en aquesta semifinal. Gadella. Rafa Santos. Ligeiro. Ligeiro que se'n va de Peña. Ligeiro, Peña corna. Bona acció defensiva de David Peña. Peñita, com li diuen al vestidor. Corna que traurà Gadella. Gadella per Ligeiro. Una altra vegada, mà a mà, Ligeiro Peña. Ligeiro que se'n va, no, li ha robat la pilota Peña. El contracop, Fabinho. Fabinho que s'ha d'aturar una mica. Combina una altra vegada per Peña. Peña, banda dreta, pilota per Fabinho. Fabinho xuta, Edu. Edu amb el pit, ha enviat la pilota fora banda. I han donat banda a favor de Pozo. L'haurà tocada Fabinho. Juga Edu. Usa la pilota Edu. Rafa Santos amb ell, Piqueras. Un altre duel d'aquestes semifinals permanent. Alerta la passada per Ligeiro. Ha robat Fabinho a temps. Surt Denis. Peña. Ai, alerta, que està errada la sortida de pilota. Ha estat un desastre. I el xut de Gadella, tant de bo que s'ha anat massa creuat fora. Alerta amb aquestes pèrdues. Charuto. Charuto, que també perd la pilota. Se la queda Peña. Peña per Deibau. Deibau, fora! Deibau davant la sortida d'Edu. També la picada i massa creuada, sortit fora. La tanguda d'Ibao. Juga Ligeiro. Torna la càrrega al Pozo. Gadella. Rafa Santos. Pilota per Ligeiro. La rebuda de Marcel, que està en tot. Ligeiro, Ligeiro, Ligeiro. Xuta. Rebutja d'Ibao. Banda a favor de Pozo. Se'n va Ligeiro. I torna a pista Ricardinho. Ricardo i Rivera preparats per sortir. Ricardinho, amb ell Fabinho. Marcel, Ricardinho. Obri cap a l'esquerra per Gadella. Gadella davant Peña. Gadella que se'n va, Gadella que fa la passada. La treta d'Ibao. I després Fabinho, banda a favor del Pozo. Gadella que posarà la pilota en joc. Estem a 3 de 7 per arribar al descans. Empat a 1 al marcador. El Palma amb 5 faltes. Banda que jugarà l'equip de José González. Ja se fa de repente el silenci al pavelló. I ara anima la megafonia. Ricardinho. Marcel, Ricardinho. Marcel, Ricardinho. Ricardinho, que tornarà a jugar per Marcel. No, ara ho fa per Rafa Santos. Rafa Santos li torna d'esperó, però Ricardinho perd la pilota. Serà banda a favor del Palma. Bona pressió defensiva ara de Deibau. I jugarà Fabinho. David Peña. Denis, xiula al públic la possessió del Palma per posar nerviosos els jugadors de Vadillo. Denis, al cap de Charuto, que no pot controlar. Banda a favor del conjunt murcià. Jugarà des de la banda Marcel, el capità, autor del gol de l'empat del seu equip. Rivera, Marcel. Davant ell, Fabinho. Ricardinho, amb David. Peña, que l'obliga a obrir cap a l'altre costat. Marcel que se'n va, Marcel que se'n va, Marcel que fa la passada. Recupera Fabinho. Fabinho, ara és boníssim el contracop del Palma per David Peña. David Peña donava la passada cercant Charuto, però s'ha avançat Rivera per enviar la pilota fora de banda. Tornarà a jugar Peña. David Peña, l'àrbitre li diu que quan xiuli demana distància als defensors. I traurà David Peña, no, la deixa perquè sigui Fabinho. Fabinho, gol, gol, gol, gol, gol de Charuto, gol de Charuto, gol de Charuto. Gol de Charuto, que estava esperant en el segon pal la passada de Fabinho. L'engaltava, l'ha enviada al fons de la porteria. Es torna a avançar el Palma. Ho torna a fer Charuto. De moment, l'home del partit. El Pozo 1, Charuto 2.
0: Esports 3, en joc.
1: Bon gol de Charuto, que posa per davant de nou a l'Illes Balears, Palma, futsal. Un cop d'autoritat quan més ho necessitava el conjunt d'Antonio Vadillo. Miquel.
3: Sí, bueno, ho dèiem, no?, que les sensacions no eren dolentes, a pesar de que Pozo havia marcat, de que... però en Gavi ho deia, el Palma no li havia fet massa efecte el gol perquè les sensacions eren bones, no? I ara en vi, però, bueno, una altra vegada aquesta connexió Fabinho-Charuto que està resultant letal avui per murcians.
2: Juga Denner per el Pozo, davant el Lucao, Denner que li amaga... Denner fent de Lucao. Alerta la passada. I Denis, que l'envia a corna. Corna a favor de Pozo. Vaja partit que s'estan marcant Fabinho i Charuto, sobretot. Saruto amb aquests dos gols. Corn a favor de l'equip de Josan González. I fa el silenci, com sempre, abans de sortir aquesta pilota. Rivera, la tocada d'Ibao, llàstima, i tornarà a ser corna. Ara des de l'altre costat. No ha estat a temps d'Ibao per deixar-la sortir, perquè el xut no era bo.

0: Això finalment serà falta i serà la sisena. És a dir, 10 metres a favor de Pozo. Edu que s'aixeca, Charuto que també continua en terra. El cop de Charuto ha estat al pit. I no veig que ha assenyalat l'àrbitre. Bé, de moment la falta i la targeta per Charuto, que clar, és la segona, Miquel. Charuto al carrer.
1: Buf.
0: Segona targeta groga per Charuto, l'home del partit.
2: És que... És una acció completament innecessària, sobretot estant en 5 faltes i amb una groga. És a dir, és que no té sentit.
0: Errada de Charuto greu.
2: Això sí que són... Vamos.
1: I que te pot marcar un partit com aquest.
0: Per fer una filigrana, sí, per fer una filigrana,
1: sí,
0: ha vist la segona groga i se'n va al carrer. I el Palma en inferioritat a 1.39 per acabar la primera part.
1: És que li posa...
0: I anem al 10 metres.
1: Li posa els peus al pit i a la cara del porter. Amb aquesta tisora que intenta fer.
0: Surt Barrón. Se situa entre pals l'Heroi i Marcel. Serà qui llenci aquest 10 metres. Mare de Déu, quin moment del partit més greu. Això, amb això sí que no comptàvem.
2: I no hi ha, vamos, no hi ha dubte, supos,
0: no hi ha dubte.
2: Perquè no demanen...
0: Alerta.
2: Palma tenia l'opció de demanar la revisió.
0: Marcel, camp esquerra, Marcel, Barrón, una altra vegada, sempre Barrón, i s'ha de repetir. I una altra vegada Barrón s'ha avançat. Bueno.
1: El tornarà a aturar.
0: Això ho hem vist tantes vegades.
1: Sí.
0: Barrón atura, però s'ha avançat i s'ha de repetir. Bueno, doncs tornarà Marcel. Tornarà Marcel. La pilota de Marcel va a les mans de l'àrbitre. L'àrbitre que xerra amb en José González. No sé què reclama el tècnic del Pozo. Simplement s'ha de repetir el 10 metres perquè s'havia avançat en la seva defensa d'aquesta acció. Carlos Barrón sempre va al límit, evidentment, com fan tots els porters. Però si t'aplaguen, doncs clar, s'ha de repetir. Però clar, el moment clau del partit ha estat aquesta, no sé si dir, autoexpulsió de Charuto. Evidentment, quan ja tens una groga i estàs amb 5 faltes, intentar l'acció que ha intentat sense veure que està el porter és una errada greu. En aquesta pista fa un any i 3 mesos el Palma va perdre la final de la Copa d'Espanya davant Peníscola per 4-3. Anem a veure si acabam amb aquesta mala ratxa de partits claus en aquesta pista. Després varen perdre el primer partit d'aquest play-off per 4-1. S'està demorant molt la treta, la segona, la repetició, no sé per què.
2: Hi ha revisió, no?
0: I diu, sí. Diu, no, però és que diuen que no hi ha res. Que no hi ha res, què vol dir?
1: Que no s'ha de repetir, que s'ha de repetir...
0: Que no s'ha de repetir, no, que no s'ha de repetir. Que Barrón ha aturat el 10 metres, perquè torna a la pista Denis Cavalcanti.
1: Sí, ja està,
0: o
1: molt
0: sigui
1: bé.
0: Que no s'ha de repetir. I doncs, mira, la revisió ha anat bé.
1: Beníssim.
0: Han estat un munt de temps, eh? Et deu haver afilat molt prim.
2: És que ara, a la repetició, que se veu com es peu dret de Barrón, passa la línia, però no se'n sopeu que atura el balón atura en sopit i es cosa està per darrere de la línia.
0: Clar.
2: Saps? És a dir, si realment és el moment descomptat, descomptat jo crec que és o bé damunt la línia o un poquet inclús per darrere.
0: Però donen pilota a Pozo.
2: I repetirà, n'hi do?
0: No, bueno, sí. Tornem a jugar, pilota, vot neutral a favor de Pozo. Juga bon Marcel, Gavella... Marcel per Gadella per Ricardinho, alerta amb aquesta acció, el xut! La treu Ernesto, que se la lleva de damunt i l'envia directament fora per l'altre costat.
2: Bueno, una altra vegada Barrón ha estat determinant.
0: Una altra vegada, sí senyor.

0: Pilota per Pozo. Estem a 1-13 per arribar al descans. Alerta Marcel. Retalla dues vegades Ernesto. Pilota per Gadella. Gadella per Ricardo. Ricardo la treu de fora. I ara està Rafa Santos, el que ha fet una rematada acrobàtica, però la pilota li ha anat fora a la dreta de la porteria de Denis. 1:30 per arribar al descans. I no manllem d'escap l'acció de Charuto, que havia fet dos gols i després la liada. Recordem que el Palma està amb 3 jugadors, eh? Encara està als 2 minuts amb inferioritat. Alerta Gadella! Entre Daibao i Denis, la treuen Marcel, Denis! Un altre aspecte que no havíem destacat.
1: Clar, clar.
0: Hem de recordar que el Palma està amb 3 jugadors i un porter. Gadella, Marcel, la passada cap endarrere, Gadella, Denis! Una altra vegada. Mare de Déu. Ara és un afusellament.
1: I si Pozo no marcàs, el començament de segona part encara seria amb inferioritat.
0: Sí, perquè ha succeït a 1:39.
1: A 1:39. A 1:39.
0: Edu, que toca pilota per Ricardinho. Alerta Marcel, Marcel! L'aturada Fabinho, no sempre. L'àrbitre no diu res. Fabinho no ha trobat a Ernesto en aquest contracop. Allò me sembla que l'havia tocat amb la mà. Però, com que ja no tenen repeticions, no puc dir res més. Rafa Santos amb en Fabinho i ara han demanat revisió. Vull suposar que han demanat revisió per una possible mà de Fabinho. Bueno. Com està el partit?
2: Sí.
0: Com està el partit? Amb estats de nervis a un costat i un altre. Queden 7 segons per arribar al descans. Estem guanyant 1-2, perquè s'ha de recordar que estem guanyant 1-2, que el Palma està amb inferioritat per l'expulsió de Charuto, que està en, que ja ha superat les 5 faltes i que ara se reclama una mà de Fabinho. Jo no puc saber si era dintre o fora de l'àrea. Jo estic a l'altre costat de la pista i des d'aquí no puc veure la ubicació de Fabinho correcta.
2: Si és mà, crec que era dins l'àrea. Crec.
0: Sí?
1: Sí, el que no han vist és si l'ha tocat
2: sí,
1: en sa mà.
2: El que no han vist encara és si l'ha tocat en sa mà. Però si l'ha tocat és dins l'àrea.
0: Bueno, s'està revisant. Vadillo que xerra amb Gadella, el jugador de Pozo. L'àrbitre que li mostra targeta groga al delegat del Palma. Perquè m'imagino que estan protestant de manera intensa aquesta acció, perquè clar, ara el que ens faltava és un penal, ara. Però bueno, sortirà Barrón i ja veurem. Anem a veure, decisió presa. Què diuen els àrbitres? Que no hi ha res. Bueno. Avui no puc dir res, eh, Juanga?
2: No, avui va bé. Avui s'estan guanyant s'encimada.
0: Avui la cosa amb les revisions està bé.
2: Sí.
0: I lo de Charuto era just. Alerta, Marcel. Marcel, Gadella. Molt bé, Ernesto. Allunyant aquesta pilota. I final. Final de la primera part. Amb el marcador de Pozo 1, Palma 2. Els dos gols de Charuto, que després ha estat expulsat. Justament, jugadors a vestidors.
2: I així acaba, així arribem al temps de descans. Aquest partit per 1-2, victòria parcial del conjunt d'Antonio Vadillo. Miquel Vidal, com has vist aquesta primera part?
1: Bueno, pues una bona primera part de Palma. Jo crec que està fent el partit que necessita, el partit que jo, el manco, intuïa que podia ser lo apropiat. I m'està agradant perquè la gestió del partit és bona, perquè el resultat és bo. I llevat d'ara de sa ninada, perquè és una ninada el que ha fet en Charuto, que mos pot hipotecar, que mos pot sortir molt car, perquè a més està clar que avui sa connexió Fabinho-Charuto estaria funcionant, perquè ja no només és el tema de l'expulsió, sinó el jugador que avui ha marcat dos gols és el jugador que no tindrem a pista, però bueno, mala sort. Han superat altres dificultats, però han superat aquesta. Jo confio que el Palma segueix que fent un partit serio i un partit coherent com és que està fent, i que cada vegada Pozo se veurà més pressionat, més tensionat, i pot ser que comencin a aparèixer les errades i el Palma ho pugui aprofitar.
2: I de deixant descansar en Gavi Fortesa, però no te'n vagis molt tan fora, perquè sé que tens moltes ganes de parlar d'un tema, però serà després de connectar amb els serveis informatius i parlarem del tema del dia d'ahir, el d'avui i el de la setmana que ve, que no és altre el nom propi de Martín de Michelis, i té moltes ganes d'escoltar en Gavi Fortesa. Això serà d'aquí uns moments. Fem una aturada per la publicitat i després els informatius.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
4: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
2: I estàvem també molt pendents del filial de l'Illes Balears Palma Futsal i Miquel Vidal no ha anat bé a Mataró, eh?
1: No, Mataró ha tingut una entrada a la segona part molt forta, s'havia parat per davant 4-1 i en el final, pues, Palma ho ha intentat, s'ha quedat a les portes, però...
2: No ha aconseguit l'ascens.
1: L'ascens se queda a Mataró i Palma haurà d'intentar una vegada més l'any que ve.
2: Haurà d'esperar, esperant que arribi aquest ascens en la temporada que ve, però meritoria la temporada del filial de l'Illes Balears Palma Futsal, que es queda a les portes de l'ascens. Dit això, ha entrat en aquest estudi número 1 d'IB3 Ràdio la meva estimada companya Laura Vanrell amb informació fresca, informació d'actualitat. Per tant, fem un parèntesi a la informació esportiva. Laura Vanrell, com anem? Molt bon vespre.
5: Molt bon vespre. Començam aquest repàs de l'actualitat amb una darrera hora de Mó, on l'entitat ecologista Via Menorca del GOP ha convocat una protesta contra la massificació turística a l'illa. A la plaça Biosfera s'apleguen tot de persones vestides de negre i acompanyats de formigues gegants. Blai Barber, bon vespre, què ens pots explicar?
6: Bon vespre, i està a punt d'entrar aquí a la plaça Biosfera de Maó aquestes formigues gegants, tot per deixar clar que s'organitzen com elles de forma col·lectiva davant l'amenaça que diuen suposa per al territori la massificació turística a Menorca. Volen que es replantegi el model turístic econòmic actual amb els aqüífers que diuen estan en descens o el preu de l'habitatge en alça sense que hi hagi prou accés, diuen ells, els convocants per a la població resident. Creuen que el model actual centrat en turisme tampoc està generant feines prou dignes i critiquen que encara no hi hagi un límit a l'entrada de vehicles a l'illa.
5: Gràcies, Blai Barber, directe des de Menorca. Seguis aquesta convocatòria de Via Menorca al GOP. I més notícies de la jornada. L'incendi agrícola declarat aquest migdia en una finca de Campos a Mallorca, situada a vorera de la via que va a Serràpita, a la zona de Son Catlà, ha cremat 23 hectàrees de superfície. Així ho han notificat els bombers de Mallorca, que han actuat en l'operatiu d'extinció durant 3 hores amb dotacions terrestres dels parcs de Llumajor, Felanitx i Manacor, i també dos helicòpters. Per cert, que aquest cos d'emergència té un nou vehicle multifuncional i equipat amb una gran grua i diferents mòduls. Està especialment dissenyat per actuar en incendis, rescats, intervenir quan hi hagi esfondraments d'edificis i també per sufocar les bateries dels cotxes elèctrics. Ho explica Xisco Bonnin, cap dels bombers de Mallorca.
7: És una queixa estanca que principalment està orientada en els incendis i en els incendis de vehicles elèctrics. Els vehicles elèctrics que han d'estar... preocupa les bateries, han de passar normalment una quarantena, entre cometes, no? D'unes 48 hores, i sobretot si ja estan molt tocats, es convenien ficar-los dins aigua, doncs tenim aquesta espècie de queixa que nosaltres podem dur en el lloc de sinistre, podem ficar el vehicle de dins.
5: I el sopar de Nofres de Mallorca ha reunit un total de 26 persones amb aquest mateix nom en una trobada que se celebra en el seu desè aniversari. La trobada es fa en el marc de la festivitat de Sant Nofre per commemorar la seva onomàstica i donar visibilitat a un nom tradicional a les illes que, segons han lamentat, està en retrocés. I un darrer punt internacional, l'exèrcit d'Israel ha ordenat als residents de 24 poblacions del sud del Líban que abandonin les seves cases pel llançament de nous atacs aeris després de denunciar que les milícies de Hezbollah han trencat l'alto el foc amb vigor. Durant la jornada han mort almenys 4 persones i diverses més han resultat ferides, tot i que de moment no hi ha un balanç oficial. És tot, són les notícies destacades hores d'ara, les actualitzarem al butlletí de les 9.
2: Moltíssimes gràcies, Laura Benrell, per aquesta informació. No hi vas, al Mallorca Live, en el dia d'avui?
5: No, a fer feina, de fer feina primer.
2: No ets aitaner? Avui canten Aitana.
5: No sóc fan de Aitana.
2: I d'en David Guetta, que demà farà de les seves?
5: Tampoc, demà també faig feina.
2: També fas feina. I ahir tampoc hi vas anar.
5: No, tampoc, també vaig fer feina.
2: També vas fer feina.
5: Lo que té cap de setmana d'informatius.
2: Quina llàstima.
5: Sí, m'ha estat molt de greu, nona.
2: Gràcies, Laura. Laura Benrell, per tota aquesta informació. Mitja Mallorca, hi va, o més de mitja, hi va al Mallorca Life. O sigui, en aquestes dates, en aquest cap de setmana, l'illa es xapa entre la gent que va al Mallorca Life i gent que no hi va. Per feina o per altres circumstàncies, no? La Laura Benrell i jo som d'aquella part que no hi va per circumstàncies laborals. Miquel Vidal, no sé si t'animaràs a anar al Mallorca Live.
8: No tinguis cap dubte.
2: Perfecte. Cap dubte ni una, no? El qui no sabem si hi anirà o no al Mallorca Live, jo crec que no. No li convé. És Martín de Michelis. Anava a dir, no sé si dir ja, l'entrenador del Mallorca o l'exentrenador del Reial Mallorca. Gavi Fortosa, ets per aquí, no?
9: Sí, som per aquí.
2: Sé que tens molta...
9: A vegades, si diu que anirà, com que després no s'apresentarà...
2: Efectivament. Potser li han regalat entrada perquè deia que hi aniria i després no hi va. Tenint entrada i tot, eh? El que sabem a hores d'ara, més o manco el que vàrem contar a la jornada d'ahir, segueix en l'aire la continuïtat de Martín de Michelis al front del Mallorca. Ni el club ni el tècnic per ara s'hi han pronunciat, però com ja es va saber ahir, sembla que de Michelis negocia amb el Leipzig de la Bundesliga, una circumstància de la qual no tenia coneixement el Mallorca, i quedaria així en entredit el seu compromís amb els vermells i les ganes que va expressar de tornar a l'equip a primera. Fa només 2 setmanes, el 28 de maig, que el club va anunciar la seva renovació fins al 2028, i el Mallorca vol fer valer la clàusula de rescisió en cas de sortida. Ahir se'n va parlar molt, avui també. Les xarxes socials fan fum parlant d'aquest tema, i jo sé que en Gavi Fortosa vol donar la seva opinió, però el vull donar-li un al·licient més, no? I anem a escoltar què deia Martín de Michelis setmanes passades en quant a la seva continuïtat amb el Mallorca, i com traia pit Martín de Michelis i deia que volia continuar al club vermell.
10: Ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiere quedarme. Sí, totalmente. Soy el primero que me quiero quedar y que quiero estar, y ojalá que muchos de mis jugadores, independientemente de sus contratos y de su presente, de situación, cada uno tiene su ambición en la vida. Yo no quisiera irme. Quiero quedarme, quiero reconstruir, pase lo que pase. Quiero trabajar 38 fechas, estoy feliz en la isla, dentro de la institución me han dado una libertad para poder trabajar como creo que puede trabajar un entrenador. Como dije el primer día, no venía a mostrarme. Después de todo esto, no me voy a ir al aeropuerto y salir corriendo desde acá. Me juntaré con quienes me contrataron, está mi gente que me representa, está mi staff acá, y en el transcurso de los próximos días tomaremos una decisión en conjunto, pero pensando y analizando bien.
2: La maroteca, ¿eh? Quina meravella, eh?
9: Me sap de riure.
2: No pens agafar l'avió i anar-me'n corrent-se, eh?
9: S'ha anat en bicicleta.
2: Jo crec que... això és el que passarà. Això és el que passarà. Una cosa, Gavi... A lo millor dilluns...
9: Aquí ja surten
2: els protagonistes. Dilluns a lo millor pot haver un gir dels aconteixements, però bé, digue'n, Gavi.
9: Vaig molt ràpidament. Primera qüestió, com va arribar de Michelis al Mallorca? No estava a la llista d'entrenadors que tenia el club per substituir Arrasate. Sí. En de Michelis el varen oferir. I de Michelis va quedar en el Mallorca perquè va ser l'únic que va acceptar el que el Mallorca oferia, que era acabar la temporada i després negociar. Tots els altres volien acabar temporada i una més. Aquest senyor, com que no havia entrenat a ningú, va acceptar, després de dir 40 vegades que ell no venia aquí a mostrar-se per res. Mira, des del dia de la seva presentació, que jo vaig cobrir, i ja no m'ho va agradar, i no és oportunisme, perquè ho he dit sempre, a partir d'aquell dia, una persona que contínuament justifica coses que no li han demanat, això ja em fa mala espina. Ha estat 3 mesos parlant de ser molt frontal, d'anar de cara, tant de bo. Parla sempre de compromís, de que ell no va venir per mostrar-se, i sempre donant mostres d'un professionalisme que ja heu vist. Aquesta espantada ja la va fer com a jugador a l'Atlètic de Madrid. I el seu currículum com a entrenador és el filial del Bayern Múnich, destitució a River Plate, el varen engegar, i descens a segon amb el Mallorca. Enhorabona, Leipzig.
2: Sí, enhorabona i que tinguin sort. Que tinguin sort.
9: No, i mira, dit tot això, encara afegiré que tinc un petit dubte. Tal vegada, en el Mallorca li varen vendre una moto en plan de fitxatges i de reestructuració de la plantilla i de renovació del plantel i totes aquestes coses, i tal vegada ell ha vist que això no era cert i ha dit, i d'on me'n vaig? El que passa és que si tu decideixes anar-te'n, el primer que has de fer és posar-te en contacte amb el club que t'ha renovat per 2 anys. Clar. I el Mallorca s'ha entemut de tot això pels mitjans de comunicació, i els mitjans de comunicació per l'entorn de De Michelis, que aquesta és una altra. Sí. No tan sols deixa penjat el Mallorca, deixa penjat tot aquest cúmul d'ajudants que va dur, que no sé si eren 7 o 8. Tots queden al carrer, s'han quedat tots plantats.
2: Sí, sí. I
9: és un farsant.
2: La veritat és que... mira que han vist coses, i tu més, Gavi Fortuny, sí, en el món del futbol i de l'esport, però aquesta no l'havíem viscuda mai.
9: Aquesta és nova.
2: No l'havíem viscuda mai de la vida. En qualsevol cas, veurem, perquè en algun moment algun dels protagonistes d'aquest col·laborat haurà de sortir i donar la seva versió i explicar les coses, sí, sí, com han passat, i sabrà quin serà el desenllaç, que jo crec que la setmana que ve començarem a saber cosa. Dit això...
9: És que encara que torni enrere, aquest home no pot tornar.
2: No, ja queda tocat, marcat, i no pot continuar sent entrenador del Reial Mallorca.
9: A punt de començar la segona part a Murcia.
2: I donem a viure aquesta segona part que ha de desembocar en que l'Illes Balears Palma Futsal aconsegueixi arribar a la finalíssima del playoff pel títol. Endavant.
9: Comença la segona part. Recordem que el Palma està encara amb un home menys, que seran uns segons per l'expulsió de Charuto a les acaballes de la primera part. Està combinant ara molt bé Pozo. Alerta el xut. Xut de Cadella, s'ha estavellat el cos d'Ernesto i es perdrà la pilota per banda. Està preparat per sortir com un llamp Mateus Maia quan arribi el moment. Alerta, Gadella, xuta, Denis! I ara el que intentava una altra rematada espectacular ha estat Marcel. No ha pogut davant Fabinho. Duim 20 segons, i això vol dir que està a punt d'entrar Maia. Està defensant el Palma en Deibau, Fabinho i Ernesto. Traurà de banda Pozo. Tot això amb 1-2 a favor del Palma en el marcador. Alerta, la passada per Rafa Santos fa la picadeta i gol! Gadella de cap. Cadella de cap, ha marcat l'empat a 2 i el gest d'Antonio Vadillo és esclaridor. S'està referint a qualque defensor del Palma que no ha fet el que ell ha demanat, ha fet un andallà, així amb el braç, 3 vegades, perquè qualcun no ha assimilat el que li estava dient, i que és que la pilota ha anat a la línia de fons, Rafa Santos l'ha picada a l'interior de l'àrea i arriba Cadella tot sol per rematar de cap. Empat a Gadella, Pozo 2, Palma 2, el Palma ja en 4.
2: Esports 3, en ja. I ha començat de la pitjor manera possible aquesta segona part, Miquel.
9: Alerta! Bueno. Gol d'Ernesto, gol d'Ernesto, gol d'Ernesto, gol d'Ernesto, gol d'Ernesto! Gol! D'Ernesto, una altra vegada! Amb assistència de Fabinho, que l'ha vist arribar per banda dreta, i Ernesto, que se va a la bancada perquè entri David Peña, ha voltejat el marcador als 5 segons d'empatar Pozo. Marca Ernesto, Pozo 2, Palma 3.
2: Esports 3, en joc. I de podem borrar el que anàvem a dir fa 10 segons, i que bé ha respost l'Illes Balears Palma Futsal en aquesta gol en contra, Miquel.
1: Importantíssim, no? Importantíssim perquè, clar, sortir...
9: Alerta, pot marcar el Palma. Maia, fa la passada per Fabinho. Al pal, Fabinho! Per davall del cos d'Edu, el contracop del Palma, fulgurant, i Fabinho, que remata el pal, ha estat a punt de fer el quart. Mare de Déu, com ha començat la segona part.
2: Mare meva, com ha començat aquesta segona part elèctrica, Miquel.
1: Sí, bueno, interessant, no? Interessant veure que Palma segueix enxufat, que Palma segueix en bona dinàmica, i jo crec que cada vegada més notarem un Pozo insegur, amb presses, i que se mos obrirà molt més aquestes opcions de contra, d'aprofitar errades no forçades de Pozo. Jo crec que se mos està porant, a pesar d'haver enquixat aquest gol tan aviat a la segona part, el partit se mos està porant molt de cara.
9: Traurà davant del Palma, la deixa d'Ibao perquè sigui Fabinho. Fabinho, cama dreta, xuta Fabinho! Intentava rematar Maia, no ha pogut. I la pilota finalment serà per Pozo. Traurà Pozo un minut i 10 segons de la segona part i hem vist l'empat de Gadella, el gol d'Ernesto. No sé què més hem dit. Ja
1: espal.
9: Bueno, espal d'en Fabinho, mare de Déu. El Palma que ha començat amb 3 jugadors.
1: Així és.
9: Recupera Denis, picabata per Maia que se'n va, alerta Maia xuta, dedo a corna. Idò, afegeix aquesta, a punt de marcar Mateus Maia, corna a favor del Palma, corna que traurà d'Ibao, Edu Podrosa ha agafat la pilota i ja juga Pozo amb atac. Juga el conjunt murcià, pilota per Ricardo que se'n va de Maia Panterra, pilota fora de banda a favor del Palma. Ha perdut el control de la pilota Ricardo. Molt ben defensada aquesta acció per Mateus Maia, que també s'ha posat les piles en aquesta semifinal. Juga per Penya, pica la pilota, no pot arribar Fabinho, ha defensat molt bé Gadella, pilota a mans d'Edu. 2 minuts d'aquesta segona part, 2-3 guanya el Palma, sense faltes de moment. Juga el conjunt de José González mitjançant Gadella pilota cap endarrere, Ricardo, alerta que està a punt de robar Maia, Ricardinho, pressiona Penya ha recuperat Fabinho, ai, li ha fuit, havia recuperat inicialment, alerta que se'n va Gadella, el xut, Rafa Santos, el xut i l'atura de gol. Gol del Pozo. Era massa miracle. Han rebutjat dues vegades, dues rematades de Pozo, i a la tercera arriba l'empat. No té clar qui ha estat l'autor de l'empat atrás, però ha arribat al tercer. Empat a Pozo, Pozo 3, Palma 3.
3: Esports 3, en joc.
2: Quina llàstima aquest gol del Pozo, que posa les taules en el marcador. Anem a veure si ara podem veure el gol del Pozo Murcia, perquè aquí ens arriben les imatges en bastant de retard, i veurem com ha marcat el conjunt murcià, Miquel, però quina autèntica llàstima.
1: Sí, bueno, de moment...
9: Hi ha partit.
1: De moment Palma segueix estant completament dins del partit, no hi ha por. A veure que Pozo també ha sortit en ses piles carregades, que també ha sortit sabent el que hi ha en joc, i ens haurem d'esforçar. I ojo, perquè l'expulsió de Charuto... Sí, Ricardo Mayor ha estat. Ricardo Mayor. L'expulsió de Charuto no només ens afectarà per perdre un pivot i un jugador d'estar enxufat, és que les cames que tenim, que cada vegada ens fallaran més, perdre un efectiu com Charuto, que així mateix està jugant minutatges importants, pues probablement també ho notarem.
9: Hi ha una discussió ara entre José González, el tècnic de Pozo, amb els àrbitres. Me sembla que ha estat amonestat, José. Juga aquesta pilota a Lucao, que l'envia directament fora, creurà Pozo. Empat atrás en el marcador. Amb aquestes... mirant l'horitzó, amb aquestes prorroguetes que li graven en un Juanga, alerta.
2: Sí, ja tothom m'ha fet la broma, no. Ja està.
9: Pilota per Denner.
2: La sort és que me'n vaig de vacances. O sigui que...
9: Ah, te'n vas de vacances?
2: Sí, el títol...
9: O sigui, te dona igual avui una pròrroga.
2: El títol es decidirà sense pròrroga i penals perquè jo no hi seré.
1: El que fa falta saber és si prorrogarà ser vacances després.
2: Sí. No crec.
9: Juga Pozo. Ligeiro. No hi ha res, diu l'àrbitre. Alisson. Deixa la pilota a peus de Deibau. Lucao. Lucao de David Peña. Deibau. Cercen en Lucao. Denner s'ha posat davant i la pilota arriba a les mans d'Edu. 3 minuts i mig de la segona part. 3-3. I al descans estava 1-2. Juga Ligeiro. Ligeiro, pilota per Marcel. Marcel davant ell, Lucao. Protegeix Lucao. Marcel que se'n va. Marcel que continua. Marcel entre dos contraris, la perd. Alerta que recupera Ligeiro. El xut, fora. Reclamaven falta de Lucao. Els àrbitres diuen que no hi ha res. Se'n va Deibau i torna Piqueras. Pilota llarga per Alisson. Alisson xuta. Edu a corna. Com s'ha tret Alisson aquest xut? Com se dona la volta aquest home? Quina agilitat, que sembla mentida amb el seu físic. Però ho fa. I ha estat a punt de marcar. Corna a favor de Palma, Peña, Piqueras. Fora. Bruixet i desviat el xut de Manolo Piqueras. Juga Pozo. Marcel. Bebe. Marcel. Toca en camp propi el conjunt de Josan. Denner. A punt de robar Lucao. Ligeiro. Ligeiro a l'altre costat per Bebe. Bebe ja la pica llarga cercant Denner. Control de Denner davant Piqueras. Denner canvia a l'altre costat una altra vegada per Ligeiro. Ligeiro empenya. Ligeiro xuta. Se la queda Lucao. Se la queda Lucao, que protegeix amb el cos. Alerta, Lucao, a punt de perdre. Arriba la pilota a mans de Denis, que ja juga per Alisson. Alisson, jugada característica. Inclinat cap endarrere, d'esquenes. Alerta, Alisson, que se'n va. L'han agafat. Falta, sí. Falta ara clara de Denner, que no podia amb ell. Se n'anava com... com Locas, un jugador potent i amb força. Molt difícil d'aturar. Segona falta de Pozo. Cap el Palma en aquesta segona part. En aquest sentit han començat a l'entrevés, Miquel.
1: Sí, important, no? Perquè recordem que en cas de pròrroga tot el que hi hagi dins la motxilla durant la segona part sí. Torna durs a la pròrroga.
9: Sí. Bueno, com està el partit? 15 minuts encara per davant. 3-3 en el marcador. I Fabinho que posarà la pilota en joc. Pilota aturada a favor del Palma. Denis que xerra amb Alisson, que s'han anat cap a la banqueta juntament amb Lucao. Han entrat en pista Ernesto i Machado. Anem a veure Fabinho. Cama dreta, agafa carrera. Molta, com sempre. Fabinho, xutarà Fabinho. Fabinho, Fabinho, Edu! Aturada espectacular d'Edu i targeta groga per Gadella. I per què? No he dit res. No he dit res significatiu. Bon, amb on està Gadella. Va bé. Important. Un jugador molt important a les files del Pozo. Fa escalfament Lin. I això serà repetició de la falta. Tornarà a xutar Fabinho. Vinga, Fabi. Vamos, Fabi. Agafa més carrera encara. Sembla que no li ha bastat a la primera. Va a la segona. Cama dreta. Xuta Fabinho. Edu. Una altra vegada li ha aturat Edu enviant la pilota, ara sí, a corna. Continua el Palma amb atac. Quin partit més guapo. Hi ha hagut targeta per Ernesto, que ara la signen al marcador. Alerta al contracop de Pozo. Bebe. A les mans de Denis. Que juga ràpid per Fabinho. Fabinho que es desfà de Bebe. Fabinho combina a l'altre costat per Machado. Machado pilota per Piqueras. Ernesto que aguanta pilota. Toca en curt per Machado. Machado no troba la posició de tir. Juga amb Fabinho. Fabinho panterra. L'àrbitre diu que no hi ha res. A les mans d'Edu. No sé d'on ha sortit aquesta targeta. Tal vegada ha estat per Ernesto i Gadella. Tots dos a la mateixa acció. quan anava a xutar la primera vegada Fabinho, amonestat tot dos i repetició de la falta. Bueno, està jugant Pozo amb atac. Torna Marcel, quina por que me fa. Se'n va Rivera i torna Rafa Santos. Aquest també me fa por. Alerta al corna. Bebe, bebe cap a de fora. Gadella, amb ell Machado. Gadella recula la pilota cap endarrere. Edu, s'incorpora Edu. Alerta Edu. El públic se creix. Gadella es desfà de Machado. Pilota per Marcel. Marcel obri l'altre costat per Bebe. Bebe davant Fabinho. Bebe aguanta, Bebe, línia de fons, Fabinho la treu fora de banda. Traurà Pozo, dona instruccions Vadillo, està més calmat Josan González. Vadillo està com sempre, per jugar. Bebe, Bebe que l'ha de... Uf, ha tocat Ernesto, corna des de l'altre costat. Corna a favor de Pozo, 14 minuts per davant. Només han passat 6 des de la represa, però me sembla que duim un partit sencer de tantes de coses que han passat. Marcel, Gadella, molt alt, moltíssim. Traurà de porteria Denis. Canvis al conjunt de Pozo, se'n va Bebe, a tornar Ricardinho, Ernesto, Fabinho, Machado. Machado amb problemes. Machado juga per Piqueras. Piqueras, alerta que li recuperen la pilota, línia de fons, i l'àrbitre que diu corna. Ara ha tingut molt de problemes el Palma per treure jugada la pilota des de darrere, i la pressió de Pozo ha estat efectiva, fins i tot forçant un corna. Ricardinho, Gadella, Gadella per Marcel, Rafa Santos, amb ell Piqueras, Rafa que juga amb Gadella. Gadella aguanta davant Fabinho. Gadella que se'n va, xuta Denis, l'ha tret el Palma amb problemes, però la treu Fabinho. A Ernesto no se la queda. Alerta Ricardinho. Denis, protesta el públic la caiguda de Ricardinho. Recupera Pozo en defensa. Pilota per Fabinho. Fabinho, Fabinho fa la passada. Piqueras, Edu, amb una mà Edu, caiguent en terra, tret aquesta pilota. El públic tornava a demanar, no sé si mans d'un jugador del Palma o què. I rotacions immediates de Vadillo. Entren en pista Maya, Lucao, Deibao i Peña. Rotació completa per canviar la dinàmica del moment del partit. Deibao, Peña, Deibao, Deibao per Peña, surt Edu, que l'envia fora de banda. Molt atent Edu, perquè estava molt lluny de la seva porteria per sortir en aquesta acció. Traurà de banda David Peña. Deibao, Peña, Deibao, alerta al control, Deibao, aguanta, i serà banda per Pozo. Banda que ha forçat, molt bé, Rafa Santos. Rafa Santos d'esquenes, amb ell Deibao, pilotada de Deibao, directament a la graderia. Continua escalfant l'Im, però no surt. Pilota que jugarà Pozo des de la banda. Gadella, Marcel, Gadella, amb ell Maya. Ricardinho, Marcel, Ricardinho, es desfà de Peña, fa la passada per Marcel. Marcel es desfà de Lucao. Marcel, Marcel, Marcel, gol. No, fora, fora. L'he vist a dins, l'he vist a dintre de la porteria de Denis. Finalment es corna. Corna que traurà Ricardinho. Es pitja Pozo per remuntar el marcador. Sempre per davant el Palma. 0-1, 1-2, 2-3. Ricardinho, alerta a la volea de Marcel, molt, molt, molt lluny, per damunt de la graderia que està darrere Denis. Traurà Denis, no sé què dir de la megafonia.
2: Està emocionat aquell home, no?
9: Sí, sí, tremendo. Lucao, Lucao cap a l'esquerra per Maya. Peña, Deibao, Peña, Deibao, Deibao, ai, directament fora aquesta passada per Maya. No sé què li diu Vadillo en Deibao. I juga Marcel. Ricardinho, Marcel, davant ell, Lucao, Marcel, Rafa Santos Panterra, l'àrbitre diu que no hi ha res. Defensa d'Ibao, pilota per Marcel, pilotada de Maya a la graderia. Pilota i a córrer. Vadillo que crida Nalisson. Marcel, Ricardinho, Santos, alerta, arriba Peña i l'envia fora de banda. Banda a favor de Pozo. Està intensíssim el partit, intensíssim, que pot caure de qualsevol sí. banda. Traurà de banda Pozo. Alerta a la frontal, Denis! I Maya amb el cap a corna. Mare de Déu. La veritat és que l'actuació dels dos porters està sent espectacular, eh? Tant un com l'altre.
1: I així...
9: Alerta a corna i el gol. Gol de Rafa Santos. Al corna i Rafa Santos, que marca el quart per primera vegada. Es posa per davant en el marcador. El Pozo Murcia ha marcat Rafa Santos. Pozo 4, Palma 3.
3: Esports 3, en joc.
2: Vido, se li complica, se posa costa amunt el partit per el conjunt d'Antonio Vadillo, però té capacitat per poder refer-se, Miquel.
1: Sí, ara, important, no caure en la desesperació, que no moren dins les presses, no... Hem d'aconseguir canviar aquesta dinàmica d'aquests darrers minuts que hem perdut un poquet el balón i estem una miqueta supeditats per Pozo, però no hem de desesperar.
9: Quina aturada d'Edu, una altra vegada. Banda a favor del Palma. Deibao. Deibao, juga el Palma. Alisson la treu fora, recupera Pozo. Molt bé, Maya. Molt bé, Maya, tallant el contracop. Banda a favor de l'equip murcià. I és que 4-3 ha remuntat Pozo, però és que queden 11-40. Queda un món de partit. Alerta aquesta pilota llarga directament a les mans de Denis Cavalcanti, que la deixa a peus de Peña. David Peña, Maya, Alisson, no pot arribar, se la queden ells. Denner, possible falta del Palma, que no xiula l'àrbitre. Ara sí, l'ha xiulada. Falta d'Alisson, ha quedat entès en terra un jugador del Pozo. Jo és que, clar, tal vegada no sigui falta, però és que si topes amb Alisson, surts rebotat. I caus en terra, no queda altra. S'aixeca ja el jugador de Pozo, que era Rivera, i anem a veure si senyalen falta o no. Surt la mopa, de moment joc aturat, el marcador no puja. La que seria la primera falta del Palma en aquesta segona part, de moment no hi ha falta. Vot neutral a favor de Pozo. Juga Ricardo. Denner. Rivera. Ricardo. Ricardo. Ai, aquesta pilota ara afavoreix Denis. Se la queda a roda de Ricardinho. Denis juga amb Deibao. Xiula el públic les possessions del Palma per posar nerviosos els jugadors d'Antonio Vadillo. David Peña. Bona pilota per Deibao, el control de Deibao. Arriba fins a la línia de fons i això és banda a favor de Pozo. Torna Deibao a la seva posició. Estem en pista amb en Denis, Deibao, Alisson, Maya i Peña. Juga Pozo. Pilota oberta per Ricardo. Uf, com arriba, quant espai arriba Ricardo. Davant ell Peña, alerta. Molt bé, Peña. Molt bé, Peña. I molt bé, millor encara, Mateus Maya, que recupera la pilota i se l'endú. Juga per Deibao. Deibao retalla davant Ricardo, la deixa a peus de Denis perquè sigui el porter qui s'incorpori a l'atac. Alerta, Denis. Pot ser que el xut? No. Toca per Peña. Arrada de Peña. Alerta, no hi ha porter. Fora! Amb Sant agafat. Però per sort el xut ha anat fora. No li ha donat temps a Denis de tornar enrere. I ha estat a punt de marcar Pozo. Miquel, en aquest partit, qualsevol distància de dos gols pot ser terrible, eh?
1: Sí, vos te deia, no? Mentre perdiguem d'un, no hem de desesperar, sabent que un gol es bo de fer, entre cometes, no? Després hi ha dies que se t'entrevessen. Però no és complicat i no hem de voler anar pel camí més recte, hem d'anar pel camí més segur, i ara mateix Palma ha de canviar la dinàmica i tenim molt de minuts per davant i no han de fer errades de voltó que mos poguessin suportar. Ja va de fer...
9: Alerta! Mira. Un altre xut fora. Uf, mare de Déu. Un altre xut fora de Ricardinho. Traurà de porteria Denis.
1: Per veure que ara duim bastant de minuts
9: sí.
1: Tocats, eh?
9: Sí.
1: Tocats.
9: Mare, un
1: poc a tant tard del gol, l'equip li faltava frescura, i a veure si ara... Sí. Canviem, com a mínim, l'aspecte anímic, perquè de vegades és físic, és que és, però que l'aspecte anímic canviï per suplir aquesta carència de frescura que pareix que comença a veure l'equip.
9: La pilota Ricardo pressiona el Palma, pressiona Machado la sortida de Ricardinho, se'n va Ricardinho, però com pareix Fabinho, recupera la pilota Fabinho, fa la passada, es bona per Piqueras, Piqueras li ha agafat a peu canviat, aguanta la possessió, finalment saque de la pilota Denner per Pozo. Banda. La perduda d'Ener, banda a favor del Palma, en zona atacant de l'equip d'Antoni Vadillo. Quin patiment de partit. 9-31, 4-3, perd el Palma. Piqueras, Machado, Fabinho, Piqueras, pilota per Denis. Denis, aguanta Denis la pilota, combina l'esquerra per Fabinho. Fabinho per Machado, Machado, Alisson aguanta d'esquenes, Alisson trepitja aquesta pilota, jugarà cap a Fabinho, bona acció, Fabinho, banda esquerra, Fabinho, el retall pendins, Fabinho panterra, falta, protesta el públic, però Fabinho tenia posició de tir, si no ha xutat és perquè li han fet falta. Bueno, falta perpendicular a la porteria, una mica enfora dels límits de l'àrea, protesten dos jugadors de Pozo a l'àrbitre, i mentre Vadillo aprofita per xerrar amb en Denis. Piqueras que ha sortit fora. Ara ha entrat Lin. Ara ha entrat Lin a pista, Miquel.
1: I bueno, ara veurem si ha entrat per una acció pilota aturada o si sí. Tindrà continuïtat.
9: Exacte. Xerren entre Fabinho i Lin. Machado que se'n va cap a l'altre costat. La pilota està orientada cap a l'esquerra de la tet del Palma. Xerra l'àrbitre amb els jugadors de Pozo. Lin que es posa davant. La pilota jo pensava que la falta era més a prop del centre, però no. Finalment està per Fabinho, cama dreta. Fabinho fa la passada per Machado. Machado! Gadella! I això que ha fet la trepitjada Machado per orientar el xut, però Gadella s'ha avançat. Traurà davant de Fabinho. Fabinho contra el cos de Gadella i després el rebot li ha tocat en Fabinho i es van de favor de Pozo. Se'n va Lin i torna Piqueras.
1: Havia sortit només per la falta.
9: Sí. S'hauria d'aprofitar, Miquel, que el Pozo té tres faltes i el Palma cap.
1: Sí, però bueno, si no hi ha frescura...
9: Sí,
1: si no hi ha frescura, aquí ara tu podries forçar accions individuals per forçar, sí. No?, la defensa d'ells.
9: Ligeiro, alerta, Gadella, aturada espectacular de Denis. Surt jugant al Palma, Fabinho panterra, li han robat, Gadella, gol! Gol de Gadella. Aquesta imprecisió, quan recuperes a darrere, intenta't sortir, surts malament... Te la recuperen i ja no tens capacitat de reacció en aquesta espècie de rebot ofensiu que t'agafa al contrari. Ha marcat Gadella, deia allò que es posi dos per davant. Té molt de guanyat i de moment està sent el Pozo. 8-33 pel final del partit. Marca Gadella, Pozo 5, Palma 3.
3: Esports 3, en joc.
2: Encara hi ha temps, però se li compliquen les coses al conjunt d'Antonio Vadillo, que a poc a poc se li va el partit, i anem a veure si pot reaccionar i marcar un gol el més aviat possible, Miquel.
1: Si de moment segueix així, intues que un minutatge alt de superioritat, de joc de porter jugador.
2: Sí.
9: Quina llàstima, perquè el Palma, mentre ha tingut aire, ha manejat el partit amb un 0-1, amb un 1-2, amb un 2-3, però aquí s'ha aturat i el Pozo d'un parcial, Miquel, de 3-0.
1: Sí, a més que fa rato no sentim el nom de Nedu. No veiem massa el mig camp de Pozo i no estem veient gaire cosa nostra, no? I això és senyal d'això, d'aquesta pèrdua de frescura. Confiem que encara mos quedi una miqueta de la per pegar una esperenetjada i ara, però bueno, venen uns minuts importants que mos refegem anímicament i que l'equip sigui capaç de... El manco d'anar canviant sensacions per afrontar el tram final amb una altra cara.
9: Anem a veure. 5-3. Guanya Pozo. Treu Maia. Pilota per Piqueras. Penya. Maia. Penya. Piqueras. Penya. Fabinho. Ai, Fabinho ha fet la passada a banda, però Penya s'ha quedat clavat. No ha pujat. I la pilota es perd per línia de banda. Ligeiro. Gadella. Ligeiro. Ricardo. Gadella. Santos. Santos que la pot perdre pressionat per Piqueras. Santos que se n'endú. Santos que se'n va. I li senyalen falta en Piqueras. Per reiteració, m'imagino. Se'n va Piqueras. Surt d'Ibao. Primera falta del Palma en aquesta segona part. Bronca del públic en Piqueras. La treu d'Ibao. Banda a favor de Pozo. I creus que es lamenta. Juga Bebe. Ligeiro. Ha tapat Piqueras. Perdó, d'Ibao. Pilota per Penya. Denis que li dona sortida. Pressiona Ligeiro. Se la lleva de damunt Denis directament a la línia de fons. Traurà Edu. 7-42. Encara per davant. 5-3 perd el Palma. Bebe a recuperar Fabinho. Posa el cos Fabinho davant de Ricardo. Es pilota per Pozo. Traurà la porteria Edu. Moment de crisi. Moment de crisi perquè se'n pot anar tot la temporada i també part del futur. Denis. Surt jugant Denis. Denis que se'n va. Denis que no xuta. La deixa per Penya. Penya una altra vegada per Denis. Denis a l'altre costat ten Fabinho. Rap, el màxim golejador del Palma. Fabinho. Denis. Denis perpendicular a l'esquerra per Fabinho. Una altra vegada Denis. Fabinho. Fabinho. Fabinho fa la passada. Alerta al contra. No. Han xutat directament fora. Denis no estava a porteria. Torna a jugar Denis per Deibao. Maia. Lucao. Ha entrat Lucao per Fabinho. Lucao. Lucao que fa la seva cavalgada. Pot xutar Lucao. S'ha interposat Ligeiro que s'ha endut la potada de Lucao. Lucao ha donat cama i pilota. Treu Pozo. Ricardinho. Ricardo. Toquen tots dos a darrere. Pressiona Palma dalt. Denner, Bebe, Ricardinho, Ricardo, Bebe, directament fora, s'han equivocat ara en la sortida i es van de favor del Palma. I Vadillo que reclama pressió, s'havia quedat ara clavat enmig del camp David Penya. Traurà davant de Lucao, Eibao, Penya, Eibao, Eibao per Lucao, Lucao davant Bebe, Lucao que se'n va. Retalla, trepitja la pilota, torna a iniciar cap a la dreta, no, cap a l'esquerra, ha canviat, Deibao, Penya, Penya davant Ricardinho, li fa el bloqueig Deibao, Penya obri cap a l'esquerra per Lucao, Lucao se'n va, Lucao se'n va, Lucao, finalment li han taponat la jugada, banda a favor del Palma, banda que traurà Deibao, queden 5-57, i ha quedat mal ferit en terra Lucao, s'ha aturat el joc perquè Lucao està en terra. S'han atracat només jugadors del Pozo. A veure què té Lucao. Edu i Gadella ajuden a Lucao a aixecar-se. Se'n va Penya, entra Machado. Deibao, Machado, Maia i Lucao en pista. 5-3 i 5-56 per davant. Se Traurà de banda Beibao. Preparat en camiseta de porter jugador Lin. Traurà Beibao. Ai, mare de Déu, no s'han entès. Deibao i Maia. Deibao l'ha posat a l'espai. Maia s'ha quedat quiet i es pilota per Pozo. Pilotada de Gadella directament a les mans de Denis. Surt jugant Denis. Denis fa la passada a l'esquerra per Maia. Maia que se'n va. Maia a línia de fons, fa la centrada. Edu. Edu que la treu per Ricardo. Ricardo Mallorca ha jugat cap endarrere per Denner. Denner amb Deibao. Denner que se'n va. Denner que se'n va. Denner que pot marcar. El pit de Denis. Denner aguanta i força el corna. Corna a favor de Pozo. Uf. Se'n va, Miquel. Se'n va tot. Sí. Se'n va la temporada.
8: Sí. Complicat, va, la temporada. Però bueno, confiem en, sí, en com estem en sollot de 5, en su superioritat de 5x4.
9: Per això se'n va.
8: Si no feim un gol ràpid...
9: Està a punt de produir-se una rotació completa. Lucao. Lucao que se'n va per banda esquerra. Banda a favor del Palma. Entraran Fabinho, Lin, Alisson i Ernesto. Però no surten tots. De moment no surten tots perquè ha entrat Penya. Finalment... No, sí, sí, han sortit tots. I Penya. Som jugant per... De 5, Miquel. Lin porter jugador. Ernesto per Fabinho. Penya. Fabinho, 5 minuts. Ernesto. Alisson. Fabinho. Cau en terra Bebe i li assenyalen falta a Alisson. I targeta groga per retenir pilota en Fabinho.
8: Bon.
9: Això se'n va, s'acaba la temporada. El Palma caurà a semifinals en el tercer partit de desempat contra Pozo. I no sé quants d'anys després Pozo tornarà a Europa. Altres vegades campió d'Europa, subcampió aquest any, quedarà fora de la competició continental. 4-52, 5-3, fa falta un miracle. Perquè, clar, dèiem que el Palma pot marcar, però és que Pozo no pot marcar més.
8: Sí, estem amb les sensacions, no? Que no veiem un Palma ara mateix en reacció, no veiem un Palma que s'atraqui en perill a la porteria d'Edu.
9: Pilota que ha sortit per la cantonada i Barrón que se'n va a cercar aquesta pilota. Banda que treu Ernesto. Fabinho, alerta, Fabinho, que estem de 5 i no hi ha porter. Perd la pilota el Palma. No hi ha porter, continuant de 5 encara que ataca Pozo i l'àrbitre que atura el joc i li mostra targeta groga a Nambebe. Targeta groga per Bebe. Canvis al Palma en pista de Ibao, Fabinho, Ernesto, Maia i Denis, perquè la pilota és per Pozo. Traurà Ricardo. La targeta no ha estat per Bebe. La targeta està per un jugador del Palma que deu haver estat... No sé qui ha estat, perquè els que jo tenc ja estaven amonestats. Bueno, traurà Ricardo. Per Rafa Santos. Cap a darrere. Edu. Ricardinho. Posa el cap Ernesto. Controla enmig del camp d'Ibao. Juga cap endarrere per Fabinho. Fabinho obri a l'esquerra. La té Ernesto. Ernesto aguanta. Toca per... Deibao, Deibao per Denis. Puja Denis. Puja Denis, que amb aquí juga Denis. És boníssima per Deibao. Deibao no ha pogut connectar amb en Maia. Ernesto Panterra. I què diu l'àrbitre? No sé què diu l'àrbitre, però no hi ha falta. No hi ha falta a favor del Palma. Falta contra el Palma. I targeta groga era per Alisson, la targeta groga. Bueno. Pilota per Pozo. Rafa Santos. Amb ell Fabinho. Santos. Ricardo Mayor. Santos. Aguanta davant Fabinho. Fabinho que el gafa. Falta de Fabinho. La quarta. No, ara ja és un Palma impotent. Ara ja és un Palma dominat per la impotència. que comés faltes, que veu targetes i ja no veu més enllà.
2: Sí.
9: Gavella, Santos, amb ell d'Ibao, Santos cap endarrere, Ricardinho, Santos, Ricardinho, juga a plaer, Pozo, Ricardo, Ricardinho, Rafa Santos, amb ell d'Ibao, Rafa Santos que aguanta, juga cap endarrere, Gavella, Ricardo, 3 minuts d'Ibao defensant Rafa Santos, que se'n va, que se'n va, que se'n va, que se'n va en terra. Falta, no? Donen banda a favor del Palma.

0: Jack. Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
1: ¿Anda, quién?
0: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
1: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
2: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
3: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
4: Esports 3. En joc.
5: Havia perdut el Palma, la pilota amb atac, ha decidit continuar amb l'in de porter-jugador defensant la jugada sense porter i Rivera li ha aixecat la pilota per damunt per establir la derrota final. Ha arribat el sisè, golejà Pozo, Pozo 6, Rivera, Palma 3.
4: Esports 3, en joc.
6: Tot fa indicar que el Pozo sentencia i deixa fora del playoff pel títol a l'Illes Balears, Palma Futsal, Miquel, quina llàstima.
7: Sí, i no només queda de fora del títol, no? Sí. Queda de fora d'Europa. I tal vegada aquest partit té més conseqüències que no només això, no? El fet de no estar a Europa l'any que ve, el fet d'haver fet curt, a lo millor serà un punt d'inflexió, no ho sé. Esperem que el Palma se refagi. No avui, perquè avui per ja pràcticament impossible, però sí de cara a la temporada que ve, perquè perd un poc la màgia, no?, d'aquests anys de competicions europees, d'intercontinentals, d'èxits, de moments històrics.
6: S'acaba un poc l'etapa daurada, no?
7: Sí, de vegades se xerra, no?, de cicles. Mm. Veurem mem si això suposa un canvi de cicle.
5: Juga Palma amb atac, Lin. Ernesto reclama mans dintre de l'àrea i el xut de camp a camp s'ha estavellat al pal de la porteria del Palma. I hi ha reclamació del Palma. Hi ha reclamació del Palma reclamant un penal per mans de Gadella, crec que era Gadella, amb una jugada amb Ernesto. Anem a veure. Anem a veure la decisió perquè els àrbitres revisaran la jugada. És possible que Gadella hagi tocat en la mà en terra. El que no sé és si tenia ja la mà en terra per apoyar-se o si ha aprofitat aquesta mà per tapar la trajectòria de la pilota. Anem a veure quina és la decisió dels àrbitres a 1:49 per arribar al final d'aquest partit. Està perdent el Palma 6-3. Anem a veure. No sé què xerra Denis. Denis està responent a qualque cosa que li han dit del públic. L'utiler del Palma també. Ara el públic s'aixeca a esbroncar a Denis i a Héctor. Vadillo els diu que callin, que ho deixin anar, que no val la pena. Posa pau. S'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre. Sí. Les dues coses. Vam a veure els àrbitres que decideixen en aquesta jugada. Piqueras, que demana calma a la gent. Piqueras, que Murcià demana calma a un senyor ja de certa edat que està inflat, eh? Mare de Déu, com s'ha posat aquest home. I la decisió és que no hi ha res. No hi ha penal per mans de cap jugador de Pozo i serà pilota que jugarà vot neutral al Palma. Pilota per Deni, per Lin. Fabinho, 1:45. Lin, Peña, Lin, Fabinho. Fabinho per Lin. Lin pot xutar, no? La deixa a peus de Fabinho. Fabinho per Ernesto. Ernesto i gol en pròpia porteria del Pozo. Gol, gol, gol, gol, gol del Palma.

0: marcat Pozo en pròpia porteria. Ha estat Rivera. Pozo 6, Palma 4, Rivera en pròpia porteria.
1: Esports 3, en joc.
2: Era un gol en pròpia porteria que obri la porta. Un poquet a l'esperança, Miquel.
3: Bueno, veurem, no? A veure si anímicament mos afecta i fem un darrer...
2: Miracle.
3: Un darrer s'empenta. I a més, si a Pozo també li entren els nervis i els dubtes, no?
0: Pozo perd la pilota en banda. Rotacions al Palma. Porter jugador. Entren Peña, Alisson, Ernesto i Fabinho. Juga l'in. 1-23 per davant. Fabinho. Fabinho per Peña. Lin. Fabinho. Lin. Lin que xuta. Ernesto de cap. Corna. Edu l'aturada al pal dret per enviar corna. Traurà Ernesto. Pilota cap a de fora. Lin. Lin. Cap a Peña. Peña per Lin. No pot xutar Lin. Alerta, no la perdis. Recuperarà Lin aquesta pilota cap a darrere. Un minut. El darrer del partit i probablement de la temporada. David Peña, Fabinho, Fabinho la perd, serà... No sé si és corna o treta de porteria per al Palma. Sembla que és treta de porteria, sí. Traurà de porteria el Palma, ha sortit Denis. 6-4, 50 segons. Alisson, Peña, Alisson, banda a favor de Pozo. Gadella, Marcel... Ha perdut Pozo, aquesta pilota en banda. Traurà de banda el Palma. Hi ha nervis. Veiem com acaba això, perquè hi ha molt de nervis a les dues banquetes i amb jugadors a pista. Fabinho, Lin. Lin pot xutar? No, amaga. La deixa per Peña. Peña per Fabinho. Fabinho xuta al cos de... Alerta, Peña, corna. 30 segons. L'ha enviada corna Edu. Cerca porteria el Palma, cerca un miracle, ja, el miracle dels miracles, perquè estem a dos gols i queden 30 segons. Lin, Lin treu, rebutja la defensa, se la queda Edu, juga Bebe. Alerta que ha regiscat Edu, i ha caigut tot sol en terra i s'ha fet mal. Ha regiscat tot sol Edu i s'ha fet mal a una cama el porter de Pozo. Se donen una abraçada, Marcel i Fabinho... enmig de la pista, saben que això s'acaba, millor per un, pitjor per l'altre. S'aixeca Edu, que fa un moviment de genoll. Juga Pozo. Gadella, Edu, controla Rafa Santos, la perd, banda a favor del Palma, 13 segons. Els darrers 13 segons de la temporada de l'Illes Balears Palma Futsal, que caurà dignament a semifinals en el tercer partit, en el de desempat a camp contrari. Peña, Fabinho, 10 segons, puja la pilota Fabinho, cap a l'esquerra per Ernesto. Ernesto xuta, treu fora de banda, fa la ona l'afició del Pozo Múrcia. Tant d'anys després arribarà la final i a Europa. 4 segons, 3.9, pilota per Pozo, no se jugarà més. No se jugarà més. Pilota llarga. L'agafa Lin. Final. Final del partit. Al Palau d'Esports de Múrcia. Cau el Palma. 6-4. El mateix resultat de fa 3 dies a Palma. A favor dels de Vadillo. Aquí s'acaba una temporada de lo més irregular. Però fins i tot han jugat 3 finals i 2 semifinals. Aquest Palma... que només va guanyar la Intercontinental arrossegada de la temporada passada, aquest any no ha pogut ser, però cau a semifinals competint al camp del Pozo a una eliminatòria que s'ha resolt per un 4-1, un 6-4 i un 6-4. Sembla un partit de tennis. Cau finalment el Palma, s'acaba la temporada 25-26. El Palma s'anirà de vacances i qui sap qui tornarà després de les vacances. La final la jugaran el Barça i el Pozo Múrcia, tot un clàssic.
2: I així acaba la temporada per l'Illes Balears. Palma Futsal no ha pogut ser, no ha pogut aconseguir passar a la final del play-off pel títol. I Miguel Vidal, ho dèiem durant la retransmissió, no només s'acaba la temporada, sinó que s'acaben més coses, no? S'acaba una etapa i ara veurem com continuarà tot això la temporada que ve, perquè hi ha més incògnites que certeses.
3: Sí, però bueno, en el final s'han de cercar les parts positives, no? Potser ha arribat l'hora que el Palma, sabient els pressupostos que maneja, no? El tipus de plantilla que pot fer, pues, que se pugui centrar en les competicions nacionals, o potser pues, és l'oportunitat aquesta esperada, no? De que ara ja hem triomfat durant tots aquests anys passats a les competicions internacionals i que potser arriba el moment de que no tinguem tant de compromisos, no tinguem l'exigència física que poden suposar estar a totes aquestes competicions i arribant tant en fora com ha estat arribant Palma, totes elles, no? Ha jugat, com deia en Gavi, finals, semifinal, lo qual suposa una càrrega física, un minutatge pues, molt, molt alts i molt diferencials amb altres equips. No recordem que Pozo, probablement, si ara poguéssim tirar d'estadística i véssim els minuts que duen les cames d'un jugador i el minut que duen les cames de l'altre, hi hauria una diferència Miquel, molt grossa. Digues.
0: Miquel, el partit d'avui del Palma és el que fa 52 de la temporada.
3: Clar,
0: és 52 partits. A més, i la meitat al límit.
3: Tenguent en compte que probablement tu has...
0: Perdoneu, sí. Vaig a tractar de cercar protagonistes.
2: Sí. Perfecte, endavant, tio.
3: I que els altres equips s'han pogut centrar a altres moments de la temporada i Pozo lo millor tenia el foc posat en aquest moment i físicament està molt millor d'un Palma que ha tingut altres moments importants, com era la final de la Champions, com era l'Intercontinental, i tu no pots mantenir un equip tota la temporada en el seu màxim nivell. Llavors, bueno, pues, anem a ser optimistes, no? És vera que enguany ja s'ha acabat, enguany mos quedam amb un Intercontinental, estàvem acostumats o mal acostumats a altres coses, i en el final l'equip jo crec que ha complit, no? Sobretot pensant en la quantitat de dubtes que va generar en el començament, que és vera que ha estat un equip molt irregular, però en el final jo crec que ha estat un equip que s'ha anat, a poc a poc, cresquent i la millor versió d'aquest equip, llevat d'en l'aspecte físic, ha estat en el final de temporada.
2: I és que el que estàvem vivint fins ara era una cosa extraordinària. És que
3: clar.
2: Havien normalitzat una cosa que era extraordinària i que en algun moment acabaria o baixaria, no?, la intensitat o la manera d'aconseguir títols, perquè no era normal les temporades que estava fent.
3: No, que va, que va.
2: Sí. Futsal, i les han gaudides i les han contades aquí a IB3 Ràdio, i tant de bo puguin tornar a aquestes nits europees, i que de ben segur que si segueix fent la feina també com s'està fent fins ara, alguna temporada les tornarem.
4: Atenció.
2: Sí, endavant, Gavi.
4: Atenció, amem. Seuré aquí a la banqueta, al costat de Fabinho, que està signant una bandera d'uns eslots del Pozo. M'agrada aquesta imatge, perquè són eslotats de Pozo. Fabinho, bueno, caída digna, ¿no?
5: ¿Perdona?
4: Caída digna.
5: Bueno, sí, hicimos de todo, entregamos todo. Infelizmente fallamos algunas ocasiones, que es normal de esos partidos. Llegamos muy cansados ahí al final del partido por la carga de partido y todo, pero no es disculpa. Competimos hasta el final, nos entregamos todos. Y bueno, seguir que caímos de cabeza arriba, porque este grupo merecía.
4: ¿Es un fin de ciclo quizá?
5: Bueno, un fin de ciclo, creo que no. En la temporada sí, bueno. Pero tenemos que valorizar mucho. Yo creo que solo una competición nos llegamos entre los cuatro. Y eso hay que valorar mucho por todo lo que pasamos en la temporada, por las bajas, por subir, bajar. Pero es esto, el fútbol sale así. Hoy, felizmente, no conseguimos lo que queríamos, que era el objetivo, pasar a la final. Pero seguir, que volvemos más fuerte.
4: Gracias, Fabinho.
5: Venga, gracias.
0: Gràcies a en Fabinho. El micròfon d'IV3 Ràdio. La resta de components ja ha partit cap al vestidor. Sí. Només tenc a prop, vaig atracar-me, menys si m'ho dona temps, d'agafar Denis Cavalcanti, que ara mateix és l'únic jugador del Palma que queda en pista. La resta han partit tots cap al vestidor. Denis. Denis, no ha podido ser.
6: Muy tenis, prego.
0: No ha podido ser.
6: Bien. Felizmente salimos hoy. Hacemos un buen partido, en mi punto de vista. Primera parte, muy bien. Tomamos un gol, quedando un segundo de envolver el cuarto jugador. Y esto ha hecho el pozo crecer dentro del partido. Ha hecho también, hacemos un gol luego enseguida, pero un balón parado ha decidido el partido otra vez, como lo primero aquí. Y ahora, seguir. Enhorabuena para el pozo. Descansar, que la próxima temporada vamos a volver mucho, mucho más fuerte.
0: Ha sido una temporada difícil y dura.
6: Sí, muchos partidos, pero eso no es disculpa de nada. Yo veo que nosotros oscilamos mucho dentro de la temporada, altos y bajos, pero aquí estamos. Llegamos en todas las finales y aquí estamos entre los cuatro. Infelizmente no llegamos a la final, era el objetivo. Ahora, como dije, descansar, aprovechar un poco la familia, que en la próxima temporada vamos a volver más fuertes.
0: La última, ¿qué duele más? ¿No llegar a la final o quedar fuera de Europa?
6: Los dos, porque una cosa lleva a otra. Entonces, para mí duele mucho. Yo quería mucho volver a la Champions, principalmente yo que llegué dos finales seguidas y no conseguí nada. Y yo quería una oportunidad más, pero no fue esa vez.
0: Gracias, Denis. Gràcies al porter Denis Cavalcanti. Festa amb els jugadors del Pozo a la pista i la tristor, evidentment, d'un Illes Balears Palma Futsal, que ja ha partit sense, estic cercant per qualque banda però no trobo ningú, sense tothom ha partit cap al vestidor. Vaig a veure si en aquesta sortida al túnel de vestidors, encara ens queden 5 minuts, no?
7: Sí, 6 minuts, concretament.
0: Si trobam
7: fins a les 9 del vespre
0: més.
7: I estàvem mentre esperàvem.
0: Però me sembla que serà complicat no sé la cobertura aquí dins.
2: Sí, per aquí
0: s'ha...
2: Des de Manco va i ve, però...
0: Hem sortit de la pista.
2: Sí.
0: Els passadissos que d'un cap al vestidor. Ja me conec aquesta pista, no me perdré. Però
2: ets
0: no hi ha
2: un
0: ningú,
2: mes,
0: no hi ha
2: mes.
0: Ningú ni al passadís.
2: Home, m'imagino que...
0: Està tothom dintre del vestidor.
2: Clar. L'intimitat del vestidor...
0: Però bueno, el Manco hem agafat en Denis,
2: sí.
0: I en Fabinho.
2: I d'allà...
0: No hi ha ningú, per aquí no hi ha ni Déu.
2: D'allà Fabinho...
0: Està entrant l'utiler.
2: Sí.
0: L'utiler està entrant dintre del vestidor. No sé si serà a temps de que surti Vadillo. Serà complicat. Ho intentarem, però serà complicat.
2: Idò, ens queden 5 minuts. Miquel Vidal...
0: Ho he demanat, però ens queden 5 minuts d'antena.
2: Sí. Idò, si no, l'escoltarem després. Si no, l'informatí, escoltarem a Antonio Vadillo. Miquel Vidal, deia Fabinho, no?, que intentava relativitzar quan li ha demanat a en Gavi Fortesa sobre... si s'ha acabat una etapa, no? Una etapa daurada, ha intentat matitzar-ho un poc, però bé, és el cas, no? I al final, també me'n recordo un dia, Antonio Vadillo deia, no fa moltes setmanes, no?, que quan acabi començarem a valorar el que s'ha aconseguit fins ara, ens donarem compte de la dificultat que és competir al màxim nivell i de la manera que ho ha fet l'Illes Balears per al futsal durant tots aquests anys.
8: Clar, que una cosa no lleva saltes, és a dir, no hem de llevar mèrit a tot el que ha passat, a tots els llocs on s'han arribat, a tot el que s'ha aconseguit. El que sí que és vera és que ara pues, se planteja un futur diferent, és a dir, si Palma tornava a ser a Europa, era repetir una temporada més com les tres darreres. Ara se presenta un nou horitzó i s'ha de gestionar de manera diferent, o s'ha de gestionar igual, no ho sé. Això es, ja. Es cansaven són els que, sí. Els que hi estan davant, no?
4: Sí, sí.
8: I què pot passar? Doncs pues no ho sé. Pot perdre el Palma moltes coses amb això? Doncs pues probablement sí, no sé. Vull dir, hi ha hagut jugadors que potser ara has fet d'aquest atractiu de jugar a Champions, era més fàcil fitxar-los, i potser ara sense obrir Champions de per mig no resulta tan senzill. El Palma sap quines són les seves limitacions, que són moltes, té unes limitacions econòmiques, té una limitació d'estructures. No és un d'aquests equips que depèn d'una estructura d'un club que té equip de futbol, que se n'aprofiten d'això, que els pressupostos són diferents, que els mitjans són diferents. Llavors, han de ser realistes, no? I aposta, han de pensar que massa bé ho ha fet Palma, però sí que veurà que probablement ara hi haurà d'haver un canvi. I quan xerran de canvi de cicle, simplement de que canvia l'escenari, no vol dir que ara l'equip es potser hagi d'anar a fer punyetes. Vull dir, simplement és que la dinàmica serà diferent i probablement serà així.
4: I aprofitant això que dius de l'infraestructura, per recordar que el filial de l'Illes Balears Palma Futsal no ha aconseguit l'ascens a la segona divisió, que ha perdut el seu partit contra el Mataró i no ha aconseguit l'ascens. Gai Fortes, ens queden un minut i mig.
9: Sí, no és impossible. Havia sortit Vadillo, havíem perdut la cobertura, s'ha ficat cap a dins una altra vegada i ara amb el soroll que hi ha a la pista és pràcticament impossible de no xerrar de res.
4: Amb tranquil·litat, demà l'escoltarem a l'informatiu matí i de ben segur que aquesta setmana el podrem entrevistar amb tranquil·litat en el programa Esports 3 de dilluns a divendres a la una del migdia. Res, tancant la comunicació amb Múrcia, una autèntica llàstima, s'acaba la temporada per l'Illes Balears Palma per el futsal. Gavi Fortes, moltes gràcies.
9: Una abraçada a tots.
4: Una abraçada forta. La temporada que ve, més i millor, clar que sí. Don Miquel Vidal, ha estat un luxe compartir una temporada més amb vostè.
8: Luxe és por estar amb vosaltres.
4: I la temporada que ve ens seguim escoltant i seguim analitzant i contant la història de l'Illes Balears per al futsal aquí a IB3 Ràdio. Es cuidi molt. Bon estiu.
8: Igualment.
4: I de res, aquí ho deixem. Agrair la feina als nostres tècnics de so, que avui han estat una vegada més al peu del canó. Vos ha parlat Joan Gabriel Bausà. A gaudir d'aquest dissabte nit aquí. Ho deixem a punt d'arribar a les 9 del vespre. Arribaran els serveis informatius d'aquesta casa amb el butlletí informatiu. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i que passeu una molt bona nit.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. IB3 Ràdio, les notícies de les 9.
10: Bon vespre. L'incendi agrícola declarat aquest migdia en la carretera entre Campos i Sarràpita, la zona de Son Carlà, ha cremat 23 hectàrees de superfície. També ha afectat un cotxe i part de la terrassa d'un habitatge de la finca. Ha estat necessària la intervenció dels bombers de Mallorca, agents de medi ambient i mitjans aeris en un operatiu que ha actuat durant 3 hores. Amb tot, els primers han estat els pagesos de la zona que han evitat que el foc es propagués i arribés a la casa. Així ho ha explicat la propietària Mònica Puerto.
11: Estava una hora d'aquí i he vingut corrents, bueno, el que he pogut, i en seguida quan he arribat estava tota la carretera tallada, tot, bueno, sort que han vingut abans que arribessin els bombers, tots els pagesos i la gent d'aquí de les vaqueries dels costats amb els tractors a remoure la terra i a parar el foc.
10: Una nova protesta convocada per Via Menorca del GOB a la plaça de la Biosfera de Maó ha ajuntat més de 500 persones vestides de negre i amb formigues gegants, tot per deixar clar que s'organitzen davant l'amenaça que suposa per al seu territori la massificació turística a l'illa. Volen que replantegi el model econòmic actual amb els aqüífers que estan en descens o el preu de l'habitatge en alça sense que n'hi hagi prou per la població resident. Oriol Redalga i Anna Gornés formen part de l'entitat convocant.
12: Amb un terç dels turistes actuals teníem unes condicions econòmiques millors, la gent tenia una renda per càpita més alta.
13: Que duim 2 anys mobilitzades, duim 2 anys activant protestes de diferent manera, moltes, molt participatives, molt comunitàries, i no hi ha cap tipus d'acció ni de canvi.
10: La crisi oberta per la decisió de l'empresa DAM de tancar a Gama comença a trobar alternatives per les vaqueries que varen quedar sense vendre llet a Mallorca. Segons ha avançat la publicació Manacorina 07500 i ha pogut confirmar IB3, la cadena mallorquina Hipercentro reformarà tres naus per elaborar i vendre productes làctics. Un projecte que encara s'ha de signar, però que, segons Miquel Benrell, de la vaqueria Son Carbó de Campos, pretén donar sortida a part dels 200.000 litres de llet mensual que produeixen i que ara mateix exporten a una empresa de València. Per cert, que Miquel Benrell i un altre soci ja han formalitzat aquests dies la compra de formatges Grimalt, així que també part de la producció lletera anirà a la històrica formatgeria dels Llombards. Avui se celebra el dia gran de la 12a edició de l'Ibiza Pride, que ha començat amb una marxa reivindicativa pel centre d'Eivissa que ha arribat fins al port, on hi ha ubicat l'escenari de la visibilitat. Allà està previst que llegeixi un manifest just en aquesta hora, a les 9, i després hi haurà actuacions fins a la mitjanit. Un test enguany a càrrec d'Àngel i Fernando, que són una parella homosexual migrant i que es troba en situació d'emergència d'habitatge després d'haver patit un desallotjament fa poc.
14: Nosotros estábamos, pues en un principio llegamos en una tienda de campaña, luego pues tuvimos la oportunidad de comprar una caravana. Persiguen a las personas que estamos en situación, pues, situación de vulnerabilidad, como decir los que estamos en una tienda de campaña, estamos en caravanas, lo persiguen a uno como si uno fuera delincuente.
10: Aquestes marxes i celebracions són a Eivissa també arreu del món. A Seül, a Corea del Sud, milers de persones han marxat en defensa dels drets LGTBIQ+. Això en un país que no ha reconegut el matrimoni homosexual legalment. Principal reclam enguany d'aquest col·lectiu. De fet, al continent asiàtic, només tres països han legalitzat el matrimoni igualitari, mentre que milions de persones del col·lectiu pateixen discriminació i violència de vegades per motius religiosos i polítics. És tot, actualitzarem les notícies al butlletí de les 10. Ara, Nautilus.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: The science is clear. El Niño is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world.
1: La ciència és clara. El Niño arribarà a les nostres portes els propers mesos amb una certesa del 90%. El món l'ha de tractar com l'advertiment climàtic que és. Les condicions del Niño donaran combustible al foc d'un món que s'està escalfant. Han començat escoltant el secretari general de les Nacions Unides, n'Antonio Guterres. Però què és el Niño? Què podem esperar d'ell a la Mediterrània? Avui intentarem respondre aquestes preguntes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Bé, bona nit si mos escoltau l'horari habitual, el normal, i bon dia si escoltau la redifusió, pot ser també IB3 a la carta. En tot cas, començam el Nautilus amb Pablo Morgantis a la màquines i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
2: Bona nit.
1: Bé, i doncs, la primera entrevista d'avui serà amb un oceanògraf físic de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ja coneixem, i que mos explicarà bé aquestes previsions tan preocupants del fenomen del Niño, que mos estan donant la ONU, la NOAA, Copernicus, i com pot arribar a afectar la Mediterrània i a Balears, és en Biel Jordà.
2: I després, una altra investigadora del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Xisca Ferragut Parelló, mos donarà els detalls d'un estudi en el que han analitzat l'estat de conservació d'algunes ratjades de Balears, entre elles una endèmica de la Mediterrània, com és la ratjada peluda.
1: Ja sabeu que els elasmobranquis, taurons i ratjades, estan en una situació crítica i representen un grup vital per la salut dels ecosistemes marins. Així que des d'aquí sempre estan molt pendents d'estudis que ens aportin dades sobre la seva situació i la seva evolució. L'estudi del que parlarem arriba a la conclusió de que es detecta certa recuperació de poblacions, però amb una baixa diversitat genètica. No podem baixar la guàrdia.
2: I després de les ratllades parlarem de l'eclipsi de sol una altra vegada, però aquesta volta parlarem de com la ciència ha utilitzat els eclipsis per aprendre més coses de l'univers. On parlarà l'astrònoma Alba Vidal de l'Observatori Astronòmic Nacional de Madrid.
1: En realitat, nosaltres hem aprofitat una de les activitats de la Fundació La Caixa a Palma. És a dir, Alba Vidal va donar una xerrada titulada La ciència dels eclipsis a la història dins de les activitats de la caixa del cicle Finestres a l'univers. I vàrem pensar que era un tema molt xulo per portar-lo a les zones del Nautilus. I també traurem el periscopi, de què parlarem avui, Dani?
2: Sí, el periscopi parlarem de l'Overshooting Day, que en castellà, en català és el dia de sobrecapacitat de la Terra i que ens dona una mica el rànquing de països, el dia de l'any en el qual cada país ha arribat a esgotar ja els recursos naturals que es poden regenerar durant tot l'any.
1: Bé, ja tenim sumari. Anem a lo primer, que és posar-nos al dia amb el Niño.

0: Idò, com dèiem, organismes com l'Observatori Europeu Copernicus, entre altres, ha advertit sobre la possible formació d'un fenomen del Niño de gran intensitat. Ja parlen d'un superniño, amb anomalies tèrmiques que podrien superar tots els registres històrics. I perquè m'ho expliqui bé de què va tot això de què estan parlant, hem convidat a un expert en canvi climàtic que no és la primera vegada que col·labora amb aquest programa. És investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, l'oceanògraf físic Biel Jordà. Bona nit, Biel. Ben tornat al Nautilus.
1: Bona nit. Gràcies.
0: Bé, encara que ens sentim a parlar molt, potser hauríem de començar per explicar què és exactament el fenomen conegut com el Niño.
1: Mira, el Niño és un fenomen molt interessant perquè ens mostra tota la relació que hi ha entre l'atmosfera, els oceans i com això, coses que passen en un lloc del planeta poden afectar a la resta del planeta. El Niño és un fenomen que sol ocórrer, sobretot és més intens per Nadal, val? Per això va agafar aquest nom, vull dir, els pescadors de Perú arribava sobre les dates de Nadal i li van dir pues, el fenomen del Niño. No? Llavors, el Niño és un fenomen que passa periòdicament, passa per causes naturals, val? Més o menys entre cada 2, cada 7 anys en sol haver un, i el que passa és que les temperatures d'específic est són bastant més calentes de l'habitual. Llavors, el que està passant és que en comptes d'anar aquestes aigües calentes cap a Àsia, se queden cap a la part d'Amèrica, i això fa que tot el règim de pluges canviï completament. I com que és un canvi de les condicions normals, això pues fa que hi hagi molt de desbarats en moltes zones.
0: Ja. Bé, entre 1982 i 1983 es va produir el Niño, que potser és el més intens del segle XX, amb episodis meteorològics extrems a diversos llocs del món, inundacions, sequeres, temperatures anòmales, i també varen tenir un episodi molt fort entre 1997 i 1998, 98, sí, que potser alguns recordin per les inundacions de Califòrnia. A més, ja es parla que podríem enfrontar-nos aquest any a un fenomen de similar intensitat. Ho pensant per això que comentaves, no? Perquè les temperatures ara mateix ja són molt altes.
1: Sí, efectivament. Això, com que el Niño és un fenomen que se coneix bastant i que té un impacte enorme, s'estudia moltíssim, se vigila molt.
0: Ja.
1: Llavors, no és una cosa que passi d'avui per demà. Val? El Niño, el que passa és que els vents que solen empènyer les aigües d'específic cap a la part d'Àsia, des d'Amèrica cap a Àsia, canvien i llavors deixen d'empènyer aquestes aigües i la temperatura en específic tropical central comencen a pujar. Llavors, els registres estan mostrant com aquestes temperatures estan pujant bastant i està agafant una similitud, unes condicions molt parescudes en aquests events que tu has mencionat, del 80 i de final dels 90. Uh-huh. Val? Llavors, i a més, com que estem en un context on la mà ha 2 anys acumulant més calor, hi ha la por de que realment s'hagi disparat i arribi a règims més alts de lo que s'ha observat mai.
0: Ja. Bé, la mà està acumulant energia tèrmica al llarg del Pacífic Equatorial, però el que passa al Pacífic no es queda al Pacífic, que podem esperar a Europa i a la Mediterrània.
1: Bueno, justament, Europa i el Mediterrani és de les zones, de les poques zones del món, on directament no esperam rebre impactes del Niño. Uh-huh. Val? Perquè impactes, permet-me que digui, directes. Val? O sigui, el règim de pluges a Europa en principi no canviarà. O sigui, però és d'alta baix, si és un Niño fort, l'alta baix que pot haver a nivell planetari crearà tota una sèrie, una cadena d'impactes que sí que ens pot afectar. És a dir, per exemple, normalment a Àsia tenen un règim de pluges bastant ric i això permet que tinguin totes unes plantacions pues, d'arròs i d'altres productes. Quan hi ha el Niño, tota aquesta pluja que solia caure a Àsia se'n va a ploure a altres bandes i plou enmig de la mà o pot ser a la zona de Califòrnia, Estats Units, a la zona de Perú. Val? Llavors, zones on plovia bastant comença a haver sequeres i zones on no plovia hi ha pluges torrencials.
0: Uh-huh.
1: Llavors, com que al final tot el món està connectat, si hi ha una crisi grossa o una falta de producció a una part del món, al final hem vist com això ens va enllaçant per tot.
0: Clar.
1: I, per tant, a Europa podríem pensar que estem salvats dels primers impactes directes del Niño a nivell físic, no?, de precipitacions i de temperatures, però no dels efectes indirectes. A part, també hi ha una altra cosa, i és que normalment quan hi ha, el niño, com la mà allibera més calor, que la tenia, diguem, a les parts més profundes i allibera més calor, sol estar associat en ser un any que a nivell global les temperatures pugen. Llavors, el que sí que pot passar és que l'any que ve les temperatures de tot el món, i en particular també d'Europa, siguin més altes de lo normal.
0: Bé, pot ser el que mos ofereixi de veritat el Niño és un altre senyal inequívoc que hem de frenar amb urgència el canvi climàtic, no?
1: Totalment. Totalment. Vull dir, jo, la veritat és que ja no sé quantes més senyals necessitem.
0: Ja.
1: Però sí, sí, sí. És un bon exemple, una analogia de tot lo que mos anirà venint i cada vegada més de forma més sovint. No vol dir que el Niño no sigui natural, que ja, el Niño
0: sí,
1: ja passa natural, però els impactes que té sí que augmenten.
0: Clar. Bé, idò, ja veurem què passa amb aquest Super Niño, que bé, Super Niño no és una paraula tècnica, hi ha que dir-ho, sinó com ho comencen a dir els mitjans de comunicació. Hi ha que aclarar-ho, que després pensam que... Bé, que potser no hem de tornar a parlar. Biel Jordà, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, mil gràcies, com sempre. Encantats de tenir-te
1: amb Filus. I quan vulgueu, estem aquí.
0: Fantàstic, bona nit.
1: Bona nit.
2: El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Dual de les 9.
3: No hi noturam, hi noturam.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: L'Institut Espanyol d'Oceanografia, en sa col·laboració de la UIP i de l'Institut d'Investigacions Marines, del CSIC, ha avaluat l'estat de conservació d'algunes espècies de ratjades abundants a Balears per arribar a la conclusió de que mostren signes de recuperació encara que la seva diversitat genètica és baixa. Ara us explicarà els detalls i què significa això la primera autora de l'estudi del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Aquí ja saludam Xisca Ferragut Perelló. Molt bona nit, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, bon vespre, moltes gràcies.
0: Bé, heu analitzat més de 180 seqüències genètiques de 7 espècies per analitzar la seva diversitat genètica i heu utilitzat el que es diu GenCoI, que fa unes setmanes, de fet, ja mos varen citar aquí parlant d'una investigació sobre abelles. Jo m'agradaria que mos explicassis què és el GenCoI, que crec que és necessari saber per entendre avui la ciència, i el mètode de treball que heu utilitzat per l'estudi.
1: Sí, bé, realment nosaltres hem utilitzat dues metodologies complementaris en aquest estudi, una de les quals és realitzar models d'avaluació de les poblacions per conèixer el seu estat d'explotació, que això se fa en dades de captures de la biomassa que arriba a les llonges i dades d'esforç pesquer d'una sèrie d'anys bastant llarga. Això per una banda. I després, per una altra banda, hem avaluat l'estat de conservació, com tu bé deies, d'aquestes espècies mitjançant l'estudi de la seva diversitat genètica. I per això hem utilitzat aquest gen, SCOI, o COU,
0: sí,
1: que és un gen d'ADN mitocondrial que codifica per la subunitat 1 d'un enzim que se diu citocrom C oxidasa, per això aquest nom de les inicials. I aquest gen és molt utilitzat com a identificador d'espècies. S'utilitza per moltíssims d'animals, bé, com has dit, també s'utilitza per abelles, no? I nosaltres l'utilitzem per ratjades. Realment se comporta com un... se li diu el codi de barres genètic de les espècies, perquè si tu analitzes aquest gen d'una mostra d'un teixit de que tu no saps molt bé quina espècie pot ser, amb l'anàlisi d'aquest gen pots saber de quina espècie se tracta, no?
0: És un marcador estàndard universal, alguna cosa així, no?
1: Exacte, sí, sí. Està, clar, té l'avantatge que és un gen relativament curt, que és relativament fàcil de seqüenciar comparat amb altres metodologies més sofisticades, no? I clar, aquestes, entre cometes, facilitats ajuden a que l'ús sigui molt generalitzat.
0: Idò, anem a les conclusions. La diversitat genètica és baixa a Balears, més baixa que altres zones de la Mediterrània i que regions de l'Atlàntic. Bé, és una de les conclusions. Explica'm-ho. Quines espècies han mostrat menys diversitat i què explica aquesta baixa diversitat genètica?
1: Sí, com t'he comentat, com que podem... És a dir, aquest gen és tan utilitzat, nosaltres el que hem pogut fer és, a part d'analitzar la diversitat genètica d'aquest gen de les poblacions de Balears, consultant la literatura que hi ha disponible, hem analitzat també aquesta diversitat d'aquest gen d'altres poblacions, tant del Mediterrani com de l'Atlàntic, de les mateixes espècies que nosaltres hem estudiat. I amb això hem construït un marc comparatiu per poder saber els valors que ens surten a nosaltres de les poblacions de Balears si realment són alts o si són baixos. I ha resultat que la majoria de les espècies analitzades, que nosaltres n'hem analitzat 7 per aquesta metodologia, surt que la seva diversitat genètica d'aquest gen és significativament més baixa que la del marc comparatiu en general.
0: I què pot explicar això?
1: Realment, el que pensam és que, clar, com que també hem pogut analitzar d'aquestes 7 espècies l'estat d'explotació de 3 d'elles, hem vist que durant molts anys, les que tenim més dades, hem pogut constatar una sobreexplotació d'un període d'uns 40 anys. Clar, això ha fet que aquestes espècies estiguin sotmeses o una elevada pressió pesquera que disminuís la seva població, i clar, quan tu disminueixes la mida d'una població, se disminueix també la quantitat de variabilitat genètica que tenen aquests individus.
0: Clar, clar.
1: I, clar, i aquesta diversitat, hora de... quan torna a créixer la població, tarda moltíssim més a augmentar aquesta diversitat. Per tant, veiem que la biomassa s'ha recuperat, però la diversitat genètica encara no.
0: I quines són aquestes tres espècies?
1: Sí, mira, bé, tenim la raja polistigma, que és la ratjada tacada,
0: sí.
1: Raja clavata, que és la ratjada de claus, que és la més comercialitzada, la que normalment trobem a les peixateries.
0: El clavell, sí.
1: Exacte. Després, el Dipturus oxirrhynchus, que és l'escàvec.
0: Vale, molt bé.
1: I raja ràdula, bueno, aquestes tres són les que estan significativament amb una diversitat
0: més
1: baixa que el marc comparatiu. Després tenim raja ràdula, que és un endemisme del Mediterrani, que està un poc en el límit, i les altres tres espècies que hem analitzat sí que se trobarien dins la mitjana de diversitat genètica de les altres poblacions.
0: I encara així, una de les conclusions també és que mostren signes de recuperació. Quins són aquests signes?
1: Sí, bàsicament és la biomassa i l'esforç pesquer en els que estan sotmeses. Perquè aquests models que nosaltres fem, el que tenen en compte és damunt un punt de referència que te calcula el mateix model de tant de biomassa com d'esforç pesquer, si l'espècie que tu estàs analitzant, és a dir, el que hem vist és que en l'actualitat aquestes espècies que han pogut analitzar se troben amb una biomassa per damunt d'aquest nivell de referència i un esforç pesquer per davall aquest nivell de referència. I, per tant, la conclusió és que està explotada de manera sostenible actualment.
0: Bé, podem dir que aquests signes de recuperació tenen a veure amb la reducció dels dies de pesca per les mesures imposades per la Unió Europea, per exemple.
1: Sí, crec que és una combinació de factors. És a dir, el principal motiu és l'esforç pesquer en els que estan sotmeses, està clar. El que passa és que no només és per aquesta reducció imposada per la Unió Europea, sinó que ja les Balears partien d'un nivell base d'esforç pesquer molt més baix que zones adjacents de la península, per exemple. Clar, si damunt aquest nivell baix, que ja duem una tendència a la baixa des de fa moltíssims anys, i a damunt hi afegim aquesta reducció de dies, pues, clar, el nivell de baixada d'aquest esforç pesquer és bastant considerable, i per això creiem que tot ha contribuït el que puguem veure aquesta recuperació.
0: Ja. En tot cas, jo m'agradaria deixar clar que estan parlant d'una recuperació que no vol dir que les poblacions siguin les que haurien de ser, no?, per mantenir la salut dels ecosistemes, que no sé, jo a vegades penso que això de que haurien de redefinir que és sostenible, que és explotació sostenible, perquè les poblacions no són les que haurien de ser o les que hi havia abans de que començés la seva explotació. I això hauria de tenir un compte, no?
1: Clar, tot això ve aquest estat aquesta definició d'estat d'explotació ve d'un terme d'ecologia pesquera que significa que és el rendiment màxim sostenible.
0: Yeah.
1: És a dir, el màxim que tu pots extreure d'una pesquera assegurant que aquesta pesquera pot continuar. Això no vol dir que aquest punt sigui el nivell òptim que hauríem de tenir, però sí que és el nivell que assegura tant una explotació com la continuïtat de l'espècie.
0: Clar, que en termes ecològics hauria que entendre-ho d'una altra manera, està clar. Bé, i quines característiques tenen les espècies que s'estan recuperant, que puguin explicar que es recuperin més que altres espècies?
1: Pensam que la seva capacitat de supervivència a les operacions de pesca també ha de tenir un paper rellevant. Ja que, és a dir, aquestes espècies quan se capturen i si després se tornen a alliberar de manera relativament ràpida, la seva supervivència és molt elevada. I, per tant, crec que això també hi té que veure. I també la seva distribució batimètrica, és a dir, a quina fondària viuen.
0: Sí.
1: Hi ha espècies d'aquestes que hem analitzat, la majoria tenen rangs batimètrics molt amples, és a dir, que viuen amb un rang molt ampli de profunditat. I, per tant, clar, l'esforç pesquer no és el mateix a tots els rangs de profunditat. I com que una part de la seva població no està exposada en aquest esforç, també creiem que això pot contribuir a que s'estiguin mantenint les poblacions.
0: Clar, seria el cas de la ratjada peluda, no?, que viu habitualment a menys de 50 metres on no hi ha pesca de bou, d'arrossegament.
1: Exactament,
0: no?
1: Sí, sí, podria ser una de ses causes.
0: Fantàstic. Bé, anirem acabant, però potser mos han deixat alguna cosa que volies explicar o alguna cosa que vulguis destacar?
1: No, crec que no. Simplement això, que és necessari integrar diferents punts de vista per poder interpretar com se troba realment una població més enllà del model d'explotació o més enllà del nivell de conservació, perquè si miram aquestes ses conclusions per separat, no acabam d'entendre realment l'estat de la població en general.
0: Efectivament, un bon apunt. I d'on va que t'apunt un anam? Xisca Ferragut Perelló, investigadora del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, moltes gràcies per atendre el Nautilus i molt bona nit.
1: Molt bona nit, moltes gràcies a vosaltres.

0: mucho colapso de las carreteras.
1: Sí.
0: Y además tenéis esa misma noche, en cuanto se ponga el sol, también hay un pico de las Perseidas, que ya sabéis que es la lluvia de estrellas de esa época del año. Entonces, si podéis ampliar un poco la noche y quedaros a observar las Perseidas, pues además del atasco, más de evitar el atasco, podéis ver ese espectáculo maravilloso también, que son
1: claro,
0: las Perseidas.
1: Fantástico, ese es mi plan, de hecho.
0: Claro. Y de hecho, el último consejo que sí que os digo que es muy importante es que os protejáis la vista.
1: Sí.
0: Con las gafas adecuadas, tienen que ser gafas especiales para eclipse, se pueden reutilizar de una vez para otra, pero que no estén rayadas, porque esto también traería problemas después oculares, y nada de ni gafas solares, ni nada de gafas de cristales ahumados. Evidentemente, en el momento de la totalidad se puede una quitar gafas para mirar precisamente esas capas externas del sol, que si no, no vamos a poder verlas.
1: Ajá.
0: Pero hasta que no llegue la totalidad, todo el mundo tiene que estar con los ojos protegidos con filtros homologados o con gafas homologados.
1: Fantástico. Fantástico, es un consejo imprescindible. Cada vez que hablamos del eclipse tenemos que comentarlo, está claro.
0: Exacto, sí.
1: Bien, pues lo dejaremos aquí. Alba Vidal, del Observatorio Astronómico Nacional, mil gracias por atender el Nautilus, por esta lección sobre eclipses y por las recomendaciones. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, gracias a vosotras.
2: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. IB3 Ràdio és informació. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: I amb aquesta sintonia traiem el periscopi del Nautilus. Avui parlant de les nacions que viuen ecològicament a crèdit. És a dir, que consumeixen més recursos naturals dels que el planeta pot generar durant un any. I bé, quins són, Dani?
1: És una llarga llista de més de 70 països que esgoten la Guàrdia Ecològica de l'any de tot l'exercici abans d'acabar-lo. És un estudi que estableix cada any o en quina data un país ja ha consumit els recursos naturals que li corresponien per aquell any. És l'Earth Overshoot Day, que és el dia de la sobrecapacitat del planeta i que en el qual cada desplaçament compta, cada edifici que es construeix, cada dispositiu electrònic que es fabrica i que es ven i cada aliment importat o cada peça de roba doncs tenen el seu paper, la seva marca en aquest dia de sobrecapacitat del planeta i de cada país. El dia de la sobrecapacitat intenta mesurar quan aquesta marca supera la capacitat real de regeneració del planeta. És un índex que mesura la petjada ecològica de cada país i inclou la pressió sobre l'aigua, l'energia, els aliments, els sòls productius, els boscos, la pesca, els minerals, les emissions i el conjunt de recursos que sostenen la vida quotidiana.
0: Per cert, Guardiola és el que aquí a Eivissa deim vidriola?
1: Exacte.
0: Molt bé. Bé, aclarat això. Bé, parlant d'un índex, un càlcul pensat per entendre l'impacte de l'empremta ecològica i fer-nos recapacitar, esclar. I dius que són uns 70 els que esgoten els recursos abans d'hora?
1: Sí, però això no vol dir que siguin 70 els que esgoten i els altres 120 i tants
0: ho facin bé
1: ja. I mantinguin un consum sostenible en el planeta. Hem de dir que aquesta llista hi ha una sèrie de països que són exclosos de la llista per oferir dades que no són que són incompletes o que són poc fiables o que no s'adequen en aquest estudi. Hi ha uns quants, en podem destacar, per exemple, alguns d'europeus com Estònia, Islàndia, els Països Baixos, Noruega, Eslovènia, també d'altres que podem considerar més o menys avançats com Uruguai o com Marroc o com Letònia i altres que no entren dins d'aquest estudi. No? També hem de dir que s'exclouen algunes nacions petites i, clar, de tots els països que donen dades validades i analitzades, només 13 d'aquesta llista viuen dins de les possibilitats que ofereix el planeta.
0: Països Baixos, Noruega i Islàndia no hi són. És curiós, no?
1: Exacte.
0: Que no ofereixin dades per poder fer això.
1: O ofereixen dades que no es poden compatibilitzar
0: ja,
1: amb aquest estudi.
0: Vale. Molt bé, segueix.
1: Els que sí que viurien dins d'aquest mantell de sostenibilitat, o sigui, que no arriben a esgotar durant l'any els seus propis recursos, començarem per la Cuba, per Senegal, que esgota el 99% dels seus recursos i llavors diguem que guarden una miqueta per després de les campanades de l'any següent. Però això és el primer país d'aquest llistat sostenible. Seguidament tenim Filipines amb un 94%, Jordània, Egipte, Sri Lanka i la Índia, i Costa d'Ivori també, Tanzània, Kènia, Etiòpia, el Nepal, Nigèria, i el que menys recursos gasta és Bangladesh, amb un 46%, vol dir que només de tot el que podria, dels recursos naturals que podria disposar, que regeneren cada any, només no arriba a gastar la meitat. Em crida l'atenció pel tema de indústria tèxtil de Bangladesh i el consum d'aigua que pot suposar.
0: Efectivament. També Senegal em resulta molt curiós, un lloc molt sobreexplotat, almenys la mà. Bé, i en quin punt ens trobam naltros, o sigui, Espanya?
1: Espanya ha exhaurit els recursos naturals d'enguany just fa uns dies, per això en parlem, va ser el dia 4 de juny, i això vol dir que la resta d'any, de 2026, pràcticament 7 mesos, estarem gastant els recursos de l'any que ve. O sigui, una altra barbaritat.
0: Espantós.
1: Que
0: sí.
1: És més part de l'any estem gastant ja recursos que no són capaços, els nostres ecosistemes no són capaços de regenerar. És com si fins al 31 de desembre haguéssim de tirar d'una targeta de crèdit ambiental, no de diners, sinó de recursos naturals, que no es pot pagar sense hipotecar el futur, perquè estem ja consumint recursos que serien ja...
0: Molt pitjor que si fossin sous,
1: exacte,
0: si fossin diners.
1: Exacte, perquè partim d'un pressupost anual d'aigua, de sòl, de matèries primeres, d'aliments, d'energia, capacitat d'absorció d'emissions, i ja l'hem esgotat. 4 de juny ja ho hem esgotat. Amb aquest ritme està calculat que amb el ritme de consum espanyol, si l'apliqués tot el planeta, necessitaríem 2,4 o 2,5 planetes disponibles. Per donar-nos una idea del que estem fent, també.
0: I el que deim sempre, no? Només
1: n'hi ha un planeta i n'estem gastant més de dos.
0: Bé, i podem treure alguna dada positiva?
1: A nivell nacional, el 4 de juny, per trobar una dada positiva, també, és la millor data espanyola dels darrers 9 anys. De fet, des del 2019 sempre s'havia avançat aquesta data al mes de maig. Enguany ja l'hem retardat fins al mes de juny. De tota manera, són diferències mínimes. Hem de remuntar a l'any 2018 per trobar una altra data de sobrecapacitat espanyola que es correspongués al juny. Aquell any va ser concretament l'11 de juny.
0: Bé, més o menys.
1: Sí, no hi ha una variació extraordinària, perquè des de llavors ha oscil·lat durant el mes de maig, siguen els pitjors anys 2022 i 2023, quan va ser el 12 de maig, i el dia que es van esgotar els recursos de l'ecosistema de l'any, i de tota manera pujar o baixar uns dies tampoc no resol res, o sigui, continuem esgotant el pressupost anual en menys de mig any, i això és el que dibuixa un desequilibri profund. La fotografia és bastant dolenta.
0: Trista, bastant trista. I a nivell global, quins països tenen pitjor nota, és a dir, quins esgoten abans els seus recursos naturals?
1: Com dèiem, Espanya ocupa el lloc 47, empatada amb Grècia. El país que més aviat ha esgotat el seu pressupost d'enguany ha estat Qatar, que l'esgota el 4 de febrer.
0: Cap sorpresa, aquí no tenim cap sorpresa.
1: No, aquí no. Aquí no. El segueix Luxemburg el 17 de febrer, i després ven una sèrie de països que podem dir amb el top tema estan Singapur, Kuwait, Mongòlia, Canadà, els Emirats Àrabs Units, Bahrein i els Estats Units i Austràlia, que tanquen aquest top ten. Arriben el 16 de març, l'Austràlia, en aquest cas.
0: Ja.
1: O sigui, en tots aquests, i si a més afegim els següents, Dinamarca, Lituània, Oman, Rússia i Aràbia Saudí, tots aquests 15 països que hem dit ara mateix esgoten el seu crèdit ecològic abans dels 3 primers mesos de l'any. No arriben a l'1 d'abril.
0: I Espanya estava en el lloc 47. Has dit que just passa l'abril i el maig per pocs dies de juny.
1: Sí, exactament. Estem en el 47. Estem en un rang alt de consum.
0: Sí,
1: de tota manera, hem de dir que a nivell europeu només ho milloren, només arriben en aquest dia de sobrecapacitat més tard Romania, Hongria i Albània. La resta de països europeus ho esgoten abans que Espanya. En l'altre extrem tenim països que l'esgotaran més tard, que l'arriben a estirar fins a novembre, com seria el cas d'Hondures, de Cambodja, d'Equador o Nicaragua, i també Tunísia, que l'esgoten al novembre. I, finalment, el grup que destacaven que no l'esgota, el de Senegal, Filipines, Jordània, Egipte, Tanzània, Kènia, etc., doncs aquests són els únics que, del llistat, que diguéssim, tenen un comportament sostenible, no arriben a esgotar els seus recursos. La comparació, de tota manera, dibuixa una desigualtat bastant incòmoda, que és que els països que tenen major renda, major consum, solen entrar en dèficit ecològic molt aviat, mentre que els països que tenen menys petjada ho fan al final de l'any. I el problema és que qui menys consumeix és el que és més sostenible. I llavors solen ser també els que, curiosament, aquests països que menys consumeixen i són més sostenibles, curiosament, són els que solen patir pitjors impactes de la crisi climàtica i ecològica.
0: Efectivament, ho hem comentat moltes vegades, sí.
1: El problema és que canviar la tecnologia no és suficient, perquè normalment canviem tecnologies per mantenir consums elevats, i si es manté intacte el model de consum, podem tenir cotxes elèctrics, bateries, panells solars, mòbils i ordinadors més eficients, però requereixen materials que cal extreure, que cal processar, que cal transportar, i seguint amb un model de consum que és per sobre de les possibilitats ja no nostres, sinó del planeta, i que ens ofereix, en lloc de reduir consum, el que fem és el modifiquem.
0: Clar.
1: I és el parany de confiar-ho tot en energies netes, que cal confiar en les energies, cal apostar per les energies netes, però el que cal és modificar les pautes globals de consum, que no podem canviar una font d'energia per una altra, hem de canviar el model.
0: Una cosa més, sí, una cosa més, està clar.
1: Algunes mesures en aquest sentit podrien ser canviar el model de mobilitat, apostar fortament pel transport públic, allargar la vida útil.
0: Aquí a les illes és una cosa que hauríem de mirar Molt bé, encara és una assignatura pendent, que es sol dir, no?
1: Sí, sí, molt pendent. Sí, efectivament, també allargar la vida útil dels dispositius mòbils, portàtils, etc, que tinguin una major durada d'ús i no els haguem de renovar cada any, cada els mòbils, no? Cada any, cada dos anys, perquè no funcionen o el que sigui, sinó fer-ne aparells que no tinguin una durabilitat tan baixa, no? Reduir la necessitat de la mineria, dels minerals per fabricar aquests dispositius i també millorar sobretot el reciclatge.
0: Està clar, jo afegiré l'ús a la roba, no comprar tanta roba, perquè l'altre dia vaig veure un reportatge a Atacama, allí a Xile, i hi ha un femer de roba que fa por. Bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Dani. Bona nit.
1: Molt bé, bona nit.
0: I m'anaran, com sempre, amb una cançó amb missatge. Ja sabeu que aquí som molt poc de música electrònica, però sempre hi ha excepcions. Avui us presentem Symphony of Science, el projecte del músic electrònic John Boswell per difondre el coneixement científic a través de la música i utilitzant frases de científics i divulgadors. I el tema que han triat és Our Biggest Challenge, el nostre gran repte. Vol dir el canvi climàtic, és clar. Us deixem en Symphony of Science i naltros, en Pablo Morganti i Salamà, Quines, en Dani Manau i jo, tornem en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta.
2: We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced.

0: together in lockstep. When the CO2 is low, the temperature is low. Moving together.
1: It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit.
2: The evidence is clear.
3: The globe is getting too warm.
4: We can avoid climate catastrophes. We can do this. We can change the world.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
6: Bon vespre, l'Illes Palma Futsal perd el tercer i definitiu partit de les semifinals pel títol de Lliga. Diu adeu a la temporada. Ha perdut 6-4 la pista del Pozo Murcia en un partit que els mallorquins han lluitat fins al darrer minut per arribar a la final. De fet, la derrota és doble perquè suposa que el conjunt no podrà estar a la pròxima edició de la Lliga de Campions després de 4 anys d'èxit i 3 corones continentals. El tècnic, Antonio Vadillo, s'ha mostrat molt decebut i apunta errors en el joc.
7: La sensació que la hemos dejado escapar, ¿no? Creo que nos ha faltado fuelle los últimos 12-13 minutos. Ha sido una pena, porque hemos hecho muchas cosas bien, pero es verdad que en los últimos 12-13 minutos el equipo se ha caído, nos ha costado mucho y hemos cometido errores que un equipo como el Pozo te lo hace pagar, ¿no?
6: Tampoc ha duit sort el filial de l'Illes Balears Palma Futsal, que queda a les portes de la segona divisió. L'equip d'Òscar Tessies ha caigut a Mataró per 5-3, un resultat que suposa l'adeu al somni de l'ascens. Una nova protesta convocada per Via Menorca del GOP a la plaça de la Biosfera de Mó ha ajuntat més de 500 persones vestides de negre i amb formigues gegants, tot per deixar clar que s'organitzen davant l'amenaça que suposa per al territori la massificació turística. Volen que replantegi el model econòmic actual a l'illa, amb els aqüífers que estan en descens i el preu de l'habitatge en alça, sense que n'hi hagi prou per la població resident. Pau Marques és membre de Via Menorca.
8: Formigues, quan senten que són atacades, quan el seu territori és atacat, se saben defensar i ho fan amb la força del col·lectiu i ens ha semblat una metàfora fantàstica.
6: El Congrés de Magistrats Europeus per les Llibertats i la Democràcia, que ha tingut lloc avui a Bilbao, ha carregat contra el nou Pacte Europeu de Migració i Asil. Afirmen que la normativa suposa una doble discriminació per dones i infants migrants. En aquest sentit, els governs de Canàries i del País Basc reclamen analitzar el text just l'endemà que el papa hagi demanat des de les Canàries protegir la dignitat dels migrants. Les ONGs que fan feina a l'arxipèlag alerten que els països de retorn podrien vulnerar els drets dels migrants. Juan Carlos Lorenzo és el coordinador de l'entitat de les Canàries.
9: Ten en cuenta que algunos de los países que se está hablando dentro de ese listado común de países seguros aparecen Egipto, Túnez, Turquía, Colombia. Y nosotros sabemos que en esos países hay vulneración de derechos humanos.
6: I darrera hora, en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia que demà diumenge s'assignarà l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra i així reobrir immediatament, diu l'estret d'Hormuz. Un anunci fet, com és habitual, a la seva xarxa social, Truth Social, i que xoca amb les informacions del Ministeri d'Exteriors iranià, que hores abans feia públic que la signatura es retardava sense detallar una data. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel ha ordenat als residents de 20 poblacions del Líban que abandonin les seves cases davant nous atacs aeris després de denunciar que Hezbollah ha trencat l'alto el foc en viu. La música sona des de fa 4 hores al recinte del Mallorca Live a Calvià. Més d'una trentena d'artistes trepitjaran avui els escenaris amb el grup Kaiser Chiefs, Cypress Hill i la catalana Aitana com a caps de cartell i els més esperats pel públic.
10: Bueno, Alia Cali i Aitana.
11: Aquí venim a veure...
12: En Aitana.
11: En Aitana.
10: Hem vengut a veure en Aitana, sincerament. Però a ell li agrada Alia Cali i hem aprofitat i hem fet un 2x1.
13: Llevamos 4 anys detrás de Alia Cali, nunca hemos podido verla.
12: En Aitana.
14: Avui m'acompanyen a veure en Alia Cali. Estem aquí, les primeres.
6: Podreu gaudir d'aquests concerts aquí a Vetres Ràdio amb l'emissió en diferit a partir de la mitjanit a Vetres Música en concert. És tot. Més notícies demà a partir de les 8 a l'informatiu matí. Bona nit.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: El gran Steve Jobs va dir: "Hi ha una gran diferència entre ser un humà i ser humà. Nosaltres creiem efectivament que els nostres emblemàtics, o millor dit, les persones que hi fan feina cada dia, són molt humanes. Per què? Perquè són persones properes, atentes i amables, sobretot amb la clientela, però també quan atenen els micròfons d'aquest programa. Salutacions, benvinguts a l'edició número 93 d'Emblemàtics. Contents de tenir la vostra companyia com a oients una setmana més. Xavi, com estàs? Quins dos establiments seran els protagonistes del programa d'avui?
2: Com anem, Toni? I d'avui tractarem dos establiments que es dediquen respectivament al pa i al vi. El primer que coneixerem serà Forn Can Alba, d'Inca.
3: Això que te diuen, per exemple, la pastisseria és molt metòdica. Jo soc molt d'ojo. I el meu ull, perquè ja ho té, i el seu també, a vegades pesam coses. Això de fer 100 grans, pan damunt la balança i fa 100 grans. Saps? És veritat que en el principi tarda a besar, però després ja no és tan metòdic, saps? Perquè tu ja ho tens per mà i ho fas ara. Si ho haguessis d'ensenyar, sí que ho has d'ensenyar molt metòdicament, perquè si, jo que sé, ja, segons que si poses primer la llet que la farina, ja te surt malament, saps?
2: I després del pa de Can Alba arribarà el vi, però no un vi qualsevol, sinó el que elaboren el celler Jaume de Puntiró, de Santa Maria.
4: Procés de filtrat de vins, que és un procés que no feim molt habitualment, perquè, per exemple, els vins negres no els filtram, només filtram els vins blancs joves, i és molt imprevisible. És a dir, jo avui de matí sé com he començat, sé a quina hora he començat i sé tot el que vull fer, però no sé a quina hora acabaré.
2: Serà un plaer escoltar els testimonis de tots dos negocis, com dèiem, l'un d'Inca i l'altre de Santa Maria.
1: No en tenim cap dubte, Xavi. Per tant, posam de tot d'una fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. D'entrada, escoltam el retrat que sobre el Forn Can Alba ha preparat amb redacció i locució en Xavi Oliver.
2: Els forns tradicionals són espais on cada dia comença abans que surti el sol. El pa, les panades o les coques formen part de la vida quotidiana de Mallorca des de fa generacions, i darrere cada peça hi ha un ofici que requereix constància, paciència i moltes hores de fer feina. Aquests establiments han estat durant dècades punts de trobades als pobles, llocs on la gent no només anava a comprar, sinó també a conversar i a mantenir viu un costum compartit. A Inca aquesta tradició continua present al Forn Can Alba.

La història d'aquest forn comença l'any 1931, quan Joan Francesc Alba va obrir l'establiment en una època de grans canvis. Aquell mateix any es proclamava la Segona República Espanyola. D'aquesta manera iniciava una etapa de transformacions polítiques i socials al país. Mentrestant, a Europa es vivien anys d'inestabilitat econòmica després del crac del 29, i moltes famílies continuaven depenent dels petits negocis i dels oficis tradicionals per tirar endavant. També és l'any en què s'inaugura l'Empire State Building a Nova York, símbol d'una modernitat que avançava a gran velocitat malgrat la crisi econòmica mundial. A Mallorca, mentrestant, a pobles com Inca mantenien viu el teixit artesanal i comercial que marcava el ritme quotidià de la societat. En aquest context, a Inca obria les portes un forn que acabaria convertint-se en part de la vida del poble. Avui és Joan Alba qui regenta el negoci, després d'haver pres el relleu del seu pare Nofre l'any 1996. I des de 2024, la seva filla, Àngela, també s'ha incorporat al forn. Representa la nova generació de la família. Quan Joan Alba va assumir la direcció, el forn només venia pa, però amb el temps va ampliar l'oferta en productes tradicionals mallorquins, com panades, rubiols, coca-rois o coques detallades. Durant anys, fins i tot, venia gent d'altres pobles cercant el seu pa, especialment molts sabaters que feien feina inca. Tot i que el vell forn de llenya ja no es va poder mantenir, l'esperit artesanal continua viu. Avui, a més, adherits a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, segueixen elaborant productes que formen part de la memòria gastronòmica de Mallorca.

0: Forn Can Alba té gairebé un segle de vida. El bon fer i el bon tracte amb la clientela, generació rere generació, ho han fet possible. Ens hi hem acostat per conèixer de la pròpia família les vicissituds del negoci.
1: Aquest negoci se va crear en 31, meu pare dir, i va muntar aquest negoci, va muntar un forn aquí, un forn de pedres, d'aquell temps, un moro, no, que dèiem, i hem anat fins ara, aguantant.
0: Quin va ser el de la fundació?
1: En el 31, 1931.
0: O sigui que esteu ja a tocar el centenari, com qui diu.
1: Sí, 95 anys ara, un guany.
0: En el teu cas, Joan, crec que ets la tercera generació. És a dir, no sé si tu vas veure ja fent feina el padrí, ton pare, evidentment, sí.
1: No, mon pare. El padrí no, es va morir jove, 61, però és que vaig veure mon pare. Jo vaig fer molts anys amb ell, fent feina.
0: I què vas aprendre essencialment de la feina de ton pare?
1: Bueno, a fer pa a casa i a mà. El que era pesar-lo i fer-hi espai, perquè hi havia una embassadora, però l'altra se feia a mà, antigament.
0: I es matinava més abans que ara?
1: Molt més, perquè havia de pegar foc en el forn, que era un forn de llenya. Havia de pegar foc i cada fornada havia de fer foc. I se feia quasi tot, a les 12:30 una se paraven, del vespre. Per de matí a les 7 per tenir pa en els culls i tot el que havia.
0: I malgrat la duresa de la professió, de l'ofici, de nin ja tenies clar, Joan, que et dedicaries al negoci familiar?
1: Sí, més o menys, sí. Teníem un projet ja de conservar el que hi havia. Però bé, bé.
0: Suposo que això és una qüestió prou important.
1: No? T'ha d'agradar, no? T'ha d'agradar, perquè d'avui en dia molta gent no va fer feina al vespre. I que han canviat bastant els hàbits. La maquinària d'avui en dia és fermentació controlada i vas fent. Però antigament no s'havia fet i coure i vendre. Tothom, això és un negoci familiar i sempre s'ha fet així.
0: Uh-huh. I viviu aquí mateix?
1: Sí, exacte, vam empatar d'un muntó. De muntar dues vivendes i sempre hem viscut aquí.
0: És a dir, que de la feina a casa i de casa a la feina era tot.
1: Baixar i posar a fer feina.
0: Qui parla és Joan Alba, responsable del forn des de fa una pila d'anys. Des d'en fa dos té la companyia i l'ajuda clau de qui li està prenent el relleu, la seva filla Àngela.
1: Conservar les, diríem, les fórmules tradicionals, més el que ella ha implantat, que també té coses noves. Ha triat aquesta d'això, no? Perquè li van dir, tu has pensat bé, continuar amb això. Sí, sí, jo vull continuar. Va, allà ho té, no? Perquè és una cosa que dius, t'agrada o no t'agrada? Perquè es forn és molt escau. I bé, va dir que sí, jo, tira per en band.
0: Vosaltres ben contents.
1: Sí, de moment, és clar, no? Una cosa que té una continuïtat i pots aguantar. Perquè si no, s'acaba.
2: Sempre m'havia agradat la cuina i trescar així per el forn i això, però quan va ser hora de decidir un poc estudiar i això, pues, me varen aconsellar estudiar pues, una cosa un poc més. Vaig començar a batxiller, després vaig fer una carrera, vaig estudiar educació primària, i quan vaig acabar primària, mentre feia primària, vaig anar a fer feina a un restaurant. Res bé, començar de rentaplats, però després vaig anar pujant una mica. I en aquest moment vaig dir, tanmateix, això és el que m'agrada, estar en les mans, en la mà, no sé, la massa, saps?
0: Perquè jo dic.
2: Sí. I després vaig estudiar el grau superior de cuina, perquè, bueno, sí, tenim estudis molt millors, coses més tècniques i més professional. I ja després, estudiant, vaig dir, pues, agafaré el forn, perquè si no ho agaf jo, no ho agafarà ningú, perquè a la meva germana no li agrada. I això sí que m'agrada, és a dir, no veig una cosa com a obligatori, saps? Així com tu has dit, està com a condemnada, no és condemnada, ho he triat, saps? Sí, i mentre duri i m'agradi, pues superbé. Si les coses canvien i no se pot sostenir, pues ja ho veurem. Si els agrada, sí, si no, no.
0: Allò que dèiem, ho té clar, Joan.
1: Jo penso igual, també, perquè jo la meva vida hagués tancat i per avall. S'ha acabat el negoci, bé, paciència. Se perden barcos, un negoci més. Però bé, estic molt content que hagi volgut continuar i seguir amb això, amb aquesta tradició i l'emblemàtic sempre. Eh?
0: Pare i filla, filla i pare estan ben avinguts, tant a l'hora de produir com a l'hora de tendre el micròfon d'emblemàtics, en aquest cas, per parlar dels productes de la casa.
1: Les farines que fan d'avui en dia no tenen res a veure fa 30 anys, 40 per enrere. Llavors era una farina sense químics i ara totes politormàquicos, per l'enclar. El canvi és aquest.
2: La panada és el més típic I, per exemple, ara per Pasqua vaig fer una panada de frit de mà, que és idea de la predina d'un amic meu, però la vaig posar aquí per vendre i va ser tot un èxit. És a dir, intentar mantenir-lo de sempre, però donant qual que toqui un poc modern o... jo que sé,
1: anar canviant. Els cookies, el cheesecake, també, sí, que nou...
2: Cinnamon rolls, és a dir, sí, posar un poc de lo que se du ara, perquè entre les xarxes i hi ha moltes modes, pues intentar que la gent vengui aquí i trobi lo de sempre, però també un poc de producte modern. El més típic, ja t'he dit, són les panades. Les coques, bé, panades, coques rois, les coques salades també... I tot el que és coca també de patata, que hi feien la coca de crema, la coca de teada, les coques de patata, tot això també és molt típic aquí. I després tenim la clientela que ve de matins de prest, que són obrers i gent que treballadora, que ve a cercar els entrepans, que també en tenim molts. Després ve gent... ara, per exemple, hi ha molta gent jove que ve a cercar espai 100% integral el dimarts i dijous com fem, perquè se, jo que sé, això de cuida't-se i tot això,
3: està
2: no?
3: Com de moda,
2: sí. Després tenim els clients ja majors de tota la vida que venen a cercar espai cada dematí. Què més?
1: Sí, no, gent que ve de passo, després gent que ve cada dia, que van entre pans, un pot de panada, cocroi, pans, el pa mallorquí també se ven, i després aquestes barres que sempre, que d'avui en dia barres en pot comprar la benzinera. Què passa? Pues aquí són artesanes i són fetes a mà, però és igual, la gent no ho miren, això.
0: Mira, no mira la qualitat ni...
1: No, mira preu, i llavors, pa, antigament venien a comprar pa aquí. Venien gent dels pobles d'aquí de vora, o que es costeix, Sencella, Doseta... Però ara, d'un dia, pa en compres allà on te trobes. Supermercats, benzineres, pa n'hi ha per tot. Antigament no anaven a cercar el pa en el fons. Ha canviat això.
0: Que gent... hi ha competència per totes
1: sí, parts. Sí, per tot, exacte. La gent ha canviat molt amb això. Van, que on se troben, compren pa. I bé, molt defensar molt el que volem. I...
2: això que te diuen, per exemple, la pastisseria és molt metòdica. Jo soc molt d'ojo. I el meu ull, perquè ja ho, i el seu també, a vegades pesam coses. Això de fer 100 grans pa damunt la balança i fa 100 grans. Clar. Saps? És veritat que en el principi tard de basar, però després ja no és tan metòdic, saps? Perquè tu ja ho tens per mà i ho fas ara. Si ho haguessis d'ensenyar, sí que ho has d'ensenyar molt metòdicament, perquè si, jo que sé, ja, segons que si poses primer la llet que la farina, ja te surt malament, saps? I ja està.
1: Sí. I els formularis que tenim, matemàtic tot, eh? Tot pesat, tren de cocció, tot. Perquè, sí, perquè si no... hi ha gent que posa així com bé, eh? No tenen mesura.
2: Ell ho té el millor més metòdic i jo sóc més d'anar fent, saps? I anar fent i provar error i a vegades veus una cosa que dius ai, mami, si canvia d'això i no te funciona, saps? I ser Magdalena...
1: No, jo té aquests llibrets que té tot. Però jo... I jo tinc... Sí, jo tinc el meu igual.
3: Ah, mira. Vols? Ah. O
1: sigui, tenda de cocció, tenda de cocció, productes, tot, els ingredients, exacte, el tenda de l'elaboració, tot. Què passa? I ho guardem. I així no falla mai, perquè sempre fas igual. És a dir, facis el que facis, exacte, saps que sempre farà el mateix. Perquè hi ha gent que ha ojo de Vancouver, com diuen, no? No pesen res i vinga, això és més fort, un poc més d'aigua. No, matemàtic, i així surt clavat. El facis en cibern, en estiu, és igual, sempre surt igual. És una manera de... t'ha d'agradar això, eh? Hi ha gent que no ho fa. Però bé, així conserves...
2: de no fer-ho tant.
0: Tu pares ben rigorós en aquest sentit, eh? Perfecte.
1: Sí, jo vaig aprendre amb això i sempre he fet així, saps? Duc anys amb això.
0: Penso que... en castellà, cada maestrillo tiene su librillo,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte, per això ja ho...
0: la teva filla grava
2: sí,
0: per mestre.
2: A vegades me vau fer codis de poden ser mans en el cap, saps? I dic, sí. Ho tenc controlat, vale? Ja, ara ja està.
0: Tant en Joan com en Àngela saben bé que fer feina en un forn exigeix molt, però, és clar, també té les seves coses bones.
1: No t'agrada, d'avui en dia, la competència, què? És abismal, la competència. La gran superfície, se'l menja tot. I, però bé, anant lluitant dins una qualitat per donar una qualitat al públic dins de cosa artesanal i emblemàtics, més que res. Perquè d'avui en dia tot és industrial. menys nosaltres que anem fent artesanal.
3: I la part més positiva, aquella que més t'ha agradat, perquè no sé si la teva senyora també s'ha incorporat al negoci, també ha treballat amb tu.
1: Sí, també ha treballat, que sa mare, sa meva filla, també té un negoci igual, no el té aquí. A Inca també, en el mercat, però bé, sí, han pujat, el seu pare, el meu sogre d'un temps, també era forner. És a dir, venint de família, de forners.
2: El que m'agrada més és fer coses i anar provant i anar fent, veure el que se ven, el que no se ven, el que agrada a la gent i fer coses també per anar practicant jo, com més coses faig, pues, més n'aprenc, no? I el que no m'agrada de la feina és l'horari. Però, bueno, la gent s'aixeca prest per anar a comprar el pa, pues, tu has de tenir el pa fet i ja està, i això és així. Supos que en qualsevol moment... ara, per exemple, mon pare ja t'ha dit que fes el cocre de patata i això, la pasta necessita dos tous. El primer tou, ell fa la pasta al vespre, tova, i el de matí l'estiram. Ara, per exemple, està aquí. Després, jo n'he de venir sobre baixa, per exemple, ara diumenge no em portaria venir a treure les coses perquè tenim un fermentador, ho treus, ho programes i després fermentes les hores que necessites, la temperatura, la humitat que toca i ja està. I això també ajuda molt en el sentit de el que t'he dit antes, de llevar feines no, innecessàries si tens la maquinària que toca, però no haver de venir a aquestes hores a treure coses per tovar, perquè, clar, encimades, coques, tot això necessita el tou, saps? El pa també el faig, el deixo en el fermentador, va fermentant en fred a poc, i després també m'he digestiu i això, i després que acaba de pegar una arrencada tovant, i boníssim, i molta menys feina, molta menys hores. Sí. Comptant en altres dos.
3: Sí, si vols.
2: Som set. Tots som dones, menys mon pare. Sí. Mon pare, quan se jubili, això serà un font de dones.
1: Ostres, és veritat, eh? Sí, sí. Avui en dia, diuen que hi ha igualtat. Hi ha pas iguals, però igual. Aquí, tots són dones. Sí. És que jove, no en trobes, avui en dia.
3: Costa, eh?
1: Aquí n'han vingut dos a fer feina. I han dit, això ha de fer feina els vespres i dissabtes. Han acabat, que han canviat per mort de que fan de dilluns a divendres. I dissabtes d'un any de llibre. I han canviat, per això.
3: Amb independència del sol que puguin rebre...
1: Sí, el sol no els importa molt, pel que veig.
3: Més les hores, de tenir vida, com deia.
1: Sí, i sobretot el vespre. D'avui en dia, vespre en troba ningú. O estrangers, sí.
2: Jo me costa molt dur que aquí tenim l'Instagram d'aquí del forn, però penjo una foto cada mes, perquè me costa molt. Però ara veure que avui en dia te coneixen per les xarxes i estaria bé saber-ho dur, però és molta feina, també. T'ha d'agradar.
1: Sí, has de tenir temps per dedicar-te a la xarxa.
3: Sí, perquè requereix temps.
1: Exacte, una cosa o altra, però bé, dins el que cap anem fent. Ella se'n cuida de posar Instagram i coses d'aquestes. Sí, fotos i productes.
2: Sobretot
1: i...
2: si fem qualque novetat. Ara, per exemple, tenim un període d'especial. El dimarts fem pa integral 100%, el dijous també. El dimecres, llonguts. El dijous, el cinnamon rolls també. I ara divendres volem posar brioche tipo pa de mollo. Pues aquestes coses es posen per Instagram i la gent entra. Ai, mira, tenen això tal dia, vinga, idò, aniré. Ja està.
3: Saps
2: més un poquet això, sí. Venc a coc, les coses, les panades, bé, tot el que es coure ho faig jo, després jo faig la pasta de les panades, els brownies, bueno, tot el que és la producció de dia a dia, i després mon pare fa les coques de trempó, verdura i això, les pastes i la pasta de coca de patata. I més o manco tenim...
1: Les coques madons també, que són coques de molla, i anem fent, preparàvem i anem fent-ho. Perquè de bon dia, cous i bons i el que hi ha.
0: Per al·lusions directes dels caps de l'empresa, treballadores i clientela de la casa també ens volen aportar el seu testimoni. En el primer cas, parlam amb n'Antònia Maria i na Coral, i de la part de la clientela, amb en Tomeu.
4: Ara fèiem preparant cocaroi d'atún. Cocaroi d'atún, que duu vermell, atún, ou bollit, ceba... Tipo empanada gallega, más o menos, però amb cocorroi.
0: O sigui, això és la fase primera, i després quin és el procés que es segueix perquè el client o clienta s'ho pugui menjar com toca?
4: Hombre, després ja s'enforna, i quan surt, pues ja vendrà. Un forn bastant antic, que n'hi ha pocs, però aquesta encara dura, i que duri. I
5: tothom mor diu que feien les panades o els cocorroi que apareixen caseros, que apareixen fets en casa.
3: Caram, això és el millor elogi que es pot dir, no?
4: Sí, sí. Sí.
3: I teniu idea de... és a dir, penseu dedicar-vos molt de temps en el... Quant de temps fa, en definitiva, que esteu treballant en aquesta casa?
4: Jo fa 27 anys.
5: 27.
4: Vaig començar amb 18.
5: Va ser maternal de quan jo esperava el meu fill.
3: Ah, sí?
4: Sí. I jo duc tota la vida per aquí, perquè el forn era d'esperdir. Jo va acollir mon pare i el meu germà i estic fent feina aquí. I ara ho agafa la neboda.
3: Tinc un orgull també, no?, que pugui continuar.
4: Sí, la tercera generació, ja et sa nina.
3: I en el teu cas, Coral, quant de temps fa que estàs
6: aquí? Jo també fa 8 anys.
3: 8 anys. I són molts o pocs per tu?
6: Bé, ja n'hi ha. No, no fa tant, però ja n'hi ha.
3: Clar, ja arribarà, eh?
6: Sí.
3: Setmana a setmana, més a més, i any a any. I pel que us veig, feu feina de manera molt integrada i molt com aquí, com dèiem anteriorment, no?
6: Claro, és que si no ho fem així, no res.
4: Clar, això tot és un equip. Una roda i... anant fent.
7: Sí, som d'aquí.
3: I client
7: d'aquí del
3: canal.
7: Sí, sí. Bueno, no som client, però bueno, quan tens oportunitat podem pues, aquí a comprar el bocadillo, sí. Sí, ara sí, sí, sí, sí. Ja fa molt d'any que està obert aquest local i la veritat que és...
3: Emblemàtic.
7: Sí, la veritat que sí. Ja des poc que queden.
3: Mm-hmm. Quina importància li dona a vostè als petits establiments comercials com aquest, per exemple?
7: Home, jo crec que s'hauria de conservar una mica més. Però també ja per la tradició i, saps? I perquè ja els grans almacenes pues, ja comencen a influir molt en el petit comerç.
0: Entre tots, direcció, treballadors i clientela fan possible que Can Alba obri les portes cada dia i també que hagi obtingut el segell emblemàtic.
1: Quan me van dar això d'emblemàtic, bé, me'l va agradar perquè dius, hombre, almenys tenen consideració del que és. Perquè, clar, emblemàtic no és tothom que tingui en els anys, però que això deu ser per gent que tens.
3: Entre altres factors,
1: sí.
3: Sobretot la trajectòria.
1: Exacte, i veig que sí, de moment m'ho he aguantat i esperem que duri, no? Perquè, ja dic, d'avui en dia hi ha molta competència i tot és industrial i el que hi ha.
3: Que hem parlat. Perquè, Àngela, a banda d'emblemàtic, el vostre establiment d'aquí 5 anyets ja serà centenari, també. I això serà gràcies a la teva filla, Joan.
2: Sí, sí. Man, però jo no hi era quan m'ho van donar els emblemàtics, però... Per jo, és el que xerràvem antes, també del petit comerç, de mantenir la tradició, de conservar negocis d'aquí, i el que diu mon pare, que no tot sigui industrial, que les coses artesanes se posen en valor, saps? I que te donin aquest instintiu, valoritza la teva feina, saps? I la de meva, la de mon pare, els meus predins, o sigui que estic supercontenta de tenir-ho.
0: Per acabar, en Joan en relata dues anècdotes viscudes en temps del padrí i del pare.
1: Des temps del meu padrí, i mon pare també, duen les panades a coure per Setmana Santa. Les feien a casseva, les duen aquí a coure. Ara no, ara les compren fetes. Què va passar? Hi havia un veïnat d'aquí de vora que va deixar... Antigament duen les panades damunt d'un fanyador, que és un post. I en feien moltes, feien... quan se mataven un mes i feien panades per tot, tota la Mare Santa i part de l'altra. Mm-hmm. Va deixar una posta aquí de panades. I no es veien de qui era, sí, en el forn, no? El va deixar. Sí, sí. De qui és aquesta posta? I va estar una setmana aquí. I va ser d'un veïnat d'aquí darrere. Diu, me falta una posta. Diu, sou res d'altre? Sí, aquí n'hi ha una. Diu, hòstia, ets meva. Això havia passat una setmana i... Dic, ah, les tirarà. Tira, no. Les van tornar a passar pel forn i les se'n va dur.
3: Ah, sí?
1: Sí, se van menjar. Bé.
3: Es va distreure.
1: És a dir, sí, se van tornar a calentir. Dic, que ho tens? Fue això. Uh-huh. Fem parades per 10 o 12 dies. I menjàvem parades. Bé. I aquest va passar això. Llavors, una altra neta, aquest me'n recordo jo, que era estem de mon pare. El pa havia... Això, aquest tenia pan. Se'n duien pan de 2 quilos antigament, no? Ara no, ara de bon petit i del dia. No?
3: De 2 quilos i sense tallar, no?
1: Exacte, sí, no? Màquina de tallar no existia, no? I aquest què va fer? El dissabte venia cada dia i diu, no, se'n duia 3 o 4 pans. I mon pare li va dir, dilluns no m'hi anau, aquest home. Va dir, anau, dilluns es pa pujo. I que pujo? Pues ens apujava 3 pessetes, sé que el tens. Ai, posa'm en 15. que dius, ara quins va? Sí, sí, ah, bé, que dins un sac, pam, pam, pam, 7 i 7, oh, se'n va dur 15 pas. Claro. I dic, oh, tot el que va ahorrar, 20 pessetes.
3: Exacte.
1: Però, i va menjar per fort. És igual, se'n va dur, se'n va dur.
3: Aquell... Tampoc no el devia congelar.
1: No, que va, no existia congelar. Però antigament el pa aguantava una setmana. És a dir, se feien massa mare, que llevat, se feien farina que aguantava no és com ara, que és química tot, i aguantava, i se'n va dur 15 pans. I dic, ai, que ha ahorrat aquest home.
8: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és història. Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
9: De 8 i 47 minuts.
10: Són les 8.
9: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
8: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
0: En Xavi Oliver ha preparat un suculent retrat sobre celler Jaume de Pontiró. El tastam de tot d'una.

Hi ha cellers que no només elaboren vi, sinó que també custodien tradicions antigues. El vi forma part del paisatge i de la cultura mediterrània des de fa segles, i Mallorca continua sent una manera d'entendre la terra, el temps i la paciència. Cada verema és el resultat d'un any sencer de feina, però també d'un coneixement que passa de generació en generació. A Santa Maria del Camí, aquesta relació entre vi i territori continua viva, entre d'altres, el celler Jaume de Puntiró.

La història del celler comença l'any 1980, quan Jaume Calafat va posar en marxa el projecte en una etapa de canvis importants. A Espanya s'iniciaven els primers anys de consolidació democràtica després de la transició, mentre que a Mallorca començava a créixer l'interès per recuperar i prestigiar productes locals. També eren anys en què molts petits productors apostaven per donar valor a les varietats pròpies i a una elaboració més artesanal. Aquell mateix any, John Lennon era assassinat a Nova York, un fet que commocionaria el món de la música, i als Estats Units Ronald Reagan guanyava les eleccions presidencials. Mentrestant, a Mallorca, el sector vitivinícola començava una lenta però decidida recuperació. En aquest context, naixia un celler que acabaria convertint-se en el referent dins la denominació d'origen Vinissalem Mallorca. Actualment són els fills del fundador, en Pere i en Bernat Calafat, qui estan al capdavant del negoci, elaborant vins ecològics amb una clara aposta per la qualitat i pel territori. El celler, situat a la plaça Nova del poble, ha rebut nombrosos reconeixements i destaca també per la col·laboració amb artistes en el disseny de les etiquetes. A més de la producció de vi, ofereixen visites guiades, tastos i activitats relacionades amb la cultura vitivinícola. I a la façana del celler encara s'hi pot veure una de les tradicions més singulars del poble, el brot de pi que anuncia l'arribada del vi novell, un costum mil·lenari que Santa Maria conserva viu.

0: Pere i Bernat Calafat, com a segona generació del negoci, van agafar el relleu de son pare, Jaume. Nosaltres un matí visitam el celler per rebre'n les oportunes explicacions per part d'en Pere, amb els comentaris addicionals de la treballadora Anna Gallegos i d'un client habitual de la casa. En Pere ens comença parlant de l'origen del celler, també de la figura de son pare i del moment d'agafar el relleu amb son germà.
1: És un celler, un petit celler d'elaboració de vins. És un celler que va fundar mon pare l'any 1980. El que passa que nosaltres venim de bio pagesa i de bio vinatera. És a dir, els meus predins ja se dedicaven a això. Però no aquí. El celler Jaume de Puntiró va fundar mon pare, que era en Jaume de Puntiró. El primer que va fer mon pare va ser no posar-li nom. Mon pare va obrir el portal l'any 1980 empès per una crisi de falta de comprador de rem. Ell ja tenia, ell tenia rem, ell tenia vinyes, venia a rem a un celler de Binissalem i l'any 1980 hi va haver una crisi que el celler de Binissalem va decidir que no volia comprar, o no volia comprar tant de rem. I mon pare devia ser un dels darrers proveïdors que s'havia incorporat i se va veure en la necessitat de fer vi. Ell el que va fer, ell ja era un petit comerciant, ell se dedicava, ell tenia una farinera, ell era pagès i comerciant, i tenia una farinera de fer farina, i va ampliar el negoci, va fer un cub, un depòsit, i se va posar a fer vi. Amb una premsa del segle XIX, va comprar una estrucadora a Can Ferrer, el celler de Can Ferrer, que ja està tancat i ja estava tancat de l'any 1927, és a dir, amb una mirada un poc cap enrere. Penseu, però, que l'any 1980 no era tan fàcil comprar una estrucadora de ser inoxidable com la que tenim nosaltres ara, a un depòsit. No ho sé, ara és una mica més, no sé si econòmic, però assequible, fàcil d'aconseguir. Jo, mon pare, amb un sistema una mica rudimentari, una premsa que no era ni elèctrica ni pneumàtica, una premsa manual, amb la força de l'home, amb una estrucadora que li va haver d'incorporar un motor elèctric per fer-la anar, i va fer una mica de vi per vendre aquí a Granel, a Santa Maria. M'apareix que era d'haver l'any 92, 1992, mon pare ja s'estava jubilant, ja ho volia deixar anar, jo aleshores ja feia de pagès, ja havia estat un fracàs escolar i per aquest motiu me vaig dedicar a la pagesia, segurament. Vaig deixar d'estudiar i me vaig dedicar a la pagesia. Durant uns anys me vaig dedicar al cultiu de la vinya quasi exclusivament i a partir de la dècada de 90, a més de la vinya, me poso a elaborar vi.
2: Com ara ho continues?

0: Els vins embotellats. Mon pare no embotellava vins. Mon pare penjava un brot de pi, igual que el penjam nosaltres ara, per fer saber a la gent, a la població, que tenia vi nou vell per vendre, i venia el vinagre, una mica de rosat i sobretot vinagre, a granel, aquí, a la celler. La gent venguent en barral de cercar vi. I nosaltres li van donar un giro i dir, ostres, nosaltres hem d'embotellar, mirant ja més a la modernitat, i mos posem embotellats. La principal diferència que hi ha.
1: Li demanàvem a en Pere que ens parli dels productes que podem adquirir al seu establiment.
0: Aquí a la celler Jaume Puntiró venem, principalment, venem el nostre vi.
2: Que teniu, quin tipus de vi teniu? De productes?
0: Sí, abans he dit que la principal diferència que hi havia entre els meus pares i jo o nosaltres era passar a comercialitzar vi embotellat. I he mentit una mica. N'hi ha una altra diferència, i és que nosaltres feim més vins que no feia mon pare. És a dir, mon pare feia sobretot vi negre i un poquet de vi rosat per vendre granel. I en canvi jo faig vi blanc, vi rosat, vi negre en criança, vi blanc fermentat din bota, un orange, un vi que li deim taronja, feim espumosos, feim dolços, un vi ranci. Hem ampliat la gamma de vins. Això una mica és el mateix que ha fet la resta de productors. És a dir, Danone fa 50 anys no produïa tant de productes com ara. Ara té una gamma de iogurts enorme, de fruites en trossos.
2: Totalment, no sé què. Sí,
0: sí. I nosaltres també. Nosaltres hem ampliat molt. Però, a més, el celler Jaume de Puntiró també podeu trobar productes mallorquins i menorquins. Tenim carn i xue menorquina, xorís menorquí, sobrassada mallorquina, però també galletes d'engori de muros, curtits, patés, salts, mels, confitures, producte local.
1: En aquest punt, en Pere refereix a la denominació d'origen Vinissalem Mallorca i a l'aposta per les vinyes ecològiques.
0: A l'època que ens ha tocat viure, és important tenir saval de la denominació d'origen, que és qui garanteix que el producte és mallorquí, que el producte és d'aquí i que el producte és de qualitat. Les denominacions d'origen serveixen sobretot als consumidors, però també als productors, per donar garantia de que aquell producte és genuí, de que aquell producte és autènticament mallorquí. N'hi ha de moltes castres, de denominacions d'origen, a Mallorca, de vins, però també d'oli, però també hi ha indicacions geogràfiques protegides d'amel, d'oliva, de formatge, i és la manera que tenim a l'actualitat de garantir que aquell producte és genuí, que aquell producte està produït d'una manera concreta, amb varietats autòctones, d'una determinada manera que compleix uns estàndards de qualitat. Això és molt important, sobretot quan hem de sortir a vendre fora. Quan venem aquí no és tan important, perquè el consumidor pot estar un poquet en contacte amb nosaltres i nosaltres donem la credibilitat. Ara, quan surts a vendre a Barcelona, quan surts a vendre a Alemanya, si no l'has respaldat o acompanyat per una indicació geogràfica protegida o per una denominació d'origen, pot ser no tan creïble, no? És a dir, jo quan compro un Riar Baixes de Galícia, m'agrada que duguis marxen de Riar Baixes. No me basta que hi hagi un subterfugi d'etiqueta amb una copinya, no? Les nostres vinyes totes són de cultiu ecològic, que jo m'agrada dir que no m'he inventat res, que els nostres pares i predins ja ho feien, però nosaltres també, i ara tenim el marxem de qualitat, així com tenim que la denominació d'origen mos respalda per garantir que aquests productes de Mallorca, CBPAE, el Consell d'Agricultura Ecològica de Balears, mos respalda per certificar que el nostre producte és ecològic. Cada vegada el consumidor està més conscienciat i més preocupat per la seva alimentació i valora més que els productes puguin ser de qualitat, que puguin ser ecològics, encara que pentura puguin tenir un cost una mica més elevat. Un vi industrial és un vi que sempre és igual, és un vi que pot ser que no tingui defectes, però que no mai te descobreix res nou. I, en canvi, dins els vins artesanals pot trobar verdaderes joies esculpides pel clima, esculpides pel territori, o esculpides fins i tot pel pagès o pel vineter, que en la seva mà provoca o fa que

0: El vi aquell any sigui tan singular i tan diferent, fins a aquest punt que en algun cas, com per exemple l'any passat en Sauvy Gira Giró, ens van veure obligats a crear aquesta nova marca perquè la varietat Giró Ros havia madurat massa, s'havia sobremadurat, hi havia panses i el resultat era un vi amb massa graduació i un poc dolç. Uh-huh. Llavors era un vi que nosaltres no teníem... Un vi semidolç i el varen passar a fer. Llavors, fins i tot hi ha coses que són casuals.
1: Se suma la conversa a Nana, que ens parla sobre la clientela i sobre com ho van fer per surar durant la pandèmia. I un client, que vol mantenir l'anonimat, ens parla de la seva compra a Jaume de Pontiró.
2: I tu, quant d'any fa que ets a celler de Can Jaume de Pontiró?
3: El dia 2 de maig, 10 anys.
2: 10 anys! I ha estat una aventura davant d'aquests 10 anys.
3: Pues sí, he hecho de todo. Y nos ha pasado de todo, imagínate, hasta una pandemia.
2: ¿Y tú aquí qué te dediques? ¿Quiénes son las teves tascas?
3: Bueno, yo hago un poco de todo. Atiendo a los clientes. Si hay un tal de vins, también lo hago yo. Cuando llega la época de vendimiar, voy a vendimiar. Chica para todo.
2: Totalmente. Y, por ejemplo, ¿en qué tas de vins? ¿Quién tipo de cliente?
3: Pues también de todo, gente mayor del pueblo, gente de Sóller, de Capdellà, de un montón de sitios. Ahora mismo se acaba de oír un alemán que viene de Inca. O sea, vienen de toda parte de la isla, más luego gente que viene a veranear, que cada año viene aquí, que tienen una residencia en la isla, vienen de fuera, son ingleses, alemanes, y nada más llegar aquí a Mallorca, lo primero que hacen es passar per la bodega per a cargar el vino que se van a beber durante su estancia.
2: Clar, i les vinyes on les teniu?
3: Pues aquí, al lado, o sea, todo alrededor de Santa María, están cerca todas.
2: Molt bé, i quan ve la gent aquí a fer un tas de vi, què vos solen demanar? Per què se solen interessar?
3: Bueno, ellos vienen a la experiencia. Hay gente que no ha hecho nunca una cata de vinos y viene a aprender o simplemente a que le han regalado una tarjeta de regalo con una cata de vinos y nunca ha hecho una cata, pues viene a la experiencia realmente. La mayoría se van satisfechos. De hecho, tuve hace nada un grupito que eran tres chicos que no les gustaba el vino, a ninguno de los tres, que nunca habían hecho una cata y se fueron encantados. Porque nuestros vinos, no es por nada, no es porque trabaje aquí, porque yo ya era clienta de Jaume de Pontiró antes de trabajar aquí. Son muy buenos, son muy agradables. Entonces, para la gente que no ha bebido nunca vino, empezar con un vino que sea muy astringente o no sea muy agradable en boca, te deja muy mala impresión. Entonces, tú te quedas con esto y dices, no me gusta el vino. Pues estos chicos compraron vino para llevarse para sus casas. O sea,
2: tu, en aquests 10 anys que fas que ets amb en Pere i amb en Bernat, com has vist evolucionar el negoci? Com els has vist, ells? Clar, amb una pandèmia, com ho veus d'un poc des de fora?
3: No, pues la verdad es que en Pere tiene visión, muy buena visión de empresario y de negocio. Y él, enseguida que llegó la pandemia, vio qué es lo que tenía que hacer. Se calentó la cabeza, a ver, si no vienen clientes, si no... Estamos aquí, en los días siguen pasando, la viña sigue creciendo, hay que vendimiar en verano y tenemos que producir. Y si no sale vino, entrará mucha partida que nos vamos a llenar de... Pues, ¿qué hizo? Promocionó la venta a domicilio y él repartía a domicilio. Entonces, tanto podía ser vino a granel como vino en botellas. Y la verdad es que funcionó muy bien. Y lo seguimos manteniendo. De hecho, tenemos un par de clientas que son mayores, no viven aquí en Santa María y se lo llevamos a casa.
2: Molt bé, i a tu quin és vi que més t'agrada de tots? Quin és vi més exclusiu? No, farem dues coses. Una, quin és vi més exclusiu que té la casa i quin és vi que més t'agrada a tu?
3: Bueno, és que exclusiu és quasi tot, perquè mira, per a mi el éxito, el vermut. El vermut ha sido un éxito total. Porque es muy agradable en boca y demás. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo es que tengo gustos más diferentes. Yo no soy de vinos dulces ni de postres. Por lo tanto, el vermut, como es dulzón, no me gusta. Pero sí que sé que es una calidad superior. Entonces, ¿qué vinos me gustan? Como tinto, Amica Magnegre, de una viña de más de 60 años. Es seda en boca, no es astringente. El aroma es muy agradable, muy afrutado. Aunque ha estado un año en barrica, la verdad es que en boca y es una explosión de sabor a flores, a frutas rojas, increíble. Y luego, como blanco, y mira que no soy ni de cava ni de champán, nunca me han gustado, pero para mí mi favorito, Ancestral. Ancestral es un vino espumoso de la variedad Prensal Blanc y esto es delicioso. Sí que tiene un toquecito dulzón muy suave, pero una vez que lo has pasado de la boca, el retrogusto no te queda dulce, te queda más bien seco, pero muy afrutado, mucho aroma, muy agradable. Y de hecho a toda la gente que lo doy a probar, gusta un montón.
4: Hem vingut a comprar un pot de vi d'aquest de taula per menjar cada dia, un pot de formatge i unes olives.
2: Sou client de tota la vida?
4: He vingut moltes vegades.
2: Moltes vegades. I vols comprar una garrafa de 5 litres de vi i ja vols dura?
4: I ja ho vaig veient, però em va ser que nostre la porto en botelles.
2: Ah, molt bé.
4: Perquè va més bé, per portes aire.
2: I per què vols venir a Can Jaume de Puntiró?
4: Home, perquè és un vi que m'agrada i fa anys que venc.
1: Cada dia en un celler com el de Jaume de Puntiró hi ha mil coses a fer. Avui què toca, per exemple?
5: Avui estan preparant per embotellar vins i els vins blancs joves els estan filtrant després d'un procés de refredament que hem fet. Això ho fem per tal de que un precipitat bitartàric tingui lloc dins el depòsit en contra de tenir-lo dins el celler i ara l'estan traguent del fred i l'estan filtrant. La setmana que ve embotellarem aquests vins.
2: Ara està obrint aquest dipòsit, que té de 5.000 litres capacitat, aproximadament.
5: De 5.000, exactament.
2: I ara aquest filtratge, per què serveix? Per fer-lo net?
5: Sí. Aquest vi l'ensomes a baixa temperatura, l'emporat a 3 graus baix zero, perquè fa una cristal·lització bitartàrica, bé, una cosa que fa, és a dir, si jo no ho fes, quan tu me compressis una botella i la poressis dins la gelera durant 3 o 4 dies, faria aquest precipitat, que és natural, però t'embrutaria un poc el vi. I gràcies que jo l'he tingut un mes a baixa temperatura i avui l'estic filtrant, quan tu me compres una botella no te passarà això.
2: Ara fa una oloreta per aquí. A què fa olor? Me'n recorda com a...
5: Floral, fruital, també. Procés de filtrat de vins, que és un procés que no feim molt habitualment, perquè, per exemple, els vins negres no els de filtram, només filtram els vins blancs joves, i és molt imprevisible. És a dir, jo avui de matí sé com he començat, sé a quina hora he començat i sé tot el que vull fer, però no sé a quina hora acabaré.
1: Sense necessitat de renunciar a les arrels, mai millor dit, a Jaume de Puntiró, han sabut renovar-se a través de l'art.
5: Nosaltres, a més de fer vi, ens dediquem al màrqueting intuïtiu i a la promoció de guerrilla.
2: Això ho hem d'explicar.
5: Màrqueting intuïtiu i promoció de guerrilla. Conscients de que nosaltres no tenim recursos per fer grans campanyes publicitàries que, per altra banda, són necessàries, el que hem fet ha estat abraçar l'art. Abraçar el teatre, abraçar la música, abraçar la pintura, l'escultura i moltes altres disciplines. Fins i tot la ciència. Hem anat a la vinya a fer una contemplació estel·lar amb un físic que m'ha explicat el que hi havia a l'univers i el que se veia aquell dia aprofitant per Sant Llorenç, la pluja d'estels, de les llàgrimes de Sant Llorenç. I, per exemple, aquest dissabte tenia la presentació d'un llibre de celler de Laura Ava, una jove santamariera, estudiant de Belles Arts de València, que ha guanyat un premi a un poble de València, i el premi ha consistit en la publicació d'aquest llibre per un llibre de denúncia de la massificació turística. En aquest llibre se trata de cercar bones de Margalida, que la Margalida és una de les figures que surt del llibre i que està entremesclada amb una massificació turística.
2: Seria un poc com On és en Wally.
5: Exactament. I llavors també de vegades fem música, de vegades fem teatre, i d'alguna manera tiram dels nostres amics, sobretot, i de costats del celler, i fem diverses disciplines, normalment un pícar és més, i la més potent que fem és poesia al vinyet, que la fem a les festes de Santa Maria, que són per Santa Margalida, un poquet abans de Santa Margalida feim l'acte de poesia, Poesia al Vinyet, que no és més que un recital de poesia a la vinya, a les quals hi ha més de 500 persones d'assistència.
1: Finalment, en Pere ens parla d'una tradició en el sector vitivinícola que a Santa Maria es manté ben vigent. I acaba referint-se a la importància del segell emblemàtic.
5: La tradició de penjar un brot de pi damunt el portal de celler, una tradició molt antiga, una tradició que ja entén de l'imperi romà se feia tota la conca mediterrània, a lo que a les illes, a lo que ara és València, Catalunya, sud de França i Itàlia, ramus pinum signum vinum, aquí on hi ha pi, senyal de que hi ha vi, i vi bo. I aquesta tradició en el poble de Santa Maria s'ha mantingut. És a dir, a altres localitats de Catalunya s'ha recuperat aquesta tradició d'utilitzar el brot de pi per anunciar vi novell, i en canvi Santa Maria no, Santa Maria s'ha mantingut, i els cellers penjam un brot de pi per indicar la venda de vi. Això és una tradició que se fa arreu d'Europa, que se feia arreu d'Europa, sabem que se feia a Àustria també, a més de la conca mediterrània, amb altres elements, pentura no pi, pentura roure, depèn del que tenen ells, nosaltres pensam que utilitzem pi perquè és molt bo de fer aconseguir pi, i perquè el pi, tot i que se seca, tot i que deixa de ser verd, mantén-se. Una branca de pi, quan se seca, no perd tota la fulla immediatament. No és com un plataner o un ametler que ve una gelada i perd totes les fulles, i el pi els aguanta, tot i que fa molt de temps que està teada. I nosaltres pensem que és per aquest motiu de verdor i després de conservació de les fulles que nosaltres utilitzem un pi. Aquesta tradició, per exemple, una tradició molt similar, l'empleen al Japó, quan comencen a comercialitzar nou sake.
2: Ah, mira.
5: Al Japó fan unes bolles esfèriques molt guapes de cedre i els empleen per ornamentar la destil·leria de sake. Això ho han sabut. Algun amic nostre que ha estat ha pogut veure i m'ho ha pogut enviar fotos i demés. És una curiositat, no?
2: Sí, sí. Totalment. I després teniu molta tradició de vi novell aquí a Santa Maria.
5: Sí.
2: Feis la fira, de fet.
5: Nosaltres feim la festa del vi novell a final de novembre. Els cellers, fa un poc més de 20 anys, mos posaren d'acord tots els cellers i l'Ajuntament de Santa Maria, i convertirem la tradició de penjar brot de pi que ja fèiem tots els cellers, la convertirem en una festa. És a dir, tots els cellers penjam el brot de pi el mateix dia i iniciem la comercialització de vi novell el mateix dia. I, a més, durant tota la setmana del vi novell feim concert de música, teatre, conferències i moltes coses, i el dissabte acaba amb una festa damunt la plaça. Una de les bases de l'artesania és la transmissió de desconeixement, és la base de l'artesania, penjar, transmetre el coneixement als altres, als deixembles, i els emblemàtics també el que persegueix, més enfocat pintura a part comercial també, però també reconeix l'artesania, i per nosaltres és important aquest petit reconeixement que va fer el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Santa Maria, els comerços emblemàtics de Santa Maria, que duim molt d'any, que sempre hem estat aquí, és a dir, la gent que és viva, tots els que són vius, com reconeixen aquest paisatge que està canviant, és a dir, que estan tancant, tot s'ha de dir, i que els que resistim, els que quedam, mos donen medalles.
6: IB3 Ràdio és actualitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raúl Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Actuals de les 9.
7: No, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raúl Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Arribam al final. Segur que avui també heu constatat, a través dels dos emblemàtics que vos hem acostat, que els petits comerciants tenen molt de component humà. Gràcies a Forn Can Alba i a celler Jaume de Puntiró. També són ben humans i molt compromesos amb el programa tots els companys que el fan possible. És el cas d'en Xavi Oliver, les tasques de producció, retrats i entrevistes d'en Margalida Cifra i en Facundo Tenaglia, les vies del so, d'en Joan Trias a l'assessoria musical, d'en Apoloni Huguet a documentació. També volem agrair la participació, l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'Ivetra Ràdio i en concret el servei a la carta. Us deixam amb la cançó titulada Champagne and Wine d'Otis Redding.

El caos beneficia l'entrenament de les intel·ligències artificials? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: La intel·ligència artificial acostuma a associar-se amb precisió, amb control i amb predicció, però una nova línia de recerca liderada per l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos suggereix una idea aparentment contraintuïtiva. Introduir la mica de caos pot fer que les xarxes neuronals aprenguin més ràpid i de manera més eficient. Avui ens contarà detalls sobre aquesta qüestió Pedro Jiménez González, autor d'aquest estudi que analitza com el procés d'entrenament de la IA es pot beneficiar de situar-se en el límit entre l'ordre i el desordre. Així mateix, entrarem en profunditat a parlar sobre el concepte de contraalgorítmia, un terme encunyat per l'informàtic Ángel Luis Fernández, que recentment ha publicat un llibre precisament amb el mateix títol. L'any passat va escriure un article titulat La contraalgorítmia o la nova contracultura, on explicava que els algoritmes de recomanació manipulen els continguts que ens mostren, potenciant, per damunt dels interessos de l'usuari, els interessos de les grans tecnològiques que hi ha al darrere. De fet, Fernández impartia classes de posicionament en línia fins que, com altres experts, es va adonar que s'havien romput els criteris tradicionals de la jerarquia. Ara, a més del llibre que publica amb Jotdown, ha creat un manifest contraalgorítmic i una pàgina web contraalgoritmia.com. De tot plegat en parlarem amb ell avui. Abans, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Recentment han sorgit informacions relacionades amb un pla malèfic de Bill Gates per escampar dengue i altres malalties arreu de Llatinoamèrica, i això, aquest pla comporta fer-ho a través de mosquits transgènics. Ens aclareix aquesta informació Javier Pérez de la Cruz en un vídeo compartit al perfil del mitjà Deutsche Welle en espanyol.
1: Bill Gates no está extendiendo el dengue por Latinoamérica con mosquitos transgénicos. En Internet no son pocos los que lo afirman, y a medida que la epidemia empeora en toda la región, esas voces cada vez encuentran más eco. La fundación de Bill y Melinda Gates financia proyectos de liberación de mosquitos, algunos modificados genéticamente y otros inoculados con una bacteria natural que les impide transmitir el virus. Hay críticas a los proyectos, pero no hay ninguna prueba de que empeoren la situación. Tomemos Brasil, el país más azotado de la región por el dengue en estos momentos. En ciudades donde ha habido liberaciones de mosquitos, como Niterói, Piracicaba o Indaiatuba, la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes es menor a la del total del país. Es decir, no hay pruebas de que generen o agraven los brotes. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta epidemia? Según los expertos, el incremento de las temperaturas, una menor vigilancia, la mayor movilidad del ser humano y el aumento de las concentraciones de población.
0: Per tant, és cert que existeix aquesta fàbrica de mosquits que lidera l'associació sense ànim de lucre australiana World Mosquito Program. Aquesta entitat, però, neix amb l'objectiu de reduir l'impacte de malalties transmeses per mosquits, com poden ser el Zika, el dengue o la febre groia. L'espècie és Aedes aegypti, i el que fan és inocular-los amb Wolbachia, que és una bactèria que els impedeix desenvolupar el dengue. Aquest mètode consisteix a alliberar aquests mosquits en zones urbanes on, en qüestió de mesos, substituïn situeixen per transmissió generacional els mosquits que sí que encomanen el dengue. Així mateix, sabem que la Fundació de Bill Gates i de la seva dona Melinda ha finançat alguns dels projectes d'aquesta entitat, així com ho han fet també els governs d'Austràlia i del Brasil. Ara bé, tot i les possibles crítiques a la iniciativa i als recels cap a Bill Gates, aquest alliberament de mosquits no agreuja ni augmenta els brots de la malaltia. Així mateix, circulen també les xarxes socials diverses publicacions que relacionen la recent arribada de mosquits a Islàndia amb aquesta fàbrica de Medellín. Alguns usuaris assenyalen que tot plegat forma part d'un pla per fer emmalaltir les persones i comercialitzar vacunes. Ara bé, segons apunten els estudis científics, la identificació d'aquests mosquits a Islàndia per primera vegada és causa de l'escalfament global, així com de l'augment del transport de persones. Així mateix, és important puntualitzar que els mosquits trobats a Islàndia no són de la mateixa espècie que els que crien des de l'organització o el Mosquito Program per reduir infeccions com el dengue.

0: I moment d'encetar la nostra secció setmanal de l'enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic de Codi Beta, Pato Conde, avui ens parla de l'artista Rafa Murillo.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cultura geek, aquesta part de Codi Beta que ens encarreguem un poquet de la cultura, dels ordinadors, de les xarxes, un poquet d'informació friki de tot tipus. I avui venc amb una reflexió personal que volia transmetre després de sentir la notícia la setmana passada de Marianne Satrapi, la dibuixant de Persepolis, sobretot, molt conegut aquest llibre, la dibuixant iraní que va triomfar amb aquest llibre, després va ser directora i va filmar guions i tal, però que segurament ja coneixeu aquesta notícia. I no és aquesta notícia la que duc. Sí que volia xerrar d'aquesta part dels artistes que queda quan moren, no? Com deixam les coses enrere i quin registre deixam digital o aquesta taca al món que deixam i sobretot a les xarxes i en els blogs i tal. Així que avui venc a fer una reflexió i recordar també la feina d'un artista que jo m'agradava moltíssim, com era en Rafa Murillo. En Rafa Murillo va ser el cantant de bandes com Trance, Aspirina Infantil, va estar a Doctor Doom també, a Caníbales, un artista multidisciplinari, un artista que va morir l'any 2023 i avui el que volia recordar era la seva faceta més de dibuixant, no? Era un artista complet, però sí que ens va deixar moltes coses de còmics. I revisant un poquet les xarxes i un poquet les webs, volia deixar aquesta informació, perquè crec que també és important, no? Que els artistes que no tenien potser una editorial darrere o una edició física del que sigui, i varen recurrir a aquest món digital on tot és gratuït i de fàcil rebuda per els lectors, pues existeixen aquests blogs que esperem que se mantinguin per sempre, que no caduquin mai. I en Rafa Murillo va deixar el seu obert, que podeu trobar com rafamurillo.blogspot.com. Blogspot era la primera part de Blogger. Són aquests blogs gratuïts que hi ha moltíssims i sobretot de tot tipus, d'escriptura i tal, de música, de còmics, de cinema, del que sigui. Però sí que és important visitar aquestes pàgines perquè els artistes estem posant pues, processos o obra completa allà, no?
0: Ubicats en la seva feina i les seves diverses facetes artístiques, Pato Conde ens parla concretament d'una obra seva que a més teniu disponible en línia i lliure de drets.
1: I justament en Rafa ens va deixar un llibre complet allà, que és el de Alicia Sin Sentido. Alicia Sin Sentido pues, és un còmic complet basat en a les aventures de l'Alicia en el País de les Meravelles, no? I aquesta versió, que tenia tot l'estil de dibuix que Rafa feia des de feia molts anys, pues la veritat és que mai va trobar una casa editorial per fer l'edició i ja quan ens va deixar pues, ha quedat tot escanejat allà, les pàgines originals. Crec que falta una o dues pàgines, però se pot llegir sencer. I us recomano moltíssim que passeu per aquest blog perquè és una cosa, és un artista local que va deixar una huella imprescindible aquí a la illa i sobretot que també apareixen molt de noms o links a bandes que també varen marcar tota una època, no? Així que si algo té de bo aquestes xarxes o aquests blogs que en teoria se fan per una mena de recopilar informació i quasi autobiogràfics, pues és que en principi els tindrem per sempre, no? Així que esperem que es mantenguin i que aquesta obra no mori mai. I bé, evidentment, com estan obert i ja aquests drets no són de ningú, pues podeu baixar-lo i guardar tot aquestes pàgines i fer potser un PDF o una impressió casera, un rotllo fanzine llarg, com en Rafa també li agradava. Així que podeu passar per aquesta web, que ja veureu que tiraré una estona molt bona llegint còmics.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdios. Formació.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Setmana de la Salut.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
6: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional, ja.

I en el retrovisor d'avui celebrem una efemèride recent i posant la mirada en els oceans del món, i és que el passat dia 8 de juny es va commemorar el Dia Mundial dels Oceans, una data que se celebra d'ençà del 1992 i que posa el punt de mira en els oceans com a font de vida i sustent de la humanitat, així com de la resta d'organismes vius de la Terra. Segons el manifest de Nacions Unides, l'oceà produeix al manco el 50% de l'oxigen del planeta, alberga la major part de la biodiversitat de la Terra i és la principal font de proteïnes per a més de 1.000 milions de persones de tot el món. A més, resulta clau per a la nostra economia, ja que s'estima que per al 2030 hi haurà al voltant de 40 milions de treballadors en tot el sector relacionat amb els oceans. Tot i això, malgrat tots aquests beneficis, necessiten més atenció i més cura que mai, amb el 90% de les grans espècies marítimes de peixos minvades i el 50% dels esculls de coral destruïts. Actualment extraïm dels oceans més del que ens pot oferir. Per això, des de Nacions Unides proposen una feina conjunta i transversal per crear un nou equilibri i restaurar la vitalitat que pertoca als oceans. Amb aquest apunt, posant punt al programa d'avui, Lluís Fortesa ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem la setmana que ve.

Comença IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.

0: Benvingudes, benvinguts de nou a IB3, música en concert, el punt de confluència de la música de Balears que protagonitza els escenaris illencs. Segon dels especials que un any més vos estem acostant des del Mallorca Live, aquest festival que cada any mira de consolidar-se com el referent dels esdeveniments de gran format que mesclen propostes musicals de molts estils i moltes condicions ben diferents. Dos dies enguany de música carregada de presència illenca que, com sempre que estem aquí, vos volem acostar des d'aquest set situat al recinte de Calvià, en el que volem una vegada més posar el focus en el talent balear de la música que copsa bona part dels escenaris avui presents. Darrere de les jornades del festival, demà hi ha la closing party de David Guetta, però nosaltres ja no estarem aquí perquè ens volem fixar sobretot en la música de casa nostra, la bona que surt de les nostres illes. Un festival que ahir va tenir com a protagonistes a Pazaguaro, a Marc Grimal, Tamura, Bengman, el Zuluzulu, i avui passaran per aquest set altres noms interessants de l'escena illenca com Maribel Mayans, Monjo Antiquat, Joe Orson. Avui és dia d'Aitana, avui és dia de Pionello, de Cypress Hill, però també compartint horari precisament amb una dels principals esquers tindrem els nostres convidats d'avui. Comodo García, Álvaro, com estàs?
1: Què tal, com estàs?
0: Heu fet un pot de bif aquests dies per xarxes entre Aitana i vosaltres. Està guanyant, que la penya anirà a voler-vos a vosaltres.
1: Sí,
0: bé?
1: Està clar que no... Bueno, un poc no, no, un poco enmascarado, no, això? Bueno...
0: Vos veus un dia provocant el que ha fet Aitana amb una cua de persones esperant a l'obertura d'aquest festival, corrent-sos cap a l'escenari per guardar el millor lloc?
1: Que sí,
0: veus
1: que
0: un dia vos imaginat?
1: No, en aquell nivell no. I crec que no sé si en volem, eh? És a dir, no sé si ho esperàvem i no sé si ho volem.
0: Aquest fenomen fan, no sé si s'ha d'entendre, s'ha de comprendre o s'ha de mirar un poc d'en fora.
1: Uau, és que els temes que sí...
0: Ets després... fan, ets molt fan, tu, t'has fet...
1: D'aquí, d'algun... Sí, bueno, és veritat, que quan
0: t'agafa... Tens aquest punt de vegades de fan...
1: Si t'agafa aquesta edat de... un poco teenager i tal, jo me'n record que vaig ser molt fan de 30 Seconds to Mars. I, de fet, els estatus que duc dels triangles van començar pel puta cantant, per Jared Leto.
0: Ostres.
1: És a dir que... Sí, ara ho puc entendre, el passa que ara he madurat un poc, supòs, ho he intentat, i... I bé, ara ho veig com molt de fora, no? Però se pot entendre. Ho entenc perfectament, ara que m'ha fet pensar.
0: Bé, per qui ens escolti a través de la ràdio, estem conversant amb Álvaro García, és líder d'Escomodo García. Álvaro Vega, ara, perdó.
1: Va bé, Álvaro García.
0: No funciona. García.
1: Sí, sí.
0: En Álvaro... que abans de pujar-se a tocar el concert, com està? Teniu tot a punt?
1: Sí, sí.
0: Un músic de festival és el que arriba bastant prest i prova, i després ha de quedar per aquí, fa un poc de voltes i després tocar.
1: Nosaltres hem volgut aprofitar l'experiència de tot el dia. Es veu que hi ha concertistes que arriben pues, 45 minuts abans de la seva actuació i tal. Supos que ja ho tenen
0: en
1: com a...
0: limusina.
1: Sí, sí, exacte. Nosaltres és que avui jugam a casa i ens agrada molt el festival. Sempre hem vengut des de la primera edició com a espectadors i no volíem perdre l'experiència de Viro de dins, que és el que mola, i sortir, veure concerts, tornar en els backstage, agafar un aigua, tornar a sortir, veure artistes que coneixem, que no coneixem, que també et separa guai, no?, de Viro de dins.
0: Exacte, sí, sí, sí.
1: I no sé, per nosaltres és un... Jo crec que és el millor moment
0: de
1: l'any.
0: Hi ha com a dos festivals, no?, la part de backstage i la part
1: sí,
0: de no backstage.
1: Sí, és vera, hi ha dos molt, molt paral·lels, eh? Però bueno, no sé on vull estar, és tot bastante turbio, però... No sé
0: si sobre l'escenari, sobre la part que se veu més fàcilment, continuarem musicant un poquet aquest setembre, el vostre darrer treball. No sé si hi haurà ja algunes coses noves a descobrir o no. Com serà aquest bolo?
1: Bé, aquest bolo encara volem donar la vida que es mereix a setembre. Sí que és vera que ja varen dir en un programa amb tu que ja hi ha un disc que està a campany. Però vamos a darle tiempo a lo que hacemos perquè ja va massa ràpid tot el tema de la música, de la publicació. Ja arribarà el moment de fer el que hem de fer amb el disc i avui encara li deim hola i no adeu, per favor, a setembre que ens ha posat en un bon puesto i que
0: li davam. De l'alegria en aquest treball,
1: sí, sí, sí.
0: Està col·locant llocs molt interessants. Un dels darrers és a Madrid. Com va ser aquesta experiència? No sé, no és festivaler en si, però sí que va ser un bon moment per mostrar-se amb molta gent molt diferent.
1: Sí, sí, era un... Ui, ha arribat en Pablo. pues sí, varen tocar en el Suena a Madrid, que era la sala de Swithink, en el Movistar Arena. Era un set molt petit, de 20 minuts. Era un concurs que ja estàvem preseleccionats i tal. Però l'experiència va ser molt, molt guai, perquè, clar, surts i toques per gent que no coneixes.
0: Exacte, aquí està.
1: I que reacciona d'una manera genuïna, per primera vegada en el teu mal dit producte, saps? I va estar bastant guai, la gent li va molar bastant, varen després se varen acotar i varen dir, oye, esto es muy nuevo, esto es muy fuera de lo tal. I jo, bueno, pues vale, venga, pues venga, anam.
0: Contrata-me.
1: Claro, és que... Exacte, però va ser una experiència superguai.
0: No sé si... Hola, Pablo, de Bàquer, com estàs? Un altre dels components de Comodo García s'acaba d'incorporar en aquesta conversa. Vens d'aquest món, vols un món que al backstage, ara xerràvem un poc d'això amb l'Àlvaro, i xerràvem també de Madrid, de l'experiència d'haver estat allà tocant a Madrid. No sé si per la vostra música és molt interessant intentar anar sovint a grans ciutats a mostrar-vos un poc fora de Mallorca, perquè al final Mallorca pot ser se vos quedi petit en breu, no?
1: Aquesta frase, perdona, però aquesta frase no m'agrada. Lo de que se queda petit és que... Això és molt perillós, bueno, perquè... Sí, perdona, que t'ho dic així tan directe.
0: No. A mi a tampoc m'ha agradat. No lo sol dir.
1: Vamos a pedirnos perdón durante media hora.
0: Venga, por favor, mos fustigarem tots.
1: No, el tema és que sí, Mallorca té un recorregut, està clar, però no és perquè se quedi petit, és a dir, que tu tens un projecte que vols arribar on vols arribar i a Mallorca pots fer segons moltes quines coses. És a dir, que si tu ho has fet tot aquest any a Mallorca, l'any que ve, per xerrant ràpid, estàs fotut. I és una cosa que nosaltres aquest any pues, estem veient que ens passarà, vale? Aquest any a Mallorca la comunitat pues, estan sortint bolos, funciona bé i tal, i estem que has de fer alguna més, vale? I has de sortir de la comunitat perquè volem fer créixer el projecte i perquè volem donar-li la vida que nosaltres creiem que ha de tenir, i per tant ha de sortir bolos de fora i ho estem intentant, surten algunes coses, però jo crec que sí, però també depèn molt del que tu vulguis, és a dir, no tothom vol sortir i és respectable.
0: Sí,
1: nosaltres sí que volem sortir i volem desenvolupar la vida també fora i aquí també, per favor, és a dir, nosaltres
0: clar,
1: també volem desenvolupar.
0: Sou d'aquí, no ara...
1: Claro.
0: No per voler progressar i evolucionar s'ha de quedar sense tocar que seva, no? Que
1: totalment.
0: Que s'ha d'anar comparegut.
1: Totalment.
0: El projecte. Un projecte, Pablo, que continua sonant molt ben directe i una part important d'aquest so passa per les teves mans a les cordes, no? Com trobau aquestes sonoritats? Com vos juntau? No sé si teniu un procés específic per trobar sonoritats, a part de fer cançons, o tot va un poc lligat a tot?
2: És
1: libre.
2: És més que és el que nos gusta escuchar. Y, no sé, yo por mi parte, cuando empezamos el proyecto... ya sabía más o menos el tipo de sonido que me gustaba. A los dos, bueno, a todos los del grupo nos gusta mucho muchos tipos de música diferentes, pero en el grupo cuando lo empezamos teníamos como una idea más o menos de por dónde tirar.
0: Exacto.
2: Y hemos ido luego
0: evolucionando un poco,
2: metes un, pruebas esta canción y echas un pedal más y ya se queda ese pedal y entonces tienes un poco de distorsión ya de repente.
1: Es
2: de
1: claro, que septiembre así.
2: Exacto. Sí, y los teclados igual, vas a este sonido.
0: Y en los teclados anava, porque la otra peça bastante fundamental del Salto Comodo García también pasa por las teves mans.
1: Uh-huh.
0: Compons y entenc que ya... No sé si ho fas un poc pensant en la sonoritat que tindrà la cançó o com va això?
1: Sí, sí, sí. Bé, nosaltres no... Com t'ho puc dir? Som friquis d'això, però no només perquè som friquis de la música i ens agrada molt, sinó que també volem veure en nosaltres una evolució. Vale? Mm. Per tant, imagina't que nosaltres hem arribat a un primer EP amb un so i el segon ja per nosaltres ha de ser millor. I què és millor? Doncs... Pues, echarle horas a ese sonido, echarle horas al desarrollo, echarle horas a ver cómo empasta con su guitarra y con lo mío y li ficam moltes hores, tio, i no sé si qualcú dirà sirve o no sirve, perquè després veus quines coses per allà, pel món que tu dices, no està ni hecho ni prehecho però funciona.
0: L'evolució de Comodo García en el so és molt impressionant, és a dir, pensar que els primers bolos que jo recordo haver vist del vostre grup els darrers un vot importantíssim, no? I el que pot venir, si vos ho plantejau així, perquè un poc aquí anava la meva pregunta, no?
1: Evolució, constant evolució. Sempre.
0: Ajuda un poquet anar a festivals i començar a escoltar, a veure coses i parlar si tocau en aquest festival amb gent diferent a vosaltres? Vols alimentar un poquet d'això també, Pablo?
2: Sí. Y no solo, o sea, sí en conciertos también, pero también sobre todo, es que es todo. Eso en los conciertos, pues somos mucho de ir a mucho concierto.
0: Sí.
2: Pero también de todo lo que escuchamos cada año, de los discos que van saliendo y los grupos que de repente nos apetece volver a escuchar. Y...
0: Teniu que punt meloman també, un poquet, o cosa.
2: Sí,
0: sí. Podríem escoltar coses.
2: Sí,
1: perquè és necessari.
2: Incluso, sí. Aunque tengamos alguna cosa que nos gusta mucho de un estilo que no es necesariamente nuestro, siempre puedes... algo puedes coger.
1: Exacto.
2: Y lo adaptas y al final de la mezcla de todas las cosas, al final te sale algo nuevo que dices, ah...
1: I puntos de vista, perquè, per exemple, si xerres amb artistes que venen de fora i tal, només ja la manera que ells tenen de crear un tema o de tal, pues ja te fan veure punts que potser tu no pensaves i eso s'enriquece mucho como artista, saps? I és això. Jo crec que mai, és a dir, nosaltres som friquis i sempre ens ficam a la nostra habitació, però que és molt necessari visitar altres sons, per lo que deia en Pablo, mm-hmm. perquè... A lo millor no t'agrada tot d'aquell estil, però exacte. Sí que hi ha un kick d'una bateria que dius, buah, este me lo puedo quedar, saps? O lo puedo hacer mío. I això és superinteressant. Ens agrada la música
0: així,
1: i punt.
0: Així és com la música viu, no? Al final un s'alimenta d'altres coses i alhora se retroalimenta amb altres propostes sonores. No sé si vol fer un poc de ruta avui, ahir també.
1: Hem fet.
0: I està molt marcada. Qui voldríeu veure?
1: Sí. Hombre, a ver, està bastante marcado. Bé, hem de dir que no trepitjar molt l'escenari de l'electrònica. Ho hem de dir, però no és perquè no ens agradi, sinó perquè es quedaven molt bones propostes a l'escenari 1, 2 i 3.
0: Sí.
1: Aquest any, per exemple, el nostre dia, pues, Depressió Sonora, que està sonant ara.
0: Exacte.
1: Era uno de los checks. Pablo, també.
0: Ara vos deixaré anar.
1: No, tranquil. Estan aquí tot per tu, lo que necessites. No sé, Kaiser Chips, pues, ja és que escoltàvem fa molt d'anys.
0: Sí.
1: I hi ha una proposta.
2: Rata.
1: És vera, tio, ens hem ficat ara en un món que toca un grup que s'anom Rata, en el nostre escenari les 12:50 i és que no, o sea, s'ha convertit en una espècie de fiebre, com passó con Alcalá Norte l'any passat, pues aquest Rata ho han ficat per tot, però és que està guai, és a dir, ho podem entendre,
0: claro.
1: Nosotros como tenemos que dar nuestro check vale, sí, està guai i ho anirem a veure i a cantar les cançons.
0: Nosaltres també farem el nostre check, el vostre nom i és, no estarem a Naitana, estarem aquí a Como García.
1: Nos
0: faran cas els beefs que ho està publicant a Instagram,
1: passant d'anar contingut
0: i continuem descobrint que sou una de les grans bandes que sonau més que bé sobre els escenaris d'aquí i d'allà. Álvaro, Pablo, gràcies per venir fins la ràdio una altra vegada.
1: A tu per
0: invitació. I vos continuar seguint. Seguim aquest especial i vetres en música. Estau escoltant la ràdio pública de les Illes Balears. Sou escoltant el que estem enregistrant unes hores enrere a la seva emissió al set de la ràdio, el Mallorca Live Occident. Continuem escoltant i vetres música.

0: Continuem en aquest especial IB3, música en concert. Estau escoltant IB3, la ràdio pública de les Illes Balears, segon i darrer dels dies que hem muntat aquest set de la ràdio per dedicar el nostre altaveu, com cada any, al talent balear de la música que es presenta en aquest Mallorca Live Occident. Un dels talents més nous, dels que comença a donar molt a xerrar, és la tenim aquí asseguda amb nosaltres, el set de Mariel Mayans. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bones tardes.
0: Que bé tenir-te aquí conversant amb nosaltres. Ja ha acabat el bolo. Imagino que ja la tensió ha baixat un poquet.
1: Uau, ha baixat molt. Estic supernerviosa.
0: Com són els moments abans de pujar-se a un escenari per la Mariel?
1: Bueno, els moments abans, per jo, són terribles. M'encantaria que no fos així. M'agradaria molt disfrutar del moment d'abans, però és inevitable, encara que faci anys que canta, el moment d'abans sempre són de joder, para que me meto en esto. Però el moment de després...
0: Però després poso un peu a l'escenari i ja està.
1: Només per això val la pena, sí.
0: Primer acord i ja val la pena, no? Molta joventut, molt de talent, fa relativament poc que te va encantar i publicant coses. Per què te dediques a la música? Què va ser la guspira que va posar en marxa tot això?
1: Pues jo crec que el que va passar és que al final mon pare és músic, bueno, no és músic, té com a hobby la música, i jo crec que quan tu que a teva veus algo que t'agrada, pues ho intentes imitar. I supos que era això d'intentar imitar mon pare, toca la guitarra, vinga, jo també vull tocar la guitarra. I gràcies a haver-ho tingut present a casa meva, pues va sorgir així.
0: Hi ha un moment en què imagino que la cosa se posa un poc més sèria, que és quan contactes amb Team 33, no? I a partir d'allà comença una miqueta la voràgina de fer més música, més coses. Com arribes a aquest col·lectiu?
1: Bueno, en el final tot ha estat a través de les xarxes socials, internet, de jo dir, vinga, vaig a mostrar el que faig i menys quines oportunitats se presenten. Se m'ha presentat l'oportunitat, com dius tu, de gravar amb una discogràfica fa, no sé si el 2021, no ho sé.
0: Sí, fa uns anys, això, sí.
1: Sí, i vaig entrar per primera vegada a un estudi, vaig saber bé un poc el que era, me va agradar molt i ja no vaig poder aturar.
0: No aturis, no? Com compon-me, Maria Vera Mayans? En què te bases, que veus la teva vida estar per allà, te poden descobrir les teves cançons, o crees com un personatge?
1: Mira, la meva forma d'escriure música és que just ara m'apilles en un moment que estic com en crisi artística, perquè sempre ha estat en base a les històries que me passaven. Clar, jo era adolescent i me passava de tot, no? I tot el que me passava era superintens i tenia un munt de temes d'escatxerrar. M'he fet adulta, la vida ha canviat i ara mateix m'estic retrobant amb com puc escriure música sense que me passin coses, de seure-me i dir, vinga, vaig a escriure una cançó, perquè fins ara era, me sorgeix aquesta història i l'escric. Ara he de trobar la manera d'escriure sense tenir aquesta història darrere.
0: Clar, música molt sentimental, molt pròpia, orgànica, melòdica, molt de pop, molt de referents de un pop més clàssic, diríem, però no tan clàssic alhora, perquè la teva proposta va un poc a diferents aigües. Tot això està ficat ara i evoluciona com sa vida, no? Un poc anava cap aquí aquesta pregunta, sí. Perquè el que fas ara, m'imagino que no té molt a veure amb el que vas començar a fer, no? Perquè a més la vida és molt ràpida en aquestes edats, no?
1: Claro.
0: I estàs component coses noves ja, tens un escalaix ple de partitures, com està això?
1: Sí, estic intentant composar coses que, com t'he dit abans, que són diferents a lo que... diferents, no, des d'un punt diferent. M'està costant ser amiga d'elles.
0: Uipa!
1: Sí, m'està costant, però crec que a poc així com els hi vaig donant voltes i deix que passin els mesos, crec que a poc m'ho vaig sentir millor, i quan me sorgeixen oportunitats així, pues, també estic molt motivada. Només estic pensant, vull que sigui demà i tinc aquesta idea i l'altra, perquè és veritat que estar en un festival així, pues, te motiva.
0: T'han vist en acústic a les Jornades Pro, eres un dels showcases proposats per les Jornades Pro d'aquest mateix festival, i ara en banda. Ets versàtil en aquest sentit també, pots omplir un escenari tu tota sola o acompanyada, no? Canvia molt la forma de cantar, la forma de fer música en funció d'això?
1: Sí, és superdiferent. A jo m'agrada molt l'acústic. M'agrada moltíssim, és quan jo més sent el que estic cantant. Després es veuen que en sa banda disfrut molt, però no disfrutant de sa cançó en si, sinó que disfrut d'estar... Són els meus amics, sa meva banda, de tota sa vida, i per tant disfrut d'aquest moment amb ells, és molt guai, és superdivertit. Tocar amb acústic és, bueno, algo més sentit, tot té lo seu.
0: En solitari se posa més el focus sobre tu i ningú més.
1: Sí.
0: De banda, a vegades pot despistar una miqueta. Hi ha certa pressió quan toques tota sola o que tu dius que t'agrada més i t'es més senzill?
1: Me pressiona més quan estic en sa banda.
0: Sí,
1: crec, sí, perquè penso que si tenc un fall o m'equivoc, joder, estic fotent a un parell de persones que tenim algo xerrat. En canvi, jo tota sola, bueno, la cago, no passa res.
0: No sé si has vingut molt d'anys com a públic al Mallorca Live. Sí?
1: He vingut tots els anys com a públic.
0: Ah, sí, tots els anys, ostres.
1: Sí, sí.
0: Clar, que se sent quan canvies a ser el rol de públic al rol d'artista?
1: M'ho estic passant superbé, m'està agradant molt. És increïble, només penso, joder, l'any que ve de tornar com a públic, quina merda.
0: Aquesta ha estat l'altra part, no? És tan diferent la part del backstage, com sembla, a la part dels stages, dels escenaris. Hi ha molt de ambient, hi ha gent diferent, pots conèixer gent. Com funciona això del backstage?
1: Bueno, jo, me fa com a vergonya, vull dir, és veritat que, per exemple, he vist en Pablo, que és un loc que m'encanta, que no l'he pogut escoltar perquè just cantava a la mateixa hora que jo, i oh, m'ha fet una pena perquè m'encanta, i l'he vist, i jo vaig pensar, bé, quan lo vea, jo lo vull saludar.
0: Exacte.
1: No, que va, no. Vull dir, la gent està a lo seu, sí? I se respecta, vull dir, cadascú està tranquil, jo ho entenc, jo m'agrada també anar a un concert, i jo volia fer això, però no m'atreves a xerrar a ningú.
0: I tens més bolos per endavant, més coses a la vista? Com planteges el futur a partir d'ara? Doncs
1: pues mira, ara mateix no tens res. Em van jo, espero que gràcies a això me sorgeixin oportunitats.
0: Estic segur que sí.
1: Espero que sí.
0: Estic segur que sí, perquè val molt la pena allò que fas. I espero les noves cançons també, que les acabis de coronar i acabin d'agafar la forma definitiva. No sé si te dones pressa a tu mateixa o és que la cosa fluesqui? Com ets en aquest sentit?
1: Sí, jo no me don pressa perquè al final no és la meva professió, jo no me dedico a la música, tenc una altra professió, tenc un altre camí professional des que estic molt contenta, som mestre i m'encanta, i això ho faig per passar-m'ho bé, per tant, pressa no tenc. Quan me surti algo que és guai, pues ho treuré, però no me fico pressió.
0: Va arribar, arribarà, no?
1: Sí.
0: Estarem, t'escoltarem quan arribi tot el nou.
1: Gràcies.
0: I el que ja no està nou. Moltes gràcies, Maribel, per passar pel set de la ràdio, contar-nos la teva vivència en aquest festival com a primer artista i no bona vegada com a públic, perquè imagino que t'aniràs a gaudir de concert,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, és el que més ganes tinc, sí.
0: Moltes gràcies, Maribel.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Serrat nosaltres, en la música precisament que hem enregistrat en directe de la Maribel Mayans, continuem aquest especial. I ve tres, música en concert.

0: Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, a la organización y al equipo de técnicos. Muchísimas gracias.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Els festivals a IB3 Música.

0: Gracias.
1: Gracias. Bueno, esto es nuevo. Y la verdad que es una movida porque se oye de puta madre, ¿sabes? ¿Cómo lo sentís vosotras y vosotros? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estáis a gusto? De puta madre, guay. Bueno, gracias por estar aquí. I res, bueno, sóc en Joe Orson i vaig a fer unes quantes cançons. Aquesta és una cançó que vaig gravar aquí amb el meu productor, que és en Toni Salvà, que l'estimo molt. T'estimo, eh?
2: I de continuem en aquest especial IB3 Música en concert. Continuem conversant en noms propis d'aquesta escena balear de la música que copsa bona part del temps d'aquests escenaris guany muntats al Mallorca Live Occident, novena edició d'un festival que se consolida com un dels moments àlgids de la música en directe. I un d'aquests noms propis el tenim assegut aquí de vora nosaltres. Joe Orson, com estàs?
0: Hola, bonic, com estàs?
2: En Joe, que ha estat part d'aquests Espresso Concerts amb una proposta diferent, no l'havíem vist mai al Mallorca Live, com és tocar en
0: molt
2: gent
0: diferent,
2: amb
0: tio.
2: Auriculars.
0: Com és una cosa ara? Nova, no? Welcome to 2026, no? És una cosa bastant, en principi, com que a mi m'ha sobtat, no? Rotllo, hòstia, què ha passat, no?
2: Clar, jo,
0: però sonava molt bé a la vegada, no?
2: El teu format més acústic, i en tot cas continuar fent les cançons de diets, el teu no, de rap, clar, amb uns auriculars i enmig d'aquesta voràgina que és un sí, festival, totalment. Com que té tot el seu rotllo i te poden escoltar
0: millor. La veritat que és com, tio, o sigui, és com molt, no sé, diferent. Sí que és veritat sí, que ens hem aïllat, no?, en certa manera.
2: I tocar així és que és estrany.
0: És curiós, no? Sí. És nou.
2: Pots adaptar igual?
0: No. No. Perdó, però crec que no. Crec que una bona pea, no?, aquesta sí, cosa, pues, sempre serà molt més...
2: És més,
0: molt
2: més directa, no?
0: Més directa i molt més, correcte, diguéssim, immersiva.
2: No sé si t'imagines fent punk com feies abans amb auriculars.
0: No, la veritat és que no. Però sí que he de dir que ha sigut curiós, saps? Perquè, de fet, el que ha transmès la gent, no?, que era una cosa com molt, que sonava molt bé.
2: Sí.
0: O sigui, s'entenia... una bona reverb, no?, un bon so, se'n tenia la guitarra de puta mare, saps?
2: Cosa que no és fàcil sonar bé en aquest
0: no,
2: tipus
0: d'esdeveniments. No, d'espais, sí, clar.
2: Hi ha molta gent, hi ha molt de grups, moltes proves de so,
0: sí,
2: moltes
0: totalment,
2: mescles diferents de fer. Com ha estat per un músic com tu, que tens un bagatge enorme, tocant per tot, tocant aquest festival?
0: Pues mira, la veritat és que està molt bé, és una celebració absoluta de la música, cosa que és molt important. Sí que és veritat que dintre, ja saps, Joan, sempre ho hem xerrat, sí, o ho xerrem, no?, que tenim també aquest concepte molt més underground de sí, la història, no?
2: Sí.
0: Crec que, bueno, és necessari aquest festival, però no oblidem tampoc l'escena local.
2: Exacte.
0: Que és el que l'altre dia que em vas fer l'entrevista, doncs vam xerrar, no?
2: Exacte.
0: Que jo crec que hem de reivindicar l'escena local i hem de reivindicar absolutament.
2: Aquí estem, sí, poques, sí, en aquest set de la ràdio, com vos recordant, cada 2x3, només passau músics d'aquí, perquè sí, nosaltres sí, el tabú l'entenem cada set local, no?
0: Totalment.
2: De fons sona Cypress Hill, i està molt bé
0: ara mateix,
2: a Cypress Hill,
0: sí,
2: i segur que mos ho passarà molt bé d'aquí una estona, però... hem de pensar que l'escena local és la que en bona mida manté en els festivals també, perquè
0: bueno,
2: és una part important, no?
0: Bueno, és el que xerrem, no? Que jo crec que sense l'escena local, sense la Mallorca underground, sense... Jo què sé, l'altre dia, per exemple, es va fer el Nou Renou, que és un festival de punk. Va tocar una banda que es diu Vap, que són de... ho diré, de Sa Pobla.
2: Sí.
0: Tio,
2: Baf.
0: Quina...
2: Baf,
0: perdona. Exacte. No, Baf, Baf.
2: Sí.
0: Quina banda més brutal. Quina cosa més... Sí, tio,
2: sí,
0: quina cosa més
2: Baf són un poc el nou hype de l'escena musical balear.
0: Però és important,
2: comencen,
0: no?
2: Comencen a estar un poc de tothom.
0: Mira, mira lo brutal, i vull reivindicar, no? Com hi ha bandes de... Sa Pobla. Hi ha bandes de Felanits. Tot el que passa a Felanits. Tot el que passa en els pobles, tio. És a dir... Estem més vius que mai.
2: Sí, ara serà molt viva. Sí, sí. I un poc, festivals així també la coronen una miqueta,
0: sí,
2: perquè
0: sí,
2: precisament està tan viva com la que tenim aquí, que és una
0: totalment,
2: sort,
0: no? Totalment, totalment. Sí.
2: Continues tocant molt, fent
0: molt,
2: moltes
0: sí,
2: històries.
0: Sí. Bueno, ara anunciaré la presentació del disc que vaig fer a l'Aro, al teatre.
2: Sí.
0: Anunciarem dintre de poc, amb tot, farem una data, encara no puc dir lloc,
2: bé,
0: estarà... però farem una data a Palma, pels Llonguets.
2: Pels Llonguets. Descobreix que també hem format banda, que no vaig tenir l'ocasió de poder-hi arribar,
0: bueno,
2: així que no convertirem un Llonguet més i ho vam veure a resultar, perquè canvia molt, és a dir, el que m'ho vas contar en aquella entrevista anterior a la ràdio, el format és ben diferent. Clar, tu saps de tant poc a tot, no? Perquè així és un músic.
0: A veure, no per res, però jo crec que sí, no? Que al final és com... no sé... m'agrada molt la música, igual que tu, no?
2: Sí.
0: Som apassionats.
2: Exacte.
0: I jo soc més melòman que músic, sempre ho dic. I, tio, joder, pues sí. Pues des de... el punk... o sigui, des de Cerebros Exprimidos fins a...
2: saps? El que sigui, sí. I al final... versió metàl·lica.
0: Totalment, no?
2: Exacte.
0: I, bueno, i reivindicar des d'aquí, que és una passada, pues reivindicar la nostra escena, que la nostra escena és una passada.
2: Ho és.
0: West.
2: I em donaran fa cada setmana de ràdio el banco intentant fer.
0: Totalment.
2: Jou, tens una ruta feta per anar a veure concerts ara? Doncs
0: pues mira, jo crec que després de xerrar amb tu, amb altres, el que faré ara mateix serà anar a veure el Cypress Hill, tio, perquè,
2: sí.
0: Hòstia, de fet, ja estava al camerino, tio, se m'ha ficat la pell de gallina de, hòstia, han passat aquells, saps?
2: Sí,
0: ja I jo estava al camerino com dient... què he fet jo en aquesta vida per veure aquesta gent?
2: Per estar davant de Cypress Hill, no?
0: Que això jo crec que és la grandesa també d'un festival de música que te trobes pues, una gent petita entre cometes,
2: sí.
0: Com naltros, que també puguem pues, conviure amb bandes històriques com són Cypress Hill i tal, no?
2: Joe, gràcies per passar
0: a
2: per
0: tu,
2: la
0: bonic.
2: Ràdio.
0: Moltes gràcies. Encanta
2: xerrar-te sempre que
0: sempre.
2: Coincidim.
0: Gràcies.
2: Te deixes disfrutar ja de
0: gràcies,
2: Cypress Hill
0: bonic.
2: I del rest
0: vaig
2: del
0: a veure aquests, a veure què, hòsties.
2: Dale, que estan a tope ja.
0: Vinga, gràcies,
2: nosaltres
0: bonic.
2: Continuem aquí.
0: Fins una altra.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: Continuem
0: gràcies.
2: Aquí a l'IV3 Música en concert en aquest especial des de 7 de la ràdio en Mallorca Live Occident. Estem acabant de parlar amb Joe Orson, l'hem enregistrat un poquet també i vols donar un poquet de la seva actuació de l'espai.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Música.

per arriba més enllà i som ja l'únic que ha canviat. No canviem, andes canviant tot allò que va sobrant. Vas pensant per avançar, però no et preocupes pel demà. Ni per ahir, ni dic que sí, saps, substis, sensiu. Ells són de no perdis els compàs, és lo pitjor que et pot passar. És molt millor no haver estudiat, que no s'entens, has fabilat. He intentat trobar un sentit, vull

0: I doncs, encetam recta final d'aquest especial IB3 Música en Concert, en el que, de nou, una vegada més, per segon dia consecutiu, hem estat el Mallorca Live Occident, aquest festival que en la novena edició de la seva trajectòria està apostant una vegada més per la música illenca, que nosaltres som aquí, el set del talent balear, que ha muntat IB3 Ràdio per IB3 Música. Parlem amb molts protagonistes, un dels noms propis d'aquesta escena musical illenca que està pels horaris, pels diferents escenaris del Mallorca Live. Bon Joan Tiquat, Joan Vila, com estàs?
1: Ei, molt bé, content de ser aquí amb vosaltres.
0: Que bé que hagis vingut. Primer de tot, que tal el bolo?
1: Molt bé.
0: Sensacions, un poquet.
1: Sí, ha anat tot el bé que podia anar, hem obert el festival... I hi ha hagut genteta, nosaltres hem tocat molt gust i el sol mos ha acompanyat també, però li ha agradat també.
0: Venia...
1: M'ha dit que li ha agradat.
0: Hi havia molta gent, va,
1: una palmera. L'any que hi vam de posar 20 palmeres. Perquè, clar, pobre públic. El públic que no estava darrere la palmera valia per dos, perquè és vera que és un sol que aixafa, però bé.
0: Obrir festivals és complexa o també és com un avantatge? Perquè si gent que arriba...
1: Sí, jo ho pensava...
0: Te pot topar i...
1: Depèn de l'escenari.
0: Tu, per pensar, o vendria sí. Altres coses, si tocasses una altra hora.
1: Jo crec que l'escenari estava ben ubicat perquè t'agafa l'entrada, no? I tothom que passa i que entra, pues, idò, decideix si vol quedar una estoneta o seguir cap endavant. El problema és si obres festivals i te toca un raconet que si no ho saps, no? I allà. Bé. Però en aquest sentit, nosaltres superbé, i damunt he pogut provar, baixar un momentet, començar a tocar... I a vegades és molt més agraït això que no estar esperant moltes hores amb nervis i fer temps.
0: Exacte.
1: I cansament. I mira, tocam, feines fetes, hem gaudit i hem fet gaudir i vinga.
0: Sí, moltes vegades la feina d'un músic a un festival comença bastantes hores abans de tocar.
1: De fet, deien que cobram per totes aquestes hores, no tant per tocar, que passar amb gust, cobram per ses hores, tantes hores abans d'espera, de carregar, de provar de so, sí. Després de desmuntatge, de tornar tard, tot això ho cobram. Quan estan tocant, ho feim de gratis.
0: Com es prepara un bolo a un festival? És molt diferent de preparar-ho a un altre indret o a un altre format?
1: Sí, sempre tens un poquet la pressió dels temps, tant de muntatge com d'execució, no? I te diuen 40 minuts o 45 minuts. I l'assaig és com a pensar un poc això, de dir... Bueno, calculant molt les nexes, el que dèiem aquí, perquè cada paraula un poc compta, vols crear un poc de sinergia amb el públic, no? I tenir com un poc present els nexes en les cançons, però no anar-te'n de mare, ni xerrar massa poc, perquè després les cançons dura el que dura.
0: Yeah.
1: Però sí com a fer un poc un càlcul de dir, vinga, va, tenim 40 minuts, i hem d'enganxar la gent, deixam aquesta i posam aquesta altra, bueno, un poquet de setlist. Però després, mira, això és el nostre producte, i si vols més, ho segueixes.
0: És un poc un repte, perquè ves, el temps acotat és complicadíssim, perquè les cançons són les que són,
1: que
0: i les
1: són.
0: Sensacions són les que te duen a tocar d'una
1: sí,
0: manera
1: sí.
0: O d'una altra.
1: I avui estàvem entre una o una altra, no? Era com, oh, però aquesta mos donarà això. I aquesta mos donarà allò, no? I la prova de soles han tocat les dues i mos ha vibrat més aquesta i d'aquesta.
0: Vinga.
1: Saps? Però bé, són decisions un poc...
0: Sí. Bé, està molt bé, això.
1: Sí.
0: Darrere hora, no? Un poquet.
1: Sí.
0: Vas en banda, amb una superbanda més, t'acompanya.
1: Sí.
0: Que ja heu rodat diverses vegades, vos hem vist tocar i vos hem vist fer unes seqüències sonores que s'estrenen en no res a IB3 Música, per cert.
1: Sí.
0: Qui mos escolti, per favor, que les cerqui, que les vegi i les escolti, perquè sé que va fer en Joan és una virguera.
1: Que bé,
0: com es toca amb aquesta banda?
1: Guai, da un luxe, perquè pues, ja som músics que admir i són superbons músics. Jo reconec que la música que executam té algo de complexitat i de concentració, que vull dir que sí, has de tenir un bagatge darrere, no? És com un poc un repte, però que alhora fa que t'ho passis bé, no? I per jo anar tranquil, sabent que m'acompanya una banda que hi serà i que executarà bé, és superguai. No està pendent de si ho fan bé o si s'equipa...
0: Ah, no? Sí, tu ja vas...
1: Són superhumans, superprofessionals. Necessita això de crear tot el que deman, no? I que hi són, i després a nivell personal pues, són una amistat increïble. Per tant, molta sort de tenir-los i que els agradi i que s'enganxin a defensar aquest projecte.
0: Però ja està molt interessant sobre un escenari. T'han vist en diferents formats, a més, t'han vist tot sol, amb aquells loops i aquelles locures que feies abans, ara en format de banda. I tant en un com en altre, destaca molt la teva forma de ser sobre un escenari. És molt vibrant, és molt enèrgica i és com a mínim és diferent, no el veiem normalment a l'escena musical. És un poc un, no sé si és un personatge o sí que és en Joan Vilatocant i mostrant així com és.
1: Sí, no, jo crec que sóc jo el més lliure que puc, no? I com que avui en dia te miren malament si fa segons que segons on, demunto un escenari per fer el que vulguis i gent t'aplaudirà i el manco li donarà un espai, vaig a entendre el que vol dir, no? És curiós, pots fer el que vulguis. Jo me reconec que sí que me deixo expressar i sóc lliure i no consta tant com un personatge, sinó com el que vos mereixeu ara aquí mateix per gaudir d'una cosa fora de lo normal, no? Extraquotidiana. Perquè també jo me sap greu quan veig segons quins directes de veure gent que està allà com a que te perdona sa vida o que estan tristos o passotes, que és un trenar i ho puc entendre, però és com a mira, dona-ho tot. Depèn de la música que facis, per suposat, eh?
0: Sí.
1: Però a mi m'agrada com això, enganxar la gent i veure que dones el 120%, no? I l'endemà m'empadonesco un poc. I de fet faig feina amb dosificar un poc això. Però és veritat que quan estàs damunt l'escenari t'empodera, en certa manera, sí. I més que mai has de creure en el que dius i en el que fas, perquè si t'empetiteixes te mengen, no? I bueno, a vegades me trobo còmode perquè veig que la gent li agrada i li flipa i li remou coses de dins. El millor que m'han dit després d'un bolo, va venir una persona i m'ha dit: mirant-te, he decidit que vull deixar la meva feina. I trobo que és el més antisistema, més guapo. Com, no, com a de sota veure una espurna allà de dir... No, no, no. I com a...
0: És molt guai, això.
1: I dic, uau, me sap greu. Però com a...
0: Perdona,
1: no. Saps el que te vull dir? Però alhora ho vaig trobar molt coherent. Sí, sí.
0: Com a músic inquiet, el Temps i sa Llavor ja porta 2 anys publicats de la Banco, aquest disc.
1: El Temps i sa Llavor és el primer, el segon, sinònim
0: de
1: cosa.
0: Sinònim de cosa.
1: Sí. Sinònim de cosa, exacte.
0: Entre un i l'altre, això, també m'anim
1: ja
0: busques.
1: Pot, sí, sí.
0: Estàs fent coses noves, ja?
1: Estic fent coses noves, i si tot va bé, setembre, octubre, traurem un nou àlbum. Sí, sí, sí, sí. A vegades penso que no...
0: Compons molt ràpidament?
1: Compong molt ràpidament. De fet, és que faig àlbums perquè necessita col·locar les cançons en un lloc i... Bueno, fer-les públiques, compartir-ho, com a perquè se tanqui un poc el cercle i poder continuar, no? Perquè a vegades quan tu publiques una cosa ja està un poc obsoleta per tu. Diu, ja no me representes, i potser té un any i mig aquesta cançó, saps? I a vegades mola com a compartir-ho quan abans.
0: Exacte.
1: I per tant, i avui en dia que tot és tan... intenta ser tan important i tan viral i donar tant de bombo i fer tanta expectativa, pues crec que a vegades m'imagina fent discos i anem traient. Que sigui més fàcil, ja que és més fàcil gravar i més fàcil promocionar-ho, no donar-li tanta expectativa i tant de bombo i treure així un poc més
0: fent, no?
1: I que sí. Ja queda allà i més en mant hi anirà més gent. O sigui, saps el que t'ho dic? Perquè del cap i la fi la gent hi ha massa expectativa i el producte en si és el mateix de sempre. És un disc que has fet cançons i les has posat una darrere l'altra. I com que no vols perdre aquesta bala, pues se li dona molt de bomba, molta promo i faré i tal. I és com, jo crec que molaria molt un món a... Ah, mira, aquesta té això. Ah, demà trec això, no? Un poquet, com que és més fàcil consumir-ho i tenir-ho a l'abast, a lo millor no sé per què no crea tanta expectativa.
0: Bueno, sí,
1: I jo ara faig aquest disco sense demanar-me que... sense molta estratègia. Perquè necessit dir-ho. I perquè estan allà les cançons i veig que si fas veure que si fas un disco de 15, 20 cançons, te juga a la contra. Pues mira, ara en tenc tantes, pues les aglutin, li dono un poc de sentit, una imatge i compartir-ho. I d'aquí un passat, i tant de bo fos més fluid tot això, no? Però clar, com que és una cosa costosa,
0: exacte, sí.
1: Com intentant no perdre... Bueno, però sí, si tot va bé, setembre trauré cosetes.
0: I entre disc i disc també t'has de fer altres coses? També has de fer 39 graus de l'ombra, no sé si...
1: Sí.
0: Avui t'hi has sentit
1: avui,
0: un poc com aquesta...
1: Avui és literalment 39 graus de l'ombra. Sí, no, tinc moltes... Clar, per jo és una de les branques de les meves professions, no? Tinc com a la sort... o la desgràcia de viure de les arts i de música i del teatre.
0: Jo crec
1: això...
0: que és una sort.
1: Sí, no, però implica no només fer una cosa, implica fer-ne moltes i totes m'encanten, però el que passa factura és la meva energia, el meu temps familiar i a nivell econòmic tampoc és que sigui uau, faig moltes coses, en té molt de dobles, no. Per sort, com a la cultura està en un lloc que crec que podríem cobrar molt més per lo que feim, perquè és una cosa, joder, bastant única, perdó, la paraulota.
0: Aquestes coses intangencials que no se sap ben bé que valen. No?
1: I avui estic aquí a Mallorca Live tocant amb el meu projecte supercontent, amb tota l'energia que puc, però és que demà estic amb una altra moguda de teatre, després una cosa de dans, després estic composant, i bé, alhora són coses que me susciten energia, que m'encanta, però ara també en s'edat, suposo que va, no? Que anheles amb una feina...
0: Ja,
1: ben remunerat i bàsicament per posar-hi més energia, més tranquil·la,
0: sí.
1: Però bé, tot són èpoques i estic molt content de tenir tanta feina
0: Però... I nosaltres que podem veure i escoltar i disfrutar.
1: I per això, que potser si no... Si no puc posar més energia en un Joan Tiquat, és perquè no m'adona...
0: Tu tens energia,
1: però per això, com han demanat a vegades, l'èxit, la força, que l'èxit és aguantar això i perdurar, i d'aquí 50 anys encara tenir aquest grupet, m'explic?
0: Clar que sí.
1: I poder fer discos sense perdre el bes, i és que mantenir-se és l'èxit. És l'èxit. No cremar-te i voler, no? I com sí, ja està, sí. I anar fent, i per això, i poder expressar el que em sent d'aquest moment, no anar amb el fluid comercial de lo que demana, ja està, això...
0: I que aquest èxit, que te mantenguis molt de temps en marxa fent tantes coses tan xules...
1: Sí, d'aquí 10 anys tornem aquí i vius...
0: Jo crec que sí, tornem a xerrar i farem... No repassar no de dos, sinó de 20 àlbums diferents.
1: M'encantaria.
0: Joan, gràcies per venir fins aquí.
1: Gràcies
0: a tu. I conversar l'estona amb nosaltres. Escoltarem un dels temes que t'hem enregistrat en directe aquí.
1: A veure què tal.
0: A veure què tal, i segur que estarà bé. I en la música de Joan Tocat ja començarem a dir-vos adéu també en aquest especial IB3, música en concert.
2: Som-hi, diu així, vola i no vol.

0: capital.
1: I aquesta era la música de Mont Joan Tiquat, una de les cançons que hem estat enregistrant en el seu concert avui a l'escenari de la Isla, que és Mallorca Live Occident, amb ell i amb una altra de les cançons que escoltareu ara mateix. Ja vos direm adeu. Moltes gràcies per haver estat a l'altre cantó dels aparells, de part meva, Joan Trias, acompanyat, molt ben acompanyat, de Flavio Encinas, de Joan Jiménez, els comandaments tècnics aquí al set de la ràdio, i de Pep Díaz en la producció. Nosaltres ja encomiadam aquests especials. El segon ha estat avui, aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears, uns especials en el que hem intentat acostar-vos un poquet al talent balear que hi ha en aquesta edició d'un festival, que és la novena, que s'està consolidant ja o hi està com un dels grans del circuit a les Illes. El dit, moltes gràcies per haver compartit aquests moments amb nosaltres, esperant que vos hagueu fet, si ens heu escoltat, una idea de què és anar de festival des de casa nostra. A Ivetres Música en concert, continuarem fent altres coses, ens podrem veure i escoltar al web ivetres.org/música, on estem des de fa ja uns mesos pujant molts continguts musicals, també per fer un poquet d'altaveu d'aquesta escena balear que avui ha protagonitzat aquest programa i bona part del festival. Gràcies una altra vegada per ser l'altre cantó dels aparells. Ens trobam en aquestes freqüències també les d'Ivetres, la Ràdio Pública de les Illes Balears. Fins llavors, molta música, adeu, a reveure.

IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.